0: de 2 hores. S'hi han arribat a concentrar més d'un centenar de persones per mostrar el seu suport als delegats sindicals que hi ha tancats aquesta nit al departament com a senyal de protesta. S'hi han tancat a les 10 del vespre després que les negociacions aquest dijous a la tarda no hagin acabat amb acord. Al vespre els sindicats han exigit negociar amb la consellera Niubó, però els ha dit que ara ja no es podia negociar més i que en tot cas en podien tornar a parlar a partir de les 10 del matí d'aquest divendres. El principal escull ara és la qüestió salarial. El govern ha ofert un increment de 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que es queda curt. L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats a l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ho ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat.
2: Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible.
1: El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. El projecte, que vol fer del port tarragoní un referent logístic a nivell europeu, estarà operatiu a partir de l'any que ve i generarà 180 llocs de treball directes. Una 60 de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns.
2: És la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que reclama més professionals per reduir les llistes d'espera. Segons el sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
3: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir i llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
2: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. A escala territorial, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme.
1: Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les properes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: El Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot fa indicar que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: Xavier Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
4: Fins aquí les notícies.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Estàs confonent correlació amb causalitat,
7: no,
5: és un problema de primer,
7: no,
5: de filosofia,
7: no,
5: de lògica,
7: no,
5: de la unilla.
7: Ja ho sé,
5: que és,
7: el mateix
5: que
7: la IA.
5: Que tots els pobres siguin delinqüents.
8: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
9: Que amb quin perfil us esteu?

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Jo estava en barco d'un milionari de Madrid i era collonant la gent que et venia d'invitats,
3: sí.
2: que de repente et venia un del PP i l'any demà et venia un del PSOE, ja. I l'any demà et venia un de saps?
4: S'ha d'estar bé amb tothom.
5: Va, Mercè, parla a la tele. Ostres, en Vicenç Tomàs,
1: Vicenç Tomàs.
5: Pràctic de barcos,
1: Ah, mira.
4: Però això què és? Els mariners?
5: Els que aparquen.
4: Els que aparquen.
1: I em sembla que parlarem del caminador, també.
5: Sí, el caminador. Sí, senyor.
4: Anirem lluny avui.
5: Que arriba, jefa.
6: Déu us guard.
7: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: El caminador és un invent...
2: No diguis dels egipcis, Peyu.
3: No fotem amb els egipcis, Jo no he vist cap dibuix de tu tancaven amb un caminador, No em vinguis amb merdes dels egipcis,
1: No el van inventar, els egipcis.
3: Portem 800 programes i 400 són dels egipcis,
1: No.
4: Concretem, quin caminador és? El dels nens petits per aprendre a caminar o dels la gent gran?
1: Tots dos. Els caminadors que serveixen pel mateix, Però cadascun el tenim molt associat a l'edat que li pertoca, no?
4: Sí.
1: Seria molt estrany veure una criatura petita amb un caminador d'avi o en Jordi Pujol amb carrutxes. Seria estranyíssim.
5: Sí. A mi m'hagués agradat, però, per exemple, el veure el Salvador Illa, quan li va passar allò de les cames, li podien haver posat unes carrutxes.
1: Unes carrutxes per allà a la Generalitat. Sí. I vinga. No? Bueno, per què no? Sí. Per què no? Perds una mica l'autoritat, perquè el cervell ho té tan associat a una cosa de nens petits, perquè un avi amb caminador, vulguis que no, per més indefens que estigui, per més dèbil que el vegis, jo sempre penso, en qualsevol moment pot agafar el caminador i cardar-te pel cap. En canvi, hòstia, m'imagino un avi amb carrutxes i perd una mica.
2: Hòstia, jo això de les carrutxes és com convertir un nen, saps? Que vagi rebotat per les parets. Saps aquell joc que hi ha a la sala de jocs?
1: Aquells discos.
2: Aquells discos, saps? Sí. Que fas, i veus que va rebotant. Doncs jo sempre que veig un nen penso, hòstia, patacada al nen i que el nen vagi d'un costat a
1: l'altre. En diferents obres d'art del segle XIV i XV ja apareixen criatures amb caminadors. Hi ha un dibuix de Rembrandt del 1646 titulat L'entrenador de caminar, on ja es veu un nen petit amb un caminador. Vull dir que fa anys i anys que existeixen. Antigament, el caminador infantil, més enllà de que es pensava que servia perquè la criatura aprengués a caminar més ràpid, servia bàsicament perquè foties el nano allà dintre i era com si portés un para-xocs a tot el voltant. No es podia cremar amb l'estufa perquè rebotava, diguéssim. No.
3: Mira, a mi com era petit, m'hi lligaven una corda i m'estiraven per tot Torroella.
1: Sí,
3: el meu pare lligava darrere del Vespino i ell tirava.
1: Què dius? Que ets boig.
3: No, el pare era boig.
1: No, ja. La que té una història interessant és la inventora del caminador per gent gran, que és un invent molt més recent, Aina Wifolk, una sueca que va començar els estudis d'infermeria però que els va haver d'abandonar perquè als 21 anys li van diagnosticar poliomielitis. Després de més de 20 anys caminant amb l'ajuda de bastons i amb les espatlles molt deteriorades, el 1976 va dissenyar el caminador amb rodes tal com el coneixem avui, aquell dels dos pals i les rodes a davant. No el va patentar perquè ella volia que l'invent pogués ser accessible a tothom.
4: Mira que bé.
1: Aina Wifolk va morir l'any 1983, amb només 55 anys, però el seu invent va canviar la qualitat de vida de moltíssimes persones. De fet, heu de saber que Suècia és el país amb més caminadors de tot el món en nombre d'habitants, diguéssim. Cada any els metges suecs prescriuen 60.000 caminadors.
4: A mi sabeu quin m'agrada? Aquell que porten els avis i les àvies, que caminen, que fa servir de caminador, i després mitja volta i s'asseuen.
1: És veritat.
4: És com un dos en un,
3: saps? Si a sota porta una mica de cistella...
1: Un carro de la compra, es converteixen en un carro de la compra.
3: I aquests, a més, si apretes, es frenen.
4: Ah, sí?
5: La iaia Transformer. Sí.
1: També hi ha algun avi que porta caminador una mica per capritxo, Jo n'he vist algun que...
4: Què vols dir?
1: Bueno, que van amb el caminador...
4: Per fer-se'ls interessants.
1: Els hi costa caminar i travessar el carrer a poc, i llavors de seguida juga al Barça i la part que aneu al costat el veus celebrar un gol del Barça i dius, vols dir que és el mateix que travessava el carrer abans, aquest? Perquè ara va molt més lleuger, aquest home, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera,

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Capità, pràctic de vaixells i aventurer incansable. Un home capaç de maniobrar gegants de ferro de més de 1.000 tones i també de creuar l'Atlàntic només amb el vent i una vela. Ha navegat per tots els mars i en totes les latituds. S'ha enfrontat a tempestes feroges i ha superat travesses interminables. Si mai el voleu buscar, el trobareu entre el moll i l'horitzó.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Vicenç Tomàs!

0: Vicenç, què has menjat avui per esmorzar?
1: Res, un cafè. No esmorzo mai.
0: Ah, no?
1: No.
0: Per què?
1: Hòstia...
0: no sé.
1: No, sí, no em ve de gust. No tinc gana, normalment.
0: El dematí no tens gana.
1: No.
0: Escolta'm, Vicenç, ets pràctic de vaixells? Que sí. Jo és una cosa que fa un mes i mig desconeixia
2: jo
0: que
2: també
0: existia, abans de conèixer aquest home, perquè el Vicenç el vaig conèixer per casualitat en un sopar, vam coincidir.
2: Ah, sí?
0: Va començar a explicar què es dedicava i dic, escolti, vostè ha de venir a la Renaixença i a explicar-nos aquest ofici, que jo perquè potser sóc de terra endins, però què és ser pràctic de vaixells?
1: Mira, per fer-ho molt ràpid, és qui aparca els barcos, bàsicament, en el port. De tot, pues, això es pot estendre moltíssim i podríem allargar-ho molt, però bàsicament és el... Tècnicament és qui assessora el capità dins el port.
0: D'acord.
1: Llavors hi ha moltes maneres de ser pràctic perquè cada barco, diguéssim, té la seva tipologia i la seva manera de funcionar. No tots els barcos són iguals.
0: Posem un cas d'exemple. Arriba un vaixell de mercaderies molt gros a un port. Llavors, què passa aquí?
1: Normalment els vaixells molt grans fan servir remolcadors. Llavors, en aquest cas, el pràctic, diguéssim, la feina del pràctic el que fa és agafar el control de tota la maniobra. Agafar el control de la maniobra vol dir donar ordres de timó i de màquina...
0: Des d'on ho fas, això?
1: Des del pont, al costat del capità. Des del pont.
0: O sigui, tu has d'arribar al barco.
1: Sí, jo vaig amb una barqueta, pugem per una escaleta, que de vegades és una escala llarga,
0: sí.
1: De vegades fa mala mar, vull dir, també és una mica, diguéssim, el mite del pràctic és aquest, no? Vull dir, en els ports on la gent sap qui és un pràctic, ho saben, sobretot, perquè és l'home que salta de la barca en el barco gran i puja per l'escala i arriba fins al pont i d'allà dirigim la maniobra.
0: D'acord. I, clar, representa que és un moment que tu agafes el relleu al capità una mica, no?
1: Sí. No és exactament així, legalment hi ha molts matisos, però sí, o sigui, amb els barcos molt, molt grans, el pràctic dirigeix la maniobra.
0: Perquè com a capità t'ha de saber una mica de greu, no? Tu has portat el vaixell molta estona i arribes allà, ara me l'ha d'embarcar aquest
3: tio. Tota la gent al port esperant i diu, ara ve aquell que l'ha d'ajudar perquè ell no en sap, no?
0: Hi ha una qüestió d'orgull una mica aquí, o no?
1: Sí. Sí. No, és una qüestió d'ego. O sigui, t'infla l'ego, però és brutal. O sigui, quan acabes de atracar un barco de 400 metres i ho has fet bé, et puja l'ego. I perquè, a més, són moltes tonelades i és una feina molt agraïda en aquest sentit.
2: Clar.
1: També és veritat que hi ha molta gent que... A mi m'agrada ser pràctic. Hi ha gent que no li agrada tant. Llavors, diguéssim, que s'agafen la cosa amb molta més calma.
0: Ja. Yeah.
1: Triguen més, van amb més seguretat. Ells diuen que van amb més seguretat, el que van més acollonits, però, en tot cas, el que... és una feina, a mi m'agrada molt, però és complexa de vegades.
0: Home,
1: perquè et nervis, eh?
0: Clar. Entenc que has de tenir un caràcter concret, has de ser un tio capaç de gestionar
2: fred.
0: Els nervis, has de ser fred.
1: Sí, ets bon pràctic. El problema dels pràctics és que arribar a pràctic és complicat, és difícil.
0: Què has de fer? Com s'arriba aquí? Com s'hi arriba?
4: Si puc fer alguna cosa, jo.
3: No en sé.
1: Doncs t'hauries d'apuntar a nàutica, fes 5 anys a la carrera de nàutica, llicenciat en nàutica, després has de fer capità, que són uns altres 5 anys com a mínim.
0: 10 anys d'estudis portem, de moment. Sí.
3: Ja estaria jubilat.
1: Sí. Llavors tens que passar... tens que fer de capità durant 2 anys amb un barco de més de 1.000 tones per poder-te presentar unes oposicions que hi ha a Madrid.
0: A Madrid?
1: Que són dificilíssimes.
0: A Madrid, no. A Madrid,
5: que collons
0: saben del mar, a Madrid.
5: Però si no...
0: Eren
5: calamars, home.
2: A quina playa? Vaya.
1: El tema és que són... És difícil, eh? Les oposicions no les aprova qualsevol. A l'última convocatòria de 35 van aprovar 4.
2: Hòstia.
1: O sigui que és difícil. És difícil. I... Un cop has aprovat aquesta oposició a Madrid, això et permet després presentar-te a qualsevol port on hi hagi plaça de pràctic i tornar a fer un examen. Llavors es presenten qui han aprovat els exàmens a Madrid per poder optar a la plaça de pràctic d'aquell port. Vull dir que no és fàcil.
2: Un port que només pot ser Espanya? O pot ser tot...
1: No, només Espanya. Estem parlant d'Espanya, sí. Cada país té la seva dinàmica, Vull dir, i a més és que hi ha països que canvia molt. Per exemple, no sé, a Itàlia em sembla que només poden optar a ser pràctic fins als 33 anys. A Espanya és el contrari, perquè no hi ha cap capità que tingui l'experiència de 2 anys a mando amb barcos de més de 1.000 tones per poder-se presentar.
3: Ai,
1: llavors canvia molt.
3: És que m'imagino aparcar, no? Acaba d'aparcar, va amb el capità i diu, bueno, gente, si prenem a aparcar una mica, No? I marxar tot xulo.
6: Home, són més anys d'estudi que un cirurgià, no? Pràcticament.
1: Sí. A veure, d'estudi són 5 anys de carrera. Després el que passa és que tens que, per arribar a capità, tens que primer ser tercer o segon oficial durant un temps per poder ser primer oficial, que després és el que et permet ser... I això entremig tens que presentar un treball de... Ara ha canviat el pla d'estudis, però quan era el meu, jo havia de presentar un treball de capità, que hi havia un tribunal, en fi, era tot molt, molt arcaic.
0: I...
1: però bueno, és així.
0: Tu anaves seguint una mica aquest objectiu? La teva vocació era ser pràctic?
1: No, jo vaig arribar a practicatge de casualitat. Mm. De casualitat.
0: Com hi arribes?
1: Jo hi vaig arribar perquè vaig acabar, no sé com, vaig acabar amb la Fura dels Baus fent una gira amb un barco.
0: Cuidado, eh?
6: Ja som al cap del carrer.
1: No,
6: artista, mala gent.
1: No, a mi se'm va complicar la vida perquè van venir una productora de Madrid.
0: Sí?
1: A fer una pel·lícula en el barco de la Fura, que al final no la vam fer, vam llogar un altre barco, i aquest barco que vam llogar, els pràctics de Barcelona em van dir que no volien que entréssim i sortíssim amb un barco que estava abandonat, perquè era una feinada brutal.
0: Estem parlant del Naumon, no?
1: Del Naumon, sí.
0: Naumon, que és el vaixell de la Fura dels Baus.
1: Aquest barco el vaig comprar jo a Noruega, sí.
0: Per què el vas comprar?
1: El vaig comprar que la Fura em van dir, compra't un barco. Bueno, no, allò va ser boníssim, perquè van treure... Bueno, això no sé si es pot dir, però... Sí,
0: home, tot es pot dir.
3: Sí.
1: Van aconseguir una subvenció de la Generalitat de Catalunya just abans de les eleccions, que va guanyar el Mas.
3: No es pot dir,
1: però bueno, en tot cas. No, allò va ser collonut, perquè... Ens van comprar el barco els de Convergència.
0: Ai, ai, ai.
3: Sí que es pot dir, sí que s'està complicant la cosa.
6: Ai, ai, ai.
1: Bueno, això fa molts anys, eh?
0: Ja no existeix Convergència.
1: Exactament. No, però el collonet va ser que al final va guanyar
0: el Mas?
1: No, el Maragall, després. I vam apadrinar al barco la dona del Maragall, la Diana Garrigosa. I, en fi, són ironies de la vida.
0: Compres un barco per la Fura dels Baus a Noruega.
1: Vaig comprar el barco de la Fura dels Baus a Noruega i després, bueno, al final van venir una productora de Madrid que volien fer una pel·lícula, bueno, vam fer la gira amb la Fura, tot el rotllo i tal i qual, quan van passar 2 anys, que és allà on jo vaig fer els dies per poder després presentar-me a les oposicions a Madrid, perquè curiosament el Naumon tenia 1.047 tonelades.
0: Déu-n'hi-do. Més de 1.000, que és el que es demana.
1: Correcte. Que jo, hi ha gent que quan arriba al practicatge tots es posen les medalles perquè hem anat barcos grans. Jo havia anat barcos petitíssims. En tot cas, vaig acabar a Vilanova. No sé per què vam acabar fent una pel·lícula a Vilanova amb una productora de Madrid. I quan vam acabar la pel·lícula, el pràctic de Vilanova... em ve amb la factura. Em diu, mira, me tienes que pagar esto, 18.000 euros. I dic, però si no has venido ni un dia.
0: Hòstia.
1: I dic, bueno, va, és igual. Doncs. I com que la productora aquesta tenia molts calés, li vaig dir, oi, aquí hi ha que pagar-lo. I li vaig pagar al pràctic, que era un home que ja va morir, pobre home, que el tio, en fi, no va venir mai. I quan li vaig pagar, em diu, oi, diu, tu quieres ser práctico d'aquí?
4: Dic,
1: què hay que hacer para ser práctico? Sí. I el tio, te tienes que presentar a Madrid, tal, no sé què. I dic, vale, dic, venga. I perquè ella jubilava ja. Mm-hmm. I vaig entrar a Vilanova, era Saltru, de casualitat, de pràctic. Hòstia.
0: Perquè entenc llavors que també que és una feina ben pagada.
1: Aviam, no, a Vilanova no.
0: No.
1: És molt ben pagada en els ports on hi ha... Els pràctics cobren per tonelatge. Val? Vull dir, que un barco gran paga més que un barco petit.
0: D'acord.
1: Llavors, els ports on hi ha molt tràfic de barco gran es guanyen molts diners. Molts.
0: Que són molts diners.
3: Sí, potser 2.000 euros.
1: No, aviam.
4: 500.
1: No, ara això sí que no es pot dir, però són molts diners.
5: Imagina't, si no es pot dir, són tants diners.
6: Seria com el notari en lleis, no? El
1: més o menys, seria... va, sí, deixem-ho així. Deixem-ho com un notari, notari marit.
3: És més que el notari.
6: Home,
3: el de Vilanova va cobrar 18.000 i no es va presentar cap dia, estic.
1: Va, un moment.
0: Imagina't si hi vas un dia. Si vas un.
1: Escolta, a veure, un segon, no, puntualitzem perquè aquí la gent es confondrà. 18.000 euros després de 2 mesos.
0: D'entrar
1: i sortir cada dia amb 2 remolcadors amb un barco que estava fet una merda. Ja que puntualitzar. En esports on hi ha molt tràfic es guanya molt. Jo ara estic a Maó. A Maó no es guanya tant.
0: D'acord.
1: Perquè hi ha menys tràfic.
0: I entenc que, bueno, són uns cèntims perquè hi ha una responsabilitat. Tu estàs remenant allà material que val molts calés, també.
1: Això a part, però és que a mi em truquen a les 4 del dematí que vaig alçar a Maó, perquè el barco arriba a les 5 del dematí i pugen allà amb un fred... Bueno, a vegades fa mal... Ara el mes passat vam tenir molt, molt, molt mal temps.
0: Sí.
1: I hi havia molts nervis. Nervis en el sentit de que quan arriba... O sigui, el port estava tancat, el barco sortia de Barcelona, a mi em trucaven dient si estaria obert, jo li deia que sí perquè pensava que estaria obert i llavors la policia no m'obria. En fi, eren nervis, o sigui,
0: clar.
1: Ho passes malament.
0: La meteorologia és el principal enemic vostre? Sí.
1: A Menorca sí.
0: Sí.
1: A Menorca sí.
0: A banda de fer de pràctic, abans d'arribar aquí, has fet moltes altres coses relacionades amb la mar. Tu t'agrada navegar, has sigut capità. Has sigut capità també de vaixells d'aquests de milionaris?
1: Sí. Bueno, jo de fet, jo vaig acabar la carrera nàutica i em vaig dedicar als iates de vela, que és el que m'agradava a mi, els iots, les regates i tal i qual. I jo estava enfocat cap a aquest món. I de casualitat ja vaig acabar amb la fura, però no, diguéssim, la meva intenció era seguir amb els barcos aquests de milionaris i anava, sí. Pues, anàvem por ahí, pues, al Caribe, pel Mediterrani.
0: Alguna anècdota d'aquesta etapa?
2: Sí.
3: No es pot explicar.
6: El que passa al barco es queda al barco, eh?
1: No, ja de veritat. Bueno, així com molt per sobre. Jo estava en barco d'un milionari de Madrid i era collonant la gent que et venia d'invitats.
0: Sí.
1: Que de repente et venia un del PP i l'endemà et venia un del PSOE. Yeah. I l'endemà et venia un de saps?
6: S'ha d'estar bé amb tothom.
1: No, però és que...
0: Els milionaris ho saben, ho saben,
6: ho saben
0: fer.
6: Ho saben
1: fer molt bé. Sí. Molt bé, jo flipava perquè dic, collons, dic aquí... Saps? I el tio, no, oye, clar, i no digues quién ha venido antes.
2: Claro. A callar.
1: No, però és que a més... O sigui, bueno, és igual. No,
0: perquè... Has vist coses, Vicenç, has vist coses.
1: Sí, n'he vist.
0: Sí. Algun dia complicat al mig del mar o no?
1: Sí.
0: Perquè tu has travessat l'Atlàntic.
1: Sí,
0: també,
1: sí, moltes vegades a vela i de vegades, sobretot tornant, de vegades hem agafat molt mal temps. Molt mal temps vol dir molt mal temps. Segons l'època que tornes a l'any, tens que pujar més o menys a latitud per anar bé, vull dir, perquè hi ha unes estadístiques de vent que són les que, d'alguna manera, la gent segueix, però sempre hi ha un marge d'error. Jo me'n recordo fa molts anys, amb un company, vam creuar l'Atlàntic de tornada i hi havia una espècie de depressió extratropical. Bueno, al final ens va agafar, però de ple, i ho vam passar molt malament. Durant dies.
0: Malament és patir per la teva vida en aquests moments.
1: Sí, és no poder menjar, ni pixar, ni cagar, ni res. O sigui, el barco era una coctelera, vull dir, estàvem amb la vela de capa, aguantant com podíem el timó i sobrevisquent era. Però, bueno, o sigui, ho vam passar malament durant, no sé, potser 48, 72 hores, molt malament.
0: Tres dies.
1: No, vam acabar agotats, fets pols i
0: et queda tot l'Atlàntic per travessar encara.
1: Oh, exacte, sí, sí.
0: Llavors, veu seguir o veu tornar?
1: No, vam seguir i vam arribar, feliçment. Sí.
0: Us passa que us maregeu quan sou a terra, després? Tant temps al mar, digui?
1: Sí, no et mareges, però sí que de vegades tens que, la sensació de que això et passa sobretot als principis. O sigui, quan comences a navegar i estàs amb travesses llargues, que hi ha hagut molt moviment, sí, arribes a terra i sí que realment se't mou una mica tot. Sí.
0: El barco més gros que has portat, què seria?
1: Jo, com a capità, el Nou Món.
0: El Nou Món.
1: Com a capità, sí.
0: I de pràctic, el cas aparcat?
1: Els més grans del món, 400 metres, sí.
0: 400 metres de llarg?
1: 400
2: metres de barco?
1: 400 metres de barco.
0: Són 4 camps de futbol, això.
3: Sí, pots tenir un retrovisor molt gran, per aparcar.
1: Sí. No, jo he estat molts anys a València de pràctic i allà a València és una passada. És el port de Madrid i ja és una borrada la
2: València quantitat. València és el port d'Alacant. No,
1: Alacant té un altre port. València.
2: I és més gran el de València que el d'Alacant?
1: Molt més.
2: Molt més.
1: No
2: sé pensar en...
6: Sí que vas cobrar pasta.
2: Allà sí.
6: Allà sí que et va anar bé, eh? Sí. Punyetero.
3: Sí. No ho nega pas.
2: És un bon partit, eh?
3: Home, i a més, saps, quan baixes del barco sóc el pràctic jo, eh?
1: Sí.
3: Voleu veure alguna cosa? Uns cubates aquí que parli,
0: 400 metres de barco.
2: Ets capità, esclar.
1: Sí.
2: Ets capità.
1: Sí.
2: I ens podries casar, la Mercè i jo?
1: En un barco, a més de... Jo crec que és de fora d'aigües territorials i en cas excepcional, i després heu d'anar en el registre civil.
6: Bueno, doncs ja ho farem.
0: No has casat mai ningú, no?
1: No.
0: El de mar.
1: No.
0: És curiós aquesta normativa de que un capità de barco pot casar algú.
6: Sí, és molt estrany. Jo pensava que era un mite.
1: És un mite.
6: Ah.
1: És un mite perquè en realitat tu cases algú i després ell té que anar a certificar-ho, això. Tens que fer tot el procés igual que si et casessis...
6: A Las Vegas és el mateix, no? Que després
1: a Vegas,
6: que poble val allò.
1: Sí, o l'Ajuntament del teu poble. Vull dir que al final tens que anar a algú que et doni fe d'una manera legal. Vull dir que no...
0: Escolta, ja sabem com s'aparquen els barcos ara.
3: Bueno,
0: sabíeu pas, això?
3: No. Aquí hi havia barcos de 400 metres.
0: No.
3: Ni idea.
0: El més llarg que has agafat tu, Fel, quin deus?
3: Jo, potser amb un amic seu que té una barca de pesca.
6: Una mallorquina.
3: I
2: barques d'emborrat. Sí. Barques d'emborrat.
1: Un lleut.
3: Sí, lleut.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Vicenç, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Vega!
0: Cap on te l'enduràs, la llangonissa? Perquè on estàs ara? On treballes?
1: Ara a Maó.
0: Maó, eh?
1: Sí, sí, sóc pràctic de Maó. Sí.
0: Però tu ets de Manresa, no?
1: Sí,
0: i correcte. I tio de Manresa, com hi vas a parar al mar?
1: Sí, saps que no, ni ho sé, no ho sé, no... Però, no sé, no, bueno... No sé, sempre m'ha tregut, i de petit, ja volia ser capità, vull dir que a mi, ja et dic, no.
2: I vas anar pel Llobregat.
0: Ei, endavant, sí. Endavant, escolta.
2: Que Manresa causa el Llobregat.
0: Sí, sí, sí, vas a parar al Mediterrani, sí, sí. La paraula d'avui és serenalla, serenalla. A. Es deia dels fills del Sereno, que sovint els acompanyava a fer l'última ronda pels carrers del poble mentre ells anaven cap a l'escola.
2: He vist passar l'Antonio amb tota la serenalla. Si algun dels seus fills ha de ser el nou Sereno, estem arreglats, perquè són tots uns gamberros.
0: B. Serenalla, sinònim de sargantana.
3: De petit, sempre que trobàvem una serenalla, no la paràvem d'emprenyar fins que li feien saltar la cua.
0: O C, serenalla, cant, música, que es fa de nits com a homenatge i sota la finestra d'algú.
6: Vaig anar sota la finestra de casa del meu enamorat i li vaig cantar... Aquesta petitíssima serenalla amb un fil de veu es pot cantar... I em va tirar una galleda pel cap.
0: Ai, noia. Vicenç, A, B o C?
1: Per descarte diria la B.
0: La B, doncs per descarte, l'has encertat.
3: Bravo.
0: Correcte! Avui dediquem el capítol al caminador, Mercè.
6: El caminador infantil. Sí. Durant molts anys es va recomanar que les criatures el fessin servir per aprendre a caminar més ràpid,
0: mira.
6: Però més tard alguns estudis ho han desmentit i de fet es creu que l'ús del caminador en realitat retarda l'aprenentatge dels nens.
0: T'acomodes.
6: Sí, sí, sí. És curiós, per exemple, el cas de Canadà, que l'any 2004 va prohibir la venda, la importació i fins i tot la publicitat de caminadors infantils.
0: Hòstia.
6: Una prohibició que a dia d'avui encara perdura.
3: Collons de canadencs, eh?
0: Mm. I has estat a Canadà, Vicenç, o no?
1: No, als Estats Units, sinó a Canadà no. He arribat.
6: Doncs en el cas de Canadà, la prohibició és més... No és perquè ajudi o no ajudi els nanos a aprendre a caminar, sinó perquè es va decidir, perquè es considera que és un invent perillós.
0: Mira.
6: El registre del seu sistema hospitalari va detectar que en 12 anys, només en 12 anys, del 90 al 2002, gairebé 2.000 casos d'accidents i lesions en infants per culpa del caminador.
2: Esclar, és...
6: Ojo, cuidado, eh?
2: Ojo, cuidado, esclar. Tu deixes l'aparell aquest amb una baixada, per exemple,
0: sí, sí, no,
2: amb
0: no.
2: El nano posat,
0: el deixes a Manresa,
2: no. Patacada assegurada.
0: Va seguint el Llobregat
6: cap avall, i ja hi ets.
0: Sí, sí, sí, sí. Vicenç, gràcies per venir-nos a explicar aquesta feina tan desconeguda, perquè de veritat que jo fins que no et vaig conèixer tu no sabia que existissis aquesta figura i res, molta sort per Can Barcus en els, teniu edat de jubilació?
1: Sí, 70.
0: Al 70?
1: Màxim, sí, no, aviam, ja, o sigui, tu pots jubilar abans, però hi ha gent que ho allarga fins a 70.
0: Clar. Bueno, això és que es cobra bé, perquè si no, no ho allarga. Sí. Als 60 més has d'anar plegant. Vicenç, moltíssimes gràcies. Fort aplaudiment.
1: A vosaltres.
4: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
0: Àlex Vila!
8: Ei,
0: què tal?
8: Què tal? Bé,
0: tu ets del Llobregat.
8: Jo sóc del Llobregat.
0: Tens el mar més a prop. Sabies que existien els pràctics o no?
8: No.
0: No, eh?
8: No, no, no, no.
0: Doncs mira, una cosa que has après.
8: Sí.
0: Mira.
8: Jo això m'ho emporto.
0: De què ens parlaràs avui?
8: Avui vinc a fer una nova història d'aquestes.
0: Una faula?
8: Una faula, sí. No ho diria. Jo crec que ja no és faula, però no ho sé.
0: Bueno.
8: El cas és que em disposava a escriure la secció, com faig cada setmana, i m'ha vingut una pregunta al cap, que he estat un parell de dies que no podia dormir.
2: Uh-huh.
8: Aleshores he decidit compartir la pregunta amb tots i totes.
2: Sí, per això hi som aquí, per ajudar-te.
8: La pregunta és, el caminador... És un objecte que ens ajuda a caminar, no?
0: Efectivament.
8: Però qui ajuda a caminar el caminador? Eh?
0: Ningú.
8: Ningú, no? Aleshores, existeixen caminadors insegurs?
0: L'avi que el porta.
8: Exacte.
0: Perquè un caminador per si sol no fa res.
6: No, tampoc. No camina.
8: No.
2: Sí.
8: És una bona... Quan jo vaig escriure no contemplava aquesta opció. Però seguirem. El caminador, en principi, hauria de ser una cosa ferma, forta, com un cabestrell que quan et trenques el braç el que et ve de gust és que allò sigui ferm.
0: Correcte.
8: No? Us heu trencat algun cop alguna vegada alguna cosa?
3: Mai no. Dos cops el braç aquest.
0: El braç?
8: Dos cops.
0: L'esquerra, eh?
6: Sí, ets fluix.
3: Eh?
6: Ets fluix.
3: I tu una crua.
0: Jo em vaig trencar la clavícula, però la clavícula no te la poden immobilitzar.
5: No, eh?
0: És de molt mal fer.
2: Jo les costelles.
8: Les costelles.
2: Però tampoc no t'has d'aguantar.
8: Jo no m'he trencat mai res, però saps qui si es va trencar la cadera fa poc?
0: Qui?
8: La meva iaia.
0: Què dius ara? Oh.
8: Sí.
0: Ja ho tenen les iaies, això.
8: Sí. Se li va plegar el caminador.
0: Oh!
6: No.
8: Em vaig despistar i... plegat, el caminador i la meva iaia.
0: És real, aquesta història?
8: Sí.
0: Ostres.
8: És així.
0: Com es diu la iaia?
8: I en aquell moment, Maria.
0: Maria. Una abraçada, Maria.
8: Una abraçada. La meva iaia.
6: Està millor.
8: Bueno, sí, està millor, suposo.
0: Des que es va trencar el dret, no tenim relació.
8: Ha tingut dies millors, però en aquell moment, ella va confiar en aquell caminador, no? Que en principi t'ha de donar la confiança per... I vaig dir, hòstia, aquest caminador l'acabàvem de comprar. Era d'alumini, com d'última generació, però...
0: Va fallar.
8: Va fallar. Per què va fallar el caminador, no? Em vaig preguntar en aquell moment. I
0: per què?
8: Potser estava embarassat, no?, amb els seus pensaments, pensant, uah, que bé que faig la meva feina, sóc el millor caminador del món. Però la feina del caminador no va de dir que bé va la seva... O sigui, no. És una altra cosa el que has de fer, caminador.
0: Has d'aguantar la iaia.
8: Clar, doncs el caminador es va oblidar de protegir els més desfavorits, no?
0: Sí, sí.
8: Què passa quan les coses que ens haurien de fer suport, no?, ens ajuden a caure en lloc de donar-nos suport. Hi ha caminadors que porten traje i corbata, no?
6: Ah.
8: O uniforme i porra, no ho sé. No ho sé, heu anat últimament a demanar finançament al banc?
2: Amb una porra?
8: Amb una, no ho sé. És una cosa que jo, bueno, he trobat aquí com una petita analogia.
0: Sí,
8: no?
7: Sí, sí, te la veig, te la veig.
8: No ho sé. A vegades les coses que ens haurien de protegir, no?, i ajudar a caminar.
0: Sí. Els avis al banc no els volen veure gaire, diguéssim.
8: No, tampoc, clar, perquè no interessa, perquè és com aquesta persona ja caurà d'aquí poc, no, ja per, no necessitarà aguantar-se més, no?
2: En canvi, el senyor Oliu no li passa el banc al vol, eh?
8: Exacte.
0: Sí, sí. I és grandot, ja, l'Oliu.
7: Però és que s'ha comprat un bon caminador, eh?
0: Sí.
8: O, per exemple, pots anar a denunciar algú a la comissaria i que et diguin, bueno, tens aquí unes multes sense pagar. Bueno, no ho sé.
6: Això passa?
7: T'ha passat?
0: A mi em va passar amb un llibre de la biblioteca.
8: Jo són...
0: Que vaig anar d'allò
6: i... A demanar-ne un i et vaig dir, torna amb l'altre.
0: Exacte. Això sí.
7: Has llegit?
8: Sí. Bueno, i la cosa hauria d'anar... O sigui, anava una mica per aquí, de què passa, no?, quan les coses que ens han de protegir... No, quan el caminador, que és una cosa que ens hauria d'ajudar a sostenir-nos... No?
0: Ens fa caure.
8: Ens protegeix, vull
0: dir. Sí, senyor. Quina marca era el caminador? Recordes la marca del caminador de la iaia? Té marques, els caminadors?
8: Balai. Aquí,
0: Balai,
8: per exemple.
0: Balai.
8: Sí, sí, sí.
2: És un amigo.
8: No recordo la marca, no?
0: Deuen haver-hi unes marques.
2: Sí, hi ha diferents marques.
8: Sí, no,
2: estic pensant molt de casa i ara no em ve.
0: Tu tens un caminador, també?
7: És una inversió que ha fet pel futur. No.
2: Ja, la persona que el feia servir...
0: Ja no camina.
8: Ah.
2: Vola, ja.
0: Ja vola, eh? Fixa't.
8: Bonic, això.
0: És bonic.
8: Sí, era, la conclusió era una mica aquesta,
7: però
8: no?
7: Però per què? Que corria molt, aquest caminador.
0: Va sortir, va frenar sec i va sortir.
8: Està guapo, aquest model.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
8: Era això. Tenia una última pregunta, ja que he començat amb una pregunta. Que és com, us heu adonat que a les oficines d'Hisenda... t'ajuden a fer la declaració de la renda?
6: Ai.
0: Sí.
8: No? Bueno.
6: Bueno.
8: Jo és això, jo després s'ha de recollir tot això que jo he dit aquí.
0: Sí.
7: Sí, sí, sí, sí, sí.
8: I d'alguna manera està bé, no?
7: Sí.
8: Si teniu qualsevol pregunta...
0: Home,
8: estic aquí.
0: En tinc tantes ara mateix que no sé per quina començar, diguéssim, eh? Sí. Però s'ha entès la metàfora.
7: I tant, sí. Jo li explicaré als meus fills avui. Sí.
2: Jo està en la boira, en la boira, en la boira, però de cop, pam, la metàfora ha aparegut i...
0: Sí, que no s'os espatlli el caminador.
8: Ara, exacte.
0: A la gent que t'ha d'ajudar no sigui la que et faci entrebancar.
6: Exacte, exacte.
0: Aquí.
2: Ara.
0: Pues mira, jo ho he dit en 30 segons, portes 4 minuts aquí. Ara.
6: Però ell ja ha posat literatura,
0: Pep. És veritat.
2: Silenci és dramàtic.
8: Si no us agrada, puc fer una altra cosa.
0: No volia desmereixer el treball literari que hi havia al darrere. Ha sigut un moment ben bonic.
7: Hi ha molta gent al cotxe plorant.
0: Sí, senyor. Tant de bo. Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Tant de bo tampoc.
0: No,
7: no. No, però d'emoció.
8: Endavant amb els sentiments.
0: Exacte.
2: Endavant.
0: Que no us falli el cotxe, tampoc.
7: Més et diré, perquè és millor més important el cotxe que el caminador.
0: Sí, senyor. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
2: Bravo!

0: està sonant, Arnau?
1: Això és el grup berlinès d'electropop-punk Grosta de Flusta.
0: Ostres, quin alemany que tens, nano.
2: Bé,
1: ens interpreta X Rollato mit mein Besten.
2: Trobo que t'ho poses molt difícil, Arnau.
1: Bé,
0: és el que hi ha, és el
1: jo
0: que
1: perquè
0: hi ha.
1: Domino l'alemany,
2: ja, ja.
1: I per mi no, no és dificultós.
3: No, ja, ja.
1: I sóc nadiu alemany.
0: Ah, si sí, vas sí. néixer a Alemanya?
1: No, però sóc nadiu.
0: De veritat.
4: Aquest també.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
1: La qüestió...
0: Ja em direu tots plegats que esmorzeu, perquè jo passo una altra pantalla. O comencem a menjar tots el mateix, nois, o jo vaig perdut aquest programa, eh?
1: No, jo faig que faig cada matí el mateix. Kebab amb estrellites.
0: Vinga, va.
1: Bé, el títol de la cançó, això que us he pronunciat de manera absolutament precisa, X Rollato mit mein Besten, significa vaig amb caminador amb el meu millor amic.
0: Mira que maco, quina escena t'entendre.
1: Sí, i és cert que d'entrada potser el caminador no sembla l'objecte que pugui inspirar més fàcilment una cançó, però el grup alemany ho va fer. La peça parla del fet de fer-se gran, de notar com et cruixen tots els ossos, però malgrat això, continuar sortint a ballar com si el geriàtric fos una rave.
0: Preciosa, preciosa imatge. Doncs escoltem els Grosstadt Get Fluster i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: cada dia hi ha més gossos aquí.
1: Molt animal.
2: Sou una colla de gossos.
3: He intentat fer el gos i tocar i no me n'he sortit.
2: No es pot, no es pot. Tot no es pot. Avui us porto el Totoro,
4: Totoro,
2: que és un xarpei de Granollers. Mira, i és de la Montse. Veiem-lo.
0: A veure.
4: Això és una manta.
2: No, és d'aquells gossos, un xarpei. És d'aquells gossos que són arrugats.
0: Tenen més pell, tenen molt marge per engreixar-se,
2: sí,
0: diguéssim.
2: Sí.
0: També.
1: I això? Això que
5: què és això?
1: Això que has sortit
2: d'aquí. És una espoleta.
3: Fan de la pell de gos.
0: Sí que ho sembla.
2: Un dia la Montse i la seva família se'n van anar de casa rural, no? I van veure un grup de vaques.
0: Sí.
2: I el Totoro s'hi va voler acostar.
0: Mal assumpto ja.
2: Mal assumpto.
0: No, no, ja les vaques deixeu-les.
2: Ja deixeu està. Tot, deixeu, no toqueu, com els dofins, no toqueu, no toqueu res.
0: Com el dofí, és ben petit.
2: No, no es toquen, les coses no es toquen.
0: És com tocar una oliva, tocar un dofí.
1: Sí, és
3: també té gust d'oliva, el dofí.
2: El Totoro, sabeu què li va passar?
0: Què?
2: Que es va trobar de cara amb el toro del ramat.
0: Ah.
2: Doncs ja em veieu, cames, ajudeu-me, fugint corrent cap a la casa, Totoro i Montse.
0: Vinga.
3: Pel passeig d'avui anirem fins a la ciutat d'Agrigent, que està situada a Sicília. L'any 570 abans de la nostra era, aquest municipi era un assentament colonial de la Magna Grècia. Les males llengües diuen que la ciutat està controlada per un tal Fal·laris, un dictador sense escrúpols.
0: Avui passegem el gos per la colònia grega d'Agrigent. Som a l'any 500, l'any 570. Ah. 500.
5: 500. No,
1: 500. No, 570.
5: 500. Fa molt temps, això.
2: Fa temps, sí. Fa temps, ha plogut.
0: Abans de Crist,
1: Abans,
5: Abans, eh?
0: Vull dir que hagués pogut dir 1570 abans de Crist, dius que deu igual.
2: També.
0: Perquè quan fa tant temps la diferència és mínima.
2: Ja no ve d'un.
0: Es pas on navegues.
2: No ve d'un segle.
0: 570 abans de Crist.
1: Es pas de...
0: Oh, que sí, està bé amb aquest spa.
1: Aquesta música en espais d'allà.
0: No?
1: Buah. Això és una cagada tan gran.
3: Ah, aquesta flauta sí.
0: Sí?
3: Que
0: sí?
3: La flauta sí.
0: Passejant en Totoro per la ciutat, podem comprovar que tots els racons estan impoluts. Tot està net i ordenat i els seus habitants tenen un bon nivell de vida. De tota manera, ens han arribat rumors que hem d'anar en compte, ja que aquest territori està sota el règim d'un dictador anomenat Fal·laris.
6: En compte, no ho deu patir, No ho deu patir, Fal·laris... Fal·laris és una bellíssima persona.
0: Sí? A veure, en Fal·laris és una bellíssima persona si t'hi portes bé.
6: Sí,
0: però
6: clar.
0: Les males llengües diuen que aquest dictador té el costum de matar i menjar-se els fills dels seus enemics.
6: A veure, senyor narrador, el Fal·laris té el seu caràcter, sí, això sí.
0: Està però... això és maco, això.
6: Com
0: no?
6: Tothom, Vostè com... també com fa si... cara de bona persona, però a veure...
0: Com si l'Illa es mengés els fills d'en Pedro Sánchez.
6: Sí.
1: No. No, perquè no són enemics.
0: Ah, no, clar.
6: No.
0: M'he equivocat.
1: T'has equivocat aquí. Que se'ls podria menjar, però que cas no.
0: No.
1: No. Lliga.
0: Que l'Illa es mengés els fills de Puigdemont.
6: Sí. És això, sí.
0: Això sí.
3: És ben bé això, crec.
0: És així.
6: Sí.
0: De fet, no sé per què m'emmerdo, perquè això no està escrit enlloc i no
6: cal. Estàs
1: pensant en Puigdemont.
6: Vols que ens quedem sense feina, no? Una mica.
0: Puigdemont, què?
1: Té fills?
0: Sí, la filla és filla. I el Zapatero tenia aquelles gòtiques.
2: Ai, sí, que maques aquelles.
5: No se les han menjat ningú?
0: No ho conto.
3: Les van tastar i amargues.
0: Elles potser van menjar algú, no ho sé.
1: No digueu aquestes coses.
0: No digueu que...
2: No sé què, els fills de la gent.
0: Exacte.
2: Home, ja...
0: De fet, a hores d'ara, l'únic que podem comprovar és que aquesta colònia grega, situada a Sicília, té una gran qualitat de vida. El dictador Fal·laris ha aconseguit una ciutat amb grans edificis, monuments i una població que té les necessitats bàsiques cobertes.
4: Claro, con Fal·laris se vivía mejor.
0: Claro. Fal·laris, ha fet moltes, ha fet pantanos, ha fet de tot amb Fal·laris.
1: Sí, sí.
0: També ha aconseguit portar aigua corrent a les cases, tu. Aigua 570 abans de Crist, Aigua, escolta... Una dutxa?
5: Collons.
0: Aquella època
5: devia anar bé,
0: Home, i tant que anava, quedava una pudor a tothom.
5: Clar.
0: Amb la ciutat sota control i sense cap perill a la vista, en Fal·laris es dedica a viure en el seu palau de marbre. La seva principal activitat és organitzar festes pels amics.
5: Com en la mínia mal.
0: Sí, senyor. Més o menys.
5: És el que fa.
0: És un home a qui li agraden les excentricitats. Es diu que Fal·laris es dedica a torturar presoners per tal de divertir els seus anfitrions.
5: Com en no. la Mínia Mal.
2: Sí. No.
4: Sí.
2: No.
4: Sí.
5: No ho fan.
0: Això en la Mínia.
5: No, però porta nans i coses.
2: I què? Que no poden treballar?
1: Sí.
2: Doncs calla.
5: Però poc ho critico. Sí. Jo dic que fa com en la Mínia Mal.
2: No.
5: Jo sí.
2: Ha dit torturar.
0: El nan de la Mínia Mal no el va torturar,
5: no,
0: que jo sàpiga.
5: No, però vull dir... Va,
2: enveja.
0: També us emmerdeu amb coses que no estan bé.
2: No cal.
0: Bueno, imagineu-vos un sopar. En Fal·laris, doncs, abans de sopar
1: fa
0: torturar algú.
1: Ah.
0: i ja està, i mira, és la seva...
2: Ben entretingut.
0: És la seva distracció, ja està.
1: Sí, ja està.
0: En Peril, per exemple...
1: Peril.
0: Peril, ara us el presento, és un home que ha vingut des d'Atenes per conèixer en Phalaris. Sí. Diu que vol ensenyar-li el seu nou invent.
7: Sí, sí.
0: Ets en Peril?
7: Sí.
0: I què?
2: Ets ben Peril.
7: Porto 3 anys ja treballant-me aquest invent.
0: Ah, sí?
7: És ben Peril.
0: Aviam, en Peril és un gran inventor.
7: A veure si li agrada.
0: Aviam. Diu que ha creat un giny molt interessant. N'ha construït un prototip i vol mostrar-li a en Phalaris.
7: Ja veurà que ben Peril, eh?
0: Aviam.
7: Ja si li agrada. És un invent revolucionari, eh, Peril?
0: Sí?
7: Oi.
0: L'invent és molt complex.
7: Sí, sí.
0: El primer que hem de fer és procurar que el nostre gos, en Totoro, no s'espanti en veure aquell artefacte.
7: Ja pot ser. Que molt ben Peril.
0: Sí que és ben Peril.
7: Ben Peril.
0: Us heu d'imaginar una escultura de bronze.
7: Una escultura de bronze?
0: Sí. En forma de toro.
7: En forma de toro, sí, senyor.
1: Aquest és l'inventor, eh?
0: Sí. És una escultura que gairebé fa 2 metres,
7: gairebé.
0: És més gran que un toro, de veritat.
7: I tant.
0: Això ho has fet tu sol?
7: Sí.
0: El pobre Totoro, el nostre gos, en veure aquella bèstia, està ben acollonit.
7: Sí.
0: Heu de pensar que l'escultura té tots els detalls, eh? Les banyes, els ulls, el morro, el pèl de l'animal, tot fet de bronze, és preciós.
7: Molt currat, eh?
0: Tu has treballat.
7: Molt currat, eh? Sí. Guapo, eh?
0: I no
7: és pas només una escultura, eh?
0: Ah, no?
7: No, això té utilitat ben parida.
0: Per què serveix, això?
7: Hòstia, explico, això és ben parida.
1: No ho saps.
7: Sí.
2: Home, com ho ha fet ell?
0: Ja ho explico.
7: Et fotrà gràcies explicar-me.
0: En Peril explica que aquell meravellós bou de bronze és un element de tortura.
7: Tortura?
0: Sí.
7: De tortura.
0: La panxa del bou té una porta per accedir a l'interior.
7: S'obre
0: la porteta. Hòstia, quin putant idiota. Resulta que de dins el bou està buit. Tot està pensat per introduir una persona dins de l'escultura i fotre foc just a sota la panxa de l'animal. Com que és de bronze, s'escalfa de valent i es converteix en un forn gegant.
7: Quina manera tan bèstia de morir, eh?
0: Sí.
7: A 1000 graus de temperatura, eh?
0: Això
7: ho foto 1000 graus de temperatura, eh?
0: Sí.
7: Hòstia, aquí pots matar algú i al cap d'un rato fer pizzas, eh?
0: No, és un bon invent.
7: És un bon invent, eh?
0: Ara t'havies d'estar avorrint, eh? Perquè almenys, bueno, vull dir que se t'acudeixi construir aquesta bestiesa.
7: Oh, borreixo com un dròpol, eh?
0: 1000 graus de temperatura.
7: 1000 graus.
0: Aquella escultura preciosa és una màquina dissenyada per matar gent.
7: Sí, senyor.
0: És horrible.
7: És horrible, això.
0: És horrible.
7: Sóc una bèstia.
0: A més, en Peril és tan bon inventor que ha aconseguit col·locar un sistema de trompetes dins del cap de l'escultura. Els crits de la persona que s'està morint cremada es converteixen en un so, com el so de l'animal, com si el bou
7: amigo,
0: estigués cridant.
7: Amigo, pell de gallina, això, eh?
0: Sí.
7: Explica lo de les herbes.
0: Oh, quines herbes?
7: Ja veuràs, llegeix-me.
0: Ah, sí, les herbes, sí.
7: Escrit.
0: Mentre la persona s'està cremant, unes herbes aromàtiques col·locades als narius del bou fan que la pudor de carn cremada quedi dissimulada i el vapor que surti pels narius de l'escultura faci bona olor. És un bon espectacle.
7: No, maco, està bé.
1: Està ben trobat,
7: maco,
1: eh?
7: Maco.
0: Nosaltres i el nostre gos, en Totoro, que encara no té... Bueno, no els té totes, que aquella bèstia banyuda sigui de bronze, tenim la sort d'assistir a la presentació del bou d'en Peril. La presentació es fa a la residència privada d'en Phalaris, davant d'ells i els seus amics de la noblesa.
7: Doncs bueno, senyor Phalaris, aquí li he portat...
1: Soc jo, Phalaris.
7: Sí. Jo li he portat això, una màquina de matar gent, com que vostè sé que és així una mica sàdic, sí. ben parit, això.
0: Aviam, en Peril és un gran inventor, però li falta una mica de màrqueting, eh?
7: Bueno.
0: La presentació del producte és una mica pobra. Mentrestant, en Phalaris, el gran dictador, encara no ha obert la boca.
7: Ai, que no li agradarà...
0: No, doncs si no li agrada, malament, perquè en Phalaris... Té la fama de que quan s'emprenya, quan les coses no li agraden, noi, no series el primer inventor que ordena executar, eh?
7: No, home,
0: sí.
7: No, home, això no...
1: Ara, finalment, silenci!
0: Ara, ei, que es pronunciarà.
1: Ai. Silenci!
0: Li ha agradat o no li ha agradat?
1: Ara aquest invent...
7: Hòstia, no li ha agradat!
0: Moment.
7: Ara em matarà!
0: Moment, no ho sabem, home.
1: Silenci!
7: Ai, no cridi.
1: Aquest invent...
7: Tenia raó la meva dona, no et fotis en problemes,
1: paio. Aquest invent és increïble!
2: Visca en Peril!
1: Ben parit!
0: El bou d'en Peril...
1: El de les herbes m'ha agradat!
0: Això sí que t'ha agradat.
1: Les trompetes m'ha agradat molt.
0: T'ha agradat.
1: Això ha agradat, eh?
7: Això ara en direm en bou d'en Phalaris, eh?
0: El bou d'en Phalaris.
7: En honor d'en Phalaris, eh?
0: Sí.
2: Ai, Fala.
0: Fala, li dius?
2: Sí, és que som molt amics des de fa molts anys.
0: Molt bé.
2: Fala, saps que seria molt divertit?
1: A veure, què?
2: Mira, ara s'ho ha acudit. I si algú es fica dins, i fem veure que el cremem?
0: Mira.
2: Ara t'ho passaríem bé.
7: És bona aquesta.
0: Una de les convidades de la festa ha tingut aquesta idea, fer una simulació, fer veure que algú és torturat a dins el bou.
1: Trobo que és molt bona idea. Molt bona idea.
2: Que gran passarem bé.
0: En Fallaris ordena que en Peril...
1: Que s'hi posi l'inventor.
0: Exacte. Ordena que es foti a dins de la panxa de l'escultura i faci una petita performance, no?
7: Bueno, vull dir, no voleu dir que ho de fer-ho, jo, això.
2: Fer veure, fer veure.
7: M'he de fotre aquí dins, ara.
2: Sí, serà divertit.
7: Però no engegarem.
0: No,
7: no, no.
2: No!
1: No, no.
0: En Peril és introduït a dins del bou. Un cop la porta està tancada, comença a cridar com si s'estigués morint.
2: Nyic!
7: Ai, que em moro, ai, que em cremo, faig bromes. Ai, que em cremo, ai, ben parit, l'invent. Ai, quin color, quin color.
0: És poc versemblant.
7: Bueno, però faig per... Ui, estem a 900 graus, com crema, com crema.
2: No sé, jo... Ai, jo mira, fala.
7: Va, ja surto.
2: A mi, jo pensava, no, si a dins del meu cap, que seria més divertit. M'estic avorrint
3: sí,
2: una mica,
3: no,
2: sí.
3: No m'ha acabat de sí.
2: No,
7: ja surto, doncs.
1: És avorrint.
2: No, espera un moment.
3: Una mica de realisme.
2: És que saps què passa que estic trobant? Jo, que tampoc surt fum pel morro sí, no, i l'olor que em fan dir.
1: Surto, però...
2: Calla, no, n'esteu un moment, un moment.
1: A veure, porteu una mica llenya i li cardarem foc en el toro.
2: Ara.
0: Fallaris ordena encendre una foguera justa sota el bou. En altres paraules, vol provar-ho de veritat.
2: Ara!
1: Ara! Ara! Que això va sortir, quadrat!
2: No!
1: Que això va sortir!
3: Quina mort tan poètica, no trobeu? No. L'inventor mort pel seu propi invent.
2: Bravo!
3: Bravo!
1: Bravo!
2: Bravo! Fallari! El meu Fala, que és l'anfitrió més bo del món.
0: Heu de saber que aquestes festes anaven així, eh? La cosa es podia embolicar de mala manera. En un moment, els esclaus de la casa han fotut una foguera sota el toro. Al cap de pocs minuts, el ventre de bronze de l'animal es torna d'un vermell intens. El pobre Peril s'està cuinant viu, literalment. La imatge és d'allò més macabre. El fum amb aroma d'herbes comença a sortir pels narius de l'animal i els crits del pobre Peril es transformen en un rugit metàl·lic.
2: Ai, que bé!
0: Quan sembla que la mort d'en Peril és inevitable, en Fallaris ordena treure'l de dins d'aquell forn gegant.
1: Va, prou! Va, ja ens hem divertit prou.
2: Ai, sí!
1: Traieu aquest pobre bestiota d'aquí dintre, va. L'inventor, fora, que surti.
8: Oh, estic al perill! M'hauré de pagar el doble, hòstia. Hòstia, assembla una pizza.
0: En Fallaris demana disculpes al pobre Peril, que ara mateix li cau la pell a trossos.
7: Que riu, aquell desgraciat.
0: És de mal demanar disculpes, també. Em sap greu, se'ns ha escapat una mica de les mans. Li dona les gràcies per l'invent.
1: Gràcies.
0: Que se'l quedarà amb molt de gust, diu. Finalment...
1: Bé, me'l quedo.
0: Te'l quedes, eh?
1: Sí, té.
0: I ordena que els soldats agafin en Peril i el tirin per un penya-segat.
1: Traieu-me aquest pollastre rostit d'aquí davant meu i el foteu penya-segat avall.
2: Ai, Pala, que divertit. M'he divertit molt, bravo.
1: Quina tarda de campana que hem passat.
2: Què fem dissabte que ve?
0: Aquesta és la trista mort d'en Peril d'Atenes, un inventor que va jugar amb foc i es va acabar cremant. Per la seva banda, en Fallaris va ser enderrocat uns anys després. I segons la llegenda, es veu que va ser cremat dins del bou de bronze,
1: no
0: també.
1: Sí. Sí. Toma!
0: Ara.
1: Toma!
0: Sí, sí. Qui no sabem si ha estat cremat o no és el nostre gos, eh? En Totoro. Anem a veure si se salvarà o acabarà morint. De qui dependrà això, Mercè?
2: De veure, com et dius? Susana. La Susana. I d'on ets? De Manresa.
0: Susana de Manresa. Què se n'ha fet del toro d'en Fallaris? On és l'objecte actualment? A. No ha arribat fins als nostres dies. Es veu que va ser destruït. B. Està al Museu del Louvre. O C. Està a una rotonda de Roma. Quan entres a Roma hi ha una rotonda.
5: A mà dreta.
0: Està allà. A, B o C?
2: A.
0: A. A. En Totoro és...

0: El pobre Totoro, malgrat haver presenciat un fet tan traumàtic com veure un home socarrimant-se dins d'un toro de bronze de 2 metres, ha pogut superar la passejada. Aquella vegada que es va trobar un toro al mig de la muntanya li va servir d'experiència i no es va acostar al toro d'en Falaris. Que no s'ha conservat, però jo una vegada vaig anar a un museu de tortura a Cantàbria i a de la Inquisició Espanyola també ho feien servir, això.
1: Ah, sí?
0: Hi ha un toro
2: també?
0: De metall allà exposat. Sí?
2: Quina obsessió amb el toro.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I amb el vostre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. En el recurs presentat davant de l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats han rebatut la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident dues vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda. I recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu el fundador de Mango ensopegar mesos abans de l'accident. En el recurs es desmenteix que la relació entre el pare i el fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que ha facilitat una condemna social anticipada, a la qual han contribuït les imatges de la seva detenció. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Els sindicats d'educació s'han tancat aquesta nit a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
2: Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial on encara crema el material combustible.
1: Brussel·les multa la plataforma xinesa Temu amb 200 milions d'euros per la venda de productes perillosos. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani.
2: El projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treballs directes. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que farà créixer el port tarragoní.
3: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
2: El Port de Tarragona parla d'inversió històrica perquè es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants de la Mediterrània Occidental.
1: Esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les properes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: El Barça femení, confirmades les sortides també de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
1: I Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto en el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres.
0: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: mercat de solució. Hi havia el Club de la Mitjanit i el Club de la Solució. Avui, en aquest canal exclusiu, diguem-ne, el Club de la Solució, explica què hi trobarà la gent, perquè és, fenomen que acabem de viure ara mateix i que t'acosta a Doraemon.
1: Espera, t'ho explico ara, però abans deixa'm saludar. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa, l'Alba Serrano i la Lídia Discipió. Avui és dijous, la solució es diu Raül Balam, molt bon dia.
2: Oh.
1: He fet una mica de trampa perquè he presentat el Raül, perquè quan expliqui el que surt al vídeo, nen, o sigui, a veure.
0: Fliparà.
1: El vídeo surt, espera, que m'acotxo a agafar-ho, eh?
0: De trucar al RAC per agafar això que
1: perquè
0: està agafant la carota.
1: M'han dit, però què portes al bolso? I he vist que el meu bolso deu pesar uns 5 quilos.
0: No, 10, 10.
1: I està ple, o sigui, porto com una espècie de necesser que jo podria marxar ara, al cap de setmana, amb tot el que porto aquí.
0: Doraemon.
2: Bueno, això és meravella, no?
1: Sí, meravella. Si tu portes un bolset que portes dues coses,
2: però
1: com
2: jo aquí
1: fas?
2: També et puc treure l'uda.
1: A veure, treu, què portes?
0: A veure, l'altre. No, no, mira, fem una cosa. Fem una cosa. Tothom que vulgui anar al canal de WhatsApp de la solució, que aixequi el dit i demani unir-s'hi, perquè gravarem un vídeo
1: amb el que porta
0: també,
1: el Raül.
0: Amb el que porta el Raül Balam.
2: Que sí, a mi poca cosa, vinga. Però normalment porto vinga coses molt ràndoms.
1: El Club de la Solució. Voleu formar part del Club de la Solució? Contingut en exclusiva, només el pengem allà, no apareix a les xarxes socials. Si voleu formar part d'aquest Club de la Solució, voleu saber què hi ha dintre de la meva bossa de mà i de la bossa de mà d'en Raül Balam, és una mica de Doraemon, ens envieu un WhatsApp al 677-387-19, us enviem l'enllaç, entreu en aquest club en exclusiva, el Club de la Solució, i allà ho podreu veure. Avui no parlem de bosses de mà, avui portem una solució gastronòmica, torna el puntet de sal, i de seguida us explico el tema.
3: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium us ofereix el puntet de sal.
1: Avui, nova edició del puntet de sal, i ens endinsem en l'univers d'Alerta. Les receptes per no tenir calor. Què és millor contra la calor, plats freds o plats calents? Hi ha aliments que ajuden a refrescar el cos? Quins plats venen més de gust en dies de calor? Com podem cuinar sense passar calor a la cuina? Quan fa calor, ens canvia la gana? És veritat que tenim menys gana? Raül, de l'1 al 10, com afecta la calor el que mengem? Tu, per la teva experiència del que et demana al restaurant.
2: Home, afecta moltíssim. Jo crec que ara bé és el moment que el cos, inconscientment, jo crec que et demana aquestes coses fresques, que et refresquin de dintre. Jo crec que és això el bo.
1: Però tu tens una teoria.
2: Jo 100%.
1: Què és refresca com més?
2: Jo, mira...
1: Ojo, teoria Raül Balam.
0: A veure, Balam.
2: Jo prendre un got d'aigua del temps o un pèl calenta et refresca molt més que un got d'aigua gelada.
0: Què dius ara?
2: 100%.
0: D'aigua calenta, eh?
2: Sí, una aigua calenta, perquè llavors, si tu prens un got d'aigua calenta, estàs donant més calor al teu cos de dintre que de fora, i tindràs la sensació que fora fa més fresca que dintre. En canvi, si tu et prens un got d'aigua freda, refresques el teu cos, però dintre, a fora encara segueix fent calor.
1: És una mica la teoria, això havia sentit, de dutxar-te també amb aigua més aviat calentona, perquè així quan surts, el cop de fred t'ajuda a refrescar-te.
2: Estàs més fresc.
1: També diuen que el te de menta, normalment a les cultures àrabs,
2: clar, és
1: se la prenen durant tot l'any. No sé jo, Raül, això ho hem de xequejar.
0: Mira, fem una cosa, que si hi ha un oient que tingui a mà un got d'aigua calenta, que ho provi,
1: no,
0: i ens ho expliqui. No, ens ho expliqui.
2: Jo no prenc mai aigua freda.
0: Mai?
2: Mai.
1: Mai a la vida?
2: Jo sempre del temps.
0: Mare meva.
1: Raül Balam i les seves merdes. Ara de seguida us intentarem posar llum a la foscor en aquest, segons ell, efecte calor fred de Raül Balam. Avui trobem la solució a totes aquestes preguntes a banda d'en Raül Balam, la convidada d'avui al puntet de sal. Un fort aplaudiment per la Clara Simó. Molt bon dia.
4: Bravo.
1: Hola, bon dia. Com estàs?
4: Molt bé.
1: La Clara la coneixereu @clarafogons, la trobareu a Instagram, i si no l'heu trobada, busqueu-la ara mateix, @clarafogons, si no la coneixeu, Amb dos fogons ens presenta aquest llibre, receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. A veure, Clara, tu ets professora de català, per cert, avui estàs de vaga.
4: Efectivament, estic fent una vaga una mica estranya.
1: Sí, és una mica autoexplotada, eh?
4: Sí, sí, sí, és així.
1: Estic de vaga per una banda i per l'altra estic aquí a la ràdio.
0: Mestra i explotada, i a vegades és un...
1: És un sinònim.
0: Una redundància.
1: Malauradament. Ella ho peta, compartint receptes fàcils i de cuina d'aprofitament, recollides, per cert, en aquest llibre, amb dos fogons. Així, Clara, pel boc gros, tu cuines menys quan fa calor?
4: Jo cuino menys quan puc. És a dir, jo cuino cada dia per necessitat. A més, m'agrada cuinar, vull dir que de tant en tant

0: ho faig per plaer, però a l'estiu sí, intento cuinar molt menys, sobretot tot el tema de forn, clar, això és horrorós.
1: Clar.
0: A mi que m'encanta fer masses, pans i aquestes coses, a l'estiu no m'hi trobaràs pas davant d'un forn.
2: A l'estiu no, i tu? Raül?
1: Jo intento cuinar sempre, a mi m'agrada cuinar, o sigui, el que sí que fas més a l'estiu, coses que no et donguin tanta calor. Pots fer aquestes coccions en fred, com podries fer una amanida de cuscús sense engegar el foc. Ficàs el cuscús, el deixes una nit amb un suc de llimona, un suc de taronja, una miqueta d'oli, una miqueta d'aigua, sal i pebre, ho deixes de dormir una nit a la nevera, aquella nit s'hidrata el cuscús i l'endemà et pots muntar una amanida sense passar fred ni calor i ficar una aigua bullint i res.
2: I no cal posar-se l'aire condicionat a 300 frigories.
1: No tinc aire condicionat a casa, ni un trist ventilador tinc a casa meva.
2: A la cuina de la feina, eh?
1: Bé, hi ha aires, però al final un aire en una cuina no ho notes. Jo, és mental. La calor és mental. Si voleu passar calor, veniu amb una cuina professional.
2: Buah! És que estic plantejant-me una cuina professional sense ventiladors o sense aire condicionat, és per morir-s'hi, eh?
1: A moments ja hem començat aquesta setmana, ja portem dos dies que el meu segon de cuina, que és andalús, és de Còrdoba, i ja va dient, que calor! Que calor! Només va dient això.
2: Mireu, dic l'hora, perquè és un moment important. Un quart de dues del migdia, som la solució. Avui parlem de receptes per no tenir calor, cuina per no tenir calor, i el Raül Balam ha fet una estranya teoria, ens ha dit que ell beu aigua calenteta per combatre la calor, perquè així es produeix com una equiparació de la temperatura interna amb l'externa i sembla que no tinguem tanta calor. Nosaltres ja sabeu que us portem la solució, per això hem trucat en Jordi Mestres. Ja sabeu que en Jordi Mestres, a part de començar a ser ja col·laborador de la solució, és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta setmana t'estic explotant, jo ho sé.
3: No passa res.
2: Però escolta'm, aquesta estranya teoria d'en Raül Balam, vols que te la tornem a desenvolupar o més o menys l'has pillat al vol?
3: No, sé de què va. No ho he pillat, però sé de què va, i té una base.
2: Epa!
3: És a dir, té una base, sí. I alguns països asiàtics, de fet, ho fan, que et posen un té calent a ple estiu, a típics té verd, i això es fa. I té una explicació. Tu quan prens una cosa calenta, i si fora, evidentment, fa calor, el teu cos engega una sèrie de mecanismes per compensar aquest excés de calor, per generar fred. Per tant, té una base que sí. El que passa que no és un consell que es pugui generalitzar per tothom, perquè, clar, en funció de com una està de base, aquests canvis, aquests xocs tèrmics de calor, si no ho compenses bé, no? Per ser una persona gran o amb problemes renals, etcètera, pot generar a certes molèsties, perquè aquests mecanismes de compensació no s'activen de la mateixa manera que amb una persona jove i sana, per entendre's, no? Per tant, no és generalitzable. Sí que té una base, una base fisiològica, que és perquè generen aquests mecanismes que ens refreden, d'alguna manera.
2: I com podem saber si som aptes fisiològicament o mèdicament per fer aquest truc que ens recomana en Raül Balam?
3: Doncs, vaja, si ets una persona gran, d'entrada no seria recomanable fer a l'estiu un té calent, perquè molt probablement la gent gran no sua igual que la gent jove, no? Per un efecte d'envelliment. Llavors, el que tampoc seria recomanable és fer coses molt fredes, no? Aquesta tendència d'embec una cosa gelada perquè fa calor, això tampoc és recomanable, perquè en realitat el teu cos el que farà és generar mecanismes per escalfar. Perquè si tu et prens el típic granissat que està a menys de 0 graus, perquè el gel doncs està a 0 graus, el teu cos activarà mecanismes que al principi semblarà que t'estàs refredant per l'efecte de l'aigua de freda, però l'efecte contrari. Que això passa molt amb l'alcohol fred, no? La típica cerveseta freda, i tens dos mecanismes, cervesa gelada i alcohol, al final obtens el contrari, en realitat. Per tant, s'ha de vigilar una miqueta i fer les coses amb certa consciència. Refrescar-nos sí, però és més efectiu hidratar-nos, estar a l'ombra, etcètera, i no anar als extrems. No?
2: Interessantíssim, eh? Per tant, si hem de triar entre aigua gelada a l'estiu o aigua a temperatura normal, tu diries normal o un puntet freda, però tampoc no passar-nos allò glaçada,
3: no. Un puntet freda, però no està gelada, no? Que és el mateix que passa, per exemple, quan parlem del tall de digestió. No és que es talli la digestió, és que es produeix un xoc tèrmic entre l'aigua molt freda i el cos molt calent, que el que fa és que el cos activa mecanismes, com que està molt freda l'aigua, per escalfar el cos, i pot haver-hi una interrupció del flux sanguini cap al cervell que fa que perdem el coneixement i ens ho farem.
2: Ostres!
3: Pot ser molt ràpid, però va una miqueta per aquí.
2: D'acord.
3: Si no és que falla la digestió, és a dir, no és que hi hagi un problema, vull dir, si no mengem...
2: Ah, també pot passar,
3: Per tant, no associem només amb el tema del menjar.
2: Perfecte. Escolta'm, és que de veritat, tot el que diu aquest senyor és mel, el que surt per la seva boca. Jordi, sé que t'hem interromput. Gràcies per atendre, com sempre, la nostra trucada. En Jordi Mestres, metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Premi de Comunicació, i no és per menys. Una abraçada, bonic.
3: Adéu, petó.
2: Adéu, adéu. Ai, senyor, escolta'm, des de quan t'apassiona el món de la cuina, Clara?
0: Des de sempre.
2: Explica'ns una mica la teva història, perquè clar, jo ara he dit mestra, però també dedicada al món de la cuina, a, sobretot jo et conec la faceta per xarxes socials. Sí. Com arriba la passió de la cuina a tu?
0: Jo crec que de família, perquè això ho has de mamar, no? Hi ha gent que li agrada la cuina de cop i volta, no? Però normalment ho has mamat a casa. Jo a casa sempre ens ha agradat molt menjar, tota la família ens ha encantat menjar i cuinar. I tinc la meva padrina que cuinava molt bé, el meu pare que també, ma mare que intenta innovar sempre que pot.
2: I li surt bé o malament?
0: I li surt bé, li surt bé. No, diguem que té una altra manera de fer les coses, no? La cuina, però...
2: Té una altra manera de fer les... Que subtil, eh?
0: No, però no, al final ell hi posa molt bona intenció i fa coses diferents i sempre està intentant innovar, que això és molt xulo.
1: Això és molt guai.
0: Sí, clar. Vull dir que ella potser no té aquesta tradició més de cuina, sa mare no li agradava gaire cuinar i per tant no té aquesta tradició de casa, però intenta treballar-s'ho, està fantàstic.
2: A tot això, crida oberta, com sempre, podeu participar en el programa d'avui a través de les línies habituals, eh?
4: Poden participar.
2: Ja ho estan fent, no?
4: Estan participant des de fa 10 minuts d'entrada, estan donant-li la raó al doctor Balam, de tota la raó.
2: Oh, el doctor Balam, eh?
4: Gràcies. El Raül, l'Esperança, la Marisa, el Ramon, la Montse, la Zela, jo tampoc bec mai aigua freda, tota la raó, Raül Balam, sempre de temperatura
1: ja
4: ambient.
1: Marxar.
4: No, però és que la Lourdes pren la cervesa del temps, o sigui, imagineu-vos que la cervesa...
2: Hòstia, un moment,
4: una cervesa freda. Però la Lourdes...
2: Com es diu aquesta persona?
4: Lourdes.
2: Lourdes, què fa? Cervesa del temps.
4: Cervesa del temps,
2: no
4: això
2: fotis.
4: Ens diu. Què creieu que és pitjor? Cervesa calenta o cafè amb llet fred?
2: Cervesa calenta, sens dubte.
4: No,
2: sens dubte.
4: És un debat. És
2: mira,
4: un debat
2: populista. La Clara està amb mi, tu? Claríssim. Què dius, Balam?
4: Pitjor, eh?
1: Què és pitjor?
2: Cervesa calenta o cafè amb llet fred? Però si hi ha el frappé, que ja és una mica això.
1: Va, no sé, aquí m'heu matat.
2: No sap decidir ara.
4: Doncs bé, no li tiro el hate ara a Lourdes.
2: No, pobra, no. Però un moment, m'ha sorprès.
4: Sí, sorprenent, sorprenent, sí. Bé, vies de contacte habitual, que ja les estan fent servir, lògicament, 93207474. Aquest és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres. I després hi ha el WhatsApp del programa, també col·lapsadíssim, al 677-38-77-19, on ens podeu explicar, avui que parlem de les altes temperatures, quin és aquell plat que us funciona quan us voleu treure la calor, o teniu calor, o en aquests mesos de...
2: Quan arriba l'estiu, eh?
4: Sí, quan
2: a mi quan arriba l'estiu se'm gira el cap, no sé per què.
4: Que no ha arribat encara.
2: Bueno, però
1: ja hi som.
2: Però se'm gira el cap i el meu cos comença a demanar pepino.
0: Home,
4: fixa't, cogombra,
1: refresca.
2: No. No es diu pepino?
1: No, no, es diu cogombra, també.
2: Ai, perdoneu, cogombra,
1: no passa,
2: és veritat.
1: No passa
2: res. No, és que tinc un problema amb el cogombra i el...
0: I el carbassó.
2: Carbassó. Gràcies. Sí, jo els he pensat, pepino, no. Cogombra, el cogombra. Em comença a demanar cogombra. Disculpeu-me,
1: perquè el cos demana, el cos demana coses que tinguin, suposo que molta aigua, el cogombre, els préssecs, les tomaques, el meló, la xíndria...
2: Què ens diuen a través del 677-38-77-19? Hem de dir que hi ha un regal, entre tots els que
4: hi
2: participin.
4: Ens diuen moltes coses i encara no hem dit fins i tot que hi ha premi, perquè entre totes les persones que participin sortejarem un exemplar. Puc demanar en directe, signat per l'autora?
2: La traquem, el signaràs, no?
0: I tant.
4: Del llibre amb dos fogons de la Clara Simó. La Lourdes pren la cervesa del temps. L'Anna diu, a mi a l'estiu m'agrada molt la Vichyssoise. Aquesta crema freda, diu, nutritiva, completa i fresca. Diu, si no, qualsevol crema de verdures.
2: Vichyssoise, considerem fàcil o difícil fer la Vichyssoise?
1: Passes calor, perquè ho has de coure. Vol un procés... Ha de voler un sofregit, vol una elaboració. No és un faig un gazpacho, per dir-ho d'una manera, agafo, trituro i tens. Hi ha una elaboració, però una bona Vichyssoise ben feta.
2: Ara has dit sofregit, però què porta el sofregit de la Vichyssoise?
1: Porro.
2: Ah, porro, no ceba, eh?
1: No, és el porro, clar, és una crema de porro on se li fica també.
2: És que a mi has de començar de 0-0, ja ho veus,
1: Bueno, no passa res, però és començar, però dic, les ganes hi són, no?
2: I són molt.
1: Sí, doncs ja està. Doncs això és el primer ingredient que hem de posar en una cuina, les ganes.
2: D'acord, aleshores, Vichyssoise implica passar calor quan la fas, perquè la Vichyssoise és d'aquelles cremes que tu pots congelar, o no?
1: Sí, 100%.
2: D'acord.
1: Mira, totes les cremes, fins i tot el gazpacho, pots congelar. L'únic que pots fer després, quan el descongeles, li dones una altra mixada amb el braç elèctric.
2: Però si no fa aquella textura tonta, no?
1: Clar, perquè llavors, clar, quan tu congeles fa gel. El gel són ganivets que van tallant. Uh-huh. Llavors, quan descongeles, queda aquell color, bueno, aquella textura que no ve de gust. Però li dones una altra mixada? O sigui, tornes allà a excitar totes les coses que hi ha allà dintre.
2: I torna a funcionar. Que no és el mateix que si congeles patata. Perquè quan congeles la patata, no us ha passat mai que congeles alguna cosa amb patata i després queda una textura raríssima?
1: Però llavors la pots tornar a mixar una
2: i també funciona?
1: Clar que sí, dona.
2: És que, de veritat, jo sóc lerda, eh? El meu pobre fill menjant coses deconstruïdes sense jo saber-ho.
1: No, llavors has de deixar... Jo crec que quan descongeles no has de... intentar descongelar ràpid, ho penses la nit abans, ho treus, ho deixes a la nevera a dormir, allò es va descongelant de mica en mica i llavors li dones una altra passada de braç elèctric, xum, xum, xum, xum i ja
2: i
1: està.
2: I funciona. El llibre de la Clara, hi ha una cosa que diu receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Si algú ara partís de zero, com ara ve jo, més o menys, que només hem fet ensamblatge a la cuina, allò de juntar quatre ingredients i procurar que no es peguin entre ells, per quina recepta consideres que podem començar a introduir-nos al món de la cuina?
0: Si és de llibre, has de començar per les de nivell 1. Jo he posat 3 nivells fogonets de dificultat. Clar.
2: Exacte.
0: A més, li he posat noms graciosos. Mm-hmm. No? Les primeres són de passo que t'emboli, doncs has de començar per aquestes. Després ja, quan ja ho tens una mica, tens suant la cansalada, que és aquesta de ja m'estic introduint bé, i ja quan ja en saps molt, perquè ja has fet totes les del primer nivell, les del segon nivell, tens la paella pel mànec.
2: La paella em sembla de les coses més difícils de fer, eh? També us ho dic ara.
0: Tampoc et pensis.
2: Perquè vosaltres en sabeu.
0: No, si facis el que facis, al final els valencians se t'enfadaran igual. Vull dir que és igual, pots fer el que vulguis amb una paella.
2: El llibre comença pel caldo de pollastre, hauríem de començar per aquí?
0: Per exemple, un caldo que al final ja veuràs, ara m'has posat una cara com si fos supercomplicat, però realment...
2: Jo penso en el caldo de Nadal, aleshores, clar, la cosa és més...
0: Tampoc té gaire complicació, vull dir, simplement és posar molta xitxa en una olla i molta aigua i molta estona.
2: I paciència.
0: Sí. No fa falta tampoc aquest nivell dels cuiners, que a vegades els cuiners em diuen no, perquè només ens cal un caldo que hem fet bullir durant 12 setmanes seguides. Bueno, això
2: potser no. Quantes
0: hores
2: ha de bullir un caldo perquè quedi en substància?
1: Perquè ens queda bé.
0: Total.
2: Quantes hores hem de bullir un caldo amb tots els ingredients allà posats?
1: 90 minuts.
2: Amb 90 sí. Minuts?
0: El de Nadal potser, jo faig 3 hores perquè el de Nadal i aquí som, no? I aquest ens hem gastat allà el sou amb tota la carn, no? Doncs fem bullir més i així doncs queda més concentrat. Però si no... I si tens una olla express, fantàstic.
2: Olla express, veus? Això se m'ha passat.
0: Olla de pressió, que això, si no els gustes en saps.
2: Bueno, jo he dit pepino, abans, nena. Estic perquè m'acomiadin, saps?
0: És veritat.
2: El 677-38-77-19-93-201-7474. Avui us estem demanant quina és la recepta que us funciona sempre quan s'acosta la calor o quan arriba l'estiu. Què ens diuen, Fran?
4: Doncs mira, la Marisa diu que viuria d'amanides i gazpacho tota la vida. El Josep Maria Carpaccio de peus de porc a mascarola diu que és una cosa que li funciona, fresqueta. I la Núria diu tot tipus d'amanides, amanides d'arròs, llenties, cigrons, cuscús, etc. I veig que triomfa molt el meló. La Nati, una bona crema de meló amb encenalls de pernil. La Núria i el Cristian també el meló. La Susana hi afegeix la sopa de meló amb una mica de menta i diu que pren aigua freda tot l'any, però té una amiga, concretament es diu Astrid, que veu la cervesa del temps, també com
2: no
4: la Lourdes.
2: Surtis, de veritat.
4: Hi ha un exèrcit de persones, es veu que sí, que estaven amagades, uns umpalumpes que vivien sota la terra, que prenen cervesa del temps.
2: Estan sortint a la
4: sí,
2: llum. Cervesa del temps, mare de Déu senyor. Els plats freds ens ajuden a sentir menys calor o no té res a veure? És la mateixa teoria que amb el líquid, teva? Raül?
1: No, jo crec que ens refresquen. El que sí que hem de buscar plats que no ens facin fer digestions molt llargues.
2: D'acord.
1: Clar, dic, si mengem uns peus de porc o un rostit, són d'aquests que porten moltes, una patata, que porten moltes calories, saps, moltes calories o alguna cosa, això, que són aquestes digestions que no em sortia molt lentes, doncs passaràs més calor. En canvi, amanides són coses més fredes, més fresques, que les digestions són més ràpides, no ho passaràs tan malament.
2: Gazpacho, a veure, d'entrada, el gazpacho és un plat efectiu per combatre la calor.
1: 100%.
2: Com és el gazpacho clàssic o estàndard? Comencem per la, si et sembla, li deixem a la Clara. Com sí. Fas un gazpacho, tu, Clara?
0: Jo, amb el que trobo de temporada.
2: Si fas una mica gazpacho de recapte.
0: Totalment. És que jo crec que un gazpacho és un plat de recapte total. O sigui, has d'agafar tomàquets de temporada, no em serveixen aquests que acaben de sortir al supermercat, aquests no serveixen.
2: Aquells que tenen, no vols? Aquells, com li diuen, tomàquets amb gust de porc expand?
0: Aquests no. Guaita. Aquests no cal.
1: No, els del gazpacho han de ser, si tu vas a la fruiteria, els que tenen...
2: Els lletjos.
1: Els lletjos, els que tenen per... en Codina, el fruit té on vaig jo a Sant Pol,
4: sí.
1: Té la caixa del gazpacho, que són els tomàquets vells, que són més madurs, una mica macats.
2: Que tenen una miqueta més de sabor, no?
1: Aquests són els bons. Els que els sucres del tomàquet estan excitats.
0: Mm. I a més et sortirà més baratos, perquè si els dius, escolta, dona'm aquests que tens una miqueta lletjots, ja se sent com una mica així, com... no,
2: ja hauria de fer una rebaixa de preu.
0: I dir, ja te'ls deixo una mica més baratos.
2: Ah, Goita. Per tant, aquells que queden al fons.
0: D'aquests, després cogombra, pepino, jo no, cogombra. Cogombra també. Jo penso que t'agrada, et ve molt de gust el cogombra, igual que ens ve de gust el meló, perquè és de la mateixa família.
1: Mm. Són...
2: És que, de fet, vam fer un experiment, no? Recordo que, sabeu que si el cogombra, ara diré una marcianada i flipareu, però m'encantaria tenir... Mira, potser podem anar a comprar cogombra i buscar sucre i farem la prova en directe.
0: Perquè té gust de meló, oi?
2: Cogombra amb sucre, igual a síndria.
0: A síndria. Espectacular.
2: Cogombra amb sucre, igual a síndria. És més, intentarem fer l'experiment ara mateix amb en Raül Balam i amb la Clara Simó, que provin el cogombra amb una mica de sucre, a veure si té sabor a síndria. Què més hi posem?
0: Després, aquí hi ha una miqueta de tensió. Hi ha gent que hi posa pebrot verd.
2: D'acord.
0: Hi ha gent que hi posa pebrot vermell. A mi m'agrada.
2: I no s'ho posa els dos?
0: Sí. Ah. Jo no hi poso de vermell, perquè m'agrada la cosa dolça.
2: D'acord.
0: I, per tant, potencio el dolç amb el vermell. Però... Tu també? Ah, ets d'Albert,
1: eh? Jo soc d'Albert.
4: Perfecte, Catalunya dividida. Catalunya dividida, com sempre.
0: Exacte. I després hi ha el tema de l'all, hi ha gent que no n'hi posa, a mi m'agrada un puntet d'all, i hi ha gent que fins i tot hi posa ceba, jo no n'hi poso.
2: Tu poses ceba?
1: Sí.
0: Veus?
2: I poseu pa? Perquè aleshores m'han dit abans, no, és que si poses pa, aleshores ja és salmorejo.
1: No, jo a casa hi fiquem... És que la mare, com el gazpacho que fem a casa, el de la mare li diu vellut, perquè a la textura li quedava vellutada dintre de la boca. I ficava pa i bastant d'oli, i llavors quan ho mixava et donava aquesta textura avellutada
2: sí
1: en boca.
2: D'acord.
1: Però allò ja és més un salmorejo. A casa fem més un salmorejo que no és un gazpacho.
2: El gazpacho
1: te'l pots veure,
2: no?
1: Sí, te'l pots veure amb un got fantàstic i ja n'hi ha prou.
2: El salmorejo és com més dens, no?
1: És potser més densec, sí.
2: Si poses pa al gazpacho?
0: Jo no hi poso pa. Ah? Jo només, no, jo directament tiro de força oli també, i un truc que vull apuntar aquí.
2: Truc.
4: Vinga, va.
0: Perquè si volem un gazpacho directament fred, triturem glaçons en lloc d'aigua.
1: Clar.
0: O sigui, són coses que no se'ns passen pel cap a vegades, però...
2: 100%. Glaçons fets a la nostra nevera. No foteu els glaçons aquells de l'autopista. De la benzinera,
0: no,
2: perquè
0: no,
2: ja saber de què estan fets.
1: A casa.
2: I després que et carregues la Thermomix o el que tinguis.
0: De proximitat.
2: Sí. Per favor, glaçons de proximitat que hagueu fet vosaltres en la vostra nevera. Per tant, diríem que el gazpacho és un dels elements estrella dels estius, eh?
1: Jo crec que 100%, sí.
2: Jo no sé si algú de vosaltres sap si és veritat que el gazpacho original no portava tomàquet.
1: Home, aquí sí que no t'ho sabria, jo no t'ho sabria dir, però clar, dic, aquí segur que es feien aquestes amanides, però la tomàquet ve d'Amèrica.
2: Clar.
1: Fèiem altres coses.
2: Clar.
1: Fèiem menjars blancs, potser eren només de cogombra.
0: O l'ajo blanco.
1: Sí, un ajo blanco i totes aquestes coses.
2: Perquè l'altre dia, documentant-nos, vam veure que a l'inici, després del descobriment d'Amèrica, el tomàquet era considerat una planta verinosa. No és fins al segle XVIII que es comença a fer servir,
1: sí.
2: A les receptes. Per tant, potser teníem algun gazpacho similar, però sense tomàquet. I ara és la base, no?
1: No, que la base... jo crec que es va començar a fer servir quan van haver produccions de moltes tomàques, i suposo que devien començar a dir que en fem de tanta tomàca i van començar a triturar, i llavors va passar-se a dir gazpacho. Per això també ara aquí faig invenció una mica jo, eh?
2: Deixeu-me anar al telèfon, al 93-201-7474. Arel, bon dia.
5: Hola.
2: Hola, com estàs, estimat? Escolta'm, quina recepta no falta mai a casa teva quan comença a fer calor?
5: A mi sempre fem cogombra marinat amb salsa de soja.
2: Opa, i com es fa això? A veure, m'interessa molt com es fa això, perquè jo sóc amant del cogombra. Com ho fas?
5: A veure, heu d'anar a buscar un cogombra, a poder ser holandès.
2: Epa, per què un cogombra? Epa, aquí t'aturo. Per què, companys? A veure, cuiners, per què cogombra holandès?
0: Ho desconec, vull saber-ho.
2: Per què cogombra holandès, Arel?
5: Doncs perquè... A veure, no ho sé ben bé, però és que aquests són molt grossos, molt bons, tenen una textura molt més... Bueno.
2: D'acord, perquè a tu t'agrada el cogombra holandès. D'acord, anem a comprar el cogombra holandès, el pelem, sí?
5: Sí, bueno, no. L'heu de netejar molt bé i pelar-lo a mitges.
1: Fer com ratllades, no?
2: D'acord, com ratllades, sí.
5: Ara heu de tallar-lo per la meitat.
2: Sí.
5: Amb una cullera li extraieu les llavors.
2: Sí.
5: I ara, per fer la cosa amb la calamarina, és bàsicament salsa de soja, all, gingebre, com es pronuncia?
0: Ho he dit
5: també
0: perfecte.
5: Se li ha de posar, ho he dit, salsa de soja?
2: Salsa sí. De soja, sí.
5: Ah, vale, no me'n recordava.
2: I què més hi posem?
5: I bé, també em sembla que se li havia de posar mel.
2: Mm.
5: I això ho deixes allà durant el que fas al dinar.
2: D'acord.
5: I ja tens una... un aperitiu pel dinar molt bo.
2: Bravo,
4: bravo,
2: Arel. De veritat, és el petit xef de Catalunya, l'Arel, eh?
1: M'encanta.
2: Arel, de veritat, eh? Quina persona més resolta. Apuntem la teva recepta i calla que no te la copiï avui mateix, Arel. Una abraçada, bonic.
5: Una abraçada.
2: Fins ara. Adéu, adéu. Va, de seguida entrarem en el terreny Amanides. Abans, però, al 677-38-77-19. Recordo que avui hi ha premi, tant a les trucades, entre les trucades, com entre els whatsapps. Entreu al sorteig, truqueu o escriviu. 93-201-7474.
4: És que la Teresa fa el gaspatxo sense tomàquet. No, no hi posa tomàquet, però hi posa el bocat. Ah. Això també, aquí al gaspatxo.
2: És com un gaspatxo del bocat, això?
1: Bueno, llavors més un salmorejo, no? La textura salmorejo, deu ja quedar més pastosa.
0: Mm. I verda.
1: Sí,
0: ha de quedar verd,
1: ha de quedar verd, un
2: però
1: verd
2: okay,
1: maco.
2: M'agrada. Què més?
4: I després hi ha diverses variants. Per exemple, la Núria diu que fa una sopa de síndria i tomàquet amb un polsim de menta i formatge ricota. Diu que això li agrada molt i li
2: tinc
4: funciona.
2: Tinc una pregunta sobre el formatge ricota.
4: Molt bé.
2: Em sap que és el ricota? Sí, que és com... Hi ha un punt agre?
1: Bueno, hi ha un punt àcid, més que agre.
2: Perquè en vaig comprar un i vaig dir, però això què és?
0: Potser no està en gaire bon estat, eh?
2: Pues ja aniré a una marca que no diré on, però a tornar-lo, eh? O sigui, en principi no ha de ser agre.
0: Home, agre no.
2: D'acord.
1: Ha de tenir un àcid del làctic.
2: O potser que m'he de canviar jo la llengua, també us ho dic, eh? Vull dir que potser no vaig percebre el que tocava, eh?
1: O llegir quan...
2: No, que l'acabava de comprar, que no el mateix dia que el comprava, tu. Fran, el 677-38-77-19, què ens
4: diuen? Mira, a l'Eva també li agrada el cogombre, concretament. Una crema de cogombre i el bocat amb menta i alfàbrega. Això, de l'1 al 10.
1: Anem a aquestes herbes aromàtiques que refresquen. Jo crec que en refresquen la boca, no? Quan et menges un caramel de menta o d'eucalipto, que et refresca la boca. També és una manera de refrescar-te, és un caramel d'eucalipto i llavors beure aigua.
2: Oh, mira,
1: allò et refresca en un moment.
2: I segons quina marca, nen, et refresca tot el tracte, eh? De dalt a baix. Per cert, em diuen que el formatge que estic buscant és el cottage.
1: El cottage.
4: Ah,
1: cottage.
4: Sí.
2: Quina textura té, quins aromes té?
0: No vull dir-la, la textura que té, perquè és una mica fastigosa, la textura del cottage aquesta, no?
2: El cottage, això, el cottage.
0: És com una cosa molt grumolloseta i mig líquida, no sé.
2: Però sí que té un sabor curiós, no? Amb què l'hem de barrejar, el cottage?
0: Amb les escombraries.
2: Perdó,
0: és molt políticament incorrecte, això, eh? Perquè ara està com molt de moda, diu que té molta proteïna,
2: aquest
0: formatge.
2: Sí, perquè té molta proteïna, aleshores, si et vas a dieta, et diuen, no, el cottage,
0: Mira, reivindiquem el mató, per favor.
2: Sí. És el mateix?
0: Home, no, és més bo el mató.
2: Bueno, sí, ja.
1: 100%.
0: Al final té la mateixa proteïna.
2: Ah, de veritat?
0: Jo crec que sí.
2: El fotré mató, que em sortirà per les orelles, ja veuràs tu.
0: Sisplau, reivindiquem el mató i els formatges frescos d'aquí, els
2: fora
0: que cottage, podem fer a casa, si volem.
2: Fora cottage, que entri mató. Va, fem una pausa. A la tornada parlem d'amanides de cara a l'estiu i seguim parlant d'aquest llibre de la Clara Simó amb dos fogons, receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Ara tornem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Oh! Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: Vuit minutets els que passen de dos quarts a dues del migdia. Som la solució, avui estem parlant de cuina d'estiu, de plats per refrescar-se, i hem fet una mica...
4: No.
2: Hem fet la prova, eh?
4: Amb el departament audiovisual de la solució, avui treu fum. Entre el vídeo de Doraemon, de l'Elisenda Carot, el que farem després del Raül Balam, i això que ara explicaràs.
2: Bàsicament, jo tenia la teoria que agafant un cogombre i posant-hi sucre...
4: Disculpeu,
2: a veure, seu Lívia i Alba, vull que ho tasteu.
4: Quan diu la Carot, jo tenia la teoria que...
2: Jo tenia la teoria que el cogombre, posant-hi una mica de sucre, que això ho vaig llegir a algun lloc fiable, eh? No, molt interessant. O sigui, sí, podria ser molt interessant. Però vam buscar documentació i deien que sí que s'hi assemblava molt. Ara, heu tastat cogombre amb sucre, veredicte. Clara.
0: La intenció era bona, però a mi no m'ho sembla.
2: I a tu, Raül?
1: Jo el que digui la Clara...
4: La Clara ha sigut
2: tercera
4: subtil.
2: Via, tercera opinió. A veure, Alba Serrano i Lívia Discípio. Bon dia, estimades.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ho heu tastat?
7: Jo no, no mentiré. No m'agrada el cogombre.
2: Jo sí. I què? I què?
7: No sap a síndria.
2: No té sabor a síndria, vaja, vaja. No. Bueno,
7: però està bo.
2: Però si voleu veure el vídeo de la Clara i del Raül tastant aquesta, no sé, aquest invent estrany que m'ha vingut al cap, doncs ja sabeu, entreu al nostre Club de la Solució. Com podeu entrar-hi? Doncs ens demaneu l'enllaç a través del WhatsApp al 677-38-77-19, us donem pàgina exclusiva i veureu aquest vídeo.
4: Hi ha gent que envia l'emoticona de la persona aixecant el dit, eh?
2: Ah, sí, eh?
4: I ja no cal més paraules.
2: Aixecant el dit del mig?
4: No, aixecant el dit índex.
2: Ah!
4: Quan demanes pas... Quan demanes pas, sisplau.
2: Què diuen? Què diuen?
4: No, això, que estan enviant la motivona perquè volen pertany al Club de la Solució. També envien les seves receptes perquè saben que poden guanyar el llibre de la Clara Simó.
2: Exacte. I per cert, ja hem matat el cottage i hem dit que visca el mató.
1: Visca el mató. I a més, te'l pots fer a casa amb una bona llet.
2: Com fem un mató a casa?
1: La tècnica que fem a casa la fem amb aigua de mar.
2: D'acord.
4: Ostres.
1: Que reduïm aigua de mar. Mira, en el meu... Farem una així publicitat al meu Instagram. En el meu Instagram tinc la recepta de com fer mató a casa, però redueixes l'aigua de mar...
2: Anem a fer-ho formalment. Voleu fer mató a casa? Doncs escolteu el que ens diuen Raül Balam. Mató a casa, com ho fem?
1: Doncs, mira, es pot fer amb una bona llet, sempre, una bona llet.
2: Llet, sí que la pots tallar. 100%, eh?
1: Sí, llavors necessites algú per tallar aquella llet. Uh-huh. Pot ser un àcid com un suc de llimona, un quall químic que pots comprar en una farmàcia, o et pots fer amb una aigua de mar, que les venen embotellades, no aneu a buscar la laboreta de l'aigua de mar, sí, que hi ha de tot menys aigua de mar en allà, una aigua de mar embotellada.
2: Que sortirà un mató amb una compresa, saps? No ho feu, això, eh?
1: Doncs s'ha de reduir, és una tècnica japonesa, has de reduir aquesta aigua de mar, no me'n recordo la proporció.
2: Això mireu a l'Instagram.
1: Ara a l'Instagram hi és. Baixes, llavors agafes aquest litre d'aigua de mar, el puges fins a 70 graus, li tires aquesta aigua que li pertoca, esperes a que pugi a 90 graus, ho deixes i per la sal, la concentració de sal, et separa el quall de la llet.
2: D'acord.
1: Llavors tu t'agafes allà el mató, meravella.
2: El mató que és la llet, eh?
1: Sí, et treus el xirigot, que seria el líquid, i et quedes al mató.
0: Ara, un momentet, ara puc explicar la versió facilíssima, com sí, perquè ho entengui la Carot, perquè estava mirant amb cara de què m'estàs explicant, 90 graus.
2: Pillat el sí, sí, sí. He pensat, sí, sí.
1: El número 1, no? Estem en el número 1.
4: Estem al número 1.
0: Endavant. Escalfes la llet.
2: Escalfo la llet.
0: Normal, no fa falta que sigui. Si és bona, evidentment en sortirà menys.
2: Però vull dir, ni semi desnatada ni història.
1: No.
2: Ben natada.
1: Tota la grassa del món volem anar allà.
0: Molt natada.
2: Natada.
0: Natadíssima, d'acord? L'escalfes fins que posis el dit i comences a cremar una mica, però no gaire.
2: D'acord.
0: I agafes una mica de suc de llimona i la llimona l'esprems allà damunt. D'acord. No fa falta que amadeixis gaire.
2: Val.
0: I després apagues el foc i ho deixes una miqueta així. I llavors que entre un momentet començarà a fer-se lleig allò. Amb una textura tallada amb molt mala pinta.
1: Com si ho haguessis congelat.
0: Com si ho haguessis congelat, gràcies. Efectivament. Amb una pinta horrorosa.
2: Val.
0: Això és el que vols. Ho has de deixar una estona així. I al cap d'una estona agafes, ho poses en un colador típic que tu tens de casa també, Carot. Sí. També ho tinc, això. És un colador normal i corrent.
2: El colador tota la vida, d'aquells de jugar esgrima.
0: Efectivament, aquests de jugar esgrima. Doncs hi poses aquesta barreja i la part que surt el liquidillo, això ho pots utilitzar per fer un pa de pessic.
2: Com el suero, eh?
0: Sí, sí, és això. El xerigot és el suero. I la resta és un mató. Això pots ajuntar una miqueta així, o si no, ho pots escampar i tens el teu fantàstic cottage.
2: Ai, m'encanta, un aplaudiment,
4: bravo,
2: per favor.
4: Bravo, Clara.
2: Com fer mató a casa, de veritat, eh? Ens ho han explicat en Raül Balam i la Clara Simó. Us he de dir que tenim molta gent al telèfon. Avui ens hem aparat una mica amb el telèfon, perquè tenim l'Anna i tenim la Montse. Anna, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: A veure, un truco, i ho digui així en català mal dit expressament, ai, ai, perquè la llimonada tingui més gust. Com ho fas?
8: A veure, serveix tant per la llimonada com per qualsevol suc de fruita i fins i tot abans que parlava una brou per als ingredients d'un brou. A veure, jo ho vaig descobrir perquè vam aprendre a fer limoncello i per fer limoncello és d'agafar la pell de la llimona i fa servir bastantes llimones, però quan vaig dir que faig amb tanta llimona pelada i la vaig congelar. I resulta que un dia fent llimonada amb una llimona recentment collida de l'arbre i amb la que vaig haver tret del congelador em vaig adonar que un cop descongelat extreus molt més de la llimona que sense passar per aquest procés, perquè clar, la congelació trenca totes les cèl·lules, totes les fibres, i a l'hora d'extreure, extreus molt. Això que també amb un brou, tot el que tu puguis congelar i descongelar, i sobretot si descongeles malament, i quan es fa més malbé el producte, extreus molt més ràpid tot el contingut.
2: La química al cervell de la cuina. O sigui, estic al·lucinant, estic descobrint un món. No se l'havia ni passat pel cap. Aquí, clar, jo anava fent cares i els dos xefs em anaven mirant molt i em deia aquesta baixa de Rebeca, no? Jo no sabia això.
1: Però la cara que fas d'il·lusió...
2: És màgica. És extraordinari.
1: Per tant, cara de nit de reis.
2: Clar, perquè que jo vaig descobrint coses, clar, així potencies el sabor perquè has trencat com les fibres, no?
1: Clar.
2: Sí. Quan congeles i descongeles. Sembla extraordinari. Doncs escolta, m'ho apunto, Anna, perquè a més la llimonada crec que és una cosa que puc controlar sense que se'm faci malbé. Intentaré el teu truc.
8: De fruita que feu a casa, doncs serviré igual.
2: Doncs ho intentaré. Apuntadíssima, Anna. Entres al sorteig. Una abraçada, bonica.
8: Gràcies.
2: Fins ara. Adéu, adéu. Montserrat, Montse, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Com estàs, Montse?
9: El meu truc...
2: Mira com l'han ensinistrada. Igualment.
9: El meu truc té una mica de relació amb el que deia ara l'Anna, l'altre oient. Però jo l'aplico al gazpacho. A nosaltres ens agrada el gazpacho fred, però acabat de fer. Però no ens agrada amb gel, perquè no ens agrada posar-hi més aigua. Ens agrada fred i ens agrada amb gust de tomàquet.
2: D'acord.
9: La solució, mai més ben dit, és agafar els tomàquets, tallar-los a trossos i guardar-los al congelador dintre d'una bossa. Això et permet... Primer que tot, estalviar, perquè potser són restes de tomates, no són tomates que estan a punt de morir, de massa madures, doncs tu les congeles. Qui diu tomates, diu trossos de ceba que t'han quedat, o pebrot verd, d'una manera del que sigui, al congelador. Llavors, quan jo faig el gazpacho i poso una gran part del tomàquet, del que sigui, de la nevera, i l'altra part la poso congelada, amb la qual aconseguim dues coses. Com que la fibra del tomàquet i de les verdures ja està trencada, el gazpacho quedarà més fi i quedarà fred a l'instant, i és fet i menjat.
2: Uau, un aplaudiment fortíssim.
0: Espectacular, això.
2: Més, a mi aquest truc de la Montse, no sé a vosaltres, a mi em dona com tranquil·litat emocional, Montse, també, perquè de vegades queden miquetes de merdetes que jo intento anar-les col·locant.
9: Ui, és
2: clar, i fa molta ràbia.
1: No, és que s'ha de ser així, és a la cuina.
2: O sigui que tu tens una bossa al congelador on quan s'obren merdetes de tomata ho vas fotent allà, on merdetes de ceba ho vas fotent allà, eh?
1: Sí, amb rotació sempre,
9: una ceba tendra que estic fent una mena de manquer un trosset, clar que la puc guardar per demà, però calla, que la posaré entre la bossa del gazpacho. O tomàquets, que ja em compro moltes al pagès i que estan molt al punt, doncs em congelo unes quantes bosses i vaig tirant.
2: Doncs un aplaudiment fortíssim per la Montse, gràcies per trucar-nos, Montse. També entres al sorteig. Una abraçada, bonica, gràcies per escoltar-nos. Ha penjat, està molt ben instruïda, la Montse. Sí, ha dit, el meu truc és aquest, pam, pam, pam, vinga, adiós.
4: No, s'ha d'aprofitar el temps.
2: Escolta'm, tema amanides. Raül, quina recomanes així per l'estiu per refrescar? Una amanideta per refrescar, que no sigui l'habitual, eh? No, amanida amb tomata, xerri...
1: Mira, jo l'altre dia em vaig fer una que la gent els hi va encantar, que és amb carbassó, amb aquests carbassons tendres que no són tan grossos, que tenen les llavors encara estan molt tupides, tallats molt finets, molt finets, tomàquet xerri partits per la meitat, alfàbrega tallada amb tisores per sobre, perquè així no ens quedarà, negre.
2: No agafeu l'alfàbrega de pot, eh? No feu com jo, eh?
1: Per favor,
2: eh?
1: Alfàbrega, comprar amb branca.
2: Fresca.
1: La podeu conservar molt bé a la nevera, dintre un got, embolicada amb paper de cuina humit i una bossa a sobre, que li farà com d'invernacle. I teniu allà alfàbrega per 2 setmanes. Sí.
2: Això és que hauríem d'haver parlat fa una setmana, perquè se m'ha putxat una alfàbrega.
1: Malament, s'ha de guardar sempre. Jo
0: es fa pudor després, quan es fa malbé, perquè es va com podrint.
1: Llavors, aquesta amanida, sal, pebre, xipotle, si t'agrada mica picant, que és com és un pebrot picant mexicà, bulls un ou, treus-la al rovell, el barreges amb aquesta amanida amb un bon raig d'oli, això et farà salseta, i llavors la clara, talladeta, quallada, li ties per sobre. Tens una amanida de carbassó, que el carbassó queda com encurtit, és una passada.
2: Doncs escolta'm, l'apuntem juntament amb la de l'Arel, del marinat amb soja, que em sembla que ens explicava. A veure, per exemple, amanides de pasta o d'arròs, la clau per fer bé la pasta i l'arròs.
0: Jo penso, els italians diuen la pasta fatta i mangiata, no? Diuen que la pasta ha d'estar acabat de fer. No sempre pots tenir-la acabada de fer. Si no, sempre pots agafar, treure-la una miqueta abans que s'acabi de fer.
1: Clar.
0: i la conserves així.
2: És que però un moment, expliqueu-m'ho fort d'amis, eh? És a dir, jo faig la pasta, sí, la trec
0: una miqueta abans del que t'agradaria menjar-te-la.
2: L'escorro.
1: 5 minuts abans mateix, sí, sí, eh? I la pots guardar a la nevera, eh?
2: La guardo a la nevera, però sense l'aigua, evidentment. Ja sí que és molt obvi, però jo no sé tu. Sí.
0: Escorreguda, i si vols posar-hi una miqueta d'oli, oli de girassol que no és tan àcid, i ho tapes a firme, així com enganxadet. Uh-huh.
1: Però és que tu tastaràs en aquell moment, tastaràs aquella pasta i la trobaràs que crua. És crua. Però com que la per fora és humida i per dintre està crua, com que dormirà a la nevera, ella mateixa s'anivellarà.
2: L'homeòstasi, que
1: diuen,
2: eh?
1: S'hidratarà ella mateixa i al final agafarà el que de fora era molt cuit i el de dintre era sec, ho equilibrarà i és fantàstic. I amb l'arròs també.
2: I el dia següent estarà bona?
1: Estarà perfecte al punt. O sigui, no tindràs aquestes pastes, a vegades aquestes amanides de pasta, que la fas feta, la guardes a la nevera, però clar, tu barreja amb enciam una amanida, una pasta calenta, al final aquell enciam el cauràs.
2: Un moment, soc jo? O això ho sabies tu, Fran?
4: No, bueno, jo ho sabia perquè ho havia vist en el guió, però no ho sabia, no.
2: Estic al·lucinant, de veritat, amb aquests trucs.
1: I amb l'arròs també, sí. Si un arròs el vulls 15 minuts, 13 minuts, tu a 8 minuts escorres, ben planet, tapadet amb un paper, okay, amb un paper de film,
2: film.
1: I a la nevera.
2: I
1: l'endemà tindràs un arròs que no serà d'aquells pastossos covats, tindràs un arròs perfecte.
2: Això li diré al meu senyor, que es fa el seu, entre cometes, batch cooking, l'arròs li surt al final com si fos arròs amb llet, saps? Bueno. Tot pastadet, eh?
0: Si no cal que serveixi com per posar massilla a les parets.
2: No caldria. Per alicatar la cuina. 677-38-77-19.
4: El Jordi fa carpaccio de carbassó, el posa a la nevera i, escolta, molt refrescant, diu.
1: Sí, el carpaccio de carbassó és... Oh.
4: Això és una fantasia, no? La Jèssica fa un bol d'arròs fred i posa salmó fumat, alvocat, mango, soja i sèsam. Diu, és el plat que més li funciona quan pugen les temperatures. Seguim amb els gaspatxos, eh? Gaspatxo de maduixes que fa l'Anna. També hi ha receptes amb cogombre per la Carot, diu la Maria Dolors. El cogombre triturat amb iogurt, menta i una mica d'aigua freda.
2: Això és el tzatziki. Això sí que ho havia fet així intuïtivament, perquè ho vaig veure un dia, un plat preparat a 3 euros, i vaig dir, però què és això?
1: Això m'ho faig jo
2: avui a casa, amb un rajolinet.
1: Clar que sí.
2: Home, per favor, i així no tants excipients i coses.
4: Tenim persones opinant paral·lelament també en l'univers de coses fredes i calentes, perquè la Mònica diu que pren aigua bullint i menta fresca tot l'any, encara que estiguem a 35 graus. La Pilar pren cafè amb llet tebi, si no em surten mullofes al paladar, això
2: ostres,
4: és el que diu, i diu que el gust del cafè és diferent en funció de la temperatura.
2: Absolutament.
1: Sí, 100%.
4: I atenció a la Cati, que diu que pren una beguda que es feia el seu avi, que es diu suau, no l'avi, sinó la beguda.
2: Oh,
4: suau.
2: Quin clàssic.
4: I fa passar molt la set. Ell explica que ja, coneixeu, veig que la Clara i el Raül coneixen, cafè amb gel i gasosa. Ha fet una variant, cafè amb gel i gasosa, en lloc de gasosa hi posa Fanta de llimona. Cafè amb gel i Fanta de llimona és el suau que fa la Cati.
2: Mare,
0: és que la llimona
2: Déu,
0: i el cafè, sí, no, normalment no ens encaixen al cap, no, però els valencians ho fan molt, això, eh?
1: I el cafè amb tònica també està molt bo,
0: i tant.
4: Què dius ara? Sí, sí. Ostres!
1: Un
0: tònic de cafè, jo ho he fet,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí.
2: Cafè amb taronja a Mèxic.
0: Ah, sí?
2: Ara m'ho acaben de xivar, l'Albert.
0: En suc,
2: sí.
0: Suc de taronja.
2: En suc de taronja, eh? En suc de taronja ho he juntat.
1: És que el cafè lliga amb tot.
0: Sí.
2: No ho sé,
1: que sí, que
2: deixeu-me parlar amb la Jasmine. Jasmine, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: Com estàs, estimada?
10: Pues aquí, escoltant-vos mentre faig el dinar.
2: Així m'agrada. Escolta'm, i què ens recomanes així per l'estiu? Una recepta per d'aquestes de no passar calor?
10: Doncs, com a hereva que soc de Palestina, un és el tabulé, que és menta i julivert, és el més fresc que podeu trobar.
1: Sí.
10: I després l'amanida tzatziki, que és amanida de cogombre amb menta, all i iogurt.
2: La meva. I no hi poses...
10: Exacte. No hi poses... Per això l'he inventat i dic que aquesta és la llegenda.
2: I escolta, no hi poses un rajolinet, potser estic innovant i això no és, eh? Un rajolinet de suc de llimona?
10: Al tabulé sí que porta suc de llimona.
2: Al tzatziki no, eh?
10: No, al tzatziki no.
2: M'estic tirant a la piscina i la cosa m'està sortint així xepi-xepi, eh?
10: Si voleu una cosa per veure, després hi ha una beguda que és l'airan, que es fa a base també de iogurt i menta, una mica de sal, i també és una beguda super refrescant que a l'estiu a casa li fotem fort.
2: Amb sal, eh, has dit?
10: Sí, és iogurt amb aigua, menta fresca, si en teniu, i sal. És taladeca la beguda aquesta.
2: Uau, airam, eh, es diu?
10: Airan, A-Y-R-A-N.
2: Airan, és com Maria sí. al revés amb una N començant, Airan.
10: Exacte, sí, sí.
2: Doncs me l'apunto, Jasmine, gràcies per trucar-nos, estimada, una abraçada.
10: A vosaltres.
2: Fins ara, adéu, adéu. Ui, que tenim una publicitat encara pendent, no, Albert? Ui, anem a la publi. Anem a la publi i a la tornada llegim més missatges, el 677-38-77-19, receptes d'aquestes que ens fan passar la calor. Digueu la vostra, aprofiteu, ens queden 3 minuts, va.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: Dos minutets i escaig ens queden per comentar receptes d'aquestes fresquetes que ens fan passar la calor. Avui estem comentant amb la Clara Simó. La podeu trobar, per cert, insisteixo, @clarafogons, i amb en Raül Balà, amb el nostre xef del Cuina Sant Pau, col·laborador de La Solució.
1: Això.
2: I et podem trobar a Instagram, sí, @ clar. Raül Balà,
1: Raül Balà amb Ruscalleda, com tot, amb tots. Amb tots
2: Raül Balà amb Ruscalleda. Sí que és veritat, que sempre em deixo el segon i és una mica lleig. Va, últims comentaris, Fran.
4: Doncs mira, l'Alba... l'empedrat, que encara crec que no l'havíem comentat.
2: L'esqueixada.
4: L'esqueixada també.
2: Empedrat i esqueixada,
4: Correcte, sí.
2: A més, l'esqueixada, perdoneu, pot ser primer o segon.
1: O sí. Únic.
2: O exacte. Únic, perquè tens la proteïna del bacallà, oi?
1: Ho tens tot, tens les olives, ho tens tot. Oh, que bo.
2: Perdoneu-me, pregunta de dami un altre cop, Però, empedrat i esqueixada...
1: L'empedrat porta fesols, ganxet, normalment mongeta del ganxet o de Santa Paula, que més t'hi agradi, i l'esqueixat és el bacallà esqueixat, que sí que hi porta tomàquet, porta ceba, porta oliva...
2: I no porta res de verd, No, o hi podem afegir, és lliure, això.
1: No, al final, la teva esqueixada, dic quina és la bona, la que t'han ensenyat a fer a casa, sempre.
4: Mira, a casa, l'Helena li han ensenyat a fer canelons d'estiu de la iaia Roser, que porten tonyina, pebrot escalivat, olives, enciam, i tot lligat amb maionesa.
1: Oh, un pastís d'aquests d'estiu.
2: De patates.
1: Un braç aquests de patata, amb bou dur, tonyina, pebrot...
2: Espectacular. Ens han quedat moltes coses per dir. A la propera sessió amb en Raül Balam crec que farem d'aquelles receptes impossibles, allò que al pla teòric dius, què és aquesta merda?
1: Però que al final és bo.
2: Però que al final funciona. Avui ens ha acompanyat la Clara Simó, autora d'Ambdós Fogons, aquestes receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Aquest exemplar guanyadora?
4: Doncs guanyadora, l'Anna ha guanyat.
2: Ah, que ens ha trucat per dir-nos el truc de la llimona, per fer la llimonada. Doncs Anna, ara mateix et contactarà la Susana per dir-te com recollir aquest llibre que ara et dedicarà la Clara Simó. Gràcies, Clara, per haver vingut avui.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: I bona resta de dia en vaga,
0: Gràcies.
2: Ens sentim d'aquí 4 setmanetes, màxim. Nosaltres tornem demà amb Fran Domènech i Servidora. Una abraçada, bonics.
11: Culinàrium us ha ofert el puntet de sal. Català.

0: que he estimat a mi se m'ha trencat.
1: No vull estar sola per l'eternitat.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. El president espanyol ha demanat compareixer a la cambra davant la pressió creixent perquè avanci eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals de juny. Els socialistes han descarregat aquest dijous tota la responsabilitat de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals a Santos Cerdán i Leire Díez. El ministre Òscar Puente ha anat més enllà i ha apuntat a una conxorxa contra el govern espanyol.
4: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
3: Però pels socis no n'hi ha prou i reclamen a Sánchez que doni la cara al PNB. És, de moment, diu que és el moment de donar per tancada la legislatura. Cap dels grups, però, fa costat a una hipotètica moció de censura del Partit Popular. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: L'exministre d'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, també ha seguit la mateixa estratègia de defensa.
3: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat als sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben encara insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
5: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
3: La reina Elisenda tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet de 8 sepultures del segle XIV, en les quals hi havia enterrades 25 persones. Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
5: El foc que es va declarar ahir al migdia ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançar-hi aigua podia haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
6: De moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
5: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers. Els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
3: Esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
5: El Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
3: El Girona ha anunciat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
5: Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
3: I el torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, quan dominava per 2 sets i 5-1 al tercer parcial. Sinner ha patit un cop de calor i finalment ha acabat cedint en 5 sets.
2: Fins aquí les notícies.
7: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
12: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a la Nira Olímpica de Montjuïc, acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.

Nova cançó de Lola Young, i no sabem si sap la contrasenya de la seva parella, però acaba de treure nou single, que això ens sembla més bona notícia. Després d'aturar la seva carrera per problemes de salut mental, ara torna a fer cançons tan bones com aquesta. Avui parlarem de mòbils, de contrasenyes, de coses i de moments en els que espiem a la nostra parella. És lleig, eh? És lleig, no ho feu. Però deixeu el mòbil una estona i escolteu-nos, perquè a part de les dones de Fem Bloc, hi passaran moltes altres coses en aquest programa. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: tenim una relació basada en la confiança, però sí que és veritat que, per exemple, ell sí que sap la meva contrasenya al telèfon, no perquè li hagi dit o li hagi hagut de dir, simplement doncs, perquè a vegades té conduint i ell ha de posar, canviar la música o, per exemple, posar el Google Maps i per tant, doncs, sí que sap la contrasenya, no, per poder accedir al meu telèfon, però en cap moment he pensat que podria mirar-me o que tindria la necessitat de mirar-me les meves xarxes socials.
1: Sí, que sabíem mútuament la contrasenya i jo una vegada, de fet, vaig ser jo la que una vegada li vaig acabar agafant el mòbil i revisant les converses de l'Instagram. I sí, vaig trobar converses que, amb altres noies que no em van agradar i la veritat és que és l'única vegada que ho he fet i no ho he tornat a fer més. Que jo sàpiga, ell a mi no m'ha revisat.
2: Jo tinc la sort d'estar amb una parella fantàstica amb qui no haig de pensar ni em passa pel cap que ell em pugui controlar d'alguna manera. Però sí que és el combat que tinc moltes vegades a l'institut on treballo amb alumnes que les seves parelles els demanen les contrasenyes de l'Instagram per poder saber amb qui parlen i amb qui no.
3: Doncs les meves parelles normalment sempre han sabut la contrasenya del meu mòbil, però mai des d'un punt de vista com d'una exigència pel fet de ser parella o com d'una condició, sinó més aviat per un tema logístic. I de fet considero que si tens una relació sana i confies plenament amb la teva parella, no hauria de ser un problema tenir la contrasenya del mòbil.
4: Ai, quantes coses. Relació fantàstica, parella fantàstica, confiança. Reviso el mòbil de la meva parella, però no ho tornaré a fer. Això era el confessionari de la Rosalia i no ho sabíem. Com esteu? Bona nit, què tal?
5: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
4: Sentim a l'Eva Cruells, que és psicòloga, investigadora i consultora en polítiques públiques de gènere. Què tal? També ens acompanya la Núria Vergés, politòloga i professora de Sociologia a la Universitat de Barcelona, doctorada en Economia Social, experta en ciberseguretat. Què, us encanta aquest currículum que deixem anar? Eh? Digues. Núria,
6: bueno, sí,
4: et sembla bé o no?
6: Sí,
4: és veritat o no? Us heu mirat com si m'estigués inventant el currículum?
6: Bueno, no era tant així, era més en Societat de la Informació i el Coneixement, però sí.
4: Et sembla bé.
6: Em sembla bé.
4: D'acord. I al telèfon, bona nit. I al telèfon tenim l'Àlex Cadón, que és investigadora amb un doctorat en Economia Social i experta en ciberseguretat. És així, Àlex? Oh.
7: Sí, és així. Bona nit.
4: Bona nit a totes tres. Ara ja som aquí totes. Formeu aquest col·lectiu que es diu FemBlog, que de fet us heu fet famoses aquesta setmana en aquest programa, perquè ja en vam parlar de vosaltres el dimarts amb la Georgina Monge i vam parlar de deepfake, de totes aquestes imatges doncs, que ens inventem i que acabem, doncs, que creem per d'alguna manera acabar extorsionant la nostra parella o fent xantatge, etc. Però avui volem parlar, i us convidàvem per això, d'aquesta, no sé si mania, ús, costum que comencem a tenir de compartir contrasenyes amb parelles, amb fills, amb familiars, amb matrimonis, i sentíem doncs, algunes persones, alguns oients del programa que ens explicaven les seves experiències amb tot això. Hi havia tota aquesta idea de pensar que si tens una parella doncs, que teniu confiança, per què no? Però vull preguntar a les expertes què en penseu de tot això, a veure. És una bona idea? No és una bona idea? No ho recomanaríeu? No comparteixis la contrasenya, canvia de nòvio? A veure, què és el que em voleu dir? A veure,
5: per començar, tampoc no som ningú, com per dir.
4: No, home, no, evidentment.
5: Algú,
4: però
5: diguéssim, no, que és el que s'hauria de fer. Però sí que, evidentment, no, estem totalment immerses en un món, no,

0: on estem plenes de comptes, de dispositius i tots els accessos a aquests comptes i dispositius van a través de contrasenyes, no? Contrasenyes o també alguns altres tipus. Llavors, que quan tu estàs en una relació, no? Com ara hem vist, no? Una de les que parlaven deien, no? Doncs jo estic en una relació sana i de confiança, no? I quan estàs en una relació sana i de confiança acabes compartint moltes intimitats, no? I entre elles...
1: Els mitjons també bruts.
0: No? I entre elles les contrasenyes, no? I compartim, clar, moltíssimes coses. El que no som conscients és de la quantitat de comptes i dispositius que utilitzem en el nostre dia a dia i que diuen molt de nosaltres, no? Més enllà de la confiança que tu pots tenir de obre un moment el mòbil que necessito posar aquesta cançó mentre estàs al cotxe, no? Com explicaven, aquestes aplicacions, no? I tots aquests comptes ens porten, diguéssim, a un món que ens diu molta informació de nosaltres mateixes, no? I per tant, sí, has de tenir una relació de molta confiança i de molt respecte per poder obrir, diguéssim, tot aquest món, que al final és un món, no? Doncs on tu també pots tenir la teva intimitat i la teva privacitat.
1: Clar, també jo crec que, no sé com ho veieu, jo crec que a les dones sempre ens han educat en cuidar i en estar pendent de l'altre, i em sembla que ens costa més a vegades posar límits amb tota aquesta situació de dir, no vull compartir la meva contrasenya, no és que t'amagui res, però és una cosa realment molt íntima perquè aquí dins tinc mil coses que potser no tinc ganes de que vegi algú altre, i no cal que sigui que li estàs fent el salt a la teva parella, no?
2: És que és important, no? Tenim molt clar que també tenim dret, totes les persones, però també vol dir les dones, a la privacitat, no? I que es normalitzi el fet de compartir les contrasenyes, de què passa, que quasi que sigui estrany que no ho facis, també perjudica molt en aquelles situacions que llavors sí que són de risc, o potencialment de risc, o que acaben sent de risc, i que llavors això no es fa servir, doncs, per ajudar-te, ni per facilitar-te la logística, sinó per controlar-te, per fer-te mal, per privar-te no només de la privacitat, sinó també de la teva llibertat, no? Uh-huh. I cada vegada també veiem més situacions d'aquestes.
1: Ara parlarem d'aquestes situacions de risc, però l'Àlex em sembla que volia dir alguna cosa. Àlex.
3: I no, jo també volia fixar el fet de que els nostres telèfons no són solament dades nostres, són també dades que custodiem de les nostres amigues, les nostres familiars, que potser la nostra parella no té res a fer-hi, no? O sigui, no, aquesta sensació de, vale, et comparteixo la contrasenya al meu compte, com si totes les dades que hi ha al compte siguin solament, no, relacionades amb tu, però això no és veritat, hi ha mig de les dades que són converses amb altra gent. Per tant, quan estàs exposant les teves converses, estàs exposant les converses que tens amb altra gent, també. I això és important.
1: Clar, jo pensava que firmem, per exemple, papers de confidencialitat, ara quan anem, hi ha la llei de protecció de dades, però en canvi no tenim una llei de protecció de dades amb el mòbil. Potser hauríem de signar, escolta, si vols mirar el meu mòbil, has de signar aquí i que hi hagi un compromís per part teva.
0: Clar, no? Amb les nostres parelles, no?
1: Exacte.
0: O amb els nostres familiars, no? També.
1: Sí, clar, seria bé. Parlem una mica d'aquestes situacions perilloses, perquè jo em fa la sensació de que aquest compartir contrasenyes ens fa molt vulnerables, i no només perquè veig una foto, pugui enganxar una foto nostra que li m'ha enviat el company de feina, sinó per altres qüestions que potser pensem que són més innocents i són més complicades. Poseu-me exemples, que jo crec que a vegades és la millor manera d'entendre-ho.
0: Clar. Sí, nosaltres, o sigui, sobretot el que estem veient, i és el que deia abans, no? Que una aplicació, com pot ser un compte Google, no? Perquè la majoria de nosaltres, o la majoria de la població i de la ciutadania, el que utilitza, no? Sobretot són comptes de plataformes comercials, no? Utilitzem aquest tipus de dispositius, d'aplicacions. Per exemple, el compte Google, que... tu hi accedeixes amb una contrasenya. Si tu accedeixes amb aquesta contrasenya...
1: Això em fa pànic perquè penso, si ara m'oblido la contrasenya del Gmail, jo he perdut tota la informació d'anys. Clar, fotografies,
0: però,
1: tot.
0: Clar, tu dius Gmail, però és que el Gmail és el correu, però tens les fotografies, tens la teva localització. Tens mil coses, tens tots els teus documents allà. O sigui que, per tant, no? És moltíssimes coses que diuen moltes coses de tu en aquest moment. Mm-hmm. Si la persona amb la que convius, amb la que hem viscut, una persona accedeix a aquest compte, pot saber moltes coses de tu, no? I aquí és realment on està el risc, que ja no és només amb qui t'escrius, sinó on estàs, a través de les fotos, amb qui et relaciones, què estàs fent, val? I aquí ens trobem moltes vegades, no? Quan venen les dones que diuen, ostres, és que la meva exparella m'ha hackejat el compte, o ho sap tot de mi, val? I no sé per què. I a vegades simplement és perquè aquesta persona té un accés al teu compte Google i amb això sap moltíssimes coses, diguéssim, de la teva vida quotidiana i actual.
1: Vosaltres, per exemple, a Fem Bloc, el que expliqueu és que en situació de tensió, per exemple, en una parella, quan les coses ja no comencen a anar bé, que, per exemple, vulguis canviar la contrasenya, encara pot ser com una alarma, no?, per l'altra persona. Com funciona això? Expliqueu-m'ho.
3: Bueno, hi ha moltes maneres d'intervenir el compte o el dispositiu d'una persona, no? I quan arribem amb, bueno, les parelles van i venen, no? I quan ens trobem en una situació, com l'explicava la Eva, no? Tenim una situació en la qual tenim que entendre quin és el medi que està utilitzant l'agressor o l'exparella, no? Per poder tindre un control. I això és una investigació que fem amb una revisió dels comptes, dels dispositius, de les sessions obertes, de quins dispositius estan vinculats, etc. Després hi ha un moment que fem un anàlisi de riscos per a aquesta persona i quina situació de violència masclista i de violència masclista digital està vivint. Perquè si la persona està exercint una situació de control i vigilància a distància pensant que l'altra persona no ho sap, la idea no és alertar-lo perquè no creixi o no escali aquest risc, sinó pot ser primer pues, entendre com ho fa, fer una certificació d'aquesta situació per tindre unes proves, no?, de que hi ha una intervenció dels comptes i dispositius, fer aquest anàlisi de risc en paral·lel i anar pensant quina és l'estratègia de mitigació perquè el risc d'aquesta dona no augmenti, al contrari.
1: Clar, jo ara estava pensant que has dit la paraula, has dit violències masclistes, i hi ha gent, per exemple, que potser ens està sentint ara i diu, com hem passat d'allò del telèfon a les violències masclistes? Clar, no cal.
3: Claro, no perquè cal. Ara nosaltres atenem el lado oscuro, no?
1: Sí.
3: Quan les coses trenquen i que hi ha un ús de les tecnologies per fer un control, una vigilància a distància, però
1: per
3: també amb una... Per fer mal, exactament, no? Violència vicària o també violència econòmica, perquè a través dels comptes no es poden arribar, no?, a comptes comuns, a moltes situacions de plans de telefonia mòbil. Hi ha uns impactes molt, molt greus que es poden donar a la vida quotidiana de les dones i de les seves fills, parelles, persones, etc.
1: De fet, vosaltres a Fem Bloc el que feu és rebre persones que viuen aquestes situacions, sobretot són dones, oi?
0: Sí.
1: A veure, expliqueu-me, per exemple, coses que... O sigui, dones o històries que us hagin vingut a Fem Bloc, que us hagin trucat a la porta, en aquest sentit.
0: Clar, nosaltres Fem Bloc treballem també molt amb el circuit d'atenció de violències masclistes, no? I una de les coses que estem veient és que el component digital de la violència masclista cada vegada és més alt i sobretot, no, aquests casos que dien d'en parella i exparella, sobretot nosaltres el que estem veient és que és en el moment de la separació en el que comença a exercir-se aquest control i aquesta vigilància més a nivell digital, perquè clar, la separació ja és física, diguéssim, no? Però el control pot continuar a través d'aquesta vida en comú que has tingut, però que en lo digital continua.
1: És un clàssic, això d'ell tallat amb la parella, però continuo mirant-li els correus perquè em sé la contrasenya.
0: Exactament.
1: Això és terrible, però això és una cosa que anem sentint d'una manera molt habitual, que ens esfereeix i que fins i tot els que ens esfereeix, a vegades, en un moment donat, podem arribar a fer.
0: Sí, sí.
1: O sigui que estem...
0: I de la mateixa manera que si tu has estat en una relació i ja no vols que aquella persona torni a entrar a casa teva, canvies la clau, el pany, no? Vull dir, potser dius, ostres, té les claus, no me les vol tornar, doncs mira què faig, canvio el pany, no? Canvio... Doncs hem de fer el mateix amb les nostres comptes, no? Hem de també canviar contrasenyes i d'alguna manera hem de, no?, resseguritzar, no?, que aquí aquella persona ja no hi pot entrar.
2: Tots els dispositius, perquè
0: sí,
2: a vegades estan connectats els uns amb els altres i és important també fer aquesta anàlisi, no?, de veure on estan els riscos, on diu, si ho he tancat tot ja, però aquí, deia l'altre que estava obert, i potser el de feina o el de que li havies deixat a no sé qui, no? Que
1: o has deixat un ordinador, tens el teu correu electrònic allà, no te'n recordes que el tenies allà, i llavors aquella persona té accés absolut a l'ordinador.
0: Exacte. I també, per exemple, ens trobem quan tenen fills, filles en comú, i els fills, filles tenen dispositius, llavors aquí, per exemple, apareixen els controls parentals, no?, o la geolocalització o el control a través, diguéssim, dels dispositius de les criatures.
1: Clar, aquells mòbils, per exemple, que estaven controlats pels pares perquè no es veiés determinat... determinat contingut, al final són utilitzats per l'agressor per veure on és la mare. Exactament. Perquè sabem que sempre està amb la filla o fill, etc.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do. També ens trobem altres formes de geolocalització, perquè una, diguéssim, no, és a través d'aquests comptes, a través del dispositiu mòbil, no, que pot dir molt de tu, però també estem trobant formes com, per exemple, l'ús d'aquests dispositius petitons que va treure Apple, que es diuen iTags, que et permetia trobar les teves claus o el teu mòbil si perdies. Doncs ara n'han sorgit també d'altres empreses i són molt petits i tu els pots col·locar a qualsevol lloc. I ens estem trobant moltes dones que ens diuen, ostres, em geolocalitza cada vegada que agafo el cotxe i vaig a comprar o vaig a tal ciutat, no? O faig aquest recorregut i sap perfectament on estic i on vaig, com ho pot fer, no? I a vegades és a través d'aquest rastreig que es fa a través d'aquests dispositius que es diuen AirTags.
1: I aquest dispositiu va enganxat al mòbil o te l'han enganxat als baixos del cotxe? Ah, perquè exactament. Ja estic veient una pel·li d'espies, jo.
0: Doncs sí, el que passa és que aquest tipus de tecnologia, clar, s'ha socialitzat moltíssim, és molt econòmica i molt accessible i evidentment qualsevol tecnologia que pot sortir, no, que moltes vegades té moltes potencialitats per fer-ne un bon ús, però també no se'n pot fer un mal ús. I en aquest cas es van començar a utilitzar per també geolocalitzar.
1: Déu-n'hi-do, avui estem aquí amb els pèls de punta, amb les de Fem Blog i tot el que ens expliquen.

0: i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
1: Aixecant les orelles estem nosaltres amb l'Eva Cruells, la Núria Vergés i l'Àlex Cadón, aquestes dones, que aquestes professionals que estan darrere de Fem Bloc, que és aquesta associació que ens ajuda també doncs, a veure què podem fer i podem, com podem canviar el nostre comportament amb tot el que toquem cada dia, el mòbil, que sembla tan innocent, però no ho és. Els clauers de contrasenyes són una bona idea o què?
2: Són una meravellosa idea.
1: Sí?
2: Sí, et canvien absolutament la vida. Us recomanem moltíssim.
1: És que a mi em fan por també, perquè penso que està tot allà. Llavors, què? Si perdo el Gmail, estan tots allà. Si perdo el correu electrònic del meu ordinador o no?
2: Clar.
3: No, amb el clauer de contrasenyes, perdona, n'hi ha diversos tipus, però en general pots tindre moltes còpies i aquestes còpies estan cifrades. Per tant, si tu mantens no, una còpia, una contrasenya d'accés al teu clauer de manera protegida, pues no s'hauria de poder accedir i pots tindre còpies a molts llocs. Per tant, no necessites tenir-ho a un sol lloc. Per exemple, és una manera de mantenir una contrasenya única i segura per cada compte, perquè és veritat que estem parlant de les violències masclistes digitals que s'exerceixen no, a dins de les relacions amb persones conegudes o familiars, però també hi ha un augment molt significatiu dels atacs digitals en general, no, que s'estan donant per bandes de crimen organitzat i etc. Cada cop n'hi ha més, perquè cada cop hi ha més economia que està passant no, pels medis digitals. Per tant, una medida de seguretat bàsica és tindre una contrasenya única i forta per cada compte que tu tens. I l'única manera de poder fer-ho és tindre claus de contrasenyes. Per mi és part de la nova educació que hem de tindre no, quan fem una apropiació crítica de les tecnologies, ja que estem obligades de fer-les servir de manera tan intensiva, no?
1: Absolutament, doncs hem estat parlant de contrasenyes, hem estat parlant de parelles, però ara m'agradaria que sentíssiu també algunes veus, alguns oients del programa parlant d'aquesta història de compartir geolocalització, de saber on són les meves filles, on són les meves amigues. Està bé, no està bé? A veure què ens expliquen.
4: Corté la flor. Andaba triste de tenerte en pensamiento.
5: Crec que és útil en alguns aspectes, és a dir, si per exemple t'ha de venir a buscar algun lloc determinat o tal, però no m'agrada la idea de que sàpiguen exactament on sóc en cada segon ningú, ni la meva parella, ni tampoc les meves amigues, ni cap persona de la meva família, vull dir. M'agrada aquest punt de poder estar on jo vulgui en cada moment.
6: Jo sí que tinc compartida la ubicació amb totes les meves amigues, les del cercle més de confiança, i és una eina que utilitzem bastant, sobretot per saber doncs, que ha arribat a casa, o que està bé, o... Molts cops doncs, és una eina útil sempre i quan no es faci servir des d'un punt de vista de control o de desconfiança.
7: La tinc compartida amb la meva família i penso que és molt, molt important tenir-la compartida perquè si qualsevol membre de la família li passa alguna cosa o té qualsevol problema, tu tens l'ubicació i si et quedes sense comunicació pots saber on anar-lo a buscar. No ho tinc compartit amb ningú més.
8: En quant a la ubicació, sí que és una cosa que no la tenim compartida. Sí que és veritat que en moments puntuals amb l'arribo compartim. Més aviat jo, per exemple, quan torno d'algun sopar caminant amb amigues i és tard, o quan torno d'algun lloc conduint i també és tard i és lluny d'on visc, doncs sí que és veritat que tendeixo a compartir-li.
1: Aquí opinions, usos que té la gent. Compartim, no compartim... Fem Bloc, com estem? Núria Vergés, a veure, t'ha tocat.
9: Clar, jo de primeres l'ideal seria no haver de fer servir aquestes coses. Que no estiguéssim al segle XXI, al 2026, encara tenim por quan tornem cap a casa. Perquè sabem que hi ha aquests riscos, perquè sabem que encara hi ha violències masclistes, perquè sabem que només pel fet de ser dones doncs ens poden passar unes coses que en realitat no ens haurien de passar. Igual que hem de poder anar lliures i tranquil·les caminant pel carrer, hem de poder anar lliures i tranquil·les per internet, no? El que passa és que en el de mentres... pues pot ser que en aquell moment, en aquella situació concreta, pues sí que et signifiqui una seguretat, doncs de mira, ara estic aquí, estic arribant, ho comparteixo, tal, però que no sigui com definitiu i sobretot que no sigui un fruit d'una exigència. O sigui, m'ho has de compartir perquè si no m'enfado. És aquí on de seguida ens ha d'agafar l'alerta i és on hem de dir, això ja és una altra cosa, no? Una cosa és situades i en el moment de seguretat en les amigues, perquè no estem en aquesta situació de poder anar lliures i tranquil·les i a gust. L'altra és que sigui una cosa permanent o exigida.
1: Em fa la sensació que és molt generacional, ho dèiem abans d'entrar, que hi ha noies, joves, sobretot, que això ho utilitzen de manera habitual amb una aplicació i es comparteixen la ubicació, per exemple, quan tornen cap a casa, una manera de saber on són les amigues, oi?
2: Sí, sí.
9: Però nosaltres de primeres no ho recomanaríem.
2: Sí, és el que deia la Núria, no? Vull que al final, i és aquest doble fil, no?, que també tenen aquestes tecnologies, no? Per una banda, el que busquem són estratègies, no?, per sentir-nos segures i evidentment doncs, aquesta és una eina, una estratègia en si, i fer-ne un ús puntual, no?, en moments donats, doncs està bé. L'altra és que d'alguna manera ens creiem que si no tenim aquesta ubicació compartida ja no estarem segures, no? Que això també és una mica el que, d'alguna manera, les empreses, no?, que ens volen vendre totes aquestes tecnologies, també ens ho fan arribar, no?, de moltes maneres.
1: Ens fan arribar seguretat i por al mateix temps.
2: Exactament, sí, sí, no? Llavors, no?, que hi havia aquesta senyora que deia, no?, jo per la família, no?, que si, per si passa alguna cosa, no?, dius, ostres, no?
1: Clar. Llavors clar. Estem vivint i transmetent aquesta por de que constantment. Sempre hem d'estar com protegits, sabent on és l'altre.
2: Exacte.
1: Però clar, la intimitat no li donem importància i és molt, molt important aquest fet de... És que jo ara potser no vull que sàpiguen que m'he anat a comprar una orxata aquesta tarda. No?
2: Sí, sí.
3: Jo afegiria en aquest sentit que jo no vull que Google sàpiga el que faig cada moment. O sigui, una gran empresa comercial que m'intenta vendre i captar la meva atenció en qualsevol moment i monetitza el meu temps i els meus moviments, pues clar que em preocupa també des d'una perspectiva ciutadana que grans empreses no estiguin fent aquest seguiment i monitoreig constant de lo que estic fent. I això és una altra problemàtica i també nutreix altres tipus de monstres, no?, com els que estem veient ara. Però també hem de pensar que a vegades aquesta geolocalització constant és molt legítima amb algunes relacions i algunes necessitats, però que també pot generar una falsa sensació de seguretat. Perquè a partir del moment que et passa alguna cosa i estàs separada del teu mòbil, aquesta geolocalització ja no et servirà de res. I a vegades tinc la sensació que la gent pues no té, no?, unes eines, no?, per pensar les dimensions pluridimensionals, no?, de lo que significa seguretat.
1: Molta feina aquí. Què recomanaríeu, per exemple? Quina podria ser una altra manera doncs, de que les coses es fessin bé? Demanar consentiment, parlar-ne, o no és mai una massa bona idea? Perquè sempre ens acabem posant una mica al servei de l'altre.
2: Clar, és que aquí, o sigui, hi ha una part que evidentment és preventiva i com en qualsevol relació doncs, hem de poder aprendre a construir relacions de confiança, de respecte, no?, de uh-huh. on està els meus límits en quant a la meva intimitat, en quant a la meva privacitat, no?, i com es poden respectar, no?, i això doncs evidentment s'ha de construir amb l'altre, no?, i s'ha de gestionar com gestionem, no?, totes les relacions del nostre dia a dia. A nivell de prevenció, què fem nosaltres? Doncs pren consciència, no?, de que aquesta intimitat i privacitat evidentment també està, no?, totalment impregnada d'aquest món i aquest ecosistema digital que habitem en el nostre dia a dia. Llavors hem de prendre consciència de tot allò que compartim quan li donem la contrasenya a l'altre, no?, quan l'altre la coneix. Això per una banda a nivell de prevenció. Prendre consciència i llavors prendre la decisió, bueno, fins a quin punt ho vull compartir o no ho vull compartir, no? I per l'altra banda, ja quan ja hi ha una relació de control, no?, perquè sí que el que veiem també és amb el tema de les violències digitals és aquest contínuum entre analògic i digital de les nostres vides, no?, i aquest control normalment ja comences a ensumar, no?, quan estàs en una relació, veus, amb qui parles? Què fas? Deixa'm veure el mòbil. On vas? No? Comparteix-me la geolocalització, no? Llavors comença així i també tot això va tenint una escalada cada vegada més gran. Llavors aquí, no?, doncs també començar a pensar en aquestes primeres alertes, no?, de dir, ep, no?, quan això està passant i tu ja t'estàs sentint que això està envaint la teva privacitat, doncs posem una alerta aquí, no?, i veiem aquí, no?, què fem amb això, no?
1: Què fem? Pot ser un moment per acostar-se a fer un blog, per exemple? M'està passant això? Com em podeu ajudar? Perquè, clar, vosaltres quin seguiment, és a dir, feu a aquestes dones que s'acosten a la vostra associació? Com les porteu? I si hi ha casos al final on les acompanyeu fins i tot a potser fer una denúncia? Com està això?
3: Sí, nosaltres des de FemBlog treballem des d'una mirada interdisciplinària, no? Tenim una vessant tecnològica, una altra legal i una altra psicosocial, perquè aquestes violències generalment són complexes i entrellaçades, no? Per tant, la part tecnològica, no, és la part, lo que dèiem fins ara, no, de comprendre lo que està passant exactament, de poder, no, trobar el factor de vulnerabilitat i lo que està permitint aquest control i aquesta vigilància. La mirada legal és perquè molt sovint, pues, les persones i les dones no saben quins drets tenen, no? I com poden denunciar o com poden preservar proves digitals, i per tant, pues, nosaltres acompanyem també i fem una traducció, no? Perquè molt sovint el marc legal està pensat per un àmbit analògic i no tant pel tema digital, per tant també fem una traducció d'aquesta perspectiva, i la dimensió psicosocial, perquè generalment també aquestes violències generen un tipus d'impactes de pors, d'ansietat, d'hipervigilància, que tenen unes afectacions de la vida de les dones que són molt específiques. Per tant, és un acompanyament de les tres parts, no? Les tres vessants.
1: Sentim més coses que ens expliquen els oients, perquè també ja arriba un punt que la violència a la xarxa, i perquè també ens passem tota l'estona amb el mòbil, els Instagrams, etc., doncs es fa molt palesa en situacions com aquesta.
10: Posar-me a les xarxes privades i començar a bloquejar uns quants usuaris. Sí que no considero que fos violència directament, perquè sí que no eren comentaris dolents, però sí eren comentaris fora de lloc, que a mi m'incomodaven.
11: Potser alguna vegada he rebut algun fotopenis no sol·licitat, que això també és violència. Llavors, comentaris insistents de gent que no conec per Instagram, sí, però per sort els he pogut tallar.
12: Bueno, jo crec que la violència per xarxes és bastant constant, sobretot envers nosaltres les dones. En algun moment sí que he hagut de bloquejar, sobretot homes que, bueno, pues, t'obren i t'envien fotos o es posen com molt pesats. Sobretot és més que res com aquesta insistència de que no respecten com els límits.
8: Sí que és veritat que jo, quan era més petita, quan anava a l'institut, per part de nois i noies de la meva classe, sí que és veritat que vaig arribar a rebre algunes amenaces, alguna foto que no tocava, i era per part bàsicament d'amics meus, vull dir, gent que coneixia i estava a la meva classe, i sí que és veritat que he hagut de bloquejar-los perquè al final no era gens agradable.
1: Això que expliquen sembla que és un accident o que passa poc, però passa molt més del que ens imaginem, i sobretot vosaltres que també treballeu a vegades amb instituts i tal, ho veieu, eh?
9: Sí, ho veiem a tot arreu, eh? La veritat és que sembla poca cosa, però no, és molt quotidiana. Està passant molt i a tots nivells. I llavors, quan a més afegeixes el fet de ser dona, persones LGTBI, dones racialitzades, dones que tenen veu, sobretot, acosten en àmbits altament masculinitzats, doncs això també incrementa, no? Dones periodistes, doncs atacs, amenaces, i això veiem que és molt creixent, no ho veiem només nosaltres, ho veu la recerca. Nosaltres, de fet, ens vam començar a posar aquí, vam començar com una col·lectiva de dones i tecnologies, miràvem temes de la inclusió digital i un dia vam veure que havíem de començar a abordar aquest tema de les xarxes més lliures i segures, perquè això anava més, ho anàvem veient, i la recerca també ens ho anava dient, fins i tot recerques que vam fer nosaltres, no? Llavors, es van normalitzant aquest tipus de poder dir qualsevol cosa, de poder assetjar, de poder enviar, doncs, una foto penis...
1: També jo crec que hem deixat de parlar, no?, al carrer, i em sembla super... O sigui, si se't seu una persona al costat en un barri i et parla, el mires amb cara de boig. En canvi, sembla que per Instagram et pot escriure tothom. És fort, això.
9: Sí, a més, a vegades van combinades, eh? Quan passen parella, moltes vegades, vull dir, si hi ha un insult a la cara, també és per WhatsApp. No sé com explicar-ho, no? Que moltes vegades es retroalimenten.
1: Què recomanaríeu, per exemple, no penjar a les xarxes? Hem de tindre en consideració què hem de penjar, què no hem de penjar, o no té res a veure amb el que pengem nosaltres, el que pot passar a l'altra banda?
9: Jo tornaria a dir el mateix, que l'ideal hauria de ser no haver-nos d'autocensurar, però com que encara no estem en una situació lliure de violències i on encara hi ha molt masclisme, doncs a vegades ens hem de pensar dues vegades, i per això és important fer-ho de manera situada, analitzar, no? Fins on puc arribar, fins on no, convé que digui això, perquè tampoc pot ser que ens autocensurem, callem, marxem totes per sempre, perquè ja tenim una, ja venim d'una bretxa digital que ja ens han anat fent fora d'espais i de places públiques d'allà on podem parlar i dir la nostra opinió, i si no podem dir, tampoc podem actuar i parlar de manera inclusiva, parlar de manera curosa, fer les coses com ens agradaria, fer que internet sigui un lloc on tothom i totes hi puguem més estar a gust, no? I per tant, d'alguna manera hem de buscar com poder-hi participar.
1: I també, després hi ha una altra part, que l'arribada de la IA, de la intel·ligència artificial, en aquest sentit podem fer poc, és a dir, en el moment que ja hem penjat fotos a Instagram nostres o simplement buscant al Google hi ha fotografies nostres, ningú està allò...
2: Clar, o sigui, jo crec que
1: fora
2: aquí...
1: de que puguin agafar la foto i te la puguin canviar i et puguin posar uns pits fantàstics.
2: O sigui, jo crec que aquí el tema, una, és desplaçar-nos, no? Sí. El foco, vull que el tema no és què fas, com et vesteixes, si surts en faldilla, si et maquilles, si vas per aquest carrer, si penges tal foto, no? Vull que no podem posar el foco aquí, tot i que després, no? Com a dones, no? Sí que evidentment hem après, no?, que hem de poder gestionar situacions possibles de risc, no?, però sinó que el focus s'ha de posar, no?, en qui exerceix aquesta violència i totes aquelles estructures que també les permeten o les faciliten, no?, i sobretot, no?, ens hem de desplaçar aquí, però evidentment ara mateix, no?, perquè abans, no?, quan una noia enviava una foto o la compartia amb algú i després aquesta foto es difonia, encara, no?, estàvem en aquest moment de dir, ostres, i per què l'has compartit, no?, doncs culpa teva, no?, i estem un altre cop tornant enrere en aquest sentit, no?, vull dir,
1: penjar aquesta foto, clar,
2: com anava la noia pel carrer aquelles hores, no?, sola, aquest tipus de comentaris, sí, no?, que hem
1: com la cançó,
2: hem estat a internet,
1: una xica com tu en un sitio com este, no?
2: Exacte, no?, llavors, i ara el mateix, però ara, clar, ara el tema ja és que és igual, encara que no penses una foto teva així s'ha fet absolutament res, que no tinguis ni xarxes socials, no? Es pot també agafar una foto, manipular-la, no? O simplement generar, diguéssim, una IA, no?, que et pugui generar un cos i una imatge teva nua, no? I per tant, o sigui, hem de sortir, diguéssim, d'aquest, no?, d'aquesta retòrica i dir, no, és que el foc l'hem de començar a desplaçar cap a un altre lloc i veure on estan les responsabilitats i què fem amb això, no?
3: I jo voldria afegir a lo que ha dit la Eva, o sea, el foc amb els agressors, òbviament, i una nova forma de fer una educació crítica, feminista, ciutadana, a com fem servir aquestes tecnologies, però el foc també posat a la responsabilitat de les plataformes,
9: també,
3: perquè gran part d'aquestes violències està passant a grans plataformes comercials, que són dels actors que estan fent més diners, no?, de la història de la humanitat, bàsicament, no?, i que ara mateix estan dedicant quasi res de capacitat i d'energia a protegir efectivament les persones que pateixen violències a les seves plataformes i que han, a més, l'any passat reduït molt dels pocs pressupostos que dedicaven a la moderació de continguts o als equips de seguretat i protecció que tenien a les plataformes, quasi les han tancat totes. I no estan respectant tampoc els requeriments judicials que els hi arriben quan se'ls hi demana, no?, de retirar certs continguts. Ara mateix, fa dos dies, crec que Maldita, no?, ha publicat un informe increïble i superpreocupant de la situació de vulneració i de sexualització dels menors de menys de 13 anys a TikTok i la zero resposta de TikTok, sí, amb retirar els comentaris, però no amb tancar els comptes. I això és un exemple, no?, per exemple, molt recent, d'impunitat total d'una plataforma que està fent servir no sé quan milions de persones, i jo crec que aquí hem de parar de posar el foc amb les persones agredides, no?, sinó, i a més se'ns està agredint perquè marxem d'aquests espais, sinó començar a posar els focos seriament i demanar a les institucions polítiques i públiques de que comencin a posar-se les piles a fer una responsabilitat real d'aquestes plataformes, que per ara no ho estan aconseguint.
1: Sí, sí, que si no tenim a TikTok i el que dèiem, Instagram o el que sigui, fent maquillatge, però en realitat no creient-s'ho tot això. Doncs avui hem aprofundit una mica en el que significa les violències digitals, geolocalitzar, no és tan innocent com pensem, no és tan innocent com pensem compartir contrasenyes, i ho hem parlat amb l'Eva Cruells, psicòloga experta en violències masclistes digitals, amb la Núria Vergés, sociòloga i investigadora de la Societat de la Informació i del Coneixement, i l'Àlex Cadón, que és investigadora amb un doctorat en Economia Social i experta en ciberseguretat. Moltíssimes gràcies per la feina que feu a FemBlog, que si teniu ganes, oients, entreu, tenen una web i podeu contactar amb elles, parlar amb elles, i us atendran perquè veieu que en saben molt. Ara els hi preguntaré per com fer-ho del clauer de contrasenyes, que ja estic perduda. Bona nit.
2: Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.

0: Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
1: Home, el millor que ens ha passat des de 2019 potser sí que és les dones i els dies, però des de, del 2026, de l'inici del 2026, el millor que ens ha passat clarament és Helena Sotoca.
2: No diguis això.
1: Sí, home, sí, sí, que és molt bonic. Helena Sotoca, la nostra madrilenya preferida, que té un català que és un goig.
2: Estem ai, ai.
1: No, no, no, no, està molt bé el teu català. No, no acceptaré, no acceptaré que et rebaixis ni que diguis que
2: estem
1: no.
2: Estem aprenent.
1: Estàs aprenent molt bé. Escolta, avui tu et dius Femsapiens a les xarxes socials i em fa molta gràcia que vinguis a parlar de la fem fatal. Sí, sí. No sé si és que vols parlar de tu, perquè tu ets més fem fatal que Femsapiens i ens has enganyat a tots, o com va això?
2: Jo sóc zero fem fatal, jo sóc boníssima, superbona gent.
1: Ah, sí, d'acord. Escolta'm, però fem fatal, de fet, tampoc és tan malament, no sé. Fatal, o què?
2: Bueno, és que s'han confós molt aquest terme, eh? Perquè a vegades s'ha confós una mica amb aquest arquetip de dona empoderada, però ojo amb això, perquè res a veure amb això.
1: Escolta, aquest arquetip del que parles, jo em pensava que era del segle XX i la cosa comença al segle XIX.
2: Sí, una mica abans.
1: Com va ser això?
2: Sí, bueno, en realitat... ja feia molts segles que es cuinava a Europa aquesta idea de la dona imperfecta, incompleta, dolenta per naturalesa. De fet, ja Aristòtil va comentar alguna cosa que ens passa a les dones, no? El motiu pel qual no estem com a l'altura dels homes és que no hem rebut prou escalfor al ventre de la nostra mare, ojo, eh?
1: És això, clarament. Ara ho noto, ara ho entenc tot.
2: I després va arribar la religió judeocristiana amb Lilith, la diablessa, que no va voler sotmetre's a Adam, o bueno, o clar, o Eva, que ja sabem com va anar la cosa, no? Que va portar el patiment a tota la humanitat tastant el fruit prohibit.
1: I això que era una poma de Lleida, imagina't. Escolta, l'imaginari de la dona dolenta porta molts segles sobre de la taula. Tampoc no és que ens l'estiguem inventant amb la fem fatal.
2: No, no, no.
1: Llavors,
2: no.
1: Que hi havia fems fatals, això, amb l'Eva ja, i amb l'Elif.
2: Bueno, sí, aquesta idea de la dona que porta a la perdició a l'home. Però clar, va sorgir al segle XIX, concretament aquest arquetip de la fem fatal, amb la literatura i a l'art, no? El cas és que era un moment molt estrany, de molts canvis. Per un costat, a la burguesia, la burgesia va sorgir un discurs moralista pel creixement de la prostitució a les grans ciutats. Clar que aquest discurs, ojo, perquè és que era una mica cínic, no?
1: Sí, perquè criticaven però hi anaven.
2: Sí, i tant. Sí, clar. Sí, els homes burgesos.
1: Sí, en servei.
2: Sí, exacte, exacte. Sí, sí, sí. I, bueno, a la vegada també el moviment feminista agafa força i moltes dones van començar a treballar fora de casa i fins i tot a vegades amb feines que fins llavors havien estat reservades als homes. I, sens dubte, aquest canvi va ser rebut per molts homes com una mena d'usurpació dels privilegis establerts. No sé si et sona això una mica.
1: Em sona, em sona. I és un moment també terrible per moltes dones que van patir malalties venèries també per aquesta situació.
2: Sí,
1: perquè
2: exacte.
1: Els homes anaven als bordells i elles, doncs...
2: Sí, sí, i tornaven a casa i s'ho passaven a la seva dona i les mateixes dones en situació de prostitució, doncs imagina't, no? Bueno, podríem dir que a poc les dones començaven a agafar amb aquest nou feminisme que arribava, no?, les regnes de la seva vida, malgrat que, bueno, encara estaven molt, molt limitades, però bé, ja podien prendre alguna decisió pròpia.

0: l'Anna del Rei, no sé si es fem fatal, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, fosqueta, però ens agrada a casa. Escolta, com és una fem fatal? Quines característiques ha de tenir? Ho dic perquè m'estic plantejant si jo puc ser una fem fatal o no.
1: Pots.
0: Sí?
1: Sí, pot. No sé. A veure, anem a veure.
0: Què és aquest dubte? Què és aquest dubte que se t'ha despertat quan falten 10 minuts per les 10 de la nit? No m'ho facis, això,
1: ara t'explico.
0: Sóc pèl roja, sóc com la Rita Hayworth.
1: Sí, això sí.
0: Igual. Bueno,
1: podem dir que són dones boniques i a la vegada perverses. No t'ho deia per lo de boniques.
0: Un moment.
1: La misogínia de la qual et parlava abans es veu perfectament en el fet que aquestes dones tenien un atractiu fosc, com perillós. La femme fatale és fred, és cruel i té la capacitat de portar l'home pel mal camí fins i tot fins a la perdició, no?
0: Però clar, això és un model, és un motllo.
1: Sí, sí.
0: No existeixen en la vida aquestes dones.
1: I tant que no, això s'han inventat.
0: Escolta, un dels primers exemples el trobem a la literatura.
1: Sí.
0: Qui és?
1: Sí, doncs és un poema de John Keats que es diu La vella dama sense pietat i és del 1819 i s'hi poden llegir totes aquestes característiques que et deia, no? Aquesta vella dama que atrau els homes amb la seva bellesa, amb la seva mirada, els seus cabells que embruixen els que la miren. I què els hi passa a aquests cavallers? Que quan surten del seu encantament, doncs ja no es poden escapar. S'han quedat atrapats vagant entre les ombres, igual que a tots els que els hi havia passat el mateix abans que ells.
0: O sigui, encaterinats i seduïts per aquest encanteri d'aquestes dones que són terribles, que les porten pel mal camí.
1: Molt perilloses.
0: Exacte, com les sibiles, les sirenes i
1: totes aquestes, molt bé.
0: Tot. Entenc que tot això passa després a l'art, és a dir, comença amb la literatura o passava al mateix temps i hi ha una aparença física concreta de la femme fatale. I com s'ha representat en l'art?
1: Sí, doncs per això et deia que potser tu no podries quadrar en aquest arquetip.
0: A veure, perquè s'ho toca.
1: Bueno, primer de tot és que ha de quadrar amb totes les fantasies de bellesa creades pels homes, però a més, a l'art en general es va establir un cànon per poder-la reconèixer. Per exemple, la femme fatale, i això és el que no et quadra a tu, té els cabells inqüestionablement llargs i abundants. I la major...
0: Abundant,
1: sí, però llarg no.
0: Ara no.
1: I la major part de les vegades és pèl roja, això sí. A més, sol tenir la pell molt pàl·lida i moltes vegades té els ulls verds.
0: Uh-huh.
1: Els llavis sempre molt vermells. I aquestes són les pistes... I aquestes serien doncs, les pistes per saber que la dona que veiem al quadre té alguna cosa que no està bé, que et farà mal i et portarà cap a la perdició.
0: I tot això que la culpa del que els hi passa als homes que acaben malament és d'una dona, a mi ja em sona, però...
1: Sí. Sí, sí.
0: Què?
1: Clar, és que no només és bonica i dolenta, sinó que, com ja et podies imaginar, té aquesta, una sexualitat activa, no? Sempre amb la sexualitat. Surten totes les seccions, no? Com que sempre és atacar la nostra sexualitat. Doncs aquí estem un altre cop. De fet, en aquell moment tenia alguna història amb una dona que se sortia una mica dels cànons de submissió, pudor sexual, família, etc. Era l'equivalent a l'amor, tant figuradament, tant social, no? Com moltes vegades literal, precisament pel problema tan greu de venèries que havia provocat el nombre d'homes que accedien a la prostitució.
0: I escolta, i no penses que aquest arquetip podria ser també una forma de reivindicar precisament una sexualitat pròpia, un desig propi, o sigui, com una manera de sortir d'aquella representació de la dona passiva, àngel de la casa,
1: que bonic,
0: que estava allà netejant els mocs, el nen.
1: Podria ser. De fet, ja m'he centrat al segle XX, els mocs, i en formats com el cinema, això va passar. Però durant el segle XIX no va ser ben bé això, perquè al final hem de pensar que la femme fatale és un arquetip creat pels homes. És a dir, es basa en la mirada masculina. La dona fatal és una mena d'adversència, no? De senyal de perill, del destí terrible que com a home pots tenir quan la dona té veu i es torna un subjecte autònom que pren les regnes de la seva vida.
0: Escolta, baixem-ho tot a terra, això. Em podries, per exemple, posar un exemple? Ja saps que ja sóc la passada, que sempre... Em pots posar un exemple?
1: Clar, anem a entendre-ho ràpid.
0: Vinga.
1: Parlem de Lilith, vale? Et sona aquesta diablesa, aquest nom? Et sona, vale? És un personatge que ve de la tradició hebrea i, segons expliquen els textos, va ser creada per Déu per ser la parella d'Adam. I ojo, perquè ve
0: no
1: abans
0: Eva,
1: que Eva.
0: No era Eva,
1: no.
0: És abans, eh?
1: Sí. Uh-huh. Llavors, igual que ell, va ser creada del fang de la terra, no? Tots dos. Però van tenir problemes bastant importants, maritals.
0: Li mirava el mòbil. No, ho dic perquè aquesta nit estem amb això.
1: No, encara pitjor. Doncs ell volia que ella es mostrés submissa, però ella s'hi va negar perquè havia nascut doncs, de la mateixa manera que ell i per tant no volia igualtat en la, i per tant ella el que volia era igualtat en la parella. I com que Lilith no estava gens disposada, però gens disposada a acceptar una relació desigual, doncs va marxar del jardí de l'Eden i se'n va anar per ahir.
0: Se'n va anar al Corte Inglés a comprar-se unes sabates noves. A partir d'ara em declaro, escolta, fan número 1 de Lilith, no li agradava el que li proposava el seu marit i se'n va anar, com dèiem, de compres. Sí. Llavors, la història no es queda aquí, sinó que aquesta dona em sembla que després va tindre unes transformacions.
1: Home, clar, havia de pagar el preu, clar. Es va convertir en una diablessa que va dedicar el seu temps a les passions terrenals i per si això no fos prou, es va convertir en una devoradora de nounats, com pots veure.
0: Així ràpidament, és, que, és el que passa quan marxes de casa. Exacte. I te'n vas a Corte Inglés.
1: Quan no estàs ahir a dins de la família, la dona submissa dins de la família, doncs què ets? La figura de l'antimaternitat.
0: Absolutament. Do you know me? Really know me? Claríssim, aquesta dona Lilith, la primera que es va revelar i va dir aquí et quedes, Josep Maria, no només contra el seu company, sinó també contra Déu.
1: Ojo, això, eh? Molt valenta.
0: A Lilith.
1: Molt valenta.
0: La forta. Sí, sí.
1: Sí, sí. Sí. Així és, a més, un cop arribat al segle XIX, va ser també la candidata perfecta per convertir-se, doncs clar, en Femme Fatale. El pintor anglès Dante Gabriel Rossetti va pintar un quadre que, de veritat, és molt bonic, és molt espectacular, que es diu Lady Lilith, i és la representació perfecta de la Femme Fatale. Tal, els cabells llarguíssims, vermells i abundants, els ulls verds, la boca vermella, i a més està envoltada d'un munt de flors que, pel seu simbolisme, ens diuen que aquesta dona no és de fiar.
0: Clar, estava pensant també que s'assembla a la imatge de l'Ofèlia, també estirada amb les flors, que jo crec que va representar també aquest món. No és de fiar perquè ha decidit que ella no se sotmetrà a ningú, ens queda claríssim.
1: Així és, tot i que es diu Lady Lilith, fan referència a un textos medievals, la realitat és que aquesta dona és la representació del que a l'època victoriana en deien la New Woman.
0: La nova dona, eh?
1: Sí, sí, és a dir, una dona lliure del control masculí. L'obra respon a aquesta por, no? Que em recorda una mica aquesta onada que tenim ara d'antifeminisme, doncs una mica el mateix, no? Aquesta por de Rossetti i la seva generació per les dones insubmises que sorgeix com una resposta al moviment d'alliberació de la dona. Bam!

0: M'agrada que parlem de Pamela Anderson ara en aquest moment. Les coses estan anant bé. Ens hem parlat de la Femme Fatale Lady Lilith, però jo crec que Femme Fatale és una expressió que totes tenim molt lligades també al cinema negre.
1: Sí, exacte. Totes tenim al cap la típica trama en què un home amb una vida supernormaleta, no?, i supercorrent és seduït per una dona manipuladora, farsant, que porta aquest bon home, aquest senyor, a un carrer sense sortida.
0: Estic pensant, per exemple, la Barbara Stanwyck a la pel·lícula Perdició, i també, doncs, això que dèiem abans, la Rita Hayworth a Hilda. Saps aquell moment en què surt del bany la Barbara Stanwyck embolicada amb una tovallola blanca?
1: Sí, sí, és que Phyllis de la Perdició de Billy Wilder és la femme fatale perfecta, manipular els homes fent servir el seu atractiu físic fins que la vida se'ls ha complicat massa. En aquest cas, convenç el pobre Neff, no?, per matar el marit d'ella. De fet, els seus cabells ondulats es van convertir també en la imatge model de la femme fatale en el cinema noir.
0: Cinema noir que després també l'hem vist, doncs, al Solion de Lolita de Kubrick i totes aquelles que us podeu imaginar, i també Cleopatra.
1: Totes les Cleopatres.
0: Totes les Cleopatres eren dolentes.
1: Clar, perquè imagina't la que valia.
0: Escolta, ho deixem aquí, però entenc que hi ha moltíssimes altres dones que han acabat responent a aquest arquetip, sí, i que podríem estar aquí fins demà per la tarda.
1: Fins sempre, sí. Per això m'agradaria recomanar ràpidament un llibre, que és Les Hijas de Lilith, d'Erica Bornet, que és espectacular, que, bueno, si us interessa aquest tema de la femme fatale, és perfecte aquest llibre.
0: L'hem de llegir. Doncs, Helena Sotoca, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
1: Bona nit.
0: Nosaltres ho deixem aquí, les dones i els dies, la Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, el Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà ens fa molta il·lusió, estarà amb nosaltres la poeta, traductora d'origen rus, Xènia Diakonova, que ens explicarà la seva vida al·lucinant. Venint de Sant Petersburg, el seu pare li llegia poemes de petita, va arribar aquí, va aprendre català, té una editorial meravellosa que es diu Bacamú. Vaja, moltes coses. Aprendreu moltes coses demà a les 9 de la nit. Parlem en rus per Exclusiu Digital, perquè demà hi ha crims aquí a la ràdio, però nosaltres no matarem a ningú i farem un programa molt bonic. A les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que haurien respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, extrem que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
2: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
1: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de concloure un acord final. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
2: Impacte aquesta matinada d'un dron rus a Romania amb un balanç de 2 ferits. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país i prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat també de la troballa d'un altre dron prop de la ciutat de Basesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara se n'investiga la procedència.
1: El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies del Mediterrani. El projecte, que vol fer del port tarragoní un referent logístic a nivell europeu, estarà operatiu a partir de l'any que ve i generarà 180 llocs de treball directes. El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
2: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com el batlle de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern flexibilitzar les restriccions perquè, assegura, la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat una productora nord-americana a filmar una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no afluixarà les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
3: Sobretot, jo no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà, veure si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
1: Esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les pròximes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica d'aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana mentrestant presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: Al femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: El Girona ha explicat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del club gironí aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí més probable del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: En bàsquet, Xavi Pascual ha argumentat la seva sortida que es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça ha negat tensions internes i es considera ara com ara poc adient per al càrrec.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 29 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Segurament ho heu notat també aquesta nit. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema fluixarà durant el cap de setmana, però de calor ja us avisem que en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu. I a aquestes hores del matí saludo la Marta Viana. Molt bon dia, Marta.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Bellver de Cerdanya veuran sortir el sol a les 6 i 20 minuts del matí. I aquí el dia durarà exactament 15 hores i 1 minut.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 51 anys Melanie Brown, l'ex-Spice Girl, més coneguda com Mel B. La Scary Spice, l'atrevida, l'aterradora. I us porto una cita seva.
0: Aterradora?
1: Sí, m'ha sortit això a Google i he pensat,
0: pobre,
1: ens en fiarem.
0: Quina fama, Melvi.
1: L'atrevida, saps? Era així com
0: seria,
1: salvatge,
0: seria,
1: saps?
0: Sí, salvatge.
1: Sí, més aviat. Doncs us porto una cita seva que diu: sempre he vist la vida deixant-me emportar per l'espontaneïtat.
0: D'aquí uns moments recuperarem un dels grans èxits, un dels grans clàssics de Spice Girls. De fet, ja hi tornem a ser, per fi hem arribat el divendres i no és només el dia de la setmana que ens avisa que per fi engeguem dos dies sense despertador. Avui hi ha una banda que està d'estrena i amb ells arrenquem el matí. Us parlo dels sempre estimats, els Amics de les Arts.

0: Tornen els Amics de les Arts i ho fan amb aquesta delícia que es diu Segurament t'estimo.
1: Feia 2 anys que no traien música nova i ho fan ara, avui divendres, amb aquest tema que, sens dubte, és una declaració d'intencions de tot el que ha de venir a partir d'ara. És, de fet, el primer llançament d'una nova etapa, un nou àlbum que està previst que surti el 2027. Pel disc sencer encara haurem d'esperar una mica, però mentrestant, aquí els teniu, els Amics, que ho han tornat a fer, han tornat a parlar-nos de l'amor, de totes les emocions, sentiments i contradiccions amb què ens trobem tots a la vida, i aquesta vegada hi han volgut sumar més veus, les del cor femení, increixendo per donar-hi encara més força que la que ells ja tenen. Avui són els protagonistes, obren els matiners i ens envien aquest missatge per tots els oients que esteu desperts a aquesta hora.
2: Bon dia, matiners, som els Amics de les Arts i venim a presentar-vos un tema nou que m'ha estrenat fa molt poquet, que es diu Segurament t'estimo. Una abraçada, esperem que us agradi.
0: Una abraçada també pels Amics de les Arts, felicitats per aquest tros de tema que estic convençut que sonarà moltíssim al llarg de l'estiu. Segurament t'estimo. I no hi ha millor manera de donar corda al divendres. Nova cançó dels Amics de les Arts, cap de setmana a la vista. I Maiol Roger, que demà arribarà als 40 anys.
3: Correcte.
0: Si tot això no mereix una bona celebració, que vingui algú i m'ho expliqui.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Ai, ai, ai, ai, compte enrere perquè deixis els 30 i arribis als 40, estimat Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, la veritat és que està sent un programa, el d'avui, tan mogut que no me'n recordo d'això, vull dir que prefereixo arribar a la 1, que acabi el programa i després ja pensarem en els 40, que fantàsticament, ja, no, bé, tant, arribada estupenda.
0: Escolta, molt pendent, suposo, dels sindicats d'educació que avui han passat la nit al departament.
3: Sí, i gairebé ens han fet passar la nit amb ells. De fet, hi ha una companya d'informatius que l'ha passat, la Lara García li anirà a fer el relleu, porta-li algun croissant, Lara, i estarem atents a aquestes negociacions que ahir al matí ens deien que podien estar tancades, però com que tot està molt fràgil, sembla que no. Com ahir, tindrem les dues parts al matí de Catalunya Ràdio. Primer tindrem a la consellera d'Educació, Esther Niubó, després a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, just abans de que hagin de tenir una nova reunió a les 10. Seguirem parlant també de la legislatura espanyola, avui amb el diputat del PP, Nacho Martín Blanco. També atenció a les novetats del cas Àndic, perquè la defensa ha presentat les al·legacions, i tindrem aquí al matí de Catalunya Ràdio Francisco Marco, el detectiu de Método 3, que han contractat per investigar tots aquests indicis que apunten als Mossos d'Esquadra. Després farem l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la paraula de la setmana amb Sílvia Coppolo sobre el fet de buidar-se, que és una de les coses que va dir Alexia Putellas en explicar la seva retirada. Avui tindrem a les 11 la Candela Penya, les millors recomanacions...
0: Per favor, és que Candela Penya, és que no podem començar el cap de setmana d'una millor manera que amb Candela Penya.
3: Veus que què t'ofereix al matí de Catalunya Ràdio si no és qualitat, si no és savoir-faire, si no és...
0: Crec recordar que fa mesos que no es troben cara a cara Candela Penya i Ricard Ostrell, que ja serien, tots ells ja serien un bon duet per anar de gira, ja t'ho dic ara.
3: A partir de les 11 aquest bon duet al matí de Catalunya Ràdio, després les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà, i hi ha els temes pendents i el concurs pendent per endur-se 200. Si a part d'això hi ha un oient del matí que s'endú 200 euros, és que, escolta, jo crec que ho fem massa fàcil tot això.
0: Programa completíssim per engegar el cap de setmana al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I d'aquí 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, engegant ja pràcticament el cap de setmana amb tots vosaltres. Àlex Bosch, fas cara de divendres, fill, que vols que et digui?
5: Estic a uns minuts, pràcticament.
0: Se't nota la cara, sí, se't nota la cara. Àlex, què ha passat al món mentre dormia?
5: Mira, sabíeu que hi havia uns premis destinats als frailers?
0: No. Com es diuen?
5: Que ho sàpigues, existeixen des de finals del segle passat.
0: No en tenia ni idea.
5: Sí, doncs la idea va ser de dues productores, Mònica Brady i Evelyn Waters. Es van adonar que, als anys 90, els creadors de tràilers gairebé mai apareixien ni tan sols als crèdits.
0: I tenen molt mèrit, eh?
5: Molt de mèrit.
0: Molt de mèrit.
5: Doncs van crear els Golden Trailer Awards.
0: Canta.
5: Per corregir justament aquest greuge. No tenen un reconeixement molt important, de fet...
0: No els donen un mini Òscar, no? No.
5: Sí, que els donen un premi, però em refereixo que no són molt coneguts, perquè ara mateix...
0: Molt malament, molt malament.
5: Però tenen gairebé 100 categories.
0: Imagina't.
5: I la cerimònia d'aquests Òscars dels tràilers està celebrant just aquesta hora... En aquest moment, de 5 a 7 del matí, es fa aquesta gala. I l'objectiu és premiar els trailers que t'han fet pensar allò de que aquesta pel·lícula...

0: d'anar a veure sí o sí, que és l'objectiu que té el tràiler, eh?
1: Val.
0: Si després la pel·lícula no és gaire bona...
1: No li demanis explicacions al que ha muntat el tràiler.
0: De fet, dintre de les categories que tenen aquests premis, una és la categoria especial per als tràilers que són millors que la pel·lícula.
1: M'encanta! És que aquí és on hi ha el mèrit de la muntada d'un tràiler, eh?
0: Entre els nominats aquest any hi ha, per exemple, Supergirl, Zootopia 2 o la nova temporada de Stranger Things. Els organitzadors asseguren que un bon tràiler ha de tenir emoció, ritme i sorprendre el públic. Un xute de cafè.
1: Sí, sí, totalment.
0: Al matí, bàsicament. Aquest any, a més a més, també s'ha parlat d'intel·ligència artificial, però els creadors de tràilers asseguren que la IA encara no sap fer el més difícil, que és posar-te la pell de gallina.
1: La pell de gallina. 100 categories i de 5, categories. De 5 a 7 hora americana. Has dues estat. Hores 100 categories, allò d'anar...
0: Ha d'anar tota pastilla.
1: Però tota pastilla.
0: Com un tràiler.
1: Com un tràiler, sí senyor.
0: Que resumeixen en 2 minuts una pel·lícula de 3 hores.
1: Que bé que m'ho deixes, això, Àlex.
0: Va.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Fins ara. Adéu. Arribat ja a un quart de 6 del matí, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Estimat Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és una mica millor perquè la Generalitat ha començat a fer efectiu el pagament de les ajudes als malalts d'ELA. Aquests diners complementen les sumes previstes en la llei estatal en els casos més greus de dependència. Mesures com aquesta arriben després de la pressió social que els mateixos malalts d'ELA i també les seves famílies han fet al conjunt d'administracions públiques, que fins fa poc no han desencallat mesures per atendre les seves necessitats.
1: Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. Som els primers que ens haguem cada dia al matí amb tots vosaltres i us acompanyem en aquest primer tram, una mica complicat. Les 5 del matí ja són, però avui també volem saber de què parlarem poc, Marta.
3: Doncs mireu, hem parlat molt aquí de concursos estranys. Aquest és un altre, és el concurs de formatges que es viu a Anglaterra. S'ha celebrat a Coppers Hill i la prova consisteix a llançar-se muntanya avall uns 100 metres per un pendent que arriba a uns 45% de desnivell i han de aconseguir agafar un formatge que va a uns 200 km per hora. Hi ha moltíssima gent que hi participa. Podeu
1: què
3: recuperar
1: dius?
3: El vídeo a xarxes. És bastant lamentable. I aquest any hi ha hagut participació espanyola. És la segona vegada que hi participen i sembla que doncs, no ha anat del tot bé.
4: Querido equipo, no ha podido ser. Le hemos echado unos huevos alucinantes. Tengo el hombro en parla y aún así me he tirado y hemos sido los primeros en la primera parte de la colina, luego me he descontrolado, no recuerdo nada, me he dado unas hostias que alucinas. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. Creo que para conseguir algo tienes que caerte muchas veces y evidentemente esta es la segunda, pero no es la última. El año que viene volvemos a por el puto queso, da igual los años que sea. Vamos a ganar el queso en esta colina por vosotros.
1: No hi ha res millor en aquesta vida que posar-li actitud
3: a
1: les coses.
3: Aquest noi està motivadíssim. Jo crec que l'any que ve ho aconsegueix.
1: Però escolta, em sembla que estiguin parlant d'un torneig internacional on s'hi juguen la Champions o...
3: No, però el que s'hi poden deixar és la vida, també us ho dic. Perquè...
5: I les clavícules.
3: Clar. Aquest té ni el hombro deslocat.
5: Deslocado, diu.
3: Com és?
5: Dislocat.
3: No em sortia. Deslocado, tu! Dislocat.
1: Molt bé. Doncs aquest concurs de formatges, entre això el concurs de tràilers, ja veieu que sou un programet. Sí, molt èpic. Ara, amb quina bona notícia engeguem al matí.
3: Doncs tinc una bona notícia per als que no sapigueu fer trenes, perquè Berga ha organitzat un taller per aprendre'n abans de la Patum.
1: Molt bé.
3: Es veu que les trenes s'han convertit en una de les imatges més icòniques de la festa, el que fa uns anys era només una solució pràctica, doncs per aguantar millor les hores de sal, la calor i les aglomeracions a la plaça.
1: No.
3: S'ha consolidat com un element identitari de la Patum, especialment entre el jovent. Cada vegada són més les patumaires que opten per lluir les populars trenes boxejadores. I ara, doncs, s'ha fet aquest taller des de l'Ajuntament de Berga i hi ha les places exaurides.
6: La trena de Patum, bueno, jo explicava abans l'exemple una mica de l'actriu de Million Dollar Baby, no? que porta aquestes dues trenes als costats i com multivan, que duren tot el dia i tota la nit. Que això també és part de la gràcia.
7: I jo, de fet, sempre intento aprendre de la seva mare, que ella fa trenes, i aquest any ho vam veure i vam dir, home, jo m'apuntaré. De fet, la mare volia venir, però vaig dir, ja hi veig jo, que vull aprendre.
6: Jo sabia fer trenes normals, que les passo per dalt, però en aquest cas s'han de passar, per fer la boxejadora típica patumaire, s'ha de passar per baix, segons ens han explicat.
7: Haurem de practicar molt.
1: Només només em queda que aplaudir a la gent de Berga per aquesta iniciativa, perquè vosaltres que porteu els cabells llargs entendreu millor que ningú l'incòmode que pot ser tota la nit de petum amb els cabells.
3: I no hi ha res més còmode que unes trenes.
1: M'encanta la proposta.
5: Estava pensant que aquestes trenes les deu portar, em sembla que són les que porta les Canes, la Laura Escanes, a la Travessa.
1: Sí, senyora.
3: Activadíssima, tu.
5: Són aquelles trenes.
1: Doncs escolta, molt bé. M'agraden molt aquestes notícies per començar el divendres. I quin ens ha preparat tot Serra? Quin motiu tenim per saltar del llit, tot Serra? Bon dia.
8: Bon dia, matiners. Amb aquesta calor, un bon motiu per saltar del llit és aprofitar els refugis climàtics que han proliferat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del 2021 s'han multiplicat per 15, tal com llegim al Nació. Podem pensar que molta gent té les condicions per suportar la calor a casa o a la feina, però segons un estudi de l'Institut Metròpoli, més de 500.000 de ciutadans són especialment vulnerables als pics de temperatura. Aquest any hi haurà un total de 319 refugis a la xarxa metropolitana de refugis climàtics, 189 d'interiors i 131 d'exteriors, com parcs i piscines.
1: Comencen a arribar les altes temperatures i aquestes són algunes propostes interessants, sobretot per aquells que esteu vivint a Barcelona. Abans d'ahir va ser el seu aniversari, 75 anys, meravellosa i estupenda. Avui el cor batega amb Anna Belén.
3: Sí, perquè ha anat al programa d'Aymar Bretos, La noche de Aymar, a la Sexta, i ha parlat sobre com porta precisament l'envelliment.
9: A mi cuando me dicen, ¿qué tal te llevas con la edad, con la vejez, con las arrugas, el envejecer? Digo yo, estupendamente. Porque el otro, que es el no envejecer, yo no lo quiero. Yo quiero hasta el último segundo de mi vida vivir. Y vivir significa, pues eso, que pienses en la muerte, que te lleves disgustos, que te lleves alegrías, que un día te mires al espejo y digas, joder, qué mala cara tengo, qué horror, a ver esto, cómo lo remediamos, venga, vamos a descansar un poquito, vamos a echarnos esta crema. Eso es el resultado de vivir.
1: Un altre aplaudiment, sisplau, per Anna Belén, que és que tenim unes dones meravelloses que reivindiquen les arrugues. Que cadascú faci el que li doni la gana, però està molt bé que aquestes actrius, cantants, artistes d'aquesta edat reivindiquin precisament el pas dels anys i acceptar-lo. I el cor també batega amb Blanca Suárez.
3: Sí, perquè ha tornat a reaccionar amb humor sobre la seva relació i amb ironia, també amb l'actor Javier Rey. Ja fa uns mesos va aparèixer amb un anell que molts van interpretar com que Rey li havia demanat matrimoni.
10: Hombre, claro, lo tengo desde hace muchos años.
11: Nada que ver con lo que se ha podido decir.
10: A mí me encanta que digáis todas estas cosas. Y un día os llevaré la corriente y diré, sí, me casé. Bueno, hace muchos años me casé. En secreto. ¿Cómo nos enterasteis? Así que sí, me he casado, es mi anillo de compromiso, sí.
11: ¿Quién fue a la boda?
10: ¿Y por qué? Muchísima gente, muchísima. Fue un sitio precioso.
3: Doncs bé, ara la premsa l'ha tornat a enxampar i li han preguntat si havia passat alguna cosa perquè ja no l'havien vist amb l'anell.
12: Blanca, es inevitable mirarte las manos por todo lo que ocurrió hace unos meses sobre un anillo que tú también lo quisiste tomar con humor. No hay anillo hoy.
10: No, a lo mejor me he separado.
1: És que, a més a més, Blanca Suárez, que li agrada parlar zero de la seva vida personal, que a les entrevistes li canvia la cara cada vegada, és a dir, que és molt protectora de la seva intimitat i s'enfada.
3: Sí que li canvia la cara,
1: però radicalment, no, però és que li canvia. Sí. Li canvia. És aquelles persones que tu l'entrevistes i jo ja no li preguntaria res sobre la seva vida.
3: No hi entris.
1: Perquè és que no hi vol entrar, no hi vol entrar mai.
3: No, perquè segurament ja giraria l'entrevista.
1: Sí, i trobo quan tomen força humor amb els periodistes, que també, nois, anar mirant les mans i els anells. Vinga, va, que seguim. 8 minuts, 2:45 del matí. Molt bon dia, matiners. A aquestes hores volem saber també quins sons deixa la ràdio.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Sor Lucía Caram ens va explicar les relacions entre el Papa i la Conferència Episcopal Espanyola.
13: La Església d'Espanya té un pes específic, però ell també sap que és una església que l'han intentat polititzar des de les mateixes files de l'Església. I jo crec que la seva figura i el seu missatge que ve a portar unitat. I segurament en el seu missatge veurem com es va allunyant de tota aquesta línia més integrista que veiem que amb la mort de Francesc va començar a emergir de nou a l'Església d'Espanya, no?

0: Strike a pose. Aquestes hores del matí si hem de fer una... hem de posar davant del mirall. La cara inflada.
1: El trenquem. Ànims a tothom.
0: Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 29 de maig del 1992, l'FBI aconseguia recuperar una sèrie de fotografies molt i molt explícites, sí, de Madonna després que algú li havia ofert a un agent encobert de l'FBI $100,000 per aconseguir aquestes fotografies, unes fotos robades del fotògraf de moda en aquell moment, Steven Meisel. El venedor es veu que va volar de Nova York a Los Angeles per trobar-se precisament amb l'agent aquest encobert de l'FBI i en total eren unes 44 fotografies que es volien incloure a un llibre que s'anava a fer de Madonna.
0: A més, vaja, va ser una notícia perquè es va conèixer tot el procés, tot el procediment d'aquestes fotografies robades en plena època de Madonna més provocadora que mai. I el cert és que finalment no es van arribar a publicar. Recordant avui aquest 29 de maig aquesta notícia relacionada amb la reina de la música pop, Madonna. Ai, amigues, agafem-nos de les mans, que és moment de mirar els astres i saber com està tot plegat en el nostre univers. Astrològicament parlant, què ens espera aquest divendres? És moment de saludar la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 29 de maig, Venus fa quadratura amb Saturn i això pot tocar temes d'amor, autoestima i vincles. Potser notem més fredor, distància o inseguretat, però no és per espantar-nos. És una oportunitat per veure què és sòlid i què necessita madurar. Bon moment per revisar límits, valors i relacions sense drama, però amb honestedat. Bon divendres, matiners.
0: En només 6 minuts, Lara García, que marxarà cap al Departament d'Ensenyament, perquè recordem que els representants dels sindicats d'educació estan en vaga. Hi ha una quinzena de persones que han passat la nit tancats al Departament. Recordem que exigeixen aquesta negociació directa amb la consellera Esther Niubó. Per tant, Lara, prepara't, que ens espera un matí...
1: Mogudet.
0: Cafetonet, i abans digue'm qui fa anys, per favor.
1: Doncs mira, avui felicitem l'ex Spice Girl, com dèiem, la Mel B, no sabem si li picarà molt o no, fer-ne 51. També fa anys Noel Gallagher, esperem que no tingui gaire mala llet per haver arribat als 59. Per què això de la mala llet?
0: Home, perquè es portaven a matar els Gallagher. Ai, Lara.
1: M'ha agradat més lo del picar.
0: Bueno, hi ha una mica de tot.
1: Però no passa res. També fa anys Carme Forcadell, que avui bufarà 71 espelmes. La política Jèssica Albiach també en suma un mes i arriba als 47. I acabem felicitant la presentadora de televisió, Lara Álvarez. Sempre m'ha fet molta ràbia que es digui Lara. Avui en fa 40.
0: Escolta, que gratuït.
1: No ho sé. No m'agrada. Quan conec una Lara dic buf.
0: Però no ni que fossis única.
1: Jo només et conec a tu, Lara. Això és el que més m'agrada. Mas ja està, reina.
0: Ah, filla meva, esperem que no hi hagi ningú del sindicat de professors que es digui Lara.
1: No ho tolararia.
0: Perquè si l'has d'entrevistar, què, doncs?
1: No. Li canviarà el nom?
3: No.
0: Felicitats a tots.
1: Li diré Clara, com em fa tothom a mi.
0: Tira, per favor, tira-ho. El
4: matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
5: Creo que no.
4: Però la tenim tota.
5: Viva el vino!
0: A veure si Lara García li canvia l'estat d'ànim anant cap a educació. Aprofitant que Melvi, ex Spice Girl, fa anys, és un bon moment per celebrar-la com cal i com molt bé sabeu, els matiners ens encanta celebrar que per fi hem arribat el divendres. Un cafè i assaltada al llit amb Who Do You Think You Are?

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem analitzant les conseqüències dels casos judicials que esquitxen el PSOE. I a partir de les 11 entrevistarem l'actriu Candela Peña. Com podem superar la por de conduir? A la tarda escoltarem testimonis i n'aprendrem amb una formadora. I aquest cap de setmana, al suplement dissabte ens visitarà l'artista Núria Graham i diumenge serem a la festa 3Cat en viu amb els presentadors de l'Està passant, la Marta Torné i els actors de la sèrie La Casa Nostra.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 29 de maig. Acabem una altra setmana. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Recordem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest matí després que la reunió d'ahir s'acabés de mala manera.
1: El Departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors encara la troben insuficient. Ahir volien continuar negociant, però segons els sindicats, la consellera Esther Niubó els va emplaçar a reprendre les negociacions aquest matí i no s'ho van prendre bé. Sentim Yolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: I dit i fet, una quinzena de representants sindicals han passat la nit al departament en senyal de protesta.
1: Desenes de docents van voler donar suport als seus representants, es van concentrar davant de les portes del departament i van tallar durant 2 hores la via Augusta de Barcelona. En tot cas, aquest matí tornaran a reunir-se per intentar acostar posicions mentre continuen les vagues als centres educatius. Avui és el torn del Penedès i del Garraf.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen al PSOE.
1: Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Un d'ells és Óscar Puente.
3: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Tot i això, entre els aliats de l'executiu creix la indignació i, de fet, el PNB ja dona la legislatura per acabada. La compareixença, per cert, podria ser a finals de juny.
0: Mentrestant, l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: En la seva declaració al judici a l'Audiència Nacional en què està acusat, Fernández Díaz ha negat que ordenés fer cap tipus de seguiment a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per aconseguir documentació comprometedora sobre la caixa B del partit i després eliminar-la. Diu que se'n va assabentar a través de la premsa.
4: Y ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: El número 2 de Fernández Díaz del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de negar-ho tot. La Fiscalia Anticorrupció demana per ells 15 anys de presó.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare.
1: El recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort perquè tenia una malaltia als genolls i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I un dia més estem pendents de si hi ha acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
1: Washington i Teheran ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump.
0: I tornem a casa nostra. Més de 6.000 policies blindaran la visita del Papa a Catalunya.
1: Seran 5.600 Mossos d'Esquadra i 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Hi haurà vigilància per terra, mar i aire. El Papa es desplaçarà amb Papa Mòbil i hi haurà restriccions de mobilitat als voltants de la Sagrada Família. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
1: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podran accedir les persones que estiguin acreditades.
0: Gràcies, Àlex.
1: Adéu-siau.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Noi, el Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Vinga, com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui, varietat de temes a les portades, però amb un interès especial a les negociacions al sector de l'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria.
7: L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa de Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. De la seva banda, El Mundo assegura que Luco va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI.
6: Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat.
7: I per acabar, el cas Andy, que avui llegim a La Vanguardia, que la defensa de Jonathan Andy, que el fill alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: I avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
7: Editorial del Mundo demanant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
6: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per continuar administrant el seu deteriorament.
7: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, i si no, que parlin els espanyols al desafiar el Mundo.
6: Joan Cañete Veil, el periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
7: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu per oferir a la ciutadania, a part de frenar el bloc de la dreta.
6: En una línia diferent, s'expressa l'exconseller Carles Mundó a l'Ara.
7: Recorda la frase d'Aznar, el que pugui fer que faci, i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
6: A Pedro Sánchez, rebla Mundó, només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure'l a ell, al banc dels acusats.
7: Sobre educació, l'editorial de l'Ara reclama ja un acord entre els sindicats i el departament.
6: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
7: Hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
6: I amb tot aquest clima, el País dedica l'editorial a l'onada de calor.
7: I reclama voluntat política real per a una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
0: 6:02, també repassem la premsa digital. Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
6: Sí, concretament de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores, que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
0: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
7: Va passar a Burgos i ara la dona ha estat condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada estava tenint un brot psicòtic, segons recull la sentència, però això no li ha estalviat la condemna. Això sí, la dona evitarà la presó si no torna a delinquir.
0: De fet, que qui sí acaba al calabós és la protagonista d'una petició de matrimoni.
6: Ho llegim també a l'ABC, una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa. Va ser per Madrid, ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar explicant i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
0: Mare. I avui també volem saber la seguretat que tindrà el Papa a Catalunya.
7: A l'Ara trobem un càlcul que crida l'atenció. Un de cada 4 agents dels Mossos d'Esquadra protegirà Lleó 14 en el seu pas per Catalunya. El Papa passarà per la Sagrada Família, el Raval, la presó de Brians i Montserrat i també farà una ruta amb el Papa mòbil pel centre de Barcelona. En total seran 5.600 agents els efectius desplegats.
0: I a aquestes hores també volem saber quin temps ens espera per avui divendres.
6: Doncs mira, segon dia d'àmbit tòrrid en general de tot el país, Canalies, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre, els 35 a tot l'interior, a la costa tocaran els 30 graus. De cara al cap de setmana, que segur que us interessa, dissabte la sol, però amb termòmetres que ja hauran tocat sostre, per tant baixaran entre 2 i 4 graus, i diumenge repetirem aquesta calorada, però a la tarda hi podria haver algun ruixat, sobretot a la Catalunya Central, també a les comarques del nord-est.
0: Marta Viana, molt bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
0: Repassem també amb la Marta alguns apunts culturals. Avui divendres, amb què comencem?
8: Doncs amb una estrena que fa molt bona pinta. Des d'avui ja podeu veure L'últim àtom, això és el Teatre Goya. Teniu poquets dies, de fet teniu menys d'un mes per veure-la, fins al dia 21 de juny. Hi ha un repartiment de luxe que és Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segura. Per tant, tot un èxit segur que serà aquest últim àtom al Teatre Goya.
0: I més coses per aquest divendres.
8: Sí, a Tarragona, perquè avui comença el Teta Fest, que és el festival que es fa el 20 des d'avui i fins demà al Camp de Mar de Tarragona, amb un cartell que inclou noms com Vanessa Martín o Lia Kali.

0: festival absolutament 100% femení, per això, evidentment, el nom Teta Fest. Hi ha altres noms com Queralt Lahoud, Sandra Montfort, Alosa, Maria Fort, el concert també de les que faltaven, i una d'elles, la Sandra Montfort, ens ha volgut enviar aquest missatge pels matiners.
1: Hola, soc Sandra Montfort i este any estaré al Teta Fest. Em fa molta il·lusió, és un festival que dona prioritat i espai, sobretot a les dones, que és molt necessari. A dies d'avui encara veiem molts cartells plegats d'homes, i el Teta Fest té un cartelazo increïble amb dones potentíssimes i fortíssimes, en el qual tinc l'honor de participar. Mos veiem allà, em fa molta il·lusió, una besada molt forta.
2: I més propostes, una besada. Molt bé, molt bé, molt bé. Patonets, patonets. Els patonets sempre són benvinguts.
0: I tant, més propostes. En aquest cas, pel cap de setmana, perquè demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el festival CatCon. És un festival de gèneres fantàstics que es fa exclusivament en llengua catalana. Vol ser un punt de trobada entre autors, traductors, il·lustradors que es dediquen a ciència-ficció, fantasia i terror. I l'Eloi Puig, que és el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, també ens ha volgut explicar una mica què hi podrem trobar.
3: Bon dia, matiners. Us convidem al cap de setmana del 30 i 31 de maig a Vilanova i la Geltrú perquè fem la CatCon, i aquest any va repleta de novetats i de coses molt diverses. Parlem de Tolkien, parlem de Dune, parlem de l'escape-pop, tindrem teatre, cinema de terror, parlem de One Piece i els seus doblatges, còmic, autors com de Xi Xim Liu, i tindrem grans convidats com l'Ivan Ledesma, l'Axio, que ve des de Las Vegas, i atenció, també tenim la Míriam Bonastre, l'autora de La Valentina de Montblanc. Us esperem a tots aquest cap de setmana al Neàpolis. Vinga, correu-hi, que fa tot en català.
2: Esteu escoltant Els Matiners de Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, amb només 4 minuts. Ja pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí, i avui movem el dial. Alerta, 35 anys enrere. El 29 de maig del 1991, ETA va fer esclatar un cotxe bomba a Vic, que va matar a 9 persones. Al programa Report de Catalunya Ràdio en va fer un reportatge, i de fet, així era com sonava la promoció del programa.
4: Report. Quan la realitat supera la ficció.
5: Que va haver l'explosió, estava a la meva classe arreglant alguns treballs que tenia, enfront mateix de la finestra, sentada a la meva taula. I tot amunt plegat, vaig sentir un espetec i vaig veure una voladera de vidres, i vaig veure com queia de plom l'edifici i pujava com un bolet de fum i pols.
4: No us quedeu a mig camí. Arribeu al fons de les històries. Report, els reportatges a la ràdio.
2: Recordant alguns dels programes que formen part de la història de Catalunya Ràdio. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Trinitat i Tobago falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
6: Bona nit, matiners. Preparatius en marxa en aquesta petita illa del Carib per la celebració aquest cap de setmana del Dia de l'Arribada dels Indis, una festa popular que commemora l'arribada dels primers treballadors de l'Índia al país el 1845.

0: mesos de viatge en el vaixell Fatel Rasa que van fer els 275 indis que van ajudar considerablement al desenvolupament econòmic del país. Aquests van ser els primers dels 140.000 indis que van ser transportats a l'illa en només 50 anys i que van portar a l'illa una nova cultura que encara avui en dia perdura. Per celebrar-ho es fa una recreació de l'arribada del vaixell a diverses platges i els carrers s'omplen de música, dansa i menjar indi. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Trinitat i Tobago pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Escolta'm, ja et dic, Maiol, que marxaríem a Trinitat i Tobago.
2: N'hi ha més d'un que els divendres està a Tobago, també t'ho dic. Gràcies, Oriol. Gràcies.
1: Sí, he tirat jo l'aplaudiment.
2: Ah, l'has tirat tu? Pensava que havia sigut l'Oriol. Bueno, però m'ha mirat
1: està
2: com...
1: Molt
2: sí,
1: bé,
2: sí, està molt bé l'acudit, està molt bé l'acudit.
1: Ai, Déu meu senyor. A veure, que arribem al cap de setmana. Avui és divendres, però encara ens queden 6 hores en directe del matí de Catalunya Ràdio.
2: I ja et dic que no hi ha ningú Tobago a l'equip, perquè avui tenim feina i molta.
1: Avui no estic per estar Tobago,
2: Estem molt pendents de les negociacions entre Educació i els sindicats, amb aquest tancament que hi ha hagut. El seguirem des d'ara a primera hora amb la Lara García a les portes del departament i en parlarem a l'hora amb les dues parts en qüestió, amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. També pendents dels moviments que pot ser el Partit Popular de Madrid per la crisi al PSOE. Tindrem el diputat al Congrés Nacho Martín Blanco. I després parlarem del cas Àndic i aquestes novetats que porta la defensa per defensar, valgui la redundància, la innocència de Jonathan Àndic. Tindrem el detectiu de Método 3, Francisco Marco, que ha estat un dels que ha investigat altres teories sobre la caiguda, la que defensa la família d'Àndic per rebatre els arguments dels Mossos d'Esquadra. Després, a l'espina de l'actualitat, parlarem de buidar-se, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo. Tindrem a Candela Penya a l'estudi de Catalunya Ràdio.
1: Això és una fantasia, per favor.
2: I després, ja saps, al final de festa, les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà i el millor humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros, tu no, sinó el concursant que vindrà avui i qualsevol persona que truqui al 93207474 i ens digui que vol participar al concurs pendent.
1: A partir de... res, mira, 15 minuts que engega el matí de Catalunya Ràdio. Per cert, matiners, 93207474, també si voleu trucar-nos, saludar-nos avui que és divendres i explicar-nos què feu desperts a aquestes hores del matí. Ja sabeu que ens encanta conversar amb tots els matiners que a aquestes hores, com nosaltres, ja esteu activats. Abans, per això, avui sense Lara García, que la tenim camí del departament cap al departament d'ensenyament, arriba la dada Maiol.
2: Sí, la que em preocupa és que queden 15 minuts per les 6 i, per tant, queda molt poc temps per fer tot el que hem de fer, però
1: no
2: atenció.
1: No et preocupis, no et preocupis, ho farem.
2: En plena onada de calor. I ja aquesta nit molts ja esteu allà, que tal, tal, tal...
1: Què vols dir tal, tal, tal, tal?
2: Bueno, que sí, al nord, que si no, que si ens tapem, que si no, que si hem de posar l'aire, que si no, ja sabeu.
1: Ta, ta, ta, ta.
2: Dades sobre temperatures.
1: A veure. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. I tant. Calor, calor,
2: a veure. I en concret, quantes nits tropicals hi va haver l'any passat a Barcelona?
1: Bastantes, bastantes.
2: Marta Viana sempre diu forquilla. Doncs mira, entre una i 365, que són els dies que hi va haver l'any passat.
3: Però menys, perquè tampoc va ser un superestiu calorós,
1: eh? Jo diria que 40.
3: 40.
2: Recordo que nits tropicals és per sobre dels 20 graus.
1: Ah, no, més, doncs.
3: Quina 60.
2: Que quantes n'hi va haver?
1: Quantes 70.
2: Quantes n'hi va haver l'any passat?
3: Tropicals.
2: No, tropicals, sí.
3: Ah.
2: 70, diu que no li has deixat mirar la Sara. No, deixa de mirar la Sara.
1: Que la Sara i jo participem junts sempre.
2: Està fent trampes.
1: Perquè la Sara, és molt intuïtiva. És molt intuïtiva.
2: Va, podeu dir el número? Ara?
1: 100, no. 100. 100.
3: 100? A veure... Sí, sí.
1: No, mira. Marta, no ens copis, eh?
3: 109.
2: Doncs el premi se l'endú Marta Viana per molt poc fa, just perquè van ser 111 en concret.
1: Marta, pretén donar la pista la Sara i jo.
2: No sé qui, no, ha donat la pista la Sara i tu l'has verbalitzat. No sé qui dels dos ha dit aquest estiu no va ser tan calorós com altres, perquè el 2022 n'hi va haver 128. Va, i quantes n'hi va haver de tòrrides, que són per sobre dels 25 graus?
3: Bastantes, perquè Lleida i el Delta...
2: Però hem dit a Barcelona, ens hem quedat amb un observatori. Tòrrides a Barcelona.
3: Ho hauríem d'ampliar, eh?
1: 60.
3: Per sobre dels 20?
2: 25.
3: 60, has dit, tu.
1: No?
2: Bueno, va, feu-ho ràpid. No és que anem a treballar. No puc estar aquí tot el dia.
1: 60, Marta.
3: 51.
2: 36 nits dormides. Agafeu-vos, perquè aquest estiu farà molta calor.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb alguns matiners que a aquestes hores ja esteu desperts.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica de la Unia.
7: No, no, ja ho sé.
6: Que és,
7: el mateix que la IA.
6: Que tots els pobres siguin delinqüents.
8: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
9: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
10: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
11: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelon.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
12: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
13: Em van passant coses.
12: Sí.
5: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
14: Un món on tothom està de vacances.
15: En creure un món.
14: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
16: Porto anys insistint a aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
17: L'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
18: No, no li deu agradar gaire, perquè no ha vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
18: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: Hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa?
18: Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan. Els me n'utilaria. Si més no, els saludarem.
5: Els matiners.
1: Deu minuts, arribem ja a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. 9-3-2-0-7-4-7-4. Marta, preparada per les trucades dels matiners com el Nil. Molt bon dia, Nil.
19: Bon dia, bon dia. Com? Què tal, Catalunya?
1: Home, escolta'm, però quina veu optimista que tens, Nil.
19: Home, s'ha d'estar actiu.
1: A quina hora t'actives tu normalment?
19: Doncs pues 4:30, 4 estem actius ja.
1: Estàs com nosaltres, doncs, de dilluns a divendres.
19: Home. De dilluns a dissabte.
1: De dilluns a dissabte. I a què et dediques, Nil?
19: Doncs pues tenim una paradeta aquí al Mercat de Sant Carles de Granollers, que venem vi i carn de porc.
1: Del Mercat de Sant Carles de Granollers, i crec que és un negoci familiar de tota la vida, Nil?
19: Sí, bueno, ho hem adaptat a la nostra manera, els meus avis i la meva família es dedicava al vi, i nosaltres hem afegit el tema del porc.
3: Bona pregunta, però quan... Dos preguntes. Tu, quants anys tens? Perquè tens una veu molt jove. I l'altra és que quant de temps fa que hi ha aquest negoci en marxa?
19: Doncs pues mira, tinc 23. Aquest any faig 24.
3: Ah, és que
1: tens
3: ja
1: veu jove,
3: notaven.
1: Tens veu de jove.
19: Home, hem de començar jove, si no malament. Si no malament.
1: I quan fa que dura aquest negoci familiar?
19: I portem... Que això fa... El negoci familiar fa 150 anys que estan actius. Però ara es van jubilar i ara nosaltres fa 3-4 mesos que estem aquí al Mercat de Sant Carles.
1: Déu-n'hi-do, Nil, de generació en generació, tot això.
19: Sí, són molts anys.
1: Tu des de ben petit ja sabies que ho volies fer, que t'hi volies dedicar?
19: Home, algú s'havia de seguir. Sí.
1: Perquè entenc també que és important que la família traspassi aquesta passió, no?
19: Home, des de xiquitets que hem crescut entre ampolles. Vull dir que...
3: Clar. Escolta'm, hi ha gent jove al mercat? Hi ha gent com tu?
19: Cada cop hi van havent... Que hi ha més relleu generacional d'aquests, que se'n van alguns més grans i es posen alguns més joves. Però, bueno, encara falta aquest relleu. Vull dir, i sobretot, la gent que ens escolta, si hi ha gent jove, que vinguin a comprar al mercat, que hi ha producte de qualitat, i no com aquestes grans superfícies que es menja cosa que no és de qualitat.
1: Importantíssim, i de fet nosaltres sempre animem els oients dels matiners a que vagin a fer aquestes compres que són meravelloses al mercat per l'ambient, pel bon producte i perquè val la pena, perquè els tenim a vessar i carregat de bona gent com el Nil, que ens ha trucat aquest matí. Nil, t'envio una abraçada.
19: Gràcies a vosaltres.
1: Records també tota la gent del Mercat de Sant Carles de Granollers. Bon cap de setmana.
19: De part vostra. Bon cap de
1: Gràcies,
19: setmana.
1: Gràcies, Nil. Adéu. I alerta, a veure, un moment, que jo estic aquí ara. M'esteu dient que anem a Vancouver a saludar a la Sara? Sara, bon dia.
7: Bon dia, matiners.
1: Però a veure, un
7: bon
1: moment.
7: Bon dia, matiners.
1: A veure, Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
7: I no saps d'on soc.
1: No.
7: De Vilassar de Mar.
1: No, però no
3: diguis,
1: però escolta. Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
7: Doncs mira, us estranyareu, però ara mateix són quasi les 9 de la nit i tenim 24 graus de temperatura. Fa una fresqueta impressionant.
1: S'està estupendo, però escolta'm, encara no sé què estàs fent a Vancouver.
7: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys i... què, 21? 25?
1: Mare meva!
7: Ja m'he acabat.
1: I què t'hi va portar, Vancouver?
7: M'hi va portar un oncle que tinc, que va migrar als 60 i jo havia vingut aquí de vacances i vaig decidir provar-ho i ja vaig conèixer la meva parella i aquí estem formant una família.
1: Ostres, que fort,
3: ai, mira,
1: em sembla.
3: Mira, se va posar la pell de gallina.
1: Clar, i entenc, Sara, que d'alguna manera, per estar connectada amb el país, amb la terra, escoltes Catalunya Ràdio.
7: Però molt, l'escolto l'Ostrell, escolto l'Escap als caps de setmana, escolto Crims, estic endollada a tope i no me'n deixo anar.
1: Escoltes els matiners, suposo, també.
7: Ni tant, per això us truco.
1: Escolta'm.
7: M'agrada aquestes nits llargues de feina que estic aquí fins tard treballant i vaig cap a casa i us escolto amb alegria.
1: Quina meravella, m'encanta. Sara, ja saps que els que vivim a Vilassar, la nit de Sant Joan és nit de festa major, festa grossa. T'hi veurem o no pel poble?
7: I com la trobo a faltar? Doncs aquest any no, però m'hi veureu a l'agost perquè anirem de vacances.
1: Home!
7: A Sant Joan ja fa que no vinc.
1: Doncs escolta'm, Sara, si ens trobem pel carrer, per favor, saluda'm.
7: I tant. Faré una abraçada ben forta.
1: T'envio un petonà, Sara. Gràcies per trucar-nos, que vagi molt bé.
7: Bon
1: adéu.
7: Dia a tots.
1: Adéu, Sara. M'encanta, de Vancouver. De Vancouver a Catalunya Ràdio. M'encanta. Doncs vinga, que, mira, d'aquí uns moments saludo l'Eloi Cordomí, però abans Max Navarro ha fet una cançó tan bonica que per engegar aquest divendres està molt bé, per poder fer el primer cafè. Es diu Inigualable. Inigualable.

0: 30 de maig a les 9 del vespre a la Vila Romana de Vilalba, a Camós. En Max Navarro estrenarà en exclusiva el Recòndit, el seu directe. Doncs ja ho sabeu, demà dissabte el podreu veure en directe.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Ai, Cordomí, què tal?
2: Ja directament la sintonia. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
0: Què? Quina cosa has d'explicar-me així?
2: Va, no estaves fent agenda el cap de setmana, no?
0: Sí.
2: Dissabte, és veritat que aniré a l'entorn urbà perquè tenim el 3CAT en viu.
0: Home, i tant!
2: I seré
0: i tant.
2: A l'anella olímpica i, a més, muntarem un set de la Meteo on la gent podrà venir a provar l'espai del temps, com és, com
0: veus?
2: Treballem aquestes coses. Doncs si algú vol, de 3 a 6 de la tarda, allà hi seré. I després la resta del cap de setmana també la resta dels meus companys també hi seran, eh?
0: Perfecte, o sigui que si la gent et vol veure, cap a l'anella olímpica, eh?
2: Sí.
0: En directe,
2: però diumenge...
0: Que sí.
2: Però diumenge, llegit, també, no, aquí...
0: No, a Ricard Ostrell, bon dia.
3: Bon dia, només he llegit que...
0: Ui,
3: que
0: has anat a la pèl, o...
3: Sí, m'han pres el pèl.
0: Escolta, no arribem, eh?
3: He llegit que anava el Mauri. No surts, va, tu, allò. Sí. Pues no surts.
0: No t'han posat, Eloi.
2: Mira, el Mauri ven més.
3: Però què dius?
2: Ja et vaig dir que
3: parlar al matí de Catalunya Ràdio no t'ajudava.
2: Treu punts, no em ven, no surto els titulars. No passa res.
0: Eloi, escolta, et vindrem a veure, estimat. Que tinguis bon cap de setmana.
2: Ja n'explicarem més.
0: Que vagi bé. Una abraçada, Eloi. Adéu. Ell amb el seu look de pèl·lo engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: avui ens despertem encara amb més calor que els últims dies. Temperatures de més de 20 graus en molts punts del país. 25 a Montmell, 20 a Castelló d'Empúries i 21 a Berga, al Santuari de Caral. I amb la negociació entre Educació i els sindicats que es tensen encara més. Una quinzena de representants de treballadors s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Cridaven sense acord, no marxem, i avui serem, de fet, durant tot el matí, a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, Lara García, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Què és el que veus ara mateix?
1: Doncs ara mateix sóc a la porta del departament. A aquesta hora no hi ha manifestants, la conselleria està totalment tancada i els representants sindicals doncs no poden sortir per atendre'ns ni nosaltres entrar-hi. I hem pogut parlar igualment a través de la reixa. Han passat la nit desperts, ens expliquen, tancats dins la mateixa sala de negociació. Ahir a la tarda va haver-hi una reunió maratoniana entre sindicats i educació amb pocs avenços i amb els salaris com a principal escull. I després d'aquesta reunió els representants van decidir doncs tancar-se a la sala i passar-hi la nit. Poc després d'anunciar-ho, la consellera Esther Niubó va baixar els despatxos per anar-los a una nova reunió avui, a les 10 del matí. Fonts d'Educació expliquen que, en principi, la consellera hi participarà. Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
0: I abans seran aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui escoltarem també a Ustec i també a la consellera en directe quan passin pocs minuts de les 9 del matí. I saludem ara el coordinador d'Acció Sindical d'Ustec, Andreu Montbrú, que es troba a dins de la conselleria. Andreu, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: D'entrada, com anar la nit?
2: Bé, home, prou cansada, prou dura, però en tot cas amb força perquè sabem que tenim molta gent al darrere.
0: Deia que ets un dels que ha passat la nit a la conselleria. La decisió per això estava presa o es va improvisar en funció de com van la reunió, les converses?
2: La decisió es va prendre en veure que s'enrocava, no? Que diguéssim que quedaven encallades les negociacions i que pensàvem que aquesta podia ser una forma d'intentar forçar que se seguís negociant, perquè al final nosaltres no ens hem aixecat en cap moment de la taula i volem acabar de tancar aquesta negociació perquè pensem que és fonamental que hi hagi un acord.
0: Ahir vau poder parlar amb la consellera Niubó, tal com demanàveu, a última hora. Què és el que us va dir?
2: Doncs no massa cosa, la veritat. La consellera va deixar amb prou feines 10 minuts i es va reiterar en què la proposta del departament era la que havien anat comentant durant la tarda i que avui ja ho obríem. Poca cosa més que això, la veritat.
0: Clar, perquè entenguem el punt de desacord, ara el punt seria exactament quin és?
2: Hi ha diverses qüestions. Sí. I d'entrada pensem que la qüestió fonamental és que no pot ser que ahir, que era el primer dia que teníem una proposta per escrit, aquesta fos l'última proposta. De fet, és que l'última proposta del departament per escrit encara no la tenim. No sabem si a vosaltres us l'han fet arribar. No sé si la teniu vosaltres, els periodistes, l'última proposta per escrit.
0: No.
2: Doncs nosaltres tampoc, no? Per tant, entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa, perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que se'ns digui que o caixa o faixa. Això d'entrada. Per tant, per començar, el que demanàvem a la consellera és que si s'ha de valorar aquesta seva última proposta, hauria d'existir.
0: Per tant, és una qüestió més de forma que de contingut, ara mateix.
2: No, també, evidentment, som lluny en alguns elements que entenem que són fonamentals. Volem poder parlar d'aquest nou complement autonòmic que aquesta setmana se'ns ha ofert, que seria de 45 euros al mes aquest any i que després pujaria a 75 euros d'aquí 4 anys. Per tant, aquesta és una qüestió important. També que pugui haver negociació per establir aquesta clàusula de vinculació dels salaris a la inflació, al cost de la vida, però hi ha altres qüestions fonamentals que no hem pogut plasmar en l'acord. Volíem poder parlar de ràtios, no? Per exemple, a secundària, els nostres adolescents, doncs aquest objectiu de ràtios a 25 a secundària sembla que no s'assolirà fins al 2031-2032. Nosaltres creiem que és una qüestió que s'hauria de poder avançar. O ara veiem com aquests dies les aules s'estan per sobre del llindar de la calor que marca la legislació laboral com a calor acceptable per poder treballar i per poder treballar amb infants. Per tant, demanem també qüestions com poder plasmar un pla d'infraestructures i clar de climatització, o qüestions com el currículum, com el català a l'escola. Vull dir, hi ha molts elements que no hem pogut acabar d'aterrar i que també volem poder negociar.
0: Ho Vostè, que ha convocat també per aquest matí a les 10 una protesta a la Via Augusta, no sé si teniu alguna acció més prevista de protesta per avui o pels propers dies.
2: Avui és una nova jornada de vaga, si no vaig errat és la 15a vaga ja de tot aquest cicle. Avui hi ha vaga en els serveis territorials del Baix Llobregat i del Penedès, per tant, molts companys i companyes mobilitzats en aquestes demarcacions, i en aquí, de moment, sí, una concentració a les 10 del matí per donar suport a la mesa, a la negociació, en aquesta mesa de les 10, i per intentar forçar aquí el departament d'una vegada doncs, es posi sobre la taula una proposta que pugui servir per desencallar una situació que entenem que està degradant també el sistema educatiu i que no és positiva per a ningú.
0: És Andreu Montbrú d'Ustec, gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estarem bon pendents del que passi via Augusta a Barcelona, a la seu del Departament d'Educació, i com dèiem, avui sentirem la consellera i també la portaveu d'Ustec, Iolanda Segura. I continuarem també pendents d'aquest pols entre el govern i els sindicats i també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme, coincidint també amb les altes temperatures d'aquests dies. Hem tingut un primer ensurt, tot i que la situació ha millorat.
3: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego.
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit després d'aconseguir cercar el foc només a la indústria on es va declarar i impedir que els expandís pel bosc. Continua el confinament d'uns 600 veïns que viuen al costat d'aquesta empresa que acumulava 500 tones de material inflamable. I quan passa, atenció, 10 minuts per les 10 del matí, avui entrevistarem en aquest programa el detectiu privat Francisco Marco. Atenció, perquè està involucrat en la defensa judicial de Jonathan Andic, fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir el desembre del 2024 arran d'una caiguda mentre caminava tots dos cap a Montserrat. Per cert, avui Maica Navarro treu unes imatges que seran també importants per la defensa, on es veu el pare de Jonathan Andic, Isaac Andic, caient, sortint en aquest cas de la Moto General de Catalunya. Avui parlarem d'aquestes imatges, unes imatges que per cert podré veure en exclusiva al vídeo dissabte a Col·lapse. I a partir de les 11 avui ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
4: ¿Sabéis quién soy?
5: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
6: ¿El contenedor dónde te encontramos es suyo?
5: No tenemos registro del contenedor.
0: Protagonitza la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Després també obrirem la taula de recomanacions pel cap de setmana i abans dels temes i concurs pendent, repassarem la llista musical de Lluís Gavaldà. Perquè...

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 9. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb una enquesta al periòdico feta aquesta mateixa setmana, un 53% dels espanyols creuen que Pedro Sánchez hauria de dimitir si es demostressin les acusacions contra Zapatero. Fins i tot entre els votants socialistes, un 30% creuen que hauria de plegar i un altre 36% creuen que hauria d'assumir alguna responsabilitat política, encara que no fos renunciant al càrrec.
1: I a Brussel·les?
2: Amb la visita del nou primer ministre hongarès, Péter Magyar, que arriba avui a la capital comunitària, es veurà, entre d'altres, amb la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. L'objectiu és descongelar els fons europeus a Ucraïna bloquejats per les polítiques del seu predecessor, Viktor Orbán.
1: I amb què anat a dormir als Estats Units?
2: Amb un vistós accident a Blue Origin, que és l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Un coet ha explotat a la plataforma de llançament. Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits, ha admès que és un dia molt dur, però que esbrinaran aviat què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna, en col·laboració amb la NASA.
1: I en què dinaran avui a la Xina?
2: Amb l'acusació de Pequín, Europa de manipular les dades comercials. Segons explica Reuters, la Xina també ha criticat durament Brussel·les per justificar possibles nous aranzels o quotes d'importació amb dades comercials que considera selectives.
3: Avui és divendres 29 de maig, comencem el dia ja amb temperatures altíssimes. Ara mateix hi ha 25 graus a Roses, 25 a Barcelona, 21 a Vilanova de Meià, la Noguera, i 20 graus a la ciutat de Berga. Avui s'espera un dia càlid, una altra vegada molt càlid, probablement repetirem alguns rècords de calor a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. En canvi, al nord-est, comarques de Girona, sobretot, potser el nord de Barcelona, començarà a baixar una mica la temperatura. I és que avui podran créixer algunes nuvolades i començar a espetegar també alguns ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, a tot estirar la Catalunya central. Demà sí que baixarà la temperatura 2, 3, 4 graus a la resta del país, es repetiran aquestes tempestes de tarda, i diumenge sembla que aquestes tempestes podrien ser més freqüents, sempre a la tarda.
1: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González, quan són les 6 i 12. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: I Marta Viana, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés davant l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i pressió creixent també perquè convoqui eleccions.
6: A la imputació de Zapatero s'hi ha sumat la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials de la qual els socialistes es desmarquen.
1: Madrid, Dani Sanceaja.
7: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
8: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
7: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Des dels socialistes catalans, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre de Transports, Òscar Puente.
5: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
9: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
5: Salvador Illa no ha fet cap referència a la petició de factures de l'última campanya.

0: electoral del PSC, que també ha fet l'Audiència Nacional.
1: I en marxa Badajoz, el judici contra el germà del president espanyol, una de les causes que volia torpedinar, suposadament l'entramat de Santos Cerdán i Leire Díaz.
2: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment per biaix polític.
3: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigació de naturaleza prospectiva.
2: La fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
1: I el judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular.
0: Ho han declarat així com a acusats al judici del cas Kitchen, que es fa a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
4: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
5: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no? Con la operación Kitsch.
6: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
4: L'exministre de l'Interior també ha desvinculat el Partit Popular de la Kitsch i diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
5: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
4: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
7: En el recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident dues vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que el fundador de Mango tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. S'aporten declaracions que desmenteixen que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada a la qual asseguren ha contribuït a les imatges de la seva detenció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats del Golf Pèrsic.
2: A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, tot i que Washington ho ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
8: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
2: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està acabat ni a mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de tancar un acord final.
1: I el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí.
0: En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
9: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
10: Al 100%, al 100%.
9: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
1: I un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries.
2: Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita.
1: Miquel Jarque.
11: Restriccions a Montserrat, també a la Ciutat Vella, a l'església de Sant Agustí, Agustí i també, sobretot, a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7.
11: Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Sabadell vigilarà tots els desplaçaments i actes del Pontífex. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I col·lectius laics preparen una protesta coincidint amb la visita de Lleó 14 a Catalunya.
0: Les organitzacions participants remarquen que, en un estat laic, les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
13: L'estat aconfessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: Segons un informe presentat per aquesta entitat, a Catalunya la població no religiosa es manté en el 40%.
1: Encara alguns apunts més. Marc Jurado i Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
1: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
14: El foc que es va declarar ahir al migdia ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap de l'operació dels bombers.
15: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
14: L'incendi ha obligat a mobilitzar 31 dotacions dels bombers. Els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: I les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encara n'han 300 professionals més i amb canvis també en les estratègies d'extinció per adaptar-les a l'emergència climàtica. Rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida, ahir es va arribar a la xifra de 37,3 graus, la més alta des de que tenen registres.
16: L'anterior era del 2022, quan es va arribar als 36,8 graus.
17: L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i és la dada més alta registrada des de llavors. Hem parlat també amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, però que tenen registres fins al 1941 i també apunten que és el rècord absolut de temperatura durant un mes de maig. Armando Álvarez és el seu cap.
18: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
17: I molt pendents avui també del termòmetre, perquè és probable, segons Álvarez, que tornem a superar aquest rècord. Des de Lleida, Noelia Casellas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció al que està passant a l'Ajuntament de Santa Susana, al Maresme, davant del Festival Internacional Neonazi, que s'ha de celebrar a partir de demà en una masia del municipi.
14: És el quart cop que l'esdeveniment sota el nom de Chaos in the Sun es fa a la comarca. L'alcalde de la localitat ja va dir que no s'hi podia fer res perquè tindrà lloc en una finca privada, però els copaires asseguren que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3cat Info.
19: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
14: Grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i l'ultradreta encapçalant el cartell d'un festival que ja ha aixecat molta polèmica en edicions anteriors.
1: I l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i en el conjunt de Catalunya.
16: A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins a gairebé 4.700 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara de Catalunya, o és Sant Cugat del Vallès, a més de 5.000 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona amb 4.800 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
1: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani.
14: El projecte, que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que farà créixer el port tarragoní.
20: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
14: El Port de Tarragona parla d'inversió històrica perquè es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants de la Mediterrània Occidental.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Bon dia de nou.
1: La primera.

0: La Pegatina fa avui el primer concert a Catalunya després de la seva aturada durant un any i presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum, amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Després, l'11 de juliol seran al Pau Paterres a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal de l'Empordà.
1: La segona. Manifestera, romancera,
0: una coquetona, candula, guasona. Avui arrenca el Tetafest, el Festival de Música Feminista a Tarragona, i actuaran noms com Vanessa Martín, Lia Cali, Queralt Lahot, Sandra Montfort, Maria Fort i les que faltaven.
1: I la tercera?
0: Elliot Murphy, que torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum. El concert és avui a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Michel deixa de ser entrenador del Girona i tanca l'etapa amb més èxits del club amb tota la seva història.
2: El Girona va fer públic el seu adeu després de 5 temporades. Michel va pujar l'equip a primera, el va classificar per la Champions, tot i el descens d'aquest curs. El seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam.
1: I el Barça aposta per fitxar a Julián Álvarez com a davanter de referència per la propera temporada.
2: De fet, presentarà una oferta de 7 milions a l'Atlètic de Madrid. Laporta i Deco es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig del jugador d'acabar al Futbol Club Barcelona en espera, això sí, d'aquestes negociacions amb el club matalassé que es preveuen complicades. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les pròximes hores després que va passar la revisió mèdica a Barcelona.
1: Dues baixes de pes al Barça després de la marxa d'Alexia Putellas.
2: La de Mapi León, després de 9 temporades.
3: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, el meu cor, de la meva gent.
2: I també la baixa d'Ona Batlle. Marta Torrejón i Salma Parayuelo es podrien acabar quedant. Avui Madrid-Castella-Sabadell a partir de les 9. És l'anada de la semifinal d'ascens a segona A. Mentre que Xavi Pascual nega cap enfrontament amb el Barça en la seva marxa del bàsquet blaugrana, que diu que únicament és pel desgast acumulat.
1: Avui a partir de les 11 ens acompanyarà Candela Peña al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, 29 de maig, és el Dia Mundial del Personal de Pau de les Nacions Unides, segons indica la Wikipedia i la pàgina web de l'ONU, i crec que un bon motiu per llevar-se és reconèixer la feina d'aquesta gent que, de manera altruista, arrisca la vida per donar testimoni de les atrocitats de la guerra, facilitar l'arribada d'ajuda humanitària allà on calgui i protegir la població civil. Són herois i heroïnes, aquesta gent. Crec que val la pena homenatjar-los, i una manera de fer-ho és denunciant també que algunes d'aquestes persones han mort durant els últims 5 anys, assassinades en acte de servei al Congo, al Sudan, a Mali, a la República Centreafricana i també a Palestina i al Líban, a mans de l'exèrcit d'Israel, que, per cert, no ha rebut per això cap mena de sanció per part de l'ONU, ni embargaments ni bloquejos, com sí que han fet als altres llocs, perquè els Estats Units les han vetat totes.
1: I avui per arribar al punt de 2:15 del matí, cançons que superen els 30 graus de temperatura.
5: I és que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparadíssimes amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I de fet hi ha cançons que han fet pujar la temperatura pel seu ritme, però també perquè van acompanyades de gemecs, com aquesta de Britney Spears del 2001 i que s'incluïa al seu tercer disc Britney.

0: Què t'agafa ara?
1: Temperatures a 30, Ricard.
2: Uns quants anys abans ja ho va fer la reina de la provocació, Madonna. L'any 92 l'artista publicava el seu cinquè disc, Eròtica, com el títol d'aquesta cançó carregada de gemecs.

artista que ho va fer moltíssim abans, concretament recolem fins l'any 1975. L'encarregada d'aquest èxit va ser Donna Summer, que va fer disparar els termòmetres amb aquesta cançó titulada Love to Love You Baby.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Marta Vian. Els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no han arribat a cap acord.
1: Andreu Mumbrú, coordinador d'acció sindical d'USTEC, fa uns minuts al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no és completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que
1: A les 10 del matí està previst que es tornin a reunir. Mentrestant, avui fan vaga els mestres dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
0: Ho seguirem al llarg del matí en directe des de la seu del departament i amb entrevistes també als protagonistes d'aquesta negociació. Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, entre d'altres. Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
3: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
4: Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: A la declaració d'ahir a l'Audiència Nacional, Fernández Díaz també ha assegurat que es va assabentar del cas per la premsa.
5: I ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare.
3: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I ha contractat, per cert, l'agència detectius Método 3. Avui al Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà a partir de les 10 el seu director, Francisco Marco. I els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració de Donald Trump.
1: L'Iran assegura, però, que l'esborrany d'acord encara no està finalitzat i sobre el terreny continuen les hostilitats. J.D. Vance, vicepresident nord-americà.
6: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat.
3: S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament Rius, al Maresme, per un incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
1: Sobre el dispositiu, Josep Manuel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
8: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona.
3: El projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. Guillermo Misiano és director general de PTP.
9: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
0: I ara que parlàvem de l'incendi de Rius, ara mateix els bombers estan comunicant que l'incendi estaria controlat, Francesc.
1: Sí, és la notícia d'ara mateix, controlat aquest incendi de Rius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. A la nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació i al sector industrial encara es pot veure alguna columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat i, per tant, l'han pogut donar per controlat.
0: Per tant, aquesta és la notícia a aquesta hora, que l'incendi estaria oficialment controlat. Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, varietat de temes, però amb un interès especial en les negociacions al sector de l'educació.
10: Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i l'Ara. El diari del grup Codó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i l'Ara hi afegeix que els sindicats en rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. Per la seva banda, El Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI. Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i El Periódico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. I per acabar, el cas Andic, avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill, de Jonathan Andic, alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: Avui a Mataró es desperten amb 26 graus. Al migdia arribaran els 30. A Lleida en tenen 17 graus i aquesta tarda podrien arribar als 38 i tornar a superar el rècord de temperatura del mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a la meitat oest del país, comarques de Lleida i Tarragona tindran temperatures tan o més altes que les d'ahir. En canvi, el Pirineu i el nord-est avui hi haurà nuvolades que faran que no es dispari tant la calor. Aquestes nuvolades avui començaran a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu.
0: I avui, que comença a Santa Susana, el festival neonazi Caos in the Sun, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. El municipi maresmenc de Santa Susanna és notícia perquè avui i demà s'hi celebrarà una mandanga anomenada Chaos in the Sun, un aparent festival de música que en realitat és una simple excusa per reunir grups de neonazis. Les autoritats del municipi diuen que l'invent es tracta d'una festa i que mentre no s'atempti contra la llei hi priva el dret de lliure reunió i d'expressió. Són excuses de mal pagador, perquè hi ha ideologies que són violentes per essència, no només de boquilla. De la mateixa forma que no hem de normalitzar festivals de pedòfils ni de maltractadors, seria oportú que els manaires del municipi no fomentessin aquest turisme del feixisme. Li ho demano expressament al seu alcalde, el juntaire Joan Campolier, un home que coneix molt bé les conductes delictives, en especial les que tenen a veure amb la prevaricació. Dicen

0: i d'un concert neofeixista a una persona que té posicions polítiques a vegades una mica qüestionades, però tot i que té grans cançons. Andrés Calamaro,
1: avui ens despertem amb ell i amb aquesta cançó titulada Estadio Azteca, i és que precisament el dia com avui, un 29 de maig, però de l'any 1966, a Ciutat de Mèxic es va inaugurar l'Estadi Azteca, amb una capacitat per 87.000 espectadors, és el més gran del país i el novè més gran del món. Es va inaugurar amb una trobada amistosa entre els equips Amèrica i Torino, que va acabar amb empat a dos.
0: És l'estadi on Maradona va marcar el gol amb...
1: El mític. Ho estava explicant mai el Roger aquest matí.
0: Amb la mà de Déu.
1: Sí, senyor.
0: Sí, sí. L'has vist el gol?
1: No.
0: No l'has vist mai?
1: No.
0: Home, si te l'han posat mil vegades a la televisió.
1: És que a mi no m'agrada el futbol.
0: El feixi amb la mà i... No?
1: I què fa? Un gol.
0: Sí, és la mà de Déu. Fa un gol amb la mà, però és... ningú veu.
1: Doncs felicitats, Maradona.
0: No, que és mort.
1: No, ja... Doncs diré del cel, si escolta Catalunya Ràdio. Ja ho sé que és mort, Maradona.
0: I amb què heu parlat aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Vinga, va, anem-hi. Mira, he de dir-te que els matiners és un programa internacional. De fet, molts catalans que viuen fora de Catalunya escolten Catalunya Ràdio per sentir-se menys enyorats per viure lluny de casa.
0: Això és veritat.
1: Avui ens ha trucat la Sara Alerta des de Vancouver. Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
2: I no saps d'on soc?
1: No.
2: De Vilassar de Mar.
1: Veus? No, però no m'ho diguis, però escolta'm. Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
2: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys.
0: Toma.
2: I què, 21, 25, celebrar
1: aquest any? Mare meva!
2: I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60, i jo havia vingut aquí de vacances, i ja vaig conèixer la meva parella, i aquí estem formant una família.
1: I escoltant sempre Catalunya Ràdio, eren les 9 del vespre, amb una temperatura que tenia a Vancouver de 24 graus.
0: Que allà escolta els matiners per anar a dormir, diguéssim.
1: Exactament.
0: Que bé. Tot això quan són festes, on?
1: Doncs mira, avui és la festa major de la dreta de l'Eixample. De 1 a 2 hi haurà el Ball de Bastons. A partir de 7:45 del vespre hi haurà el pregó de festa major amb Eric Harley.
0: Sí, qui és l'Eric Harley?
1: Eric Harley és un personatge conegudíssim, que si el busques segur que el reconeixeràs.
0: Sí, per qui
1: I
0: és?
1: I fins les 2 de la nit...
0: Va néixer a Terrassa, l'Eric Harley.
1: Sí. Si és que no t'he volgut dir que era de Terrassa, perquè si no, ja m'haguessis dit, ara hi ha un terrassenc allà fent el pregó i tot això.
0: Però que, per què destaca? Eh?
1: Perquè va fer el gol aquell, no, Maradona?
0: No, és un artista, és un artista. Fa estudis urbans, arts visuals,
1: això,
0: no?
1: Això.
0: I és molt cèlebre per la seva divulgació del pormisguevismo. Vull dir que igual t'interessa, i no ho saps.
1: Ja, sí, avui sobretot.
0: Sí. Bueno, què?
1: Hi haurà aquest pregó de l'Eric Harley, fins les 2, també. Hi haurà concerts, sopar popular i també bingo musical.
0: Molt bé. I a les xarxes, Marta Diana, què s'ha fet viral?
3: Doncs el vídeo d'una explosió del coet Blue Origin de Jeff Bezos ha passat aquesta matinada. Era un assaig que s'estava fent, però es veu que no ha acabat de sortir del tot bé. Hi ha hagut una fortíssima explosió. El foc es podia veure des de molts quilòmetres més enllà. S'ha notat una forta temolor també a les cases més properes i el cel s'ha tenyit de color taronja. Per sort, no hi ha hagut ferits i ara s'investiguen les causes de l'incident.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Cristian Jiménez, de l'associació veïnal Som Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat. El col·lectiu s'oposa a la decisió de l'Ajuntament de construir un nou poliesportiu a l'única zona verda del barri, al Parc de l'Alhambra. L'associació recorda al consistori que els veïns van votar per instal·lar l'equipament al carrer del Gasòmetre en una consulta ciutadana el 2019.
6: Ens oposem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Considerem que hem de ser garants de la votació.
5: L'Ajuntament respon que l'opció del Parc de l'Alhambra és l'única viable i defensa que la construcció del poliesportiu respectarà el caràcter de zona verda de l'espai. Pel que fa a l'opció del carrer del Gasòmetre, argumenten que hi ha un problema d'espai i de mobilitat, ja que implicaria perdre carrils de circulació. L'associació demana al consistori poder veure els informes tècnics del projecte.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Dia d'alts i baixos ahir a la borsa, pendents de la guerra a l'Orient Mitjà. L'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units va provocar caigudes al matí, que es van alleujar a la tarda amb l'extensió de l'acord per un alto al foc. Tot i això, l'IBEX va tancar en vermell per sota dels 18.300 punts, un 0,55% menys en consonància amb la resta de parquets europeus. En canvi, com que Wall Street va obrir amb bones notícies, el mercat nord-americà ha tancat en màxims històrics. Els vaivents de la guerra també han fet fluctuar el preu del petroli, que va pujar al matí amb l'intercanvi bèl·lic i va caure a la tarda fins a 94 euros al barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
11: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
13: I comencem pel conflicte al sector de l'educació. Els sindicats han passat la nit tancats a la conselleria després que en una reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord.
3: El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí hi haurà una nova reunió negociadora.
13: Tornem en directe al Departament d'Educació. Lara García, bon dia.
15: Bon dia. Ara mateix una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions després que hi es trenquessin les negociacions. Ells no poden sortir ni nosaltres podem entrar a la conselleria de moment, però he pogut parlar amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens explica que alguns dormen i altres han passat tota la nit desperts. Van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió maratoniana ahir a la tarda en què no es va arribar a cap acord. La consellera va baixar un moment per emplaçar-los a una nova reunió avui a les 10 del matí. Ahir els sindicats van rebre una proposta per part del departament que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys, una proposta que el departament diu, com dèieu, que és l'última que farà. Sentim declaracions del coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, fa uns minuts en aquest programa.
16: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa, perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que se'ns digui que o que això faci.
15: La reunió està prevista per les 10 del matí, però es preveu que potser abans, al llarg d'aquest matí, en algun moment, manifestants tallin la via Augusta, com van fer-ho ahir a les 11 de la nit.
13: Gràcies, Lara. I és que, mentrestant, avui fan vaga els mestres i professors dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat.
3: A l'espera del resultat de les negociacions, els sindicats majoritaris del sector mantenen el calendari de mobilitzacions que s'allargarà durant tota la setmana vinent.
13: En clau política, Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. El president espanyol ha demanat comparèixer a la cambra davant la pressió creixent perquè van ser eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals de juny.
3: Els socialistes han descarregat aquest dijous tota la responsabilitat de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals a Santos, Cerdán i Leire Díez. El ministre Óscar Puente ha anat més enllà i ha apuntat a una conxorxa contra el govern espanyol.
17: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
13: Aquí el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre Puente.
3: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
18: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: Però pels socis no n'hi ha prou i reclamen a Sánchez que doni la cara pel PNB. És moment de donar per tancada la legislatura i cap dels grups, però fa costat a una hipotètica moció de censura del PP.
13: I notícia que coneixíem fa uns minuts, controlat l'incendi a Òrrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. La nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació. El sector industrial encara es pot veure una columna de fum, tot i que ha baixat d'intensitat, han informat els bombers. Uns bombers que mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a aquest municipi del Maresme per l'incendi que, recordem, ha calcinat completament una empresa de cera i parafina i que vivien així els veïns.
19: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc.
3: Que... El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació instal·lació era la columna d'un fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap d'operació dels bombers.
20: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
3: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
13: Més notícies. Parlem ara del conflicte al sector de la salut, perquè una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns.
3: És la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que reclama més professionals per reduir les llistes d'espera.
13: Oriol Pujador.
21: Segons el sindicat, gairebé un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonard és secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit.
22: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
21: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia que els intestins li creixessin fora del cos.
3: L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'han fet al món. Feia un any que els metges del programa BCN Natal es preparaven per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat, que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. Eduard Gratacós és el director de BCN Natal.
23: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant, i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
3: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
13: El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
3: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern que flexibilitzi les restriccions perquè assegura que la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat que una productora nord-americana filmés una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no ha afluixat les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
24: Sobretot, jo no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
13: 10 minuts i a les 7, l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé.
3: L'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna.
13: Valèria Obereda.
25: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per Cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
26: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
25: Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant la llengua.
3: La institució que fixa la normativa del València ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament.
13: València, Alba Barbosa.
27: La presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, admet però que no passen pel millor moment.
28: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua siga respectada, siga estimada i que no es salten els consells consensos que tan van costar de salir.
27: L'acte ha repassat els inicis de l'acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes del govern valencià i assistit el vicepresident de la Generalitat. I l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I els esports, Robert Prat.
0: Mitchell deixa el Girona per l'Ajax després de 5 temporades. El Barça aposta per Julián Álvarez i traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al club blaugrana. A partir de les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió A.
13: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
1: Després de 3 anys d'absència, enguany s'ha disputat amb uns 2.000 corredors la desena edició d'una marató especial, la de Palestina. Se fa en Betlem, però ara no se corria des del 2023 per la nova ofensiva de l'exèrcit israelià sobre la franja de Gaza. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada, i això fa que, per motius obvis de la limitació de l'espai, els participants hagin de fer 2 voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres de la prova. Esta marató va néixer en el 2013 per denunciar la restricció a la llibertat de moviments del poble palestí en tota eixa zona. Els organitzadors, a més, remarquen que els seus infants haurien d'estar en camps esportius jugant i no enterrats en fosses comunes.
13: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
4: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures rècord pel que fa a les mínimes. Per exemple, l'Observatori Fabra, de moment amb una mínima de 25,8 graus, ha superat en 2 graus l'anterior rècord de fa més de 100 anys. A Palamós tenen 25 graus i, en canvi, sí que ha refrescat mínimament el Pirineu, a Tírvi, al Pallars Sobirà, hi ha 12 graus a aquesta hora. Temperatures molt altes ja a aquesta hora. Avui es podia tornar a repetir algun rècord a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Avui a Ponent es podria arribar als 38 graus de màxima. Amb algun ruixat que podria afectar sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, això ajudarà a fer baixar una miqueta la temperatura en aquesta zona. Els ruixats apareixerien a la tarda i sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats de tarda al terç nord de Catalunya seran més freqüents i la temperatura començarà a recular.
5: Comprar online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Mali, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
14: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
13: A 9:15 obrirem l'àgora per entrevistar la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, després que les negociacions per aixecar la vaga es tornessin a encallar ahir i els sindicats hagin passat la nit a la conselleria com a protesta.
3: A partir de les 9, entrevista el diputat del Partit Popular al Parlament, Nacho Martín Blanco.
13: A 11:15 parlarem amb Francisco Marco, que s'ha incorporat a la defensa de Jonathan Antic, investigat per la mort del seu pare.
3: I a 11:00, conversa amb Candela Peña, que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix.
13: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
7: Ahir encara estàvem acomiadant Alexia Putellas quan el president electe Joan Laporta va venir a anunciar-nos el fitxatge d'Anthony Gordon.
8: Home, Presi, però... Presi, perdona, però m'estava despedint.
9: O sea, perdona, Aitana.
7: Alexia.
9: Alexia. Alexia, ¿cómo se llama esta chica?
8: No, no
10: l'Alexia. L'ha confós amb la intel·ligència artificial.
9: Com que te passa la del club, és que clar, a veure...
10: Va ser ahir.
7: Va ser ahir. Va ser ahir.
9: Maca,
10: com la pot haver oblidat?
9: Va,
10: tornem al cúmic, sisplau.
11: President, calmis. Ja parlarem del Gordon.
8: Són molt els records viscuts en aquesta casa, la meva casa, que guardaré al llarg de la meva vida esportiva. És per això.
9: Molt bé, gràcies, Eloia.
10: Que no ha acabat.
9: Que he fitxat el Gordon per 70 quilos!
10: Encara no ha acabat.
9: Ole, ole, ole,
10: ole. Que no ha acabat.
7: Que s'acomiadi, pobra.
8: Així com nosaltres vam obrir camí, estic segura que les noves generacions es menjaran al món. Necessites ajuda per a redactar més cartes
9: de
7: avui a partir de les 12, més temes pendents.
13: Gràcies, Jovany. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
12: No sé quan fa que no veus Metròpolis, la pel·li de Fritz Lang de fa ara 100 anys, però sempre és un bon dia per tornar a al·lucinar veient-la. Jo vaig fer-ho fa poc a la Filmoteca amb acompanyament musical en directe. Uau! I tot i que pensava que m'adormiria al minut 1 perquè sense crispetes no entenc la vida, en comptes d'això vaig quedar petrificada i anclada a la butaca perquè, òbviament, és tan trepidant com temàticament vigent. Sobretot em va fer recordar aquesta frase del coetani Walter Benjamin que deia: el capitalisme és una religió purament de culte i potser la més extrema que hagi existit.
13: I el segon, la Maria Nicolau.
15: Dimarts va ser el meu aniversari i jo per l'aniversari no demano pastís, demano una safateta de tocinillos. No em dóna la gana dir-ne flamets. Aquell dia en menjo fins que els ulls em fan pampallugues de la pujada de sucre. Trobo que n'hi ha pocs a les cartes de postres i no ho entenc. Són un petit prodigi. Llançaria tècnica delicada, molt exigent. Res a veure amb aquelles totxanes rústiques de brownie o de pastanaga amb bicarbonat que tant proliferen. Avui és un bon dia per reivindicar la rebosteria fina a les cartes de postres.

0: Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui comencem el dia amb temperatures nocturnes que podrien haver trencat rècords en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, haurem d'esperar al final del dia per confirmar aquests rècords, però de moment tenim valors de 24 graus de temperatura mínima al Raval de Barcelona, l'Observatori Fabra no han baixat dels 25,8, també en altres punts del Maresme, de l'Empordà, hi ha hagut llocs que la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Avui serà un dia extremadament càlid una altra vegada, sobretot a l'oest. Comarques de Lleida i de Tarragona tornarem a tenir rècords, en aquest cas de temperatura diurna, temperatura màxima. En canvi, sí que al nord-est baixarà un palet la temperatura a causa de les núvoles que podrien deixar algun ruixat i ajudar a refrescar l'ambient.
0: I això fins quan, Eloi?
1: Això avui arriba al màxim, el cap de setmana baixa molt lleugerament la temperatura, sí que baixarà d'una manera més notable als llocs on hi hagi tempestes, que serà sobretot el terç nord del país.
0: Doncs ho anirem seguint. Avui temperatures altes, també la nit que hem passat tots plegats, doncs, com deia l'Eloi, ha sigut també de temperatures bastant altes. I avui també ens despertem amb una negociació entre educació i sindicats complicada, estensa encara una mica més. Una quinzena de representants dels treballadors d'educació s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Sense acord, no marxem. Després de passar-hi la nit, la portaveu d'USTEC ens diu això a través d'una nota de veu.
2: Bon dia, estem aquí a la seu del Departament d'Educació, hem passat la nit. Avui a les 10 de la matí tenim reunió amb la consellera. Esperem que vingui amb una proposta que puguem negociar. Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs... si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí. Així que res, continuem doncs, la jornada que faci falta. Esperem doncs, això, poder fer avenços en aquesta reunió amb la consellera i us anirem avançant doncs, les novetats que es puguin donar.
0: Iolanda Segura, d'aquí a pocs minuts també serà amb nosaltres, igual que també la consellera Esther Niubó. Escoltarem, per tant, les dues parts per entendre quin és el punt exactament de desacord que hi ha ara mateix entre educació i sindicats. Anem ara cap a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, l'Anna Garcia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix? Digues.
3: Força expectació mediàtica ja a aquesta hora davant del Departament d'Educació. Comencen a arribar els mitjans de comunicació. A aquesta hora una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions després que ells trenquessin les negociacions. Fa uns minuts doncs n'ha sortit algun, ens explicaven, hem pogut parlar amb ells, ens explicaven que han passat la majoria la nit desperts. Avui a les 10 hi ha aquesta nova reunió amb el Departament i els sindicats confien que la consellera, com sentíem que explicava Iolanda Segura, vingui amb intenció de negociar. Ahir van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió a la tarda en què no es va arribar a cap acord, en què el departament va fer una proposta que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys, i el que ens han pogut dir els sindicats a aquesta hora és que ells volen que siguin doncs, 400 euros reals, que siguin 400 euros nets. Seria doncs, aquest llindar, 400 i una mica més, el que acceptarien. Aquesta proposta que va fer el departament, segons la consellera, era la definitiva, era l'última que faran, però els sindicats ens esperen que avui això canviï, que la consellera vingui amb ànim de negociar i puguin tancar doncs, un acord.
0: Gràcies, Lara. De seguida tornarem a la seu del Departament d'Educació i en temps d'Àgora, com dèiem, ho comentarem tot plegat aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui a l'Àgora hi serà Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. I aquest matí, com dèiem, a partir de les 10, també està previst que repreguin les negociacions. Per aquella hora els sindicats han anunciat que tallaran la Via Augusta i, per tant, també serà un matí de seguir la ràdio per saber les incidències que es puguin produir a la ciutat. Això sumat a les vagues que hi ha avui de mestres i professors al Baix Llobregat i al Penedès. I també seguim pendents de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. Coincidint amb les altes temperatures d'aquests dies, hem tingut el primer ensurt, tot i que la situació ha millorat molt.
4: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego. Pero yo cada vez veía que el fuego iba más.
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit i ja han donat el foc per controlat. Ara bé, fins a les 8 del matí, fins d'aquí a una hora, segueix la petició de confinament en aquesta urbanització més propera a la nau industrial. I quan passin 10 minuts de les 10, avui entrevistarem aquí al matí de Catalunya Ràdio el detectiu privat Francisco Marco per parlar de les novetats del cas Andic. Avui La Vanguardia publica les fotografies d'una caiguda d'Isaac Andic mesos abans de morir a Montserrat. unes imatges que hem pogut veure en aquest programa i que explicarem a partir de les 10 del matí. La defensa, que s'ha coordinat amb l'agència Método 3, vol demostrar així que el fundador de Mango tenia mals reflexos. Per cert, unes imatges al vídeo que podreu veure també en exclusiva dissabte a Col·lapse, demà. I a partir de les 11 ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
5: ¿Sabéis quién soy?
6: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
7: El contenedor donde te encontramos es suyo.
0: Per parlar de la pel·lícula que protagonitza, la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Tot això avui, que a Molló, el Ripollès, el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí i a Blancafort, a la Conca Barberà, es pondrà a les 9 i 20 minuts del vespre. Avui a l'Àgora, amb Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Marta Vian, amb Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Estranyes coincidències.
3: Sense parlar directament de Lawfare ni carregar contra cap jutge en concret, però sí que el PSOE comença a denunciar una campanya que en els últims dies s'ha traduït en una acumulació de causes judicials. Cas Zapatero, cas Leire, el judici contra el germà de Sánchez o la citació de la dona del president del govern.
10: N'han parlat en les últimes hores el ministre Óscar Puente i el president Salvador Illa. Ha anat una mica més enllà el ministre Óscar Puente, que parla de mecanismes no democràtics.
11: Hola. Colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
12: Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoco somos.
13: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Compareixerà
14: Pedro Sánchez del Congrés per donar explicacions sobre aquesta cascada de casos judicials. Ho ha demanat ell mateix, però no serà imminent. Serà després del proper Consell Europeu, el 18 de juny. Per tant, la compareixença podria caure pels vols de Sant Joan.
3: Després de no tenir ahir cap acte a l'agenda, avui Sánchez presenta el Pla Nacional d'Acció Cultural Exterior, acompanyat pels ministres Álvarez i Urtasun.
0: Segueix quiet.
10: El PP encara no ha contactat amb cap partit, ni Junts ni el PNB, per sondejar una possible moció de censura contra Sánchez. Avui li preguntarem al diputat del Congrés, Nacho Martín Blanco, a partir de 9:15.
14: Mentrestant, Feijóo treu pit de que el Partit Popular és un partit que diu no té problemes de corrupció. Un PP que, recordem, és l'únic partit a nivell estatal que ha estat condemnat per beneficiar-se econòmicament d'una trama corrupta.
15: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que además no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
0: Demana la nulitat.
3: El judici contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha començat amb la defensa demanant que s'aturi el procés per biaix polític.
16: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigació de naturaleza prospectiva.
10: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz.
0: Rebaixen tensions.
14: L'exministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, i, que era el seu número 2, Francisco Martínez, han enterrat la destral de guerra en les respectives declaracions al judici de la Kitchen.
3: En la fase d'instrucció es van acusar mútuament de mentir. Ahir tots dos van coincidir en negar que estiguessin al cas de l'espionatge a l'extresorer Luis

0: a mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
1: Fernández Díaz y Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: La caiguda.
3: Avui la Vanguardia publica les fotografies de la caiguda que va patir el fundador de Mango, Isaac Andic, al vestíbul de Mutua Universal Barcelona 10 mesos abans de morir a Montserrat. Són 4 fotogrames on se'l veu ensopegar i caure endavant.
4: I és una prova que fa servir, que farà servir la defensa del fill Jonathan, acusat d'haver assassinat el seu pare. Es pretén així demostrar que la víctima, l'Isaac Andic, tenia els reflexos minvats. Fins i tot s'han desplaçat a Montserrat al punt dels fets amb maniquins i drons per refer la caiguda. Això s'ha fet amb l'agència de detectius Método 3. Avui en parlarem amb el seu responsable, Francisco Marco.
5: Hem pogut veure en aquest programa les imatges del vídeo, unes imatges que encara no s'han publicat. S'han publicat aquests 4 fotogrames a La Vanguardia, un vídeo que es podrà veure per ser en exclusiva demà, dissabte a la nit, a Col·lapse. Però en aquest programa hem pogut veure ja les imatges i les explicarem a partir de les 10 del matí. Confusió.
6: Sobre l'estat de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, segons alguns mitjans, s'hauria arribat ja a un principi d'acord que contemplaria allargar la treva 2 mesos més, però des de Teheran asseguren que el text encara no està tancat.
3: Mentrestant, continuen les hostilitats. S'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. Aquesta matinada el vicepresident J.D. Benz, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
7: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
5: Un 70% de Gaza.
4: El govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc i ordena a l'exèrcit israelià prendre el control de bona part d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet davant dels seus seguidors a Cisjordània, a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabant-ne ocupant el 100%.
8: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
9: Al 100%, al 100%.
8: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
6: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
5: 5.600 Mossos.
3: Són els que formaran el dispositiu de seguretat durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat el 9 i 10 de juny. Hi haurà importants restriccions de seguretat als punts que visiti el pontífex. Núria Parrón, consellera.
10: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
4: Tal com us va avançar Catalunya Ràdio, col·lectius laics preparen protestes coincidint amb la visita de Lleó XIV. Consideren que en un estat laic les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
11: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
5: Festival neonazi.
6: Polèmica Santa Susana, al Maresme, on aquest cap de setmana en una masia s'hi ha de celebrar una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups fan bandera fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta.
3: L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no poden fer-hi res, però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen de permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dada en Cornellà, aquesta casa.
12: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
5: Alcalde, dius que era de?
3: De Junts.
5: De Junts. Més vagues.
4: La que farà la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona coincidint també la visita del Papa Lleó XIV. L'objectiu és fer visible el conflicte laboral agreujat, diuen, arran del nou conveni que es va aprovar el mes de gener.
6: Són 3.500 persones que treballen en els serveis d'atenció directa, com serveis socials, oficines d'atenció a la ciutadania, feminismes i escoles bressol. Avui també es concentraran a la plaça de Sant Jaume.
5: Explota.
3: Un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos, ho ha fet durant una prova d'encesa de motors a Cap Canaveral, als Estats Units, i ha provocat una gran bola de foc visible des de zones properes.
4: Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits i ha admès, això sí que és un dia molt dur, però que esbrinaran què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir

0: Una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
1: No era la real.
2: La humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i l'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna.
1: Valèria Obreda.
3: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per Caballé, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge, havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
4: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
3: Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Nova etapa.
5: I segurament hi penses, i segurament l'enyores, i segurament l'estimes, però cap dels dos ho saps.
1: Els Amics de les Arts treuen avui el seu primer single, Segurament t'estimo, un àlbum que està previst que surti el 2027. I primer concert.
0: De la Pegatina, Catalunya, hi presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum en més de 20 anys de trajectòria del dels escenaris. Després de l'11 de juliol seran a Paupa Terres, a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival a la Bisbal d'Empordà.
1: I pel que fa als esports, Albert Prat, bon dia.
6: Bon dia.
1: S'acaba
6: l'etapa de Mitchell al Girona. Després de 5 temporades, el tècnic deixa el club per marxar a l'Ajax.
1: I el volen?
6: A Julián Álvarez, el jugador té el desig de jugar al Barça. El seu representant negocia amb el club blaugrana. El Barça farà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid.
1: Avui és divendres 29 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laia amb 2 quilos 915 grams a casa seva, a Sant Cugat del Vallès, i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Corredo. Tenim 18 graus a Sant Fruitós, 19 a Vilafranca i, atenció, 25 a la ciutat de Barcelona. Carreteres, Calvià Serra.
9: A aquesta hora, un vehicle avariat talla un carril a l'A2 entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. Hi ha retencions en aquest punt. També en punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot Ronda de Dalt, trams amb densitat des de Trinitat i Litoral des de Sant Adrià, tot en sentit Llobregat.
8: Protestes al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet per la decisió de l'Ajuntament d'ubicar un nou poliesportiu al Parc de l'Alhambra.
1: L'associació de veïns Som Santa Eulàlia insisteix que aquesta és l'única zona verda del barri i recorden a l'Ajuntament que el 2019 els veïns van votar en una consulta ciutadana a ubicar el poliesportiu al carrer Gasòmetre. Cristian Jiménez és portaveu de l'entitat.
10: Ens ho posem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món, si ho posem, perquè considerem que hem de ser garants de la votació.
1: L'Ajuntament defensa que la del Parc de l'Alhambra és l'única opció viable i que el poliesportiu preservarà el caràcter de zona verda de l'espai.
8: Més notícies. El Departament d'Agricultura no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns al Parc de Collserola.
1: El conseller Òscar Ordeix defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar amb els alcaldes, però també amb científics i amb el consorci del Parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural.
11: Estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural.
8: Avui fan vaga els treballadors de Quality Expresso, que fabrica màquines de cafè.
1: La plantilla protesta per l'ERO que ha presentat la companyia i que afectarà tot el personal de l'àrea de producció, en total 80 persones. L'empresa ha al·legat pèrdues que no fan viable mantenir la planta de la zona franca. Això implica que tancaran la producció a Barcelona i la traslladaran a la fàbrica d'Itàlia.
8: I Cultural Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat la mostra La Casa de Arena del pintor Guillermo Lorca a Espanya. Montse Pujol.
12: Són una vintena d'olis de gran format d'un gran virtuosisme on Guillermo Lorca fa conviure noies angelicals amb grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, segons ha explicat l'artista a Catalunya Ràdio.
13: La misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas.
12: La mostra es podrà visitar fins al 27 de setembre. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Més cultura, demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el festival CatCon, el festival de gèneres fantàstics exclusivament en llengua catalana, que vol ser un punt de trobada entre autors, traductors i també il·lustradors. I música. Aquesta d'avui, Elliot Murphy torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum, el concert a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
15: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
14: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
15: Apa.
14: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
16: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, bona part d'elles centrades en el conflicte d'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris, i a L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot, ho veiem en la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana a compareixer al Congrés davant la cascada d'escàndols, i per la seva banda El Mundo assegura que Luco va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díaz amb l'excap de la CEP. I altres temes de portada. El diari Ara explica que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen, i el periòdico apunta que Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. Per acabar, acabem amb el cas Andic. Avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill, Jonathan Andic, al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia.
18: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: el 25 de desembre del 2017.
18: I el número de la sort, el...
19: 2.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: I avui volem parlar de l'onada d'articles generats amb intel·ligència artificial que ha inundat internet. Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia. ChatGPT es va llançar el 2022 i ara, 4 anys després, el nombre d'articles que es publiquen a internet generats per la intel·ligència artificial ja és el mateix que el nombre d'articles escrits per humans. Una tendència que porta alguns experts a advertir d'una apocalipsi textual que farà que els documents creats per humans siguin una raresa.
1: D'on surten aquests números?
6: D'un estudi de l'empresa tecnològica Graphite, que ha analitzat més de 55.000 articles publicats en anglès en els últims 6 anys. Els van sotmetre a 3 eines detectores d'intel·ligència artificial que van concloure que un 50% havien sigut generats principalment per una intel·ligència artificial. L'estudi té dues limitacions clares. Això sí, no reflecteix quants articles humans han rebut assistència de les IA, i les IA cada cop generen continguts més difícils de detectar.
20: Ara parlarem sobre intel·ligència artificial i el xat GPT. Test 3, sí. Desenvolupat per Open...
6: Així s'explicava a Catalunya Ràdio el novembre del 2022 la irrupció de ChatGPT. En només 12 mesos els articles van pujar fins al 36%, i en 2 anys la xifra ja era del 48%, i ja s'ha situat des del 2025 al 50%. Tot això s'espera una reculada dels continguts no humans, ja que la baixa qualitat d'alguns afecta directament la reputació de plataformes i cercadors. Tot i això, la ràpida inundació d'aquest tipus de continguts, un article del New Yorker adverteix que la generació automàtica de textos no és nova. Al segle XVIII, quan s'estrenava Don Giovanni, per exemple, ja existien plantilles per escriure cartes, i al segle XIX es van perfeccionar les impremtes per fer producció massiva de llibres, cosa que també va crear conflictes en el seu moment. Per tant, l'autora de l'article, Jean Leport, conclou que la IA generativa és una continuació d'una lògica de fa segles.
7: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dijous l'enigmari us feia forat a la pica, citació literal. I la resposta era eixidiu. L'eixidiu és el forat per on surt l'aigua d'una aigüera, d'una pica. I en català central, així diu, pot precedir una citació literal. Avui divendres acabem la setmana d'uniforme. Educar militarment, de 6 lletres. Educar militarment, 6 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui el nou canal de televisió 7, que començarà a emetre el novembre.
21: Horizonte ya es el programa estrella de 4. Hormiguero guanya sempre a la revuelta. I el públic progressista, que no vol un contingut conservador o feixista directament, ha trobat el seu lloc a tota la programació de televisió espanyola. Si Pedro Sánchez perd les eleccions, ese públic quedarà completament orfe i llavors pot ser que aquesta tele, la 7, que es posarà en marxa a novembre, no siga una idea tan estranya comercialment parlant.
1: I a la recomanació del dia ens avancem al Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que és demà dissabte, i Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 100 metres.
22: Una història de superació basada en fets reals. Dani Rovira interpreta el Ramon, un home diagnosticat amb esclerosi múltiple a qui li van pronosticar que en un any no podria caminar ni 100 metres i va acabar participant en la triatló Ironman, una de les competicions més exigents del món. Emotiva i amb bones dosis d'humor que desdramatitzen la malaltia des de la sensibilitat, també hi brilla la interpretació de Carla Lejalde. Podeu veure 100 metres a Netflix.
7: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
23: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
24: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
25: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
26: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I quan falten 2 minuts i mig per 2:15 del matí, quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
27: Bon dia, Michel.
28: Penso que no tinc por. El pa de paller.
29: Com?
27: Michel és protagonista del dia perquè deixarà de ser l'entrenador del Girona després de 5 intenses temporades al capdavant de l'equip. El club gironí ho va anunciar ahir, agraint la feina feta per l'entrenador madrileny i destacant el seu compromís amb el club i també amb la ciutat.
1: Michel, bon dia.
30: Morgen. Però que estigui ja tomant classes de neerlandès...
27: Diuen que te'n vas cap a l'Ajax.
1: Sí.
30: D'endebades penso que diem el gironins, que hom és important aprendre la llengua del lloc on vas.
1: Sí. En aquest sentit ha estat un exemple a Girona amb l'ús del català, Michel.
30: On vas, a Ilàs, doncs gens menys és el mínim que puc fer per aquesta ciutat. No?
27: Clar que sí, sempre t'ho hem agraït. I com estàs, Michel, després que s'hagi anunciat que te'n vas?
30: Estic bé, penso't. Però que se'm fica un lluç a la boca.
1: Sí. Un nus a la gola.
27: Un nus a la gola, sí.
30: I sento un enyor que trobaré a faltar tot de Girona. Sí.
27: Xuxut.
30: La ciutat, la plaga de ciclistes.
27: Sí, això sobretot.
30: I sobretot espero que no se m'olvidi el català de... que tanta gauança, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Et sap greu deixar l'equip a segona?
30: Va tu a l'olla. Oi tant, valga'm Déu, si em sap malament, però som que era desitjat una altra final. But, soccer, les coses no sempre acaben com hom esperaria.
0: Molt bé, Michel.
30: A partir d'ara vaig a la Ajax d'Amsterdam,
0: sí, sí,
30: és club ferm.
0: Sí.
30: I a veure què passa.
1: Doncs molta, passa. Sí. Molta sort, Michel.
30: Trobarem a faltar el teu somriure, sí, i en aquest sentit diu que ens deixes, te'n vas lluny d'aquí.
0: Sí, sí.
30: Però...
0: el record de la vall on vas viure.
30: La vall...
0: Sí, sí.
30: No vall, les... vall d'en vas?
0: Sí, no les borra la pols al camí, no?
30: Qui? No, no me'l sé.
1: Ara són 8:15. I avui estem pendents de la Conselleria d'Educació, on arrenca el dia després que representants dels sindicats s'hi hagin quedat a passar la nit. Aquí a una hora, Iolanda Segura serà al matí de Catalunya Ràdio, d'Austec, i també la consellera Esther Niubó. Això mentre els mestres i professors que avui fan vaga són els de les escoles i instituts del Penedès i del Baix Llobregat. I avui també parlarem amb el diputat del Partit Popular al Congrés, Nacho Martín Blanco. Li preguntarem per què Feijóo no fa el pas de presentar una moció de censura i pel que diu ara el PSOE, que existeix una campanya de mètodes antidemocràtics. Òscar Puente.
3: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Com a mínim, fins a les 8 del matí, d'aquí a mitja hora es mantindrà el confinament dels veïns d'Òrrius, al Maresme, per l'incendi a una indústria que crema des d'ahir a la tarda. Els bombers, però, ja han donat aquesta nit el foc per controlat. I pel que fa als esports, Michel deixa el Girona per l'Ajax després, Robert Prat, de 5 temporades.
6: 5 temporades al club en l'etapa més exitosa del Girona. El Barça aposta per Julián Álvarez, traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al club blaugrana. I a les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
1: Som-hi. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb rècord de temperatures en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, aquests rècords podrien tornar a passar, per exemple, a la ciutat de Lleida. Ahir van tenir 37 de màxima i ja va ser un rècord, i avui se'n preveu un 38. A Tortosa, ahir 37, avui s'igualarien aquests 37. En canvi, sí que baixarà una mica la temperatura al nord-est. A Barcelona, Girona, ahir van tenir rècords. Avui la màxima quedarà entre els 30, Barcelona 34, Girona, amb un dia de sol, amb un dia amb nuvolades, amb alguns ruixats de tarda que podrien créixer sobretot al voltant del Pirineu i del Prepirineu. I aquests ruixats de tarda, de cara al cap de setmana, ajudaran a refrescar una mica l'ambient, sobretot al terç nord de Catalunya, on sembla que aquestes tempestes, sobretot diumenge, podrien ser una miqueta més freqüents.
1: També hi ha hagut moltes altes temperatures a les aules catalanes aquests dies, moltes queixes també, i Educació ha anunciat una inversió ràpida, 20 milions per ventiladors, pel que està passant, perquè hi ha aules on s'ha arribat als 35 graus. I hi ha alumnes que diuen que ha sortit fins i tot marejats. Hi ha un article avui del País que ho explica perfectament, també hi ho explicaven al Telenotícies. Per tant, també molta precaució per les persones més vulnerables, Eloi, és a dir, les persones grans, els nens, doncs, amb aquests cops de calor és important doncs, ventilar-se i estar hidratats. Eh?
5: Sí, sí, i no només pensant en aquests cops de calor diurnes, sinó també en les hores acumulades de calor, perquè avui, per exemple, hem tingut una nit tòrrida en alguns llocs del país a finals de maig. Vaja, això, una nit tòrrida és molt poc habitual, fins i tot durant l'estiu, doncs avui l'hem tingut al mes de maig. Per tant, acumulem hores de calor durant la nit i hores de calor durant el dia, i això és el que fa doncs, que tinguem aquesta percepció de més ofegament per la calor.
1: Doncs molta precaució amb la calor. Mobilitat també a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic. De moment sense incidències destacades, tret de Rodalies, on el servei funciona amb les afectacions en els horaris per les limitacions de velocitat habituals d'aquests últims mesos.
1: I a les carreteres, Clàudia?
8: I a les carreteres, doncs a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, hi ha tres punts amb vehicles avariats que generen retencions. A la 2 entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. També a la 2 a Brera, sentit Barcelona, i a la B20, al Prat, sentit Tarragona, hi ha un carril tallat en aquest punt.
1: Doncs gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. On parlarem, evidentment, del que està passant a la Conselleria d'Educació. Lara García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Fons de la conselleria ens informen que la consellera Esther Niubó està arribant ara al Departament d'Educació per preparar la reunió que té a les 10 del matí amb els sindicats, amb els representants dels sindicats d'educació que han passat la nit. Són 17 persones que han passat la nit a la sala de reunions de la Conselleria d'Educació després d'una reunió ahir la tarda que va acabar sense acord. Avui es tornen a reunir a les 10. Sentim a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens ha enviat un àudio a través del vidre.
9: El Caixa o Faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
2: Han passat la nit amb matalassos, màrfegues inflables i coixins i també han demanat pizzas per sopar i ens expliquen també que el que demanaran avui a la consellera són aproximadament uns 122 euros més del que ofereix el departament. Recordem que ahir el Departament d'Educació va fer una proposta que diuen que és l'última que faran, de 400 euros bruts més a incrementar en 4 anys. Els sindicats ho consideren insuficient, creuen que haurien de ser com a mínim uns 400
1: euros més nets. Però ho consideren insuficient ara, perquè Yolanda Segura va fer una entrevista al diari Ara on deia que amb 400 euros ja es plantejaven aixecar les vagues. Per tant, aquí hi ha hagut un canvi de posició i també hauran d'explicar-se, sí. I avui la sentirem. Avui sentirem a Yolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
2: Els reclamen
1: també,
2: nets, diguéssim.
1: Sí, la consellera d'Esther Niubó. Gràcies, Lara. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Són les 7:35, obrim la redacció del matí ara. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
10: Editorial del Mundo reclamant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
11: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per seguir administrant el seu deteriorament.
10: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, si no que parlin els espanyols, el desafia el Mundo.
11: Joan Cañete Baila, El Periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
10: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu que oferia la ciutadania a part de frenar el bloc de la dreta.
11: En una línia diferent s'expressa l'exconseller Carles Mundó al diari Ara.
10: Recorda aquella frase d'Aznar de "el que puede hacer, que haga" i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
11: A Pedro Sánchez Relva Mundó només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure'l a ell al banc dels acusats.
10: Sobre educació, editorial a l'Ara reclamant ja un acord a sindicats i a govern.
11: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
10: Diu que hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
11: I en tot aquest clima, El País dedica l'editorial a l'onada de calor.
10: I reclama voluntat política real per una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
12: El diario.es publica que la bretxa salarial de gènere va créixer per primera vegada en 11 anys fins a situar-se en el 16%. Això és perquè els salaris dels homes del 2024 augmentaran de mitjana més que els de les dones i la diferència es va eixamplar. L'INE indica que el salari femení equival al 83,9% del masculí. Aquesta diferència en la retribució s'explica per motius diversos. Per exemple, el treball a temps parcial està molt feminitzat, són majoritàriament les dones les que redueixen els horaris per tenir cura d'infants o famílies dependents. A més, fan feines en els sectors pitjors pagats, com la neteja, i també tenen més obstacles per ascendir i assolir posicions més ben remunerades.
13: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
14: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
13: Ah, doncs així muntar Ouigo. Ves a terres llunyanes en tiranosaure. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, ves de llest.
15: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
16: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
19: Aquest dissabte el tot gira... La
4: final de la Champions PSG Arsenal. Dos tècnics han passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta cara a cara.
7: PSG Arsenal a les 6 de la tarda amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
4: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
7: També diumenge un quart de 5, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el playoff descens de la Primera Federació.
4: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
7: I a les 7, l'últim partit abans dels playoffs de l'ACB, Barça-València.
4: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els playoffs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
7: Tot Gira.
4: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Ara, bitllets amb cara de Donald Trump?
18: Sí, funcionaris de la Casa Blanca pressionen l'oficina responsable d'imprimir moneda perquè llanci un nou bitllet de $250 amb el retrat del president, segons ha avançat a Washington Post. La mesura és controvertida perquè per tirar-la endavant caldria que es canviés la llei federal que estipula que les persones que reben l'honor d'aparèixer als bitllets han de ser mortes. El bitllet de $250 commemoraria els 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
1: Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
19: Concretament, de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
1: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
18: Va passar a Burgos i ara la dona està condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada tenia un brot psicòtic, segons recull la sentència, i per això no li ha estalviat la condemna. Això si la dona evita la presó, si no torna a delinquir.
1: I qui sí que acaba al calabós és el protagonista d'una petició de matrimoni.
19: Ho llegim també a l'ABC, és una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa per Madrid i ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però, ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
1: Més calor, però més refugis?
18: En plena onada de calor el mes de maig, el Nació informa que els refugis climàtics s'han multiplicat per 15 en 5 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona. Capital a banda, dels municipis metropolitans ja tenen més de 300 espais on refugiar-se de la calor durant el dia, o el que és el mateix, més del 80% dels veïns en tenen una menys de 10 minuts caminant des de casa.
1: I ara els destacats en Internació i Economia amb Marc Forada i Pol Forada.
20: Europa també sua i de quina manera amb les temperatures extremes d'aquesta setmana, i us parlàvem de França i els països nòrdics. Avui mirem Alemanya i llegim el Bild, que titula Cúpula de calor. En diverses zones s'han superat els 30 graus i s'han batut rècords locals, com a Regensburg, on es van registrar 33,2 graus, la temperatura més alta per un maig des que hi ha registres. I acabem a la Xina, llegim el South China Morning Post, que els fons privats xinesos han augmentat els seus actius en més de 400 milions de dòlars en un any, impulsat sobretot pel boom tecnològic i les inversions en intel·ligència artificial i semiconductors. I és que el govern xinès ha afavorit aquest gir amb reformes per recuperar la confiança dels inversors i dirigir explicant més capital cap a empreses innovadores.
1: La premsa econòmica es fixa en l'èxit d'Anthropic, que és l'empresa d'intel·ligència artificial que propugna un model més ètic i que, recordem, va estar al costat del Papa mentre presentava l'encíclica sobre aquesta matèria. Cinco Días destaca com ha disparat la seva ronda de valoració i s'acosta al bilió en B de dòlars. D'aquesta manera supera OpenAI, l'empresa darrere el popular ChatGPT. Un titular similar al que fa l'Economista, on trobem també una entrevista a un analista nord-americà, es diu Christian Kolarik, i subratlla que hi ha molts guanyadors amb la intel·ligència artificial que no formen part de les empreses cotitzades, també petites empreses que es beneficien d'un mercat que es va fent gran. I parlant de beneficis, Expansión es pregunta si l'èxit de Zara serà equiparable al de Bad Bunny, després de la col·lecció del cantant porto-riqueny amb la firma gallega. Zara ha caigut gairebé un 5% a borsa des del gener, però els analistes calculen que ara el segon semestre pot pujar fins a un 9%. I què destaquem a la premsa esportiva? Robert Prat.
6: Que tot s'acaba, destacar l'esportiu, exemple de compromís i integració. Mitchell deixa el Girona després de liderar l'etapa més brillant de la història del club.

El diari L'Esportiu remarca també que és el comiat més amarg d'un Mitchell que deixa el club a la segona divisió, el lloc on el va trobar. El periódico destaca els crits que s'han sentit a Montilivi tota la temporada. Mitchell català. Pel Mundo Deportivo se'n va el millor per rendiment, implicació i integració.

0: per camins el que li espera al Barça per fitxar Julián Álvarez. Un via crucis. El diari Ara diu que el Barça accelera per fitxar-lo perquè el consideren una operació capdalt. El periódico parla d'estratègia amb l'Atlètic de Madrid per poder-lo fitxar. L'Esport afegeix que és únicament una primera oferta, tot i que el club té clar que no serà una operació ni fàcil ni curta. El Mundo Deportivo incideix en que l'Atlètic de Madrid està empipat amb l'entorn del jugador, que no el vol vendre, tot i que està taxat en 150 milions. Pel diari AS, l'Atlètic de Madrid n'està tip del Barça i que té una actitud d'equip petit.
1: I a la premsa del cor, Bad Bunny, Elisenda Pineda.
2: El Museu de la Cera de Madrid ha fet un nino de Bad Bunny. L'artesania en matèria de ninots de cera acostuma a ser dubtosa. Al mateix Museu de Madrid hem vist propostes monàrquiques que farien vomitar un forense. No és el cas del ninot de Bad Bunny. 5 mesos han trigat els artesans de la cera en construir un ciri del porto-riqueny. S'hi han esmerçat moltíssim. Li han posat cada pèl un a un i han reproduït els seus tatuatges gràcies al mestre tatuador Black Sánchez. A més, l'han col·locat en una escenografia curulla de cucuters tropicals amb l'aire de Puerto Rico. Vagin a veure'l i no oblidin tirar-me fotos.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem el cantant Noel Gallagher.
1: En deu fer 62.
3: No, més jove, 59. També el dramaturg Sergi Balbel.
1: 67.
3: 63. Sí. La presentadora Lara Álvarez.
1: No sé qui és.
3: Sí, la que feia Supervivientes.
1: No sé.
3: Avui en fa 40. Carme Forcadell. Oh, Carme.
1: 75.
3: 71. Sí. I acabem amb Jessica Albiach.
1: Jessica Albiach. 44.
3: 47.
1: Ah, mira, Santoral.
3: El Santoral avui és Sant Maximí, conegut per realitzar nombrosos miracles. Es diu que va curar els malalts, va expulsar dimonis dels cossos de les persones i va realitzar prodigis que van deixar les persones sorpreses. En un intent per silenciar la seva influència i posar fi a la propagació del cristianisme, les autoritats romanes el van arrestar i el van sotmetre a tortures cruels. Segons la tradició, va ser decapitat l'any 349. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Maximí o la seva freqüència és inferior a 4.
1: Què vol dir això?
3: A l'IDESCAT, quan la seva quan hi ha un nom i és inferior a 4...
1: La seva presència?
3: La seva freqüència. He dit freqüència o presència?
1: No ho sé.
3: He dit freqüència.
1: Tenim presències a l'estudi?
3: Això segur.
1: Hi ha maximis? Sí?
3: Freqüència. Freqüència.
1: És veritat que quan va venir l'Albert Espinosa aquí...
3: Ho va dir l'Albert,
1: va dir que hi havia un senyor gran darrere meu, va dir... Que em protegia.
3: Menys mal, perquè ho vaig estar escoltant.
1: Si tens un senyor gran darrere teu...
3: Jo, el que tinc jove...
1: Potser no protegeix massa, eh?
3: Depèn.
1: Potser has de vigilar.
3: No, però de moment...
1: De moment què?
3: Bé.
1: Tanquem el repàs a la premsa, va, amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys...
5: 29 de maig de 1976, 4.000 dones de tots els països catalans participen durant 3 dies a les Jornades Catalanes de la Dona a la Universitat de Barcelona. Amb el temps, aquella trobada ha quedat com una de les grans fites del moviment feminista a Catalunya. Era la primera vegada que les dones es reunien públicament per reivindicar els seus drets després de 40 anys de dictadura. Assegudes al terra del Paraninf, exposaven el seu pensament, però també les seves experiències personals. Les paraules més repetides, emancipació i alliberament. I entre els noms més coneguts, Maria Aurèlia Capmany, Anna Balletbó, Teresa Pàmies, Mac Duranic, Montserrat Roig i moltes més de totes les edats i procedències. El manifest final de les Jornades Catalanes de la Dona demanava, per exemple, la supressió del delicte d'adulteri, que fossin legals el divorci i l'avortament i que els anticonceptius entressin per la sanitat pública. Fa 50 anys.
1: Ara anem als sons del dia.
4: Els sons del matí.
6: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord.
7: Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. Per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
8: Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democràcia a través de mètodes i de formes que no són democràtics.
10: Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és, que és una casualitat del que no ho és.
11: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. A trinxerar.
11: En sentit literal, voltar de trinxeres, i en figurat i en pronom, a trinxerar-se, recorre alguna cosa com a mitjà de defensa contra acusacions, retrets i instàncies. Els sindicats s'han atrinxerat a la seu del Departament d'Educació per pressionar encara més el govern en la negociació sobre les millores laborals que reclamen.
1: Pressentiment.
11: Impressió o convicció que ha d'ocórrer quelcom especialment desagradable, calamitós. La defensa de Jonathan Andy, que acusa la jutge de basar-se en pressentiments i de no tenir proves per acusar el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, de la seva mort.
1: Acalorament.
11: Congestió perifèrica, sobretot de la cara, causada per una solellada, per un exercici excessiu o per un estat febril. El gran favorit per guanyar Roland Garros, Jannik Sinner, va caure per sorpresa en segona ronda després de tenir grans acaloraments. L'onada de calor que afecta Europa s'està notant al torneig de París.
1: Posem-hi tres xifres amb Marc Jurado.
12: 12% el que s'ha encarit l'habitatge de compra el darrer any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. La capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat gairebé a 4.700 euros al primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Per davant, però, hi ha Sant Cugat, el Vallès i Sitges.
1: 200 milions.
12: D'euros és la multa imposada per la Comissió Europea a la plataforma xinesa Temu, famosa per vendre articles a preus baixos per internet, que estudia ara com evitar-la. El govern comunitari creu que aquest gegant del comerç en línia ha permès la venda de productes il·legals i perillosos en la seva aplicació.
1: 37.
12: Amb 3 els graus als que es va arribar ahir a Lleida, tot un rècord de temperatura en un mes de maig. L'anterior rècord era del 2022, quan s'havia arribat als 36,8 graus. Ara s'ha batut aquell rècord en gairebé mig grau més.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una gran bola de foc. És negra nit i pel que il·lumina l'explosió s'identifica la punta d'un coet i l'estructura d'una plataforma de llançament.
13: És Cap Canaveral, als Estats Units, una explosió aquesta nit d'un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Ha estat durant unes proves, no hi ha ferits. Bezos ha explicat a les xarxes que aviat esbrinaran què és el que ha passat. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
1: A la segona imatge hi veig l'exministre Jorge Fernández Díaz. És a una sala rodejat de taules i de persones. Ell és al mig, darrere una taula petita, on hi ha una ampolla d'aigua, una cartera i un micròfon. I està parlant mentre gesticula amb els braços.
13: És la declaració d'ahir de l'exresponsable del Ministeri d'Interior en temps de Mariano Rajoy. Ahir va declarar el judici de la Kitchen, on se li demanen, recordem, 15 anys de presó per haver investigat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. A diferència del que va passar durant la instrucció ahir, es van coordinar amb qui va ser el seu número 2 al Ministeri. Tots dos van negar tenir-hi res a veure.
1: I la tercera imatge del dia ens arriba en aquest cas des de Rússia. És la d'una noia abraçada a una catximba que ha dormit amb un pastís de Pasqua. Cristina Solies, què hi veiem?
14: La Xènia aixecant el dit polze i somrient amb la pipa d'aigua i el kulich, que és un pastís molt típic de la Pasqua ortodoxa. I un comentari a sota on afegeix: fins i tot Jesucrist ressuscitaria amb això. Doncs bé, la justícia l'ha acusat d'ofendre els sentiments dels creients i com que tenia obert un altre cas judicial, l'han condemnat a 3 anys i 2 mesos a una colònia penal. De res han servit les seves disculpes, que hagi dit que creu en Déu i que tota la seva família estigui involucrada a la guerra d'Ucraïna.
1: Falten 11 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
4: La visita del Papa.
15: Bon dia. El dia que arribi el Papa hi haurà una manifestació contrària a la visita que impulsen entitats laiques amb el lema «Jo no t'espero». És el mateix que es va fer servir quan el novembre de 2010 va venir a Barcelona Benet XVI. En la protesta hi va haver homosexuals que van fer una gran petonejada al pas del Papa Mòbil davant del Museu Diocesà. Encara faltaven anys perquè es coneguessin greus escàndols d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església, però en aquelles mobilitzacions ja es va cridar «Voti, voti, voti, pederasta qui no voti». Ara per ara no està confirmat que Lleó XIV es reuneixi amb víctimes durant la seva visita a Espanya.
16: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per a Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia diu que el calendari amb més èxit de Roma és un de capellans guapos, un calendari amb retrats de joves sacerdots, un per cada mes de l'any, que des de fa més de 20 anys arrasa amb vendes a la capital d'Itàlia. El calendari és en blanc i negre, en portada mostra la imatge d'un capellà jove i guapo, mira a càmera, somriu, llueix sotana negra i l'alçacoll blanc, el distingeix ungeix com a sacerdot. Doncs bé, la notícia que ara circula afirma que aquest jove sacerdot que veiem a la portada del calendari no ha estat mai capellà, tampoc model. De fet, diu la notícia que és una persona normal i corrent a qui van enredar en el seu dia per fer-li la fotografia vestit de capellà ara fa més de 20 anys, quan ell en tenia només 17.
1: I això és real o fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: Els hàbits de consum informatiu continuen transformant-se. Segons l'últim Digital News Report, cada vegada disminueix més la connexió amb els mitjans tradicionals mentre creix el pes de les xarxes socials, les plataformes de vídeo i els entorns digitals. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el Màster Universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies, una formació especialitzada orientada a les necessitats actuals del sector digital.
19: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
17: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà és una notícia real. El noi que surt a la portada ara ja és tot un home, té 41 anys, es diu Giovanni Galizia. Explica que fa 24 anys un fotògraf se'l va trobar pel carrer i va proposar-li la fotografia. Ell ho va acceptar i no va cobrar ni un euro per vestir-se de sacerdot mentre el fotografiaven. Giovanni diu que no es penedeix d'haver-se fet la foto i diu que el fotògraf va ser molt amable amb ell.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
21: Quina raó mou el teu món?
22: Lo futur del Pere.
23: Algun dia tenir el meu propi piset.
24: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
25: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ara són les 7:56. Titulars del dia amb Marta Viana i Francesc Soler. S'aixeca el confinament d'Òrrius al Maresme provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi.
26: Fa uns minuts s'ha enviat un SAlert per avisar la població. El material que cremava va impedir als bombers poder atacar el foc amb aigua per evitar danys ambientals. Protecció Civil demana, però, no acostar-se a la zona afectada.
1: Sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir amb Educació després de passar la nit tancats a la seu del departament.
27: El departament els va presentar una proposta considerada definitiva i Holanda Segura es porta d'Udustec fa uns minuts al Matí de Catalunya Ràdio.
28: El Caixa o Faixa no l'acceptaven i ahir és el que van, és el que ens van portar i per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
27: Avui fan vaga 200 dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
1: Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
26: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
1: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per homicidi del seu pare.
27: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
29: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un altre dia, segurament amb rècord de temperatura en un mes de maig. Es preveu màximes de 37 i 38 graus a l'interior de l'Ebre i a les comarques de Ponent. En canvi, sí que afluixarà lleugerament la calor a les comarques de Girona i de Barcelona. Avui s'esperen ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu. Sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats i tempestes de tarda seran més freqüents i podrien arribar a més comarques de l'interior, sobretot de cara a diumenge.
29: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, Clàudia Serra?
31: Doncs pel que fa al transport públic, normalitat, i a les carreteres, precaució, hi ha cua a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a l'entorn de la ciutat de Barcelona les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital i a les dues rondes.
32: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui a marcar el telèfon de la Mercè. Marquem ja el telèfon. Si diu xiripipi, s'endurà la llagonissa Ral d'Avinyó.
33: Fresca i tendra.
1: Doncs la Mercè, que no l'agafa.
0: Però la volíem felicitar perquè
2: sí?
0: va ser el...
1: Ah, ai, Mercè!
0: Et truquem de Catalunya Ràdio.
2: Hola.
0: Escolta'm, que et volen dedicar aquesta cançó pel teu aniversari de Bruno Mars, que et toca en directe a Manugui.
2: Que me van dir que digués Siripipi.
1: Ah, molt bé. Siripipi. Doncs Siripipi per tu. Manugui!

0: Mercè, felicitats. Un petonet des de la ràdio.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Adéu, Mercè.
0: Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Continua el pols entre els sindicats de mestres i professors i també la Conselleria d'Educació. La jornada de vaga d'ahir al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme va tenir un seguiment important, però va ser a la nit quan el conflicte va ser i va fer un pas més. Els representants dels sindicats convocants han dormit a la seu del departament. S'hi van tancar ahir la tarda, després d'una taula sectorial sense acord, i davant del bloqueig van exigir la presència de la consellera Esther Niubó, que va acabar anant-hi a última hora del vespre. Aquest matí la consellera Niubó i Yolanda Segura d'Ustec passaran per aquest programa. I després, a les 10 del matí, les dues parts han convocat també una reunió d'urgència. Sobre la taula hi ha una proposta de l'administració que el govern qualifica de definitiva. Els seus dos pilars són l'augment salarial i l'ampliació de la plantilla. Gairebé 400 euros bruts mensuals d'augment en 4 anys i 7.000 nous professionals a les aules fins al curs 2029-2030. Els sindicats, de moment, ho rebutgen, tot i que Yolanda Segura fins ara havia dit anteriorment que amb 400 euros podria aixecar aquesta protesta. Sigui com sigui, ara diuen que no accepten que se'ls plantegi com a ultimàtum de caixa o faixa. Reclamen garanties per escrit i avisen que l'amenaça d'una vaga indefinida continua sobrevolant aquest final de curs. Les posicions continuen encallades per una barreja de desconfiança i també de formes. D'una banda, el departament dona per fet que ja s'ha fet l'esforç que li tocava fer i l'oferta actual, recordem, és gairebé el doble de l'oferta inicial. El govern creu que això compensa la pèrdua de poder adquisitiu del col·lectiu i avisa que no hi ha més marge econòmic. Per la seva altra banda, els sindicats no ho accepten. Denuncien que dins dels 400 euros d'increment salarial anunciats s'inclouen fons que els docents ja haurien cobrat igualment. Un escenari de desconfiança mútua que no és el millor per negociar, però, tot i això, amb les cartes que hi ha sobre la taula, l'acord hauria de ser possible. I avui, a la reunió de les 10, s'ha d'exigir que tothom tingui cintura. Per Catalunya seria un autèntic fracàs acabar aquest curs amb un bloqueig permanent. Demostrar que som incapaços d'arribar a una entesa. I començar un nou curs al setembre amb la mateixa tensió acumulada seria un despropòsit, sobretot perquè aquest acord laboral no és el final. El debat sobre l'educació va molt més enllà d'aquesta negociació i cal que tothom estigui molt implicat, totes les parts implicades, perquè les aules, al final, és una juga al futur d'un país. Tant el sector com tota la societat demanen solucions valentes i per trobar-les la comunitat educativa necessita també trobar punts en comú. Temes en què es pugui impactar, per exemple, l'infernal calor d'aquests dies a les aules. El rellotge corre i avui toca desencallar les nòmines i començar a encarar el futur de l'escola amb una empenta nova.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és divendres 29 de maig, ens despertem amb temperatures altíssimes, ja de 27 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 27 graus a Roses, 23 graus a Batea, a la Terra Alta, o 21 graus a Oliana. És probable que alguna d'aquestes xifres sigui temperatura rècord nocturna, com a mínim les de la ciutat de Barcelona, les temperatures mínimes que hi ha hagut avui a la ciutat de Barcelona. De cara al migdia esperem temperatures també rècord, però només segurament a les comarques de l'oest, Lleida, comarques de l'interior de les Terres de l'Ebre, interior de Tarragona, podríem tenir xifres tan o més altes que les que vam tenir ahir. Per exemple, es preveu una màxima de fins a 38 graus a Lleida o 37 a Tortosa. En canvi, baixarà lleugerament la temperatura de Barcelona i de Girona, amb alguns ruixets de tarda avui que podrien aparèixer al Pirineu i Prepirineu. De cara al cap de setmana es manté el sol, es mantenen les temperatures altes, reculen una miqueta, això sí, i els ruixets de tarda seran més freqüents a l'interior.
0: Ara són les 8 i 4.
3: Caixa o faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i per tant doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
0: Això el que ens deia fins ara, just fa una hora, la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, una de les membres del sindicat que ha protagonitzat la plantada. Anem cap a la seu del Departament d'Educació, allà hi ha, des de primera hora del matí, la Lara García. Lara, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Els sindicats que volien que la consellera tornés a la nit al departament per negociar i així va ser.
4: Sí, ara mateix hi ha molta expectació mediàtica ara mateix a la porta del Departament d'Educació. De fet, us puc informar d'última hora que acaba d'arribar la consellera d'Educació, Esther Niubó, per preparar la reunió amb els sindicats que té aquest matí a les 10. I ho ha fet per la porta del darrere perquè nosaltres estem aquí a la principal i no l'hem vist passar. Com deies, els sindicats volien que la consellera vingués d'ahir a la nit per seguir negociant. Al final, el que va fer la consellera és baixar 10 minuts i emplaçar-los per reunir-se avui a les 10 del matí. Tot i així, els sindicats han decidit passar la nit aquí a trinxerats, tancats dins la sala de reunions del Departament d'Educació. Ho han fet amb màrfegues, inflables, amb atalassos, amb coixins. Han demanat pizzas per sopar. Hem pogut parlar amb alguns d'ells que treia el cap per la porta per parlar amb la premsa. Han passat la nit majoritàriament desperts, ens expliquen, però que es veuen amb força per seguir negociant aquest matí amb la consellera. Esperen que Esther Niubó vingui amb ànim de negociar, diuen, i amenacen en seguir dins la conselleria si no arriben a una entesa. Recordem que la proposta que va fer ahir el Departament d'Educació als sindicats, segons el Departament, és l'última que posava per damunt la taula. Per tant, doncs, veurem si avui finalment alguna de les dues parts és més flexible i poden arribar a una entesa.
0: Que era la mateixa proposta que demanava Yolanda Segura fa unes setmanes en una entrevista al diari Ara. Demanava 400 euros. És la proposta que feia el Departament. Per tant, també haurem de sentir usted per què aquesta proposta no acaba de convèncer. Tot això posa de manifest una altra cosa, que és que estem parlant d'un conflicte laboral. És a dir, aquí no... Però s'està notant una reflexió sobre l'educació del país. I això també és preocupant, veient com estan ara mateix les aules. Abans d'aquesta nova reunió, les dues parts passaran pel matí de Catalunya Ràdio. Escoltarem la consellera i també la portaveu d'USTEC. I en els últims dies havíem explicat que les postures s'havien acostat i que l'acord estava al caure, però ara, on són les diferències? Pol Foradada.
5: Doncs depèn de qui es pregunti, però com deies, la carpeta salaris sembla ara la més encallada. Ahir el govern va posar sobre la taula, per escrit, aquest augment de sou de 400 euros, aquest llistó que, com deies, havia posat la mateixa Yolanda Segura fa unes setmanes en una entrevista a l'Ara.
6: De quants diners? De 400, 500 euros podríem parlar. No sé, això és una proposta que podria posar-se sobre la taula i a veure si el col·lectiu la considera acceptable.
5: Les discrepències són d'una banda en el calendari, el departament parla d'aquest augment en 4 anys, els sindicats demanen que sigui més curt el temps i també els sindicats critiquen que són xifres inflades perquè diuen inclouen ajudes estatals als funcionaris. Per tant, el que depèn de la conselleria seria poc més de 300 euros bruts al mes.
0: Recordem que el govern ja va pactar amb Comissions Obreres i la UGT una pujada de sou.
5: D'un 30% del complement específic, això serien 211 euros bruts al mes a primària, 216 a secundària, tot en 4 anys. Això pel que fa als salaris, però les carpetes escola inclusiva, més recursos o adaptar els centres a la calor tampoc estan tancades. I també ha molestat els sindicats les formes, el caixa o faixa i de la consellera.
7: I per això, doncs, aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta que els avanço que serà la definitiva.
0: A tot això, sumem-hi que avui també hi ha una nova jornada de vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. D'entrada anem cap a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. David Àngela, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs mira, som aquí davant de l'Institut de Sant Just d'Esvern, al Passeig de la Muntanya, on ara mateix hi ha molta tranquil·litat a l'espera que arrenqui aquesta nova jornada reivindicativa aquí a la comarca. I és que avui els docents i mestres del Baix Llobregat, en aquesta jornada sectorial, s'han organitzat en diverses columnes per arribar fins a Monistrol, un dels límits comarcals, i des d'allà pujar al monestir de Montserrat, on han quedat a les 12 del migdia. La Meritxell, mestra de secundària d'aquest centre de Sant Just, i avui, com a servei mínim, té clar que el col·lectiu no afluixarà.
9: El nostre centre, la vaga està sent, bueno, està portant bastanta gent a terme les reivindicacions i, bueno, això avui no sé quan serem perquè molts ja han dit que no vindran. Crec que tenim les idees clares, sabem pel què lluitem i tirarem endavant fins que arribin a un acord entre tots.
0: I del Baix Llobregat al Garraf, a l'Institut Manuel de Cabanyes, el més gran de Vilanova i la Geltrú, i tenim la Montse Gené. Montse, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí han entrat molts alumnes, semblant a un dia normal. Ens comentaven que avui no coincideix amb vaga d'alumnes, que dimarts sí i que aleshores hi va haver molta afectació, però que avui és semblant a un dia normal. El

0: Departament d'Educació no havien arribat a cap acord. Els separava, encara, l'augment en els salaris. Els ensenyants van decidir passar la nit al departament i van exigir en aquest tram, que podria ser al final, negociar directament amb la consellera Niubó. Tot sembla indicar que hi haurà acord, un acord que comportarà satisfer en gran part les demandes inicials dels sindicats i que hauria de començar a resoldre una situació dramàtica a les escoles. Només cal esperar que tot no acabi només amb els recursos i que revisen les costures d'un model que mai ha funcionat bé.
1: Aquest, i atenció, perquè aquesta pressió dels mestres s'hi suma també la de metges de Catalunya. Una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns per exigir aquesta reducció de les llistes d'espera. Oriol Pujador.
2: Segons el sindicat, gairebé un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonart és secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit.
3: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
2: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquest és un dels temes del dia. L'altre serà, atenció, les novetats del cas Andic.

0: I atenció, perquè al Matí de Catalunya Ràdio hem tingut accés a un vídeo clau de la defensa. Ara explicarem detalls d'aquest vídeo, de com és, un vídeo que, per cert, podreu veure demà en exclusiva, les imatges a Col·lapse. Avui, per això, les explicarem en tot detall aquí al Matí de Catalunya Ràdio. La defensa de Jonathan Andic ha presentat un recurs davant del jutge en què rebat els principals arguments dels Mossos d'Esquadra. Demanen que revoquin les mesures que se li van posar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen aquesta fiança d'1 milió d'euros i també la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
1: En el recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident dues vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que el fundador de Mango tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. S'aporten declaracions que desmenteixen que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada, a la qual asseguren ha contribuït a les imatges de la seva detenció. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I precisament, com dèiem, una de les claus és aquesta caiguda d'Isaac Andic. Repassem el recurs de la defensa pel Forada, que hi ha un vídeo que pot ser decisiu en aquest cas.
2: Sí, ja han tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio. És un vídeo d'una caiguda prèvia d'Isaac Andic, del fundador de Mango, 10 mesos abans dels fets de Montserrat. Una caiguda a l'entrada d'una mútua, a la part alta de Barcelona, i que la defensa ha incorporat a la causa. S'hi pot veure el fundador de Mango com ensopega i efectivament recorre uns quants metres cap endavant abans de caure perquè no aconsegueix aguantar-se. La defensa sosté que això és el que li hauria passat a Montserrat.
0: Un vídeo que podreu veure, com deia, dissabte a Col·lapse. I com vol demostrar la defensa que les dues caigudes són iguals?
2: Segons explica avui La Vanguardia, on es poden veure també fotogrames d'aquest vídeo, els detectius de Método 3, que col·laboren amb Jonathan Andic, haurien corroborat aquesta versió emulant la caiguda mortal d'Andic amb maniquins equipats amb sensors i drons per demostrar que la tesi dels Mossos, que el fill va empènyer el pare, és falsa. A més, en el recurs també es destaca que Isaac Andic patia gonartrosi bilateral, que és un problema que li impedia reaccionar a temps si ensopegava perquè els genolls no li aguantaven el pes.
0: L'altre indici que la defensa intenta desactivar, atenció que us expliquem ara al Matí de Catalunya Ràdio, és la marca de la relliscada que hi havia al lloc dels fets.
2: Els Mossos van fer fins a 10 simulacions de la relliscada i van concloure que calia moure el peu endavant i endarrere per deixar aquella marca. Doncs bé, la defensa mira de desactivar aquest indici denunciant que en cap moment es va acordonar la zona mentre es feien aquelles proves i que això va en contra d'una investigació que tingui pulcritud científica.
0: I com valora la defensa la investigació?
2: Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andic, que es mostra molt crítica amb el jutge, citant el magistrat del Suprem, Manuel Marchena, una cita que diu: en la imputació jurisdiccional d'un fet criminal no serveixen intuïcions valoratives ni la proclamació de pressentiments percebuts com a reals.
0: A partir de les 10 en parlarem avui, atenció, amb Francisco Marco. Segur que el recordareu, Método 3. Col·labora la defensa de Jonathan Andic per investigar aquest cas. Ha fet una investigació, ha trobat aquestes imatges.

0: imatges, ha pogut recrear aquests fets sobre aquesta investigació. Avui en parlem amb ell a partir de les 10 en una entrevista que ha donat en aquest programa. Francisco Marco explicarà els detalls de la investigació d'aquests fets que van provocar la tràgica mort del fundador de Mango. Abans, un comentari de la professora de dret, Montserrat Ebrera.
1: Llum i taquígrafs per al cas Endic. Igual que varen conèixer l'auto de presó provisional, era previsible que coneguéssim el d'apel·lació, malgrat haver pogut al·ludir-la dipositant 1 milió d'euros. La seva defensa apela per entendre que tota aquesta llum i soroll provoquen en l'investigat una condemna social prèvia a cap sentència, perquè no hi ha hagut cap raó per haver-lo detingut i emmanillat, ja que va estar sempre a disposició de la justícia, i perquè els indicis plantejats no sustenten, a seu parer, un relat de culpabilitat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
2: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
3: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
4: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
6: i aquest? A què es dedica?
5: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Repassem els bàsics amb Marc Jurado, amb Marta Viana, Francesc Soler i Pol Heroit. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Fa molt poca estona que s'ha aixecat el confinament d'Òrrius després que els bombers hagin donat per controlat l'incendi que hi va calcinar una fàbrica de cera i parafina.
10: Protecció Civil ha enviat fa mitja hora un SAlert per informar la població que ja podia sortir de casa. El confinament va començar ahir al migdia per la contaminació que generava la columna de fum tòxic arran del foc a la nau industrial. Els bombers han deixat cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançar-hi aigua hauria pogut dispersar productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
11: De moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: I el d'ahir va ser el primer ensurt d'enguany davant d'un estiu en què preocupa l'efecte d'aquestes altes temperatures en la temporada d'incendis. Els bombers l'encaren amb 300 professionals més. Anem cap a Sabadell, Montse Poblet.
12: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
13: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per plantar els incendis que ens anem trobant.
12: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. Des de Sabadell, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pedro Sánchez reclama comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre els nous indicis que apunten al PSOE. Madrid, Tània Tàpia.
14: Què tal? Bon dia. Sí, serà, però d'aquí uns dies, després del Consell Europeu del dia 18 de juny, per tant, també després de la declaració com a investigat de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, els socialistes mostren col·laboració amb la justícia, eviten parlar obertament de conspiració o de lawfare, però no amaguen que creuen que tot plegat no pot ser casual. Òscar Puente i Òscar López, ministres.
15: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
16: Sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
14: El PSOE s'ha desmarcat del cas Leire Díez. Ells no van encarregar ni van pagar-li res, tampoc a través de tercers, diuen, perquè maniobrés per influir en causes que afecten Sánchez i el seu entorn. Diuen que si hi ha pagaments a Leire Díez eran temes que depenien directament de Santos Cerdán i se'n desvinculen.
0: Gràcies, Tània. I els ministres tanquen files amb Sánchez, i també ho fa el president de la Generalitat, Salvador Illa.
17: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no l'aconseguiràs.
0: Tot això mentre ahir va començar el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
9: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment per viatge polític.
18: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
9: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
0: I per cert, que ja tenim la primera enquesta sobre com afecta tot plegat a la figura de Pedro Sánchez.
9: És de GESOP i la publica El Periódico. El 52,7% dels 500 enquestats consideren que Pedro Sánchez hauria de dimitir pels suposats casos de corrupció, mentre que el 23% creu que hauria d'assumir responsabilitats, però podria continuar el càrrec. On hi ha divisió d'opinions és en una possible moció de censura. El 45,3% creu que el PP l'hauria de presentar i el 42,1% que no.
0: I el PP, que de moment no ho contempla, i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, treu pit que el Partit Popular és un partit que no té problemes de corrupció. Un PP que, recordem-ho, és l'únic partit a nivell estatal condemnat per beneficiar-se econòmicament d'una trama corrupta.
19: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que además no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
0: El segell del Partit Popular és la no corrupció. Tornem-ho a sentir.
19: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que además no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
0: Unes declaracions que, a més, feia el mateix dia que seguia el judici per l'operació Kitchen. Que li recordo, senyor Feijóo, que és una causa contra el Partit Popular per espiar i per robar informació compromesa.
9: Ahir van declarar com a acusats l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, que van assegurar que no sabien res de l'operació.
0: Més detalls, Madrid, Àngels Lafuente.
20: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
21: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no? Una operación Kitsch.
22: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
20: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitsch, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
21: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
20: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'Iran i els Estats Units han continuat aquesta nit amb les hostilitats, tot i que l'acord de pau cada cop és més a prop.
23: Segons alguns mitjans, ja s'hauria arribat a un principi d'acord que contemplaria allargar la treva 2 mesos més, però des de Teheran asseguren que el text encara no està tancat. Mentrestant, continuen les hostilitats. S'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. Aquesta matinada el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
24: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: I a Israel, el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto al foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí.
23: En un discurs que ha fet davant seguidors seus a Cisjordània, a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabant-ne ocupant el 100%.
25: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
26: El 100%, el 100%.
25: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
23: El front del Líban i Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides amb bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
0: Són les 8:24. Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona i a Montserrat. Miquel Jarque?
27: Restriccions a Montserrat, també a Ciutat Vella, a l'església de Sant Agustí i també, sobretot, a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. Núria Parlon, Puigdemont és la consellera d'Interior.
1: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7.
27: Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Sabadell vigilarà tots els desplaçaments i actes del Pontífex. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també estarem molt pendents d'un festival atenció neonazi organitzat a Santa Susanna.
10: Hi ha polèmica al municipi per la celebració en una masia del municipi d'una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta. L'alcalde de Junts assegura que, com que és una finca privada, no poden fer-hi res.
0: I atenció a això, perquè l'humorista Judit Martín assegura que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé per emetre l'àudio com si fos la veu real de la soprano, Valèria Obereda.
2: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per Cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge, havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
3: Jo diria que no, fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
2: Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui els Amics de les Arts estan d'estrena.
4: I segurament hi penses, i segurament l'enyores, i segurament l'estimes, però
9: segurament t'estimo, el primer single d'un àlbum que està previst que surti el 2027. Feia 2 anys que els Amics no treien música nova.

0: I presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Després aniran al Festival Pau Paterres de Tàrrega l'11 de juliol, el 17 de juliol seran al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal de l'Empordà.
1: Són les 8:28.
2: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
3: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
7: Peugeot.
8: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
10: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
11: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.

0: ara els esports. Mitchell tanca la seva etapa al Girona com a la més exitosa del club en tota la seva història.
1: Amb l'ascens a primera, el tercer lloc a la Lliga, la classificació de la Champions, tot i el descens d'aquest curs, el llegat de Mitchell és evident. En les 5 temporades en què ha estat al Girona, l'adeu del tècnic el va fer públic al club. El destí de Mitchell serà l'Ajax d'Amsterdam.

0: i el Barça comença l'ofensiva per fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
1: Presentarà una oferta de 100 milions. Laporta i Deco es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça, en espera, això sí, de les negociacions amb el club matalassé, que es preveuen complicades. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon a les pròximes hores, després que va passar la revisió mèdica a Barcelona.
0: I el tècnic Xavi Pascual justifica la seva marxa al Barça de bàsquet pel desgast acumulat.
1: De res va servir l'última reunió amb Joan Laporta.
2: Les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
1: 2 baixes de pes al Barça després de la marxa d'Alexia Putellas, Mapi León, 9 temporades al club, on Avalla també marxa, Marta Torrejón i Salmo Parayuelo es podrien acabar quedant. Avui, previsió Madrid-Castella-Sabadell a les 9, anada de la semifinal d'ascens a la segona divisió. El Barça, que retira aquest vespre la samarreta de l'excapità de l'equip de futbol sala, Sergio Lozano. Els blaugranes reben el Valdepeñas a les 9, primer partit de quarts de final de la Lliga, i comencen les semifinals pel títol de l'hoquei Lliga amb el Liceu Calafell a partir de 9:15.
3: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: El que fa el temps, ens despertem amb temperatures altes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia.
0: I ens espera encara dies de calor.
4: Sí, sobretot avui, a temperatures altes i diríem extremadament altes en alguns llocs. Haurem d'esperar al final del dia per confirmar si acaben sent rècord, però tot apunta que els 25 graus de mínima que hi ha hagut avui a l'Observatori Fabra de Barcelona podria ser un rècord pel mes de maig. I avui també tindrem rècords de temperatura diurna. Per exemple, a la ciutat de Lleida, ahir ja vam tenir, van arribar als 37, avui se'n preveuen 38, a Tortosa podrien igualar el rècord d'ahir. En canvi, sí que baixa una mica la temperatura a les comarques del nord-est. Girona, Barcelona, podrien recular 1, 2, 3 graus als termòmetres. I és que avui tindrem algun ruixat de tarda, el Pirineu, Perepirineu, aquí ajudarà a refrescar una miqueta l'ambient. El cap de setmana es repetiran aquestes tempestes de tarda, sobretot també del terç nord de Catalunya. Segurament diumenge poden afectar més comarques de l'interior, i a poc, molt lentament, la temperatura començaria a recular durant el cap de setmana.
0: I pel que fa a la mobilitat d'aquest matí, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Hem de destacar una incidència al tram de Barcelona per una avaria a les línies T1, T2 i T3 circulant amb freqüències de pas alterades.
0: I pel que fa a les carreteres, punts vermells.
5: Punts vermells en tenim 2. A la C31 a Badalona, en sentit Barcelona, hi ha retencions per un accident que talla un carril. I a la C31 a Calafell. L'havia estat tallada durant uns minuts per un accident. Ara ja es dona pas alternatiu, però encara hi ha retencions en tots 2 sentits de la marxa.
0: Punts taronja.
5: Punts taronja. En seguim tenint a la 2, a Abrera, sentit Barcelona. Segueix el trànsit molt dens en aquest punt. I també a la C31C, al Prat del Llobregat, cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt, recordem-ho, hi ha hagut un accident que encara talla un carril.
6: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
7: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir, forat a la pica, citació literal, era així diu. Avui, acabem la setmana militarment. Educar militarment. De 6 lletres. Educar militarment. 6 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
11: Catalunya Ràdio. Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
12: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
13: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
14: Ho veieu?
13: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
15: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès Arturo Puente, l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i la periodista del periòdico Sara González.
0: I de què parla fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
16: Doncs en una reunió amb quatre persones, quan n'ajuntes dues que són del mateix municipi, què passa? Que es parla només d'aquell municipi.
0: Avui Sant Celoni.
16: Dues persones que coincideixen de Sant Celoni i batalletes de...
17: Perdoneu la resta, perdoneu.
18: Bueno, jo he après més de Sant Celoni en dos minuts que...
19: Veus? He fet un exercici pedagògic. Molt gran.
18: Sí, sí. Qui passava la via Augusta?
0: Sí, clar, sí, tant, i tant. Jo el recordo que em faves a Sant Celoni, mític lloc. Home, encara està, el local encara està...
17: Està tancat,
0: està tancat,
17: però el local...
0: Sí.
19: L'edifici
0: sí,
19: existeix,
0: sí,
19: però no funciona com a restaurant, diguem-ne.
0: Però està igual, que ho han deixat, ho han tancat i està igual.
17: Sí, senyor.
19: Per fora sí. Sí,
17: senyor. Sí.
0: Doncs hi ha algun dia, a veure si algú s'anima, no?
17: Bueno, ja que feien propaganda, deixem-ho dir, perquè arran del racó de Sant i Santa Maria i tot plegat era Sant Celoni, bosc, cuina i patrimoni. Això encara està tot vigent, encara que malauradament...
0: Bosc,
17: Sant
0: i rodalies, i rodalies.
17: I rodalies.
19: Sí. Eh? Aquest és el gran hàndicap.
0: Són les 8:37. Avui estem molt pendents de les negociacions per arribar a un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats, que han passat, recordem, la nit a la seu de la Conselleria per mostrar el seu malestar per la darrera proposta de la consellera Niubó. Tornem a la seu del Departament, l'Anna García, bon dia.
20: Què tal? Bon dia, Ricard. Mira, hem aconseguit entrar ara a la Conselleria d'Educació. Hem estat des de primeríssima hora seguint des de fora com es despertaven els representants sindicals que han dormit a la sala de reunions i ara mateix som a la cafeteria. Estem esmorzant amb aquests representants que carreguen forces després d'una nit dura dormint a la sala de reunions. Podem parlar ara mateix amb el Dani Marcos, que el tinc aquí al costat, de la coordinadora obrera sindical. Dani, bon dia.
21: Hola, bon dia.
20: Com heu passat la nit?
21: Bé, tot el bé que es pot passar aquí al despatx amb una màrfaga, però bé, ha servit per fomentar la unitat sindical.
20: Esteu fent cafès, entrepans, després entenc d'una nit dura d'haver dormit poc, us veiem amb forces de seguir negociant?
21: Sí, amb moltes forces, vull dir, el cansament físic no treu que estem aquí amb forces, amb l'acompanyament de tota la gent que pressiona des de fora, així que estarem aquí fins que calgui.
20: Ahir la consellera va baixar a parlar amb vosaltres uns 10 minuts, després que anunciéssiu que us volíeu quedar aquí a passar la nit. Com heu vist a la consellera? Com la veu veure?
21: Doncs va baixar molt enfadada, amb zero ganes de reobrir la negociació. Ens va dir que allò era l'acord definitiu, que era el que hi havia, i que si volíem que ens reuníem avui a les 10, nosaltres li vam preguntar que si hi havia la possibilitat de tornar a parlar, de reobrir aquesta negociació, que nosaltres el que volíem era reobrir la negociació, i ens va dir que anéssim a dormir, literalment ens va dir aneu a dormir, reflexioneu, amb un to prou paternalista, i per tant doncs, la sensació és que ells per ells han tancat la negociació.
20: D'acord, doncs Dani, moltes gràcies. Doncs avui, d'aquí una hora i mitja, més d'una hora i mitja, doncs hi haurà aquesta reunió entre la consellera i els sindicats d'educació.
0: Però abans, tindrem a nosaltres en aquest programa Iolanda Segura d'Ustec i també la consellera d'Educació, Esther Niubó. Consellera, bon dia.
22: Molt bon dia.
0: Va marxar i enfadada?
22: No, miri, enfadada no, però és veritat que jo crec que la proposta que ha posat sobre la taula aquest govern és una proposta molt important, és una proposta molt valenta, una proposta ambiciosa, una proposta que ha demostrat que hi ha hagut un esforç pressupostari per tornar a situar les prioritats educatives i el reconeixement dels docents, una proposta al final que situa doncs, aquests 400 euros addicionals doncs, als docents, que ens situarien les franges retributives més altes de tot l'Estat. A més, hi ha una cosa cosa molt important, no? 6.300 professionals de suport a l'escola inclusiva, també en els propers anys, i fins i tot es va incorporar doncs, una compensació per la pèrdua dels estadis que es va fer doncs, en les èpoques de les retallades, i ens sembla que és una proposta important que els sindicats han de poder tenir en compte, perquè realment quan parlem amb docents, quan parlem fins i tot amb assemblees de docents i amb, fins i tot amb representants sindicals, estem parlant d'això, és a dir, precisament que és fruit de l'escolta, de la feina que hem fet totes aquestes setmanes, hem arribat en aquest marc i ens sembla que és un marc molt interessant i un marc que realment era impensable segurament arribar-hi doncs, fa anys i fins i tot en aquests moments, perquè estem parlant, doncs, com deia, d'un esforç molt important.
0: Vostè, el que està manifestant fins ara és una qüestió més formal, entenc, on hi ha la diferència, no? Parlen d'uns papers, parlen de, també de tenir garanties, no? Al final, no sé si en aquest sentit creu vostè, o fa en aquest sentit una mica d'autocrítica, de que calia plantejar-ho d'una manera diferent, tota la negociació.
22: Miri, la veritat que en aquest sentit no ho puc compartir, perquè nosaltres hem donat, és a dir, ahir mateix es va fer lliurament d'una proposta per escrit on estableix doncs, un evolutiu del complement específic, doncs, l'increment del complement específic, que és l'autonòmic, diguem que ja vam incrementar en aquell 30% amb l'acord del mes de març, i a més, un nou complement lineal, que és una mica la demanda que ens feien la resta de sindicats. Amb la suma d'aquests increments, d'aquests dos complements, ens situen aquesta xifra del voltant dels 400 euros addicionals. Per tant, és a dir, jo crec que podem ser molt clars i dir, escolti, és que amb l'increment del complement específic i amb el nou complement addicional ens estem situant a xifres de 400 euros al mes més d'aquí 4 anys, que és les que cobrarien els docents. Estem parlant de 5.000 euros més l'any doncs d'aquí al 2029. Aquesta és la proposta, és a dir, jo crec que hi ha hagut, o a vegades doncs, potser no hi ha, no ho sé, és a dir, potser és que no hi ha acord amb la xifra definitiva, no? Jo crec que hem de ser clars i per tant hem de veure doncs, si estem parlant de serrells o estem parlant de desacord amb una proposta, però finalment aquí també ens sorprèn perquè, com deia la portaveu doncs, nacional de l'USTEC, va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra sí. que deien en el seu moment doncs, que, en fi, que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra transparent que el departament posa sobre la taula i que prové de la suma de dos complements, insisteixo, d'aquest específic ja incrementat i d'un nou complement que han volgut doncs, els sindicats en lloc de doncs, aquells altres complements més vinculats doncs, a tutories, a cotutories, a centres de màxima complexitat, que inicialment era la proposta que havia fet el departament. Per tant, el departament s'ha mogut, ha entès que es volia un nou complement per tots els docents, independentment de la seva responsabilitat, ens hem situat aquí i això dona doncs, la xifra de 400 euros més al mes. És a dir, jo crec que hem una mica de marcar doncs, on som i som aquí. I per tant, si finalment doncs, els sindicats o alguns sindicats doncs, acaben rebutjant aquesta proposta, doncs a fi, jo crec que hauran d'explicar també per què i on és el problema.
0: Per tant, el desacord amb els sindicats majoritaris entenc que és sobretot per diners.
22: Sí, perquè en fi, ahir, de fet, de les propostes doncs, que algun sindicat havia fet que ens semblaven, en el seu moment havíem descrit fins i tot com de màxims, per exemple, en l'àmbit de l'escola inclusiva, ens havien situat uns 5.000 professionals addicionals. Doncs hem acordat 6.300, és a dir, ahir, en el marc d'un dels grups de treball que es va fer per parlar doncs, d'aquest dels temes probablement més importants que tenim, no? Com despleguem aquest sistema educatiu que ha de ser inclusiu i que requereix de més professionals a banda de docents, no? D'educadors, d'integradors, d'especialistes d'educació especial, de logopedes, doncs vam acordar 6.300 professionals nous en 4 anys. Aquí, doncs, novament, és a dir, hi ha un esforç pressupostari important, però sobretot hi ha la voluntat política de poder doncs, donar aquesta millor atenció al conjunt de l'alumnat amb necessitats específiques doncs diferents. No? I, per tant, ens sembla que en aquest àmbit doncs, hi ha acord. Aquesta compensació que abans comentava doncs, per la pèrdua d'aquests estadis durant les èpoques de retallades doncs, també era una qüestió doncs, que s'havia situat però mai s'havia desplegat. Doncs ja tenim un calendari de retorn a 5 anys i a més doncs aquí doncs més enfocat al sindicat de secundària que hi ha també la proposta de crear aquestes 5.000 places de càtedres de secundària en els propers 2 anys. Per tant, ens sembla que és una proposta prou completa, prou ambiciosa, que recull les reivindicacions i demandes que ens han fet diferents col·lectius sindicals i sobretot que recull les veus que el conjunt de docents doncs, als carrers o en els propis centres doncs, ens han traslladat i jo crec que és el moment doncs, que els representants sindicals també reconsiderin, siguin conscients de la proposta que tenim davant, de l'oportunitat que hi ha davant doncs, per canviar, fer aquest punt d'inflexió per millorar doncs, el sistema educatiu en els propers anys i ens sembla, insisteixo, que estem fent una molt bona proposta.
0: Si estem parlant de que la diferència és de diners, estem parlant, si no vaig mal equivocat, pel que vaig escoltant, de 70 euros. És a dir, per 70 euros no pactaran. És la posició d'ara del sindicat.
22: Si, miri, no sé si estem a 70 euros. És a dir, perquè realment jo crec que és, nosaltres som clars. Nosaltres hem establert un complement específic amb un increment estatal i, a més, doncs, l'altre complement lineal. I sabem perfectament, doncs, de quina xifra estem parlant. Jo crec que avui, doncs, a la reunió de les 10, si alguna qüestió, un serrell, no? És a dir, que podria haver-hi un serrell en alguna qüestió, doncs, evidentment, hem de poder parlar, perquè, com deia, la voluntat d'acord, no només l'hem tingut, sinó que la mantenim i la volem mantenir. Però ara mateix, doncs, sincerament, no li puc dir si tenim una diferència de 20, 30, 40, 50 euros o estem parlant de molt més.
0: Està decebuda amb els sindicats? I creu que la imatge dels mestres se'n pot ressentir?
22: Miri, no vull, fins que no tinguem aquesta reunió a les 10, no vull posicionar-me en aquests termes, perquè jo crec que per moltes converses que he tingut, no només amb els representants sindicals, amb qui més tinc confiança, i de veritat que valoro també el to constructiu, i de fet hem parlat, doncs, aquest matí, doncs, amb algun d'ells, i per tant no hi ha cap tipus de trencament, al contrari, no? Jo crec que la mà estesa hi segueix sent, i el que demano és aquesta reconsideració, aquesta presa de consciència d'on som, del que hem aconseguit al llarg de tot aquestes setmanes i dies, i penso que és possible, penso que ho tenim i que ens podem entendre, però hem de ser clars i hem de dir exactament on és el problema. Efectivament, ja em consta que és salarial, ara, doncs, tindrem alguna reunió fins i tot prèvia per veure, doncs, realment si estem parlant, com li deia, doncs, d'algun serrell, però em sembla que és una proposta prou valenta, prou potent i prou important que el conjunt de docents, o que molts docents amb qui parlem habitualment, vaja, jo crec que signarien avui mateix.
0: També és que el que està explicant vostè i pel que s'entén també amb diferents veus dels sindicats, el que estem és davant d'un conflicte laboral. És a dir, potser aquí hi ha moltes famílies que estan escoltant i diuen, escolti, tot això està bé perquè volem que els professors, doncs, es guanyin bé la vida, però és que tenim un problema a les escoles. S'està parlant de com millorar el problema que hi ha a les escoles?
22: Miri, el que s'ha situat en aquesta mesa, i també entenc que la mesa sectorial és un àmbit on s'haurien de negociar pròpiament les condicions laborals, i després hi ha tot el que té a veure amb qüestions pedagògiques que es poden, doncs, treballar en altres àmbits, no? Perquè realment els temes pedagògics, doncs, es parlen també a la Junta amb les direccions, es treballen en espais, doncs, diferents. Però és veritat que en aquesta negociació, doncs, si se'm diu laboral, s'ha abordat, com deia abans, el tema del sistema educatiu inclusiu, de l'escola inclusiva, i aquí sí que, doncs, realment, en l'àmbit de l'increment de professionals de suport a l'escola, no? Amb aquestes 6.300 dotacions, com, i aquí ara m'estic referint a l'acord anterior, a l'acord del mes de març amb Comissions Obreres i UGT, sí que vam parlar de ràtios i, per tant, vam parlar d'aquestes aules amb menys alumnes per aula, que al final permeten millorar la qualitat de l'atenció educativa. Vam parlar també de reduir la burocràcia, no? De poder, des dels centres, des del personal docent i els equips directius, poder dedicar més temps precisament a enfortir, a treballar el projecte pedagògic i, per tant, no perdre tant de temps, si es diu així, en l'àmbit més de la burocràcia, no? De les gestions més administratives i de gestió, i per tant s'han anat aterrant altres qüestions, doncs, que tenen a veure, doncs, amb, precisament amb com enfortir, com millorar aquest sistema educatiu. I una mica el resultat d'aquestes converses apuntaven que les ràtios, no? Que el fet d'aquest, no? Tenint en compte la complexitat que tenim a les aules, sempre ajuda, doncs, tenir, no? Menys alumnes, i per tant no és el mateix fer una atenció, doncs, a 30 alumnes o 35 a secundària que poder-la fer, doncs, a 20 o fins i tot a menys, a infantil, com tenim en aquests moments, i sobretot, doncs, la necessitat de poder comptar en l'àmbit educatiu també amb altres professionals, doncs, més socioeducatius, no? O fins i tot reforçar molt més, doncs, les places d'educació especial i treballar molt més per reforçar aquest acompanyament a alumnat que té necessitats específiques, doncs, més severes.
0: Què els diu a les famílies?
22: Les famílies, els dic que, en fi, jo crec que el departament i el govern de la Generalitat, doncs, ha fet una proposta important, perquè som conscients que el sistema educatiu de Catalunya necessita enfortir-se. Jo crec que la proposta que tant vam fer el mes de març amb dos sindicats com la que vam presentar ahir i que voldríem que avui poder acordar, doncs, situa la millora, doncs, d'aquesta qualitat de l'atenció educativa pels nostres fills, i que a més, doncs, ens sembla que hi ha possibilitats, que ho vam acompanyar i a més amb la presentació del pressupost amb aquest increment del 25% del pressupost educatiu, i que per tant vol dir que aquest govern situa l'educació en el centre, no? Una prioritat de l'acció de govern que és molt rellevant i que pensem que a més necessitem fer aquest punt d'inflexió per començar, doncs, a encarar la millora educativa de la propera dècada.
0: Consellera Esther Niubó, gràcies per acompanyar-nos.
22: Moltíssimes gràcies a vostès, bon dia.
1: I en expirar, deixem anar tot allò que ens pesa?
2: Les notes del nen, les obres a casa...
1: El manteniment del cotxe...
2: Ah, no, això no és cap càrrega. Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
3: Peugeot. Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
14: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
23: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
14: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
23: T'hi esperem.
24: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
25: En cada partit hi juguem tots amb el 20% en tots els refrescos de cola, que t'endús en un cupó, que et rendeix un piló, fins al 31 de maig.
24: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
26: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
27: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
28: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
29: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
30: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
31: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
30: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
32: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
30: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
33: Bona tarda.
34: Catalunya migdia.
30: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
34: Amb Òscar Fernández.
35: Cada dia a les dues.
30: I a partir de les tres...
35: L'espai de reflexió a la tertúlia.
34: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
30: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
36: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Sentim la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ara sentim Iolanda Segura, portaveu d'Ustec. Senyora Segura, bon dia.
37: Hola, molt bon dia.
0: Abans de res, com anar la nit?
37: Bueno, sempre es dorm millor a casa amb el teu llit i el teu coixí, no? Però bueno, res, hem dormit poquet, i, però estem bé, sense problema. Mm.
0: Què va passar ahir la nit? Per què no va produir-se l'acord finalment?
37: Doncs el que va passar, primer, va ser l'anunci de la consellera al dematí de presentar-nos una proposta ja definitiva. Ja sabeu que portem dies reclamant una proposta per escrit des de la qual puguem negociar, no?, en tots els punts a tractar. I abans d'ahir es van presentar amb aquella reunió que no van portar res per escrit. A més, com es mostraven poc disposats també a plasmar les xifres sobre la inclusiva, etcètera, sobre en paper... També ens van portar uns números que no es corresponien, un número sobre l'augment salarial que no es corresponia a les xifres que ens havien portat dies enrere, sinó que eren pitjors, i per tant nosaltres vam dir, home, porteu-nos la proposta per escrit i que els números siguin igual que els no, que ens havíeu portat el dia abans, que eren millors i que ja anaven en la línia, que una mica era la nostra proposta des de la unitat sindical. La consellera hi anuncia una proposta que no es podia negociar, perquè ja era la definitiva, se'ns presenten a la tarda amb aquesta proposta. Semblava que en un primer moment que hi havia possibilitat de negociar, vam fer grups, i en la qüestió salarial no vam moure ni un centímetre en el que era la proposta, diguéssim, no, la proposta de xifres pitjor que la que ens havien ofert dies enrere. Clar, aquest caixa o faixa, això no és negociar. No? Portem dies demanant una proposta per escrit que puguem negociar i que dediquem les hores que faci falta, i la primera proposta que ens presenten per escrit ja ha de ser o agafes o no hi ha res més. I vam dir, doncs, no, aquestes condicions no les acceptem, aquests números, que no són els números que toquen.
0: Els números que no toquen, sí. Què vol dir exactament? És a dir, per què els sindicats dieu que no us estan oferint 400 euros al mes?
37: Sí, a veure si s'entén, perquè costa... Sí. Nosaltres què estem demanant? Doncs que hi hagi un augment salarial en la part de salari que pertoca a la Conselleria
0: Catalana.
37: Catalana, no? Vale, molt bé, doncs això és el que es va acordar en l'acord, són 200 euros que s'apliquen sobre el complement específic, i el que nosaltres demanàvem era augmentar aquesta, com a mínim doble, aquesta quantitat, val? Per arribar a una xifra que permet, doncs, que els docents de Catalunya se situïn en millors posicions respecte als salaris de la resta de l'Estat i, a més, doncs, recuperar mínimament la pèrdua de poder adquisitiu que patim a Catalunya. Ja sabeu que la inflació catalana no és el mateix que la inflació de la resta de comunitats autònomes. Per tant, el que fan ells és, ens ofereixen un augment salarial que és de 45 euros o 46 aquest any, i el 2029 ens diuen 75. Però per això són 120 euros a aplicar, a més, d'aquests 200 euros que ja tenim acordats, d'acord? Però ells el que fan és agafar...
0: M'està fent el grup, vostè. Ai, m'està fent el net.
37: Sí, sí, no, brut, tots brut, tot brut, eh? Sí. Els 200 euros també són bruts. Per tant, i ells el que fan és els augments salarials estatals que s'apliquen a totes les persones funcionàries de l'Estat, que no només, no? Que no només som els docents, pues, aquests augments estatals que s'acorden, pues, per pal·liar la cosa de la vida, no? Doncs agafen i el que augmenten en els complements específics i aquest nou complement també l'apliquen com si fos un guany, quan no, perquè ells estan obligats aplicar-nos aquest augment salarial. Per tant, això no entra en negociació, no? I amb això inflen els 400 euros. Va, això són dades enganyoses. De fet, en les primeres, la primera proposta que ens van aplicar, això no hi era. Això no hi era. Estaven els números ben fets i només parlaven, doncs, del complement salarial.
0: Però al final,
37: és a dir, ells ens han d'augmentar.
0: Jo ja entenc que és que el que volen és que ho pagui tot la Generalitat, però al final vostès a final de mes tindran més aquests diners, que és el que volien, no? És igual qui ho paga o no.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
6: 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Va néixer a Reus o Riudoms el 25 de juny de 1852 i va morir a Barcelona el 10 de juny del 1926. Enguany es commemoren els 100 anys de la seva mort. Ha estat i és un dels màxims exponents en el context del modernisme i un dels arquitectes més influents i reconeguts a la història de l'arquitectura moderna mundial. La seva obra es va caracteritzar per la seva gran originalitat, una profunda connexió amb les ciències, la religió, la història, la cultura catalana. I vull afegir, va ser represaliat per parlar en català. El seu treball va ser innovador, va contribuir a la transformació del paisatge arquitectònic de Barcelona, tot convertint la ciutat en un referent mundial en l'arquitectura modernista. I jo també vull afegir, Barcelona turística avui és Gaudí. Un segle més tard de la seva mort, el seu llegat perdura i la seva obra continua sent admirada i estudiada arreu del món. La UNESCO va inscriure bona part dels seus edificis com a patrimoni de la humanitat. La Generalitat de Catalunya coordina i encapçala aquest any Gaudí 2026. Hi ha diversos objectius en aquesta efemèride. Explicar la dimensió científica de Gaudí, explicar Gaudí a partir de la interrelació de totes les seves obres, transmetre, difondre el llegat gaudià i acostar Gaudí a totes les seves obres a la ciutadania i molt especialment als més petits i als més joves. I aquí arribem a Esplugues. Terra de ceràmica, on el nostre patrimoni industrial és molt important. Quina relació té Gaudí amb Esplugues? Ara us ho expliquem. Doncs avui hem convocat a diverses entitats que són les que faran tots els actes durant aquest any, que aniran des del gener fins al novembre del 2026. Havent Centre Cultural, que excusa la seva presència avui, no han pogut venir, Ampel, Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues, que amb nosaltres està la Laura Sant Agustí, l'Esther Alquézar i la Roser Vilardell. També tenim a l'Aula d'Extensió Universitària, que en representació ha vingut el Josep Lluís Barrassa, als Museus d'Esplugues i també a l'Arxiu Municipal, al Grup d'Estudis, Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Així que a totes, benvingudes. I també benvingut al Josep Lluís.
7: Moltes gràcies.
8: Gràcies.
6: La pregunta seria, quina vinculació té Gaudí amb Esplugues?
7: Bé, la vinculació bàsicament s'estableix a través de la rajoleta. La rajoleta, doncs, va produir molta de la ceràmica que la trobem present a moltes de les obres del Gaudí. Algunes d'aquestes obres són patrimoni de la humanitat, com per exemple, doncs, el Parguell. Llavors Esplugues hi col·labora o hi estableix la relació amb el Gaudí a través de la fàbrica de la rajoleta. A més, es conserva també un arxiu municipal on es constata, doncs, aquesta relació directa amb el Gaudí. Per altra banda, recordar que en l'any ja 2002, va ser l'any internacional del Gaudí, la rajoleta per primera vegada, commemorant l'any Gaudí, el 2002, que celebrava el 150 aniversari del seu naixement, va obrir per primera vegada les visites, es van començar a fer visites públiques a lo que era la rajoleta, el que havia quedat de la rajoleta, amb una exposició permanent. En un primer moment semblava que només hauria de durar fins a l'any Gaudí, però com que el 2003 es va inaugurar Can Tintorer, es va establir, doncs, una ambivalència entre els dos espais i fins avui.
6: Per tant, la relació és total. Gaudí, la rajoleta i el Museu d'Esplugues, directament.
7: Exacte, sí, sí.
6: I arribem al 2026 i arriba aquesta commemoració i us poseu d'acord 8 entitats. Aleshores, també la pregunta és com inicieu totes aquestes gestions amb aquestes entitats i d'on sorgeix la idea de coordinar-vos i de fer aquests actes?
9: Doncs això parteix al mes d'octubre. L'Avenç, Centre Cultural, es va posar en contacte amb nosaltres, amb l'Ampel, i també amb els museus, per proposar-nos celebrar, coordinar-nos o fer conjuntament alguns actes per commemorar aquest any Gaudí. Amb ells els hi arriba la proposta a partir d'una obra de teatre que la Federació d'Ateneus està preparant sobre el Gaudí, i els hi proposen, ja sabeu que l'Avenç sempre el seu leitmotiv important és el teatre, els hi proposen de representar-ho aquí. I ells ja van tenir la gran idea de fer-ho extensiu a nosaltres en aquest primer moment per veure què ens semblava de fer alguna cosa coordinada.
6: Doncs, Laura, la màgia de la ràdio fa que finalment la Laia Bovés, que és la programadora cultural de les activitats d'aquí de l'Avenç Centre Cultural, finalment estigui amb nosaltres i ens expliqui com sorgeix, Laia, aquesta gran idea de fer aquest any Gaudí aquí a Esplugues.
10: Doncs la idea sorgeix perquè aquest any casualment commemorem 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, però també celebrem 120 anys de la fundació de l'Avenç i tenim un lligam comú perquè el fundador de l'Avenç, o un dels grans fundadors de l'Avenç i primer president, va ser el senyor Pau Pujol i Vilà, que era el propietari de la fàbrica Pujol i Bausis, de rajoles d'aquí d'Esplugues, just en l'època, diguem, del modernisme, quan Antoni Gaudí venia cap aquí a buscar el material. Aleshores, primer que tenim aquesta connexió i segon que l'Avenç formem part de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que té un apartat concret que és la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que són els Ateneus que tenim la gran sort de tenir una sala de teatre on poder programar. Llavors aquesta xarxa

0: una programació sobre activitats de Gaudí amb totes aquestes entitats que tenim que treballen sobre la nostra història. I res, doncs vaig començar a quedar amb els museus, amb l'AMBA, i així van començar a sorgir fins a ser totes les entitats que som, que és un gust veure-ho.
1: I finalment heu aglutinat 8 entitats.
0: Sí.
1: Programació des del gener fins al novembre.
0: Sí, tot l'any, pràcticament tot l'any.
1: Exacte, sí, farem un descans a l'agost i al desembre. Sí. Però ara parla'ns de l'obra de teatre. Quan la podrem veure?
0: Molt bé, doncs l'obra de teatre, que aquí a l'Avenç la podrem veure el 14 de març a les 7 de la tarda, és una obra que està encara en construcció, o sigui, no està acabada, no... Us puc fer una mica d'explicació sobre què anirà, però no està acabada l'obra de teatre.
1: Com la Sagrada Família.
0: Exacte, com la Sagrada Família. Però això s'acabarà, eh? Perquè al març la veurem aquí i estarà acabada.
1: L'obra sí.
0: L'obra de teatre estarà acabada. I res, tracta, no és ben bé biogràfica sobre la vida de Gaudí, sinó que és actual, i tracta uns joves estudiants que viuen en un món, en una societat... amb moltes coses prohibides, una mica com una distopia, i una de les coses prohibides que hi ha en aquesta societat són molts llibres, no? I molts personatges importants. Un d'ells és Antoni Gaudí, i aquests joves un dia descobreixen un llibre sobre Gaudí i els fascina tant la seva visió del món, no? La seva visió de fer arquitectura, que això els hi canvia la vida i la concepció del món per complet. I d'això va l'obra de teatre i fins aquí us explico.
1: Doncs bé, Laia, veurem l'obra de teatre el 14 de març i com has vist, Laura, el fet de que la Laia es posi en contacte amb els museus i amb l'Ampel, doncs finalment ha sorgit tota aquesta programació i a veure, Laura, a partir d'aquí, a partir de la proposta de la Laia, com ho agafeu des de l'Ampel?
2: A l'Ampel ens va entusiasmar la idea des del primer moment. Tant és així que el gener ceràmic vam canviar la idea inicial que teníem de conferències i les vam dedicar totes al tema Gaudí, que ja, com ha dit ara la Roser, amb d'on ve, diríem, la connexió, ens anava perfecta, no? I vam fer una primera trobada de posar-nos una mica d'acord i vam obrir-ho a la possibilitat de que altres entitats s'hi afegissin. Ràpidament el grup d'estudis s'hi va afegir i així una mica tothom, no? Vull dir que llavors l'arxiu farà una conferència. Bé, cadascú adapta o afegeix o suma activitats que fa durant el curs vinculades al món Gaudí i se sumen totes en aquest calendari que, com has dit, comença el gener, s'acaba el novembre... I en tot això hi haurà sortides, visites culturals, sortides fora i moltes conferències. Hi haurà una mica de tot. Molta arquitectura, molta ceràmica, molta tal, i també hi haurà una pinzellada amb una conferència per trencar una mica aquesta idea de Gaudí arquitecte i Gaudí tal, que serà la catalanitat de Gaudí, que precisament aquests dies... s'ha posat molt a les xarxes, ja si ho heu seguit, està com molt polèmic el tema. Llavors hi haurà també una xerrada, una conferència que ens explicarà doncs, aquesta altra vessant del Gaudí.
1: Per tant, per no perdre'ns cap de les activitats que tindrem aquí a Esplugues a l'any Gaudí, de moment, museu.esplugues.cat/anygaudiesplugues, que és la pàgina web del Museu de Can Tintorer, i també us demanem que seguiu per les xarxes socials a les entitats doncs, que porten també el fil i que han fet aquest coixí, aquesta pinya, i aixequen aquest castell, per fer una similitud, amb aquest esforç que esteu fent de totes les activitats que es faran.
2: Sí, en aquest sentit, aviat tindrem un cartell, crec que la web crec que ja és tot, però tindrem un cartell que podrem difondre a les xarxes tota la programació, al marge de que cadascú farà publicitat de la seva activitat, però tota conjunta, a més hem creat un logo específic d'any Gaudí Esplugues per identificar totes aquestes activitats.
1: Molt bé, i val a dir també que a través de la pàgina web de l'agenda de l'Ajuntament també trobareu aquesta informació i com que és una activitat durant tot l'any que és possible que alguna data es pugui moure perquè això passa

0: sempre.
1: Clar, sí, sí.
0: Vull dir, és un cartell orientatiu, bastant fiable, però sempre poden haver-hi canvis puntuals que fora de l'organització, per dir d'alguna manera.
1: És que el mes passat desembre, programar del gener al novembre següent, és complicat.
0: És molt complicat. Aleshores, val a dir, aquesta entrevista es passarà divendres 16 de gener a les 8 del vespre. L'estem ara enregistrant uns dies abans, però el 14 de gener ja hem tingut el primer acte, que ha estat organitzat per l'AMPAL i que és una conferència sobre el trencadís en els orígens dels orígens. I la conferència anava a càrrec de la Mireia Freixa Gimpera. No sé si algú de vosaltres fa un pessic de, no de la conferència, perquè ho estem gravant dos dies abans, però una mica què és el trencadís en els orígens dels orígens.
2: Bueno, la Mireia, perquè ens ho ha avançat, ella tractarà precisament d'això, dels orígens, d'on va tenir la inspiració, en els pavellons de la Torre Güell, allà a l'avinguda de Pedralbes, sembla ser, és on per primera vegada doncs, ho va utilitzar-ho l'Antoni Gaudí, la tècnica del trencadís. Llavors, ella d'alguna manera intentarà, ens endinsarem en aquest imaginari del Gaudí en relació amb aquesta tècnica del trencadís. I, de fet, demà és la primera activitat que fem de tot l'any Gaudí.
0: Teniu més activitats aquest mes de gener. Hi ha una conferència,
2: sí,
0: que serà la ceràmica a la Casa Batlló, usos i restauració, a càrrec d'en Joan Olona Casas, que és arquitecte tècnic i professor. I seguim amb més activitats. Aquest mes de gener hi haurà una visita guiada a la Colònia Güell, a la Cripta Gaudí, que en aquesta ocasió està organitzat per l'Aula d'Extensió Universitària. I si un cas ens comentes una miqueta quin serà aquest recorregut per descobrir aquest Gaudí i aquesta cripta.
3: Bé, l'aula universitària, abans de saber que s'organitzaria l'any Gaudí com una, almenys donar a conèixer les activitats que farien totes les entitats culturals d'Esplugues, ja havíem previst, donat que celebràvem, commemoràvem el centenari de la mort, havíem programat algunes sortides culturals i alguna conferència. Concretament, aquest mes de gener es va programar la sortida a la Colònia Güell i a la Cripta Güell. Pensant, i el mes de maig tenim una altra prevista, el dia 22 de maig exactament, al Palau Güell, deixant una miqueta de banda la Sagrada Família, pensant que Gaudí és més que la Sagrada Família, malgrat que sigui un monument emblemàtic, però evidentment és més. Llavors, la Cripta Güell, em sembla que és un espai força interessant que hem ofert als socis, i la llàstima és que s'ha exhaurit de seguida la possibilitat d'anar-hi d'altres institucions, perquè si teníem 30 persones per anar-hi, de seguida va haver-hi demanda, i per tant, lamentablement, no podem oferir-ho a les altres institucions com seria el nostre desig. I ens sembla que passarà el mateix amb la visita al Palau Güell del mes de maig. A més d'aquestes visites i sortides culturals, ja dic, la primera és aquesta del 23 de gener, tenim previst una conferència, ara sí, sobre la Sagrada Família. Estem pensant en que potser el conferenciant sigui en Jordi Faulí, que és l'arquitecte, el director de les obres de la Sagrada Família actuals, que ens explica una miqueta tots els secrets del que suposa construir un edifici d'aquestes magnituds i sent el màxim fidel possible a la idea que Gaudí va tenir de la Sagrada Família.
0: Per tant, es poden anar augmentant aquests actes. Les mateixes entitats poden sorgir més actes del cartell que tenim ara mateix al davant. O sigui, una feina increïble la que esteu fent totes aquestes entitats per tirar endavant totes aquestes activitats. Perquè l'any Gaudí està impulsat des de la Generalitat. Val? Trobareu informació de tot el que es fa tot al territori, a tot Catalunya, a través de la pàgina Any Gaudí 2025. 26, perdó. Però clar, aquí a Esplugues s'està fent molta cosa.
1: Sí.
0: Laura, com heu coordinat tot això amb les entitats? Moltes hores.
1: No et pensis, no, ha sigut fàcil, tothom s'ha entusiasmat. La idea, aquí l'important és la primera idea, no?, de voler-ho fer. Vull dir, no acostumem a Esplugues a fora la coordinadora d'entitats de cultura popular, que està coordinada, totes les entitats coordinades. La resta d'entitats culturals no acostumem a fer coses conjuntes. I aquesta primera iniciativa, doncs, ha sigut, doncs, molt estimulant, a tothom li ha agradat molt i tothom té quantitat d'idees i no sap més coses perquè físicament no podem, perquè no dona per més el calendari, ni les... però surten idees cada moment. Sí, sí.
0: I a finalitzar ja aquest mes de gener tindríem la darrera conferència de gener, no de l'any Gaudí, en el que l'Ampel organitzeu una conferència a la ceràmica aplicada de Gaudí, tipologies i empreses, que aquesta conferència anirà a càrrec de la Marta Saliner.
2: Sí, bueno, ella parlarà una mica de tota la versalitat i l'evolució que té la ceràmica en l'obra de Gaudí, i suposo que ella farà un ventall de diferents empreses en les quals hi va col·laborar. La Marta és una gran coneixedora també del Gaudí.
0: Doncs, i com he dit, les activitats, hem fet un repàs general del mes de gener. El mes de febrer hi ha una activitat que és en Fanguet i la Terrisseta fan Trencadissa, que això està organitzada pel museu d'aquí d'Esplugues, val? El museu de Can Tintorer, que li diem normalment. I el 21 de febrer hi ha una sortida que està organitzada per l'Ampel, que és Els orígens de Gaudí. Perquè jo he vist a la web de la Generalitat que posa que la data del seu naixement hi posa Reus/Riudoms. Aleshores, crec que ara s'està fent algun treball, sempre s'ha dit que en Gaudí era de Reus, és o no és de Reus, Esther?
4: No ho sabem.
0: No ho sabeu.
4: La veritat és que no ho sabem del cert. El que sí que sabem és que la majoria d'historiadors pensen que és de Reus, que va néixer a Reus, però és veritat que ell en un moment de la seva vida va deixar anar, va explicar als seus coneguts i als seus amics que ell havia nascut a la casa pairal del seu avi patern que tenia a Riudoms. I això ha anat corrent i realment s'ha anat generant aquest rumor i no sabem exactament, no tenim un document que ens digui on va néixer Gaudí. El que sí que és veritat és que la gent del Baix Camp, perquè jo sóc de Castellvell, un poble al costat de Reus, sempre tenim aquesta partida com que Gaudí, no? És nostre, però què passa? Que Gaudí és nostre, però no ha fet cap obra a Reus. Però sí que és veritat que el fet de que Gaudí hagi nascut al Baix Camp, que el seu avi hagi sigut calderer, que el seu pare s'hagi dedicat molt a treballar amb el ferro, que ell s'hagi passejat molt per les muntanyes del Baix Camp, fins i tot hi ha un estudi que vincula, no?, les muntanyes amb la seva obra, etc. És segur que el Baix Camp, no?, Reus, Riudoms, és igual, no?, van influir molt a l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Llavors nosaltres, clar, proposem una mica, jo també escombrant una mica cap a casa, perquè jo soc d'Espluguina, però d'origen soc del Baix Camp, llavors també proposem aquesta sortida una mica als orígens de Gaudí, tot i que no tenim cap obra en el Baix Camp, però sí que es pot visitar la casa pairal de Gaudí a Riudoms. Pensem que és una visita, doncs, interessant, una cosa que potser la gent no coneix, us animem a que us apunteu, està oberta a tothom, i és una visita on descobrireu, per exemple, l'origen de la nissaga dels Gaudí, i a més també es pot visitar el taller de caldereria, l'habitatge familiar, hi ha un audiovisual, hi ha una exposició permanent dels plànols d'algunes de les obres de Gaudí, de l'arquitecte Hiroya Tanaka, i doncs tot això després ho amanirem amb una visita en el Centre Gaudí d'Interpretació de Reus, que és un lloc on trobarem, doncs, maquetes, també hi ha audiovisuals, és un lloc molt per experimentar, diguéssim, i després ens anirem a l'Institut Pere Mata de Lluís Domènech i Montaner, que no és una obra de Gaudí, però ja sabem que Lluís Domènech i Muntaner està molt vinculat també al modernisme, al Pavelló dels Distingits, que és un lloc on és un hospital psiquiàtric encara actualment, i on si hi anaven, diguéssim, les persones més adinerades, doncs portaven els seus familiars en aquest pavelló dels distingits, i té una qualitat, la ceràmica i tot el que hi veurem. I després, ja per acabar, farem una calçotada.
0: Això amb una sola sortida.
4: Sí.
0: Sembla una marató.
4: Bueno, sortirem
0: com
4: a les 8.
0: Tal com us he explicat, ja estic cansada.
4: Sortirem a les 8 i anirem fent.
0: Ah, encara. Sí. Està bé, a les 8 està bé. I una calçotada.
4: Sí, ara, perquè clar, si estem, vull dir, després de tanta cultura també va haver una mica de gastronomia popular, no?
0: Que home, és cultura.
4: Clar, per això.
0: Hi ha moltes activitats, moltes coses per parlar, però ara no ens donaria temps, val? Perquè es tracta de que la gent sàpiga que iniciem aquest any Gaudí aquí a Esplugues i que us vagin seguint a totes les entitats, a totes les xarxes socials. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més, perquè, clar, parlar de Gaudí és complexa, és molt llarg, perquè hi ha moltes vessants, la religiosa, la cultural, la lingüística, la natura, hi ha tantes coses, les tècniques de la ceràmica també aplicades. És un món tan ampli, Gaudí, que jo crec que es mereix poder una dècada.
1: Bueno, però per això farem tantes conferències, perquè explicar-ho tot, saps?
0: Clar, ens donarà temps en un any.
2: Apropant-se,
1: sí,
2: apropant-se
1: sí,
2: tot.
1: Sí, potser, bueno, no? Clar. Sí, sí.
0: I ara vaig a ser una mica dolenta, m'agrada, ho sento. S'ha comentat que la Sagrada Família no s'acaba, que Gaudí no s'acaba en la Sagrada Família. I a mi m'agrada fer les tornes, afortunadament. Jo hi passo cada dia per anar a treballar. Afortunadament, Gaudí va més enllà de Sagrada Família. I no faré cap més comentari. Perquè jo crec que s'està sobrepassant la idea original del Gaudí.
2: Ja, això és l'eterna polèmica d'aquí a dir que hagués estat millor deixar-ho com ell ho havia fet, els plànols no...
0: No es parlarà d'això amb algun espai?
2: Hi ha qui diu que no, les grans catedrals no s'han acabat mai en una època, sinó que és una discussió i una polèmica.
3: I que el mateix Gaudí ja sabia que no acabaria, sí, ni molt,
2: exacte,
3: menys. Quan ell va voler acabar la torre que em sembla que es diu Sant Bernabé, l'única torre que ell va veure acabada, ell ja sabia que proposava acabar aquella torre perquè es tingués com un model del que voldria ser. I les maquetes, evidentment, era molt conscient que allò no s'acabaria. D'altra banda, hi ha uns aspectes que potser amb aquest any Gaudí i les conferències que es donguin se'ns parlarà no només de la catalanitat del Gaudí, però també de la religiositat,
2: sí,
3: d'en Gaudí. Pensem,
2: sí,
3: que la seva família és un temple expiatori. Vull dir que la humanitat fa molts pecats i que s'han d'expiar, i és la mateixa ideologia, doncs, amb el que es va fer el temple expiatori de París, de la Sacré-Cœur, és un temple expiat per expiar pecats, i per tant que s'havia de fer amb les almoines de la gent pecadora, se suposa, no?, que volien rescatar els seus pecats. Vull dir, aquest és un altre aspecte molt, molt interessant també de tractar de Gaudí. En definitiva, la mateixa edificació, que és possible que també la puguem visitar almenys des de l'aula universitària, les teresianes del carrer Ganduxer. Les teresianes era un moviment religiós bastant ultra, en el sentit de tornar una altra vegada a educar a les criatures amb les bases autèntiques de, etc.
0: De la flagel·lació de la religiositat.
3: Jo m'alegro de que s'hagi fet aquest... de que Gaudí ocupi el lloc que mereix dintre de la cultura i dintre de l'arquitectura i dintre de l'art. Perquè, si em permets un minut, una anècdota personal, jo tindria uns 25-26 anys i vaig fent autostop des de França, em va agafar un xicot japonès i va dir que estava contentíssim d'agafar, anàvem jo i l'altre amic, perquè ell venia contentíssim de poder parlar amb algú que li expliqués coses d'en Gaudí, perquè ell venia a fer tot un reportatge increïble sobre Gaudí. I nosaltres, jo almenys, no teníem més coneixement que la Sagrada Família i alguna coseta de la Pedrera, no gaire cosa. I aquell japonès, i estic parlant d'aquí fa moltíssims anys, sabia la Bíblia, sabia de tots les edificacions, les petites coses, que si les cavallerisses de la Diagonal, que si la Casa Vicent, que un munt de coses que nosaltres ens vam quedar parats de la ignorància.
0: De fet, recordo que la Caixa de Pensions, quan era Caixa de Pensions de Barcelona, va editar un llibre sobre Gaudí, etapa dura, que jo va ser la primera vegada que vaig tenir coneixement de tota l'obra d'en Gaudí. I aquell llibre que regalava la Caixa es va exaurir i van tenir que fer edicions perquè la gent el demanava. Vull el llibre que esteu regalant del Gaudí, com quan la Caixa regalava calendaris, doncs va haver una època que regalava aquest llibre. Encara el tinc per casa, crec que s'està mig trencant la tapa, però realment no hem sigut coneixedors de la seva obra fins fa ben pocs anys, no l'hem valorat amb ell.
2: El Pargüell,
0: ara sí, ara
2: el Pargüell
0: sí.
2: Vivia una mica d'esquenes a la ciutat, també el Pargüell.
0: Total.
2: I ara,
0: bueno, jo recordo de petita, i ara faré un apunt familiar, que la meva àvia vivia al carrer Cambrils i pujaves pel carrer Farigola, a Vallcarca, i pujaven per la part del darrere, que jo era molt petita, pujaven per la muntanya i entraven per la part del carrer Farigola al Pargüell, quan encara no visitaven els turistes i no només hi entrava la gent del barri, i he de dir que estava molt brut, però que no, millor no anar-hi. Ara és totalment diferent. Ja tinc 64 anys, vull dir, us estic parlant de fa 58 anys, saps? O sigui que déu-n'hi-do, tots tenim alguna vivència que ens connecta amb en Gaudí, si som de Barcelona o si som d'Esplugues.
4: Jo, per exemple...
0: O de Reus.
4: Però espera't, és que jo, per exemple, una de les primeres feines que jo vaig fer quan estava estudiant la carrera de Història de l'Art va ser de guia a la Pedrera. És a dir, jo vaig començar fent visites guiades a la Pedrera, no? I clar, a les golfes de la Pedrera, perquè el xulo de la Pedrera... O sigui, el pis de la Pedrera és molt xulo, però les golfes de la Pedrera, que és on no anava ningú, o sigui, que només pujaven les criades a estendre la roba, no? Aquells arcs parabòlics que són meravellosos, que tots els maons, i jo m'hi fixava que hi havia els dits allà, no? De la gent que havia fet els maons. Vull dir que aquestes golfes, que ara són doncs, un lloc d'exposició meravellós, no? On hi va tothom i... Clar, doncs aquesta idea de que Gaudí a vegades les coses menys o sigui, les coses més pràctiques, no? En realitat poden ser una meravella arquitectònica, no? Llavors, i també aquesta idea de que quan Gaudí estudiava doncs va haver-hi algun professor seu que li va dir que seria un desastre, no? Que no acabaria la carrera, no? Que seria una d'aquestes coses que a vegades fem els profes que no s'ha de fer, que és... admetre judicis sobre la gent, sobre els alumnes, no? I aquest professor, doncs imagina't, no? No? Vull dir, és molt fort. I clar, o també, per exemple, aquesta mort que va tenir Gaudí, que també, doncs, que va ser atropellat per un tramvia i que van trigar 2 o 3 dies, no?, a saber on era el mestre, que no el trobaven i que no apareixia per la Sagrada Família perquè anava vestit com un drapaire, no?,
0: sí.
4: Realment. Vull dir, com és un personatge molt auster, també, la seva
0: molt,
4: manera de viure.
0: Molt, exacte. Sí. I es contraposa amb la seva obra, que és exuberant, amb molt de color, amb una vida increïble, i ell una persona tan senzilla, gairebé un ermità.
4: Exacte, sí, sí. Vull dir que és molt polièdric.
0: Mira, en Josep Lluís ens ha donat l'oportunitat, que has fet un apunt personal, que ens has dit, si em permeteu. Jo he fet el meu apunt personal del carrer Farigola. L'Ester també. Doncs ara el trucaré a la Roser, un apunt personal de la teva connexió amb Gaudí.
2: La meva connexió personal era que jo anava al Col·legi de les Concepcionistes, que és a Gràcia, i sovint anàvem, fèiem sortides al Pargüell. I per això abans t'he dit, el Pargüell, fa uns anys, quan jo era molt joveneta, era un lloc molt que vivia a esquenes de la ciutat. Llavors, bueno, aquesta connexió, ja et dic, jo no sóc de Reus ni res, però sí que anava a una escola a Barcelona.
3: D'esquenes vols dir quasi abandonat.
2: Sí, quasi. Sí, anava quasi. Amb
3: peu. Jo recordo sí, que feia una mica de por anar-hi per allà, perquè estava deixat.
2: Sí, sí.
0: Molt deixat. No ho he dit abans, però estava molt deixat. I Laura, tens alguna experiència personal directa amb Gaudí o amb algun edifici o alguna obra de Gaudí?
1: No, jo conec Gaudí, crec que... Ara estava intentant recordar-ho, però crec que quan fèiem sortides amb el cau, jo ja era cap, i un cop al mes, un diumenge al mes, es feien visites culturals a Barcelona, museus o el que sigui, i vam anar a fer alguna visita, però no formava molt part, clar, estic parlant de fa molts anys, no hi havia una presència de Gaudí com és ara, tant les cases com el Pargüell. El Pargüell era com molt complicat, des d'Esplugues, amb Canalla i així, no? No, jo la meva connexió més Gaudí és a partir d'estar a l'Ampel i ja de més gran, que ja tens unes altres connexions.
0: Digues, Lluís.
3: Una cosa que no hem dit, i penso que tothom està una miqueta pendent, és la sortida final o la gran sortida de totes les institucions fora de Catalunya, a León es deia, no?
1: Sí,
3: la possibilitat d'anar a León.
1: Aquesta, sí.
3: I aprofito per dir que, evidentment, que el Gaudí, tothom sap que té obres força interessants fora de Catalunya,
0: sí,
3: fora de Barcelona.
0: Sí, a Cantàbria crec que n'hi ha una.
4: Sí. Astorga, al Palacio Episcopal.
3: El Capricho, que està a Comillas.
1: Sí, la primera idea era aquesta.
3: El Palau Episcopal d'Astorga, perquè el bisbe d'Astorga era amic, em sembla que era de Reus també, no sé per què, o era amic d'en Gaudí, i li va fer un palau soberbi, és una preciositat.
4: Neogòtic. És molt neogòtic.
3: Sí, però per dintre té un munt de detalls increïbles.
4: Sí,
3: no?
4: Jo recordo anar-hi de petita, aquí, que amb els meus pares vam anar a fer una visita per allà a Castella, i el meu pare em va dir, mira, aquest edifici és del Gaudí. I jo vaig pensar, què dius? No? Perquè no s'assembla gens a l'estètica que tenim més així, no?
3: Bueno, i un altre tema que també podria ser interessant, no sé si alguna institució ho tractarà, serà la relació d'Antoni Gaudí amb el seu mecenes,
0: el Güell.
3: I de tota la seva història familiar.
1: Suposo que sí, que ens ho explicaran.
3: D'esclavisme, d'on venien tants diners. En fi, sí. Això també podria ser un capítol força interessant, ja que anem a veure el dia 23.
0: No es tirem d'aquest cordill, que a veure si ens passarà com el Vidal i Ribas.
3: Bueno.
0: Que tenia un carrer Esplugues, eh? Però vaja, tothom ho sap, la història del Güell, i que també hi havia hagut algunes baralles o desencontres entre en Gaudí i en Güell. També amb algun llibre s'ha escrit.
4: Bueno, i també amb la Roser Segimon, perquè la Roser Segimon estava casada amb el senyor Milà, els Milà també estan relacionats amb Esplugues, i a més, clar, el Gaudí i la senyora Roser Segimon, que era de Reus, es van acabar portant molt i molt malament, perquè de fet els pagaments no es van acabar fent quan tocava, la cosa es va anar, els pressupostos van anar pujant molt, molt, molt, molt, i a més la senyora Roser Segimon està molt enfadada perquè la pedrera no tenia parets on posar els mobles, perquè totes les parets eren ovalades o corbes, i això a ella no li va agradar gens, i és una de les coses que va provocar la ira de la senyora Roser.
0: Déu-n'hi-do. Jo de petit em pensava que la pedrera era com un búnquer perquè s'amaguessin els avions o les avionetes. Clar, era una obsessió. La meva àvia vivia a Gràcia i anava molt pel Passeig de Gràcia, i jo veia la pedrera i era per mi totalment inexplicable i totalment irracional aquell edifici. Amb els anys, evidentment, l'adoro. Trobo que és absolutament increïble. A nivell no solament arquitectònic, artístic, creatiu ha donat peu a que es facin joieria amb totes les xemeneies de la Pedrera. Vull dir, jo tinc unes arracades d'una de les xemeneies de la Pedrera.
4: I després el reciclatge, no?, també, que és un altre tema molt modern.
0: El trencadís,
4: que el Gaudí el que feia era reciclar, és a dir,
0: correcte.
4: O sigui, agafava les rajoles que no volia ningú i les reciclava i les convertia en una cosa preciosa, no?
0: Sí.
4: I també això té un valor, perquè a més ara al reciclatge li donem un valor. No?
2: Moltes d'aquestes rajoles defectuoses que feia la rajoleta són les que va utilitzar en el Parc Güell, i això està documentat, que hi ha no sé quines carretades, ara no vull dir la xifra, però em sembla que eren unes 1.400 rajoles, però eren rajoles que li deien de primera, de segona, de tercera, que no sortien bé les cuites i eren més barates, no? Llavors, moltes d'aquesta ceràmica que hi ha al Parc Güell defectuós amb el trencadís que no es veu, venien d'Esplugues.
0: Ara ja us faré la darrera pregunta o intervenció. És més personal. Aniria adreçades a l'Esther i a la Roser, però després també m'agradaria que en Josep Lluís i la Laura ens diguin la seva. Vosaltres dues, com a historiadores i veïnes d'Esplugues, què significa poder participar activament en totes aquestes activitats que s'estan fent de l'any Gaudí?
2: Bueno, una gran oportunitat, doncs, per... Primer, jo penso que una de les coses més importants, a part de col·laborar, doncs, en aquesta difusió i amb aquest reconeixement d'aquest arquitecte, que d'alguna manera, doncs, va estar vinculat a la nostra població, el fet de que nosaltres, des de les nostres entitats respectives, hi puguem col·laborar, doncs, això és una gran satisfacció. I sobretot el fet de que aquest projecte ens pugui unir a diferents entitats i diferents col·lectius.
4: Sí, jo també ressaltaria això últim que ha dit la Roser. De fet, bueno, jo estic molt contenta d'estar aquí amb les meves companyes de l'Ampel i també animar a tothom d'Esplugues a participar-hi, perquè realment és una feina que s'ha fet des de moltes entitats, és una feina d'organització important, de coordinació, i hi ha una voluntat, no? Veig una voluntat de fer coses per la ciutadania, perquè de fet estem treballant per la ciutadania, són feines, moltes d'elles, que fem voluntàriament, de manera altruista, no?, també, i són persones que estimem el patrimoni, que estimem l'art, i en definitiva són unes activitats que, si no veniu, si no participeu, si no us hi apunteu, no serviran de res. Per tant, totes aquestes activitats us heu d'apuntar, heu de venir i les heu de gaudir amb nosaltres.
0: Però són activitats que es faran una vegada a la vida, vull dir que...
4: Home, aquestes sí, després en farem d'altres, eh?
0: Ja, però aquestes, d'aquest any Gaudí, o les anem a veure o ens les perdrem. I per la Laura i el Josep Lluís...
1: Bé, jo estic d'acord amb el que han dit elles, evidentment, però, clar, a més és l'oportunitat d'aprendre, no? Aprendrem molt si fem el que diu l'Esther i ens apuntem a tot arreu i anem a les conferències i a les sortides. Aprendrem i a més, servirà perquè les entitats, aquest petit esforç que hem fet per coordinar-nos i per organitzar activitats úniques, originals, que surtin una mica del nostre... Algunes entitats, que surtin de l'àmbit habitual. Vull dir, en el cas de l'Ampel, clar, el gener ceràmic ja el fem cada any, i per tant dedicar-lo al Gaudí o no tampoc ha sigut una originalitat, però hi ha entitats que sí, que per exemple el grup d'estudis organitza una visita a la Sagrada Família. Potser no l'hagués organitzat si no haguéssim fet l'any Gaudí. Tot ha representat un petit esforç, no?, de millora, d'excel·lència, i sobretot per l'aprenentatge que representa la població.
0: I Josep Vés?
3: Molt bé, i des de l'aula universitària repetiria el que acaba de dir la Laura. Si volem fer popular, extendre una miqueta el que és la cultura, doncs pensem que l'Antoni Gaudí és una, un dels noms que ha posat Barcelona i Catalunya en el mapa del món. Vull dir, la gent coneix...
4: I Reus, i Reus.
3: I, perdó, i Reus també.
0: Com és allò de Madrid, París, Reus, París i Londres, París, Reus, no?
4: Sí, sí.
3: La gent d'arreu del món coneix Barcelona, no només pel Barça, sinó que ho coneix per moltíssimes allò. Coses, però el nom d'Antoni Gaudí és un nom que mereix... moltíssima, anava a dir, veneració, no? I estem contentíssims de poder col·laborar i de que totes les institucions culturals d'Esplugues ens hagin ajuntat per fer sí, una cosa comú sí, sí. I, ja. I que serà fantàstic.
0: Gràcies. I a part tancar, no sé si voleu afegir alguna darrera cosa que jo m'hagi deixat.
4: Apunteu-vos, sisplau.
0: Val. Doncs donem les gràcies a l'Esther Alquézar, al Josep Lluís Barrassa, a la Laura Sant Agustín i a la Roser Vilardell per haver estat avui acompanyant-nos en representació de totes aquestes entitats que esteu organitzant aquest any Gaudí aquí a Esplugues. I us ha acompanyat a la conducció control tècnic la Isabel Almató, al muntatge i edició en Jordi Udina. Gràcies.
3: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
1: Adéu.
4: Adéu.
5: Les entrevistes d'Esplugues FM.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Carpe diem, pautes i consejos que te ajuden a sentir-te mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.
8: Sou una entitat?
9: Organització sense ànim de lucre?
10: Associació de veïns?
11: Artista?
12: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gràcies!

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un Poco de Todo y Algo Más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
1: Un Poco de Todo y Algo Más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
8: Allà on siguis,
6: Esplugues FM.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carme, yeah. Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Ivaner Ruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per al Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància, és com el somni final. Tothom que fa triatló, a lo millor acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fer el de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per bueno, a millor, per a pitjor? O...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. Primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol. Perquè també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens dos fills, dues criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironman.
1: I una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo li dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar. Ens comentàvem fora d'antena que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar...
0: Bé, hem de dir que has vingut ara... perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: De fet, sóc autònom, sóc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i Hawaii doncs es fa, es disfruta, però després arriben les visas.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Perquè dius, gener,
1: això què era? Bueno, passeo con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar. Doncs, i ningú m'ho regala i doncs estava...
0: Hem de dir que no tens sponsor o tens algun sponsor ara?
1: Sí,
0: després de la darrera vegada que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, em van proposar ser l'ambaixador, que ho vaig comentar l'altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden to muscular, i ells el perden esporàdicament jugant, perden to i aquest múscul no es regenera. I és algo similar al que els pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final quan portem molts quilòmetres tenim problemes musculars deguts a la distància o l'esforç i ens recuperem quan parem ells, en canvi no ens recuperen, i aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans de Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder a Kona, i jo vaig desestimar Kona perquè, per el que et comentava, perquè era molt econòmic, era molt costós, havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam proposar 15 dies abans de Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia. Evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Proyecto Alpha, vestit del meu equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Proyecto Alpha. I doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida i vaig quedar tercer del meu grup d'edat. Hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el dècimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, evidentment mai vas sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
0: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
1: Soc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui... Amb...
0: Perquè és com més objectiu.
1: Molt més, clar.
0: Et permet millorar, sí, perquè... coses que potser
1: i
0: tu...
1: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem i no, o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses amb, el, bueno, amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida, pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, potser no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement, bueno, jo sé, em conec molt bé, sóc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives perquè tocava, portava unes plantilles, jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me la vaig canviar i m'han fet mal i vaig estar malament i de fet encara tinc molèsties i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma però mig,
0: però els peus
1: mig lesionat del estaven... peu dret, el juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, dic, és que no puc ni caminar.
0: Llavors? També, feia mal, llavors?
1: Feia mal, sí.
0: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
1: Estàs en Hawaii lesionat, eh? No mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
0: Amb les velles, no?
1: Em feien mal el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no puc anar.
0: No te volies jugar.
1: Però el mal ja estava fet. I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua es nedava al mar obert, clar, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
0: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii? Doncs, o sempre el clima es manté o no? O canvia també?
1: Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo.
0: La humitat.
1: Calor i humitat, clar. Sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
0: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
1: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià. És constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és el més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia millorar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
0: Per la gent que no coneixem massa el món de dels Ironman, explica'ns per on comences, per córrer, per anar en bici, per nedar, i més o menys quantes hores es calcula que, bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
1: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre has nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
0: de Girona?
1: Exquisit. De Girona no tant,
0: gairebé,
1: però parla català.
0: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
1: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit i vaig poder... Una de les coses bones, faig un mini KitKat, sí, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa que un professional.
0: Al mateix moment, diguéssim.
1: Amb ells començaven 20 minuts abans i després sortíem els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals vaig poder saludar en cursa i a camaraderia. I això és una cosa que costa molt i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant el mateix terra que els professionals.
0: Sí, esteu al mateix moment.
1: Una estona més tard, però estem allà amb ells. De fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adentaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adentava la segona, la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
0: Sí, Déu-m'hi-do. Sí.
1: I amb 38 anys o 39 anys que té. O sigui que...
0: L'edat és... què aporta? Quan, o sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència? O quines són les diferències entre estar més jove?
1: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
0: Però en canvi, mentalment...
1: Bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim, més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. És a dir, també em preguntaves quanta estona estàvem, doncs a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, bueno, cada dia, o cada 3 o 2 o 3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
0: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no?
1: El teu
0: cos es perfecciona per
1: ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després el

0: 94.
1: I això, suposadament...
0: Que no és el millor prototip.
1: Per fer una marató, no?
0: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec, amb el Javi Gómez Noya, que és l'espanyol...
1: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns temps més...
0: Té unes fibres super... elàstica, perquè aquest jugador, aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament, no. Té un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè ja et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, més amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
1: Sí, mentre vas corrent...
0: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
1: Fas estratègies.
0: Diuen que l'Ironman perfecte és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
1: Com ara què?
0: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes dos vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent i dius, va ploure la bici, de fet, una estona, primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig, la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... te poses a córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir més coses. Perquè este,
1: hi ha una pressió.
0: Un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell? Però també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tot acaba la cursa. Perquè allà, per poder classificar-te com a professional, crec que són 50 o 60 professionals. Tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits. Tots són guanyadors d'Ironman. O sigui, no és uns puntos... I... va anar tot o nada. I no. Veus a professionals que són increïblement bons caminant, perquè han reventador, perquè van a todo o nada. I normalment és nada.
1: No.
0: Solo todo es uno, o el segundo. Que diu,
1: claro, tothom pot guanyar.
0: No tothom pot guanyar. I quan... I de fet, me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres, i de Rio. Doble medallista, doble or olímpic. Caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ara ja està a Brauli perquè anava tercer a la bici, va voler intentar aguantar amb els de davant, debutava amb Ironman, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i veure'ls
1: i
0: siguin humans, són humanos.
1: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
0: ¿De dónde viene esto? Perquè no és que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Diu, què li ha passat a aquest? Què li han fet
1: a aquest? No sé si baixa la moral o la puja, no?
0: No, així, al final, els que estem allà, tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos, de fet. Tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que és quan em trobo amb aquests nois. No feia molta calor, estava mig nuvolat, per segona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fas un entrenament i et trobes bé i vols dar-lo todo i... No, és que demà tinc un altre entrenament.
1: Clar.
0: I l'altre tinc un altre.
1: T'ha de dosificar, no?
0: El kit de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, et cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa has de saber, quilòmetre 120, ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu, ja, però tranquilo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent, i en moments de subidón no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te baix, pues menjo i mantinc el ritme, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la consistència d'estar en molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a les Plugues, i conec molta gent amb molt de potència, amb molta genètica,
1: sí.
0: que ens entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
1: I s'enfonsa
0: i ho deixen. Clar. Si tenen un potencial...
1: No. Per què no veuen el resultat a curt termini?
0: És que avui en dia la vida que vivim...
1: És molt ràpida.
0: Un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38...

0: Entonces serás de los buenos de tu grupo. O sea, de aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo en 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar, bueno, ara als 40. El meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència. I amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
1: Però potser però, per bueno, això que tens menys temps...
0: Aquesta evolució... esportiva fa que al final doncs ha sigut també doncs, una fita puntual, a lo millor no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar i també el disfrut, el gaudiment, perquè al final el més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina, però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també podria ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
1: Però la teva gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no? Sí. Perquè clar, tu experimentes amb el teu cos,
0: clar, ho he pogut estudiar,
1: el que tu després pots transmetre als altres.
0: Totalment d'acord.
1: Fins on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
0: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que pots sentir, però quan parles amb un pupil o a un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
1: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda en el tema de les maratons, els Ironman?
0: Sí, jo crec que sí.
1: Què creus que és degut?
0: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres.
1: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
0: no, no, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes mini-olimpiades. Bueno, això és molt americà. I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols, que són uns 50 cada any. Pues des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguisme, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui parlàvem al grup de WhatsApp del 2019 i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido
1: per què?
0: Poco...
1: Perquè un cop ja et relaxes... Bueno, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
0: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, ja t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome post... síndrome depressivo post-Ironman. Tot repte
1: fort,
0: esportiu o personal important, quan s'assoleix sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat, i està catalogat. Tu t'estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs acaba, si ha anat bé tens el bajón, si ha anat malament pues bajón y medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-Kona, que no és post-Ironman, que és post-Kona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha mil eventos previs, que si el desfile de les nacions, que si la carrera calzoncillo, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns moderitos, bueno, et diria mil...
1: O sigui, van calentant l'ambient, no?
0: Perquè els hogarenyos d'allà s'enrien del que els triatletes sempre doncs anem marcant, perquè bueno, els americans tots i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també una ONG, i van, bueno, un dia t'ensenyant de fotos meves, perquè al final com vaig anar sol vaig poder desmadrar
1: gaudir,
0: sí, una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs el síndrome post, la gent s'encreix molt, i el que et deia de la pregunta, de que molta gent s'està animant a fer proves, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
1: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador, tots aquella gent que als 40 sobretot és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui, pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer, sinó abans de fer tot això, què els hi diries?
0: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa, perquè el dia de la cursa és 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9 hores 50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables. Però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, no tinc lesions mai, em trobo bé. I la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats, no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí. Després guanya un, i el repte que es planteja, que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
1: Claro.
0: Pues dentro
1: és el que anava a dir, que
0: de 4
1: ja...
0: anys haces este maratón.
1: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta, o sigui, de tot a res. O sigui,
0: han
1: passat un marge.
0: I paren una altra vegada.
1: Clar, i l'any demà és el que tu deies, l'any demà no es poden aixecar del llit. Ah, i has estat una marató, una mitja marató. Llavors, hi ha com un excés, potser, de voler arribar...
0: Cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que... Parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són tres esports. Has d'entrenar... ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
1: de bogeria.
0: Jo crec que sí,
1: d'intensitat, no?
0: Enrere, però sí, potser sí, segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara, com ho veus tot amb més en perspectiva, dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, sóc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote al mes de maig, que també dona 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any i cada any i cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a
1: perquè és com addictiu, no?
0: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
1: Sí.
0: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat.
1: Sí.
0: Ara aquest any, com et deia, com m'entreno jo, estic buscant eines per intentar en menys temps doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo qualsevol hora, estic descobrint camins, racons, riuets que tinc a 100 metres a casa o a un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i és que estic a qualsevol a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
1: fins ara no ho havies fet?
0: No, mai.
1: Com pot ser
0: com
1: això?
0: Pot ser això? Perquè m'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o m'anava al Parc Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya. I
1: a fer contacte.
0: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo, i també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
1: Tens un nivell.
0: Tinc un nivell.
1: Tens un nivell.
0: Et juro que ho veig... 180 quilòmetres, si no, segur que el límit humà no existeix.
1: Jo t'anava a fer la pregunta, és necessari?
0: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si ja hi ha gent que, hi ha gent que porta fent curses de muntanya...
1: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
0: 15 anys, o el Kilian no? que ha nascut a la muntanya, ell és Salvo Feliç.
1: Clar, que era petit, amb no, dos anys i ja pujava per muntanya.
0: I aquest noi és Salvo Feliç, si no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu, clar, i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, aneu a buscarlo en helicóptero. No, o sigui, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa algo greu, ve
1: tens un equip
0: al rac i et treu. Et passa algo a la pica d'estats i potser no arriben.
1: Com surt d'allà?
0: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
1: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
0: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, jo ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu, que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa s'ha de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri, que no, l'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la sí, amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre. I vam anar tota l'estona acompanyant-lo i el quilòmetre 9 va parar. Es va parar. No puedo más. Diu, bueno, hay que llegar al coche. I va acabar trotant i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé, això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà i així. I li vaig fer una foto i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya ha fet un Ironman aquest any, ha fet mitges maratons, ha fet reptes que es poden considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues no cal anar-nos tan lluny. Però bueno, això també cadascú...
1: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
0: Ah, vale.
1: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius.
0: No viure en l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
1: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma.
0: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç el dia de la cursa,
1: no serveix.
0: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
1: Se't mengen.
0: I si tu estàs en pau i tranquil, això és... Es nota, eh?
1: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
0: Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
1: és una altra manera de meditar.
0: He fet ioga, he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
1: No, perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen...
0: Jo quan corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
1: Semblant.
0: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec que jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, clar, i al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb més gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també és com és de la seva personalitat, no? Però és important. El meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong.
1: Que a casa tens...
0: Però bueno, en casa de l'herrero ell es tanca a la seva habitació i fa les seves... I és professor, ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar amb entorns naturals.
1: També.
0: El bo d'aquest esport és que es fa amb entorns naturals.
1: Clar.
0: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, no, anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius... A Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, hi ha molta gent. I dic, pues estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorn i viu.
1: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, A veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
0: Sí, vull tornar...
1: I Kona, també.
0: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig, és la Irlanda de Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
1: Sí, la conec.
0: Volcànica.
1: La conec, molt maca.
0: Sí, Lanzarote, o lo amas o lo odias.
1: Sí.
0: A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
1: fa mare, no?
0: Fa mare, és allà super fa una miqueta de vent, eh?
1: Conegudíssima pel surf, no?
0: De fet, vaig cada any a fer un campus que em vaig amb uns 20
1: pupidos. El conec, pupidos. Sí. Està a prop de fa mare, no?
0: Està... Sí. I vaig a febrer cap allà i el maig serà l'Ironman, i si tot va bé, doncs m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini,
1: fem la crida.
0: Per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe,
1: sí?
0: Aquest any col·laborem
1: arrel
0: de Kona. Vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo, doncs, fer massatges, que això ho he d'abonar tot això jo,
1: sí.
0: I també un import econòmic perquè col·laboro. I bueno, si tenen dos o tres cositas más que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és venga, va, voy, no,
1: yeah.
0: M'he de classificar. M'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
1: Muchas gracias. Doncs quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
0: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
2: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
2: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
1: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després en parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques?
2: Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
1: Sí.
2: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses, i jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
1: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
2: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracks, però ells no ho saben.
1: Yeah.
2: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu: escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
1: Sí.
2: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor, i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita, aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor, fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, molt grossa, tan grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
1: Això és novel·la negra? És un thriller? Un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
2: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord? Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint, i hi ha molt de misteri, però jo en realitat el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors, però no de les pors a la pluja o al vent o a la nit o als fantasmes, sí, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos. Aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia, i volia parlar de com dominen com, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors i ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'asa dels cops, i no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll, d'aquí una mica el thriller, i una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'asa dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia quan li passi la 3001 se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat. Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
1: Aquí ho deixem.
2: Ho deixem aquí.
1: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
2: A mi... Jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava, en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, yo en realidad soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina. Vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado, locals d'aquells inhòspits, del que només coneixen els vilatans. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors, he intentat que la novel·la sigui tot ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors, he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta, també.
1: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado, vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
2: Exactament.
1: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més o tens com més ulls posats al clatell.
2: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo i, a més, tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo. I, a més, l'he publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió, doncs, d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021... I amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent a mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gas, que és la meva editora. És molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no me n'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que He gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar. Sí, jo sóc bastant d'allò de patir, d'això és una merda, això no li agradarà a ningú...
1: Llavors també tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
2: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
1: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic... No? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir, ostres, no hi arribo, no soc... Mm. No? Quan depens de, a vegades, de... No hi ha unes dades, hi ha uns criteris, però mm-hmm. després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, mm-hmm. i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis de la del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
2: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. El que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? Uh-huh. On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. Uh-huh. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtric. Uh-huh. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
1: S'has de prendre perspectiva.
2: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa
1: que et posa una mica a lloc, no? I que t'ajuda.
2: Sí, sí,
1: a veure, els teus llibres, la música és una protagonista, aquest llibre també té banda sonora, uh-huh. sí?
2: Sí.
1: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, uh-huh. va a part, en paral·lel.
2: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir, no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
1: Això pot parlar,
2: Clar.
1: Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
2: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
1: Ostres! Sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves molt.
2: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
1: Uh-huh. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
2: Uh-huh. Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades. Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i cello, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la. Ostres. I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Cambrians 2. Evidentment vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, la noia del violoncel, i doncs allà ens van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així amb els interns et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
1: Et va sorprendre.
2: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó i que les pots tenir.
1: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
2: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o si no, perquè nosaltres necessitem un temps per, doncs, per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català. O sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
1: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
2: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Ja. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
1: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
2: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres. I crec que així ha estat. Amb aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, I escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
1: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem la cantant de Fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis
2: al
1: proper llibre. Això serà ja una tradició,
2: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin complint pels segles dels segles.
1: Doncs fins la propera, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són la una del migdia.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan set tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel. D'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
4: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, perquè celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. Llavors, el dia de Sant Antoni es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia el cavall tenia un menjar especial, o un menjar o doble menjar de garrofes, se'l gornia i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església, i eren tres tombs que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
2: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
3: El 17 de gener, sí.
2: Però aquí a Esplugues no celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els Tres Tombs a tot arreu de Catalunya.
3: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, cau el cap de setmana, fem la missa, fem la missa que fem, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, dels socis i per tot el que vulgui vindre.
2: Sí.
3: I amb un ball final.
2: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
4: sí,
2: oi?
4: Sí, se celebra en molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, o sigui, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la Colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè
2: sí,
4: venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia el tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres trastoms d'altres poblacions,
2: perquè clar, aquesta tradició que és agrícola antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i hi ha asfalts, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
4: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
2: Sí.
4: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs. Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven a llavors a catequès i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè a Esplugues ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
2: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
4: Molta agricultura i molta conreu.
2: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet el Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que
4: hi
2: ha aquí a Esplugues.
4: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peses que hi havia, amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
2: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
3: El Quim.
2: Sí, sabem, el Quim. I per això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i caps grossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
4: Amb Llorenç.
2: Exacte.
4: Llorenç Vendrell i el seu germà.
2: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall i el carruatge.
4: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartoró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Trastoms l'any que els geganters van ser anomenats banderats.
2: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, hi farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
3: Sí, perquè nosaltres en principi cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys també, i llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i sí, tothom sempre ens ha dit que sí. I ara, per això, sempre, cada dia, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
2: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
3: Sí.
2: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30è aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
3: Bueno, l'entitat té que nombrar ella mateixa, se nombra el seu capità i el seu banderat i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Aleshores, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, alguns posen coses de la seva entitat allà dalt del carro, està bé, molt bé. I després, pues, doncs l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera.
2: Sí.
3: I això ho munten ells, i així participen més dintre la nostra festa.
2: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat.
3: Sí.
2: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
3: Sí, amb el pregó de festes. Sí.
2: I aleshores l'abanderat, també hi ha en el grup la persona que llegeix No sé si és el manifest o és...
3: No, no, això és un pregoner.
2: El pregó, això.
3: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat. En principi, si aquest any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat sí. fa de pregoner i doncs, explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir. O sigui, jo parla dels tres tombs una mica o parla només de la seva entitat. Però en principi fa el que digui que hi està.
2: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant
3: cada
2: les
3: any
2: entitats.
3: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, aquest any ha sortit molt bé. Volen que el següent encara surt millor.
2: Exacte. Sí. És així.
3: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, un ball o canten o fan alguna cosa pues, per acabar d'omplir la festa i sí. crec que queda força bé.
2: Algun any la coral ha participat?
3: Sí, la coral, no? Sí.
2: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
3: Sí, és estreta, sí.
2: El dia de la festa vostra, després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
3: Sí, sí, però no, aquell dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els agrada i s'ho passen bé, també.
2: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres sí, de l'abanderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte sí. i comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
3: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar el lloc, és allà dalt al carrer
4: Andreu Amat.
2: Sí.
3: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, muntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venir la gent i tenen tot.
2: Val.
3: Els socis doncs, tenen dos esmorzars gratis sí. i la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
2: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista però per la banda de l'Institut de la Mallola.
4: Davant mateix de l'Institut de la Mallola.
2: Sí. Exacte, davant mateix de l'Institut. Que allò havia sigut antigament Espluga City, que hi ha gent que li dona la referència aquesta.
3: Sí.
2: I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles que arriben,
3: clar,
2: Esplugues.
3: Van venir ahir mentre... Bueno, ja venen abans que hagi de començar a esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, o sigui, han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dos camions, o sigui, una feina bastant gran.
2: Déu-n'hi-do,
3: sí. I ara, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la cosa.

0: que venen domèstics que volen beneir-se i que aquí, la gent porta.
1: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel Pont d'Esplugues, baixa
0: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament està definit que baixem pel carrer de l'Iglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier, Vicenç Bou, i també torna una volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier, Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou Amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
1: Pere, quan es fan els Tres Tombs, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o les tartanes i passejar-se.
2: Els que van amb les tartanes són dels nostres socis nostres, en altres moments de les nostres senyores també que van.
1: Sí.
2: Van les entitats també d'Esplugues, ahí
1: l'entitat convidada, no? Que fa l'abanderat, no? L'entitat de l'abanderat.
2: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
1: Estan allà.
2: Sí, sí, i els van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també hi posem un carro per ells, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan, com cavalls que veus, si veus que hi ha algun cavall suelto que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen, voluntàriament, i participen de la festa.
1: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
2: Sí, digues tu.
0: Coneixent algú de la colla pots fer-te soci, i si no a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues @gmail.com es pot sol·licitar fer la inscripció.
1: Nosaltres
0: tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano,
1: sí.
0: Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 8:45 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci pot venir allà fàcilment.
1: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
2: Els cavalls que van els abanderats, tot això es lloguen.
1: Sí.
2: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors aquest no cal no tindre cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
1: Clar.
2: Després venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar la que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans i bueno, de vegades doncs, el canvi a vegades hi ha diferència, perquè potser un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3, però clar, no és el mateix preu un de 4 que de 3.
1: Clar,
2: a vegades és que paguen les diferències, però bueno.
1: I com feu els intercanvis amb les altres colles, altres municipis?
2: Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i escolta, vindreu a tal puesto, vindreu a l'altre puesto. A vegades pues, si diu sí, a vegades si no, voleu que vinguis Esplugues, i ells no pensis que ja es preocupa, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, pues, volen vindre Esplugues. I ja et truquen per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja el tenim complet, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
1: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboració.

0: celebracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
1: Principalment la nostra tasca és la festa de Ses Troms, sí. La primordial. A partir d'aquí nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Tombs, tenim dues tartanes que pugem a distribució, pugem a disposició de la població perquè faci una volta un tomb pel poble d'Esplugues.
0: Molt bé.
2: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
1: la carrossa de carbó.
2: La carrossa de carbó.
0: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu el Tres Tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs, bàsicament, seria dintre del primer trimestre de l'any.
2: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge,
0: al
2: Prou d'en Fèlix, que això també
0: a la plaça Vermella.
2: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i
1: de fruita de pagesia, sí, tradicional.
2: Sí. Mm. I després, pues, bueno,
0: feu més coses, la revista també, feu
2: la revista.
0: Ui, això que sí. Que portava
2: sí, això hem de donar molt
1: i més. Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que hi ha, això s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
0: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
2: 100, no? Més o menys,
1: Actualment són 100 socis. 100. Sí, 100
0: totes socis. Les entitats d'Esplugues que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
1: Sí, són socis i a més són bastant actius perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament,
0: sí.
1: I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
0: Quan feu l'esmorzar per la festa, després ho aneu al Tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
0: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març et menges el Tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
1: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això la festa de Ses Troms ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
2: missa.
1: De la missa. De participació.
2: Amb el vi dolç.
1: Amb el vi dolç.
0: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Tombs teniu la vostra música?
1: Tenim una música pròpia que és escrita la lletra i la música pel Marcel Caselles, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
0: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir si un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
1: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes dels Estoms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga, o sigui una sèrie d'anys, no? Perquè això és clar, que carregar-lo cada any diferent no pot ser,
0: clar.
1: Però sí que el lluïm d'aquesta manera portant bé. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
1: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
1: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí,
1: que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sempre
1: va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer...
2: De l'Eglésia,
1: i un altre any del carrer Joan Corrales. També
2: Montserrat, també.
1: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat. Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
2: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
2: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser també ho ha fet, eh?
1: Sí,
2: en
1: primer moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem el principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Fills de persones que havien organitzat els 3 toms en aquell moment.
0: Perquè ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
1: Són amazones.
0: Amazones.
1: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
2: Sí.
0: El dissabte
2: abans del pregó.
1: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
1: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner,
0: val,
1: amb una tartana, amb un brec. Se'l va a buscar, i on el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera,
0: molt
1: i passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
1: I llavors s'inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
1: S'ha de mantenir la tradició i
0: exacte,
1: la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
2: Com, sí, tant, com vulguis.
1: Com vulguis.
2: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat a Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
1: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Casellas. Bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.

0: Veniu amb representació de la Crònica, que ja té 71. 72. Es va fundar el 1950, si no recordo malament. Feu-me a mi memòria, eh?
1: 1950 és el primer any de publicació.
0: De publicació.
1: O sigui que es va fundar el 1949, o finals del 49.
0: Perquè revisant aquest llibre que tenim, que és Esplugues de Llobregat, monografia històrica, que es va publicar el 47, veiem que hi ha aquest buit, d'aquests dos anys, i podríem dir que la Crònica pren el relleu de lo que és la història d'Esplugues. En aquest cas seria una crònica molt actualitzada, trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi seria la Crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la Crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima, sobretot tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys, o sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la Crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i defuncions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats en aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la Crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens en enterem, les famílies no ens ho fan saber, que ens sap greu.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues de la Crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues, sí, @gmail.com.
0: És ben fàcil, si recordem, Crònica Vida Esplugues seria cbesplugues @gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
1: Sí, baixa.
0: Sí, ve baixa, de vida. Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
2: Sí, la seu central, la seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys. Per exemple, les receptes. No sé si encara les feu, les receptes, recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna e imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic i voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Ets és el Miquel.
0: Ets el Miquel.
2: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut, però mira, s'ha de fer cada crònica. Ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment, i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms, normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin, els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
1: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina, i això és el que és important. Sí. I a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi, perquè ens representa, així sabem la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però que sí que ens agradaria saber la gent que ens respon, i de fet pugem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Hi ha una certa competició per participar.
1: Sí.
2: Sí, hi ha una certa competició.
1: A la persona que ens envia les respostes, estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els responem donant-li les solucions.
0: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa: podeu enviar el llistat de les solucions a info@vidasplugues.com. Això és el que ens posa. I bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13. No sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, o és sempre lliure?
1: És sempre lliure, el tema és lliure, i agafem les paraules que d'un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser, amb el número de Nadal, sempre que fem un tema nadalenc, sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant, doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres de coses de Nadal.
0: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
1: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
2: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. Ah. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
0: Sí.
2: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
0: Oh, és la persona... una abraçada per la Neus, des d'aquí un record molt sincer per la Neus.
2: És la persona que ens suggereix això.
0: Sí.
2: I ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida. Des d'una modista fins a un nen jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins a gent molt gran, però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos, i aquesta la cuidem molt.
0: Després també teniu una secció que també parla de les persones, i és una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
2: Aquesta secció, curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt. Actualment tenim bastantes dificultats perquè no tothom està disposat a obrir casa seva, i segons quin tipus de comunitat, diuen que si primer, tipus la comunitat hindú o la comunitat pakistanesa o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí,
0: Sí que ho fan.
2: Va respondre, sí, molt.
0: Mira,
2: bé.
0: Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas, Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista, i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Tenim alguns exemples.
2: Aquesta és una que volem anar conservant, però en aquest moment hi ha dificultats. La gent, bueno, no t'obre les portes així com així, no és fàcil, però bé, la tenim i intentarem mantenir-la.
0: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, gent de casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la Crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
2: Bueno, això també... però Per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats, però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior, és les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
0: Molt bé.
2: I creiem que hi han moltes entitats que no aprofiten aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
0: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'Escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
2: No, feta per un alumne.
0: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí, a la mà que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
1: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són els pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
2: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
0: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
2: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
1: I està en combinació amb el grup d'estudis.
0: Clar.
1: El primer tema el vam fer nosaltres sols i el segon folletó s'ha fet de concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
0: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista interior i exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
2: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
0: Els escacs, ja ho he vist.
2: Amb un gran nivell.
0: Molt bé.
2: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
1: I el futbol també col·labora. El futbol també col·labora. Voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha els esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres donant-nos articles i per fer-ne publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han donat, s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
2: patinadors,
1: de tot tipus, i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
0: Per tant, si ens està escoltant algun esportista, recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
1: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
0: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats. N'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
2: I els arbres d'Esplugues.
1: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador, de Barcelona,
2: que viu a Gràcia, que ens va obrir el seu a casa seva,
1: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs a la Forja,
0: perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats amb motiu també del vostre aniversari. En veu fer un al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
2: Sí, sempre ha tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada per, dos mesos.
1: Per celebrar el 70 aniversari.
2: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer. I,
0: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
2: Sí, senyor.
0: Abans de la pandèmia, 6 mesos abans de la Covid.
1: Per celebrar els 70 anys de la premsa local.
2: La nostra, que érem nosaltres, clar. Va venir gent molt interessant, sí.
1: Va venir gent de la premsa local de Sant Cal, Just, gent de la premsa local d'Arenys
2: d'Arenys
1: i del Pont d'Esplugues,
2: Plugues,
1: el
2: també,
1: regidor...
2: El senyor Eduard Sanz.
1: Eduard
0: Sanz. Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
2: A l'equip central motor som 10, no?
1: Sí, som 10 persones... que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí. Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa l'entreball d'impremta.
2: Tenim el Consell.
1: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que es dediquen més al treball concret d'emmaquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta, que també porta una certa feina.
2: També tenim uns col·laboradors fidels.
1: També tenim uns col·laboradors.
2: Sí, això és molt important, eh?
0: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen ara de les xarxes socials, perquè, clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. Uh-huh. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
1: Sí.
0: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
1: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006, uh-huh, que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una... porta un cercador també,
0: sí,
1: qualsevol tema es pot buscar i dins d'aquest, des del 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
0: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
1: Sí, sí.
2: Els últims anys no.
1: Del 1950 al 2006.
0: Val, doncs diré la web, que és xac, acabat amb C de Catalunya, X-A-C, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
1: Exactament.
0: I després també tenim el Facebook i Instagram.
1: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats, sí, només amb el paper. I hem volgut ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més i
2: però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir... jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar si vols cada dia, i nosaltres anem més lents perquè la revista és més lenta.
0: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
1: Sí, vull dir que a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha a vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i millor ja ha passat. Però bueno,
0: però ja ho sabem.
1: Nosaltres donem constància de què ha fet. Per això ens diem crònica. Fem una crònica dels fets que han passat a Esplugues o que pensem que passaran a Esplugues.
2: Ens agradaria,
0: Però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys i n'havia tingut més. Per tant, és una crònica, però que em queda a mi per sempre.
1: És un arxiu, sí, és un de les arxiu. Coses que passen a Esplugues.
0: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa, poder trigaria una estona. I això ho tinc a casa amb un prestatge i ho tinc al moment. I només he de buscar la data i el que justament,
1: sí, sí,
0: m'interessa. Oi?
1: Sí, perfectament, no, perfectament.
2: Això.
1: És
0: hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs. Per celebrar el 70 aniversari veu fer un...
2: No és creació poètica.
0: No.
2: És digues, un concurs literari.
0: Això, concurs
2: és
0: literari.
2: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure. Un nivell força acceptable, jo diria que bo, perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més plural.
0: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic que heu dit abans?
1: El mateix correu electrònic de cb-esplugues@gmail.com. Demanen la subscripció,
0: sí,
1: es pot fer subscripció, nosaltres es posaríem en contacte amb la persona.
0: Quant val la quota anual?
2: 20 euros.
0: 20 euros.
1: 20 euros són 5 números en tot l'any.
2: I el
1: calendari.
0: No sé si em deixo alguna cosa que volguéssiu
1: afegir. Jo voldria demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ella expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses. I que estem oberts a fer-ho.
2: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
0: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, estem aquí a l'Avens.
2: Exacte.
0: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, que és l'Avens. Nosaltres, finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avens. Per tant, el nostre vincle és molt estret. L'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Esther, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
2: Exacte, sí, sí.
0: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Udina. Fins la propera. Bona tarda.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les dues del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Naila Pisolito, que va néixer a l'Argentina, a la seva capital, Buenos Aires. Hola Naila, com estàs?
1: Hola Assumpta, molt bé, amb tu?
0: Sí, no? Tu vas néixer a Buenos Aires, com definiries aquesta capital?
1: És molt bonica, hi ha molta gent. Per soc de les afores i és més tranquil.
0: Ja, yeah. Sí. Deu ser immensa, no?, en comparació amb Barcelona.
1: Sí, és molt gran. Barcelona és molt petita en comparació.
0: Ja, ja, ja. Estem entre dos turons, no?, i ja no pot créixer més, com sí. Qui diu. I Buenos Aires, sí, pel que m'han explicat, allò que té moltes grans avingudes i...
1: Sí, i en cotxe són 6 hores, més o menys, per recórrer tot.
0: Buf.
1: És molt gran.
0: Sí, sí, sí, sí, ja ho veig. I deu haver també moltes Buenos Aires, no? Bueno, com aquí a Barcelona, que depèn dels barris, hi ha realitats diferents, allà també deu passar.
1: Sí, sí, també. Hi ha molts barris que hi ha més diners i hi ha altres que no. Sí. Depèn, sí.
0: Sí, sí. I tu què dius, que vivies als afores de Buenos Aires?
1: És més tranquil, per la inseguretat és molt, sí.
0: També hi ha inseguretat.
1: Sí, perquè no hi ha molt diners i, clar, la gent fa el que puc.
0: Ja. I anaves intranquil·la pel carrer.
1: Sí, a la nit no sortia mai. I si sortia amb algun amic, de preferència home, perquè per si les dubtes, sí.
0: És
1: difícil.
0: I el teu cercle d'amistats d'on provenia?
1: Tots argentins, sí.
0: Sí. Sí. De què? De l'època d'estudis?
1: Sí, de l'ESO i de quan estudiava per ser professora d'història, també. Mm-hmm. Sí.
0: No vas acabar la carrera d'història?
1: No.
0: Et vas cansar o què?
1: És que, clar, treballava a 3 hores de casa meva i després anava a estudiar i era molt pesado.
0: Clar. Amb què treballaves?
1: En una notaria d'administrativa i feia moltes hores i... És que, clar, al ser tan gran, sí. Bueno, Buenos Aires...
0: Les distàncies són llargues.
1: Sí, són llargues, sí. Uh-huh.
0: I què? Se't va acabar la feina, que vas decidir venir cap aquí o no?
1: Sí.
0: O no té a veure amb la feina?
1: Realmente... Yo iba a ir a vivir a la costa argentina,
0: sí.
1: Pero claro, en un pueblo muy petit no había trabajo y pensé, ¿qué hago? Y claro, una amiga retornaba a Argentina después de un viaje que vas a hacer por Europa. Y arribó enamorada de Barcelona.
0: Sí.
1: Que hi ha molt treball i molta seguretat, hi ha molta cultura. I jo pensé, venga, vamos.
0: Sí. Només per aquest comentari.
1: Sí, i així arribé, sin saber res, ni parlar català, ni saber la família, ni res, sí.
0: No.
1: I que baixé en Plaça Catalunya i què hago ara?
0: Clar.
1: I clar, i així comencé.
0: Bueno, mira, sí. una aventura, no?
1: Sí.
0: I estàs contenta d'haver vingut?
1: Sí, molt. M'agrada molt Barcelona. Cada vegada que retorno d'Argentina cap aquí, penso, ja estic en casa.
0: Sí,
1: sí.
0: Trobes que casa teva és aquí.
1: Sí, és raro dir-lo perquè, no sé, sempre he estimat molt l'Argentina, però clar, aquí tinc tot. He fet la meva vida com volia i estic contenta.
0: Sí. Amb només 5 anys que fa que ets aquí i consideres que això, que t'has treballat el futur aquí.
1: Sí, sí, sí. És que, no sé, me costa molt explicar-lo perquè és raro.
0: Clar.
1: Per le... el cor està dividit en dues parts, Argentina i Catalunya. Sí.
0: I quan vas venir cap aquí, què va ser el primer que vas fer?
1: Primero vaig estar de turista, visitando tot, super emocionada, i després comencé a treballar de niñera, sí, de canguro, d'un nen petit. I clar, fer els papers i tot això, i després comencé a treballar de cuinera, que és el que faig ara, i molt bé.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Has fet, ho vas triar tu, el de treballar de cuinera, o ho vas trobar per casualitat?
1: Per casualitat. Sí, sí, un amic treballava i s'anava del treball i me va recomendar, i clar, va ser després de la pandèmia, i digo, sí, claro.
0: I tu sabies cuinar?
1: Sí, però en casa, no professionalment.
0: I que et vas formar?
1: Sí, va fer la formació, després comencé a tomar-li el gust i m'agrada molt, sí. Yeah. I a ir-te treball.
0: I t'hi sents bé la feina ara,
1: sí,
0: i et sents valorada. I...
1: Sí, m'agrada molt perquè és molt ràpid tot, hi ha molt bon ambient i els meus companys són molt macos també, sí.
0: Et devia agradar la cuina, però
1: sí,
0: ja, no?
1: Sí,
0: sí, sí.
1: Una mica de tot.
0: El que passa que és diferent cuinar pels amics o per tu, no, que cuinar així professionalment, no?
1: Sí, és molt diferent.
0: Fas tu la carta o fas el que t'encarreguen?
1: No, el que encarreguen, sí. Mm-hmm. Sí, la carta ja està...
0: Et ve feta.
1: Sí.
0: I llavors tu has de saber cuinar aquests plats, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i fer la producció, que és abans del turn. Sí.
0: Sí, sí. I les comandes del que s'ha de comprar i tot això també ho fas tu?
1: Sí, sí, també, perquè és un bar molt petit. Llavors hi ha una sola cuinera, que sóc jo,
0: sí.
1: I clar, m'encargo de tot.
0: Què feu, sopars?
1: Sí, tapas i hamburgueses, hot dogs, sí, i trinxat o lomo, i és molt variat, sí.
0: Sí,
1: està bé,
0: però no molt elaborat. O sí?
1: No.
0: No.
1: No, més senzill, perquè al ser un bar,
0: clar,
1: la gent va a veure, sí,
0: a picar, sí, més que res, com qui diu. Sí, sí,
1: sí.
0: Està bé. I treballes de nit sempre?
1: Sí, sempre.
0: Mm-hmm.
1: Sempre de 5 a 12, més o menys.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: I aquí no tens por de tornar sola a casa?
1: No. No, ni una mica.
0: Yeah.
1: El meu novio sempre em diu que tens que tenir cuidado i això i l'altre, i jo, que sóc argentina, no em puc passar res.
0: Clar. Comparat amb el panorama d'Argentina,
1: clar,
0: aquí ho trobes segur, no?
1: Sí, sí, sí. Jo torno a casa a qualsevol hora, depenent del dia, i sempre amb cuidado, però tranquil·la, sí.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí, no, no tinc por. Sí, és molt important per mi.
0: Home, això. I tant, sí, sí,
1: sí.
0: És el principal, no? Perquè viure,
1: sí,
0: és que viure amb por et limita molt, no?
1: Sí, molt. Sí, sí, de no sortir de casa de nit o sempre amb les claus en la mà, per si te tenes que defensar,
0: sí, sí, sí,
1: per tenir més força o coses, uh-huh, així.

0: Quan vas decidir aprendre a parlar català?
1: Al principi, clar, a l'arribar i no saber res de Barcelona, no pensava que fos important parlar català. I després, al viure aquí, m'he donat compte de que sí, que era molt important. I clar, la família del meu novio és catalana i parla en català i em sembla, em sap greu que no puguin parlar amb mi. I clar, tinc amics catalans que parlen català i és com que me faltava una cosa més per terminar de...
0: Clar, de sí, trobar-te bé aquí, sí, no? I de ser una més i
1: sí,
0: això.
1: Una més, sí, perquè en general m'agrada molt la cultura, les tradicions que tenen i demás, i no poder parlar no m'agradava. I clar, soc molt mala amb els idiomes.
0: No.
1: I m'ha costat molt. Bueno, he fet molt d'esforç.
0: Et vas defensant. I què vas fer per aprendre a parlar català?
1: M'he apuntat al consorci. Sí. He fet tots els bàsics, 1, 2 i 3. I estic apuntat a un club de lectura en català, que me costa molt també per llegir millor i comprendre més. I el voluntariado per la llengua,
0: sí,
1: que tinc una, soc aprenenta i tinc un voluntari que parla amb mi una hora a la setmana. I la tertúlia
0: també.
1: També tot, això tot. Que és també una hora a la setmana i és un grup de 10 persones i parlem de

0: diferents coses, sí.
1: Hi ha algú que condueixi la tertúlia o no? O ho feu entre vosaltres? No?
0: Hi ha una professora del consorci que...
1: Dinamitza.
0: Sí, media una mica, posa un vídeo per tenir idees per parlar... Sí, està molt bé.
1: Yeah. Sí. I la parella lingüística, com la vas conèixer?
0: Nos va posar en contacte l'Anna, que és la que dinamitza el voluntariat, i clar, jo pensava que ella era catalana i no, era argentina.
1: Quina casualitat, no?
0: Sí, sí, sí. I sempre ens reiem molt, sí. Perquè parlem en català i de vegades soltamos una paraula en argentina,
1: clar,
0: en argentino, i la gent no mira. Sí, però molt bé, perquè tenim moltes coses en comú i clar, està bé.
1: Clar.
0: Sí.
1: Hi ha alguna cosa que et vagi estranyar d'aquí de Catalunya o que et vagi sorprendre?
0: El tio, yeah. Sí, m'ha agradat molt. I després el menjar, que és molt diferent al d'Argentina. I clar, al principi no m'agradava molt el pa amb tomaca,
1: sí.
0: Jo pensava, falta el formatge, perquè no tiene. I clar, avui sempre pido un pa amb tomaca,
1: sí.
0: Sin formatge, però clar, és acostumar-se una mica.
1: Sí. Sí. Mengeu molta més carn allà a Argentina, no?
0: Sí. Mm-hmm. Sí, i sempre de vaca, no tanto de porc. Sí.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Aquí deus poder trobar productes argentins, però, no?
0: Sí.
1: Però has d'anar a botigues així més especialitzades.
0: Sí, i no és el mateix.
1: Yeah.
0: Però està bé. Per...
1: Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Segueixes bevent mate?
0: Sí. A totes hores, sempre.
1: Ja.
0: Sí, el mate, sí.
1: Allà en veu tothom.
0: Sí, tots. Nens petits, gent gran, tots, sí. Molt comú, sí.
1: Sí. Però no és com aquí, per exemple, que bevem cafè a unes hores determinades, no? Sinó que és com si sempre estiguéssiu bevent, no? Com
0: sí.
1: Si fos aigua.
0: Sí, en el treball, de vegades tomo prendre mate a les 11 de la nit o així, perquè me faci companyia,
1: sí.
0: I clar, és molt comú en Argentina a totes hores, sí.
1: Sí. I a part de ser com hidratant, té algun efecte? Allò així com el cafè, diuen que és estimulant o la teïna?
0: Suposadament és estimulant, però clar, si prendràs tot el dia, no sirve.
1: Sí. El cos també s'hi deu anar acostumant, no?
0: Sí, sí, tal qual.
1: Sí. Sí. Però és més aviat allò com un hàbit, no? Com una companyia,
0: sí,
1: que dius tu,
0: sí,
1: més
0: amb
1: que
0: una companyia que...
1: Més que una necessitat.
0: Sí.
1: Bueno, al final psicològicament sí que deu ser com una necessitat, no?
0: Sí, és que sí.
1: Tens la situació legal regularitzada aquí, tu?
0: Sí. Uh-huh. Sí, tinc la residència per 5 anys i vaig fer la nacionalitat, que està en tràmit.
1: Està bé.
0: Sí.
1: Deus haver sigut molt persistent, no? Perquè costa.
0: Sí, costa molt.
1: I fa només 5 anys que ets aquí, no?
0: Sí.
1: Que hi ha gent que li ha costat molt.
0: Sí, que li costa més. Sí.
1: Has anat a l'Argentina des que ets aquí?
0: Sí, 3 vegades. Sí,
1: sí.
0: Per sempre retorno.
1: Sí, no tens tentació de tornar-te cap allà.
0: No. De visita sí, per a viure no.
1: Ja. Yeah.
0: No.
1: Però deus enyorar la família.
0: Sí, sí, molt.
1: I t'han vingut a veure aquí?
0: La meva germana.
1: Uh-huh.
0: Sí. I clar, jo super contenta. Van cap aquí, van cap allà.
1: Sí. Què li vas ensenyar de Barcelona?
0: Bueno, la Sagrada Família, el Parc de la Ciutadella, el Teatre Grec, que és molt bonic,
1: sí.
0: Montjuïc, Barceloneta, la Rambla, Passeig de Gràcia, sí, una mica de tot. Sí.
1: Es va quedar molts dies?
0: 4.
1: Ah, res, però així només va poder fer la turista, no?
0: Sí.
1: Que no va poder veure massa com vius tu ni
0: no,
1: res d'això, no?
0: No, no, fue molt cortet. Per intensiu.
1: Ja. Sí. Que venia de turista, ella.
0: Sí, perquè és la luna de miel.
1: Sí, es va casar.
0: Sí.
1: I va venir amb el marit.
0: I va venir amb el marit, sí. I clar.
1: Que feien un circuit.
0: Sí, seguia en viatge, sí.
1: Ja.
0: Però li ha agradat molt.
1: Li va agradar,
0: sí.
1: Ella sí que té feina allà a l'Argentina.
0: Sí, és maestra.
1: Ah, mira que bé.
0: Sí, li agrada molt.
1: Sí. Ja deus haver viscut uns quants Sant Jordis tu, no? Aquí.
0: Sí.
1: I que és, com que t'agrada llegir, sí, et deu agradar la festa.
0: És mi dia preferit de tot.
1: Sí.
0: Sí. Perquè en les roses, tot és molt bonic.
1: Sí
0: m'agrada moltíssim, sí.
1: A la llibreria aquesta que vas al club de lectura també ho deuen celebrar.
0: Sí, és que clar, he començat fa poc temps i todavía no he vist el Sant Jordi, però
1: allà.
0: Sí, segur que sí.
1: Segur que sí. Dels tatuatges que portes, n'hi ha algun que tingui relació amb la teva vinguda aquí a Catalunya o no?
0: Bueno, aquest,
1: sí,
0: que és com una flor,
1: sí,
0: que per mi sembla a la flor del carrer,
1: sí,
0: de Barcelona.
1: Ah, sí, de les rajoles.
0: De la rajola, sí. Sí, per mi sí. És com simbòlic.
1: Sí.
0: Sí.
1: Et tatues per algun fet determinat o cada vegada que canvies d'etapa o que vius alguna cosa significativa o no, és una qüestió només estètica?
0: No, o... per coses significatives, sí.
1: Sí.
0: Aquest és per la meva àvia, que va morir,
1: sí,
0: abans de que venga cap aquí i,
1: clar,
0: sí, per recordar-la, sí.
1: Sí.
0: Sí, i així.
1: No penses que algun dia te'n pots penedir d'algun tatuatge o no? O et fas tatuatges que penses que tota la vida n'estaràs contenta de dur-los?
0: Crec que és una etapa i el recordaré així.
1: Sí.
0: No crec que me canse o no m'agrada més. Crec que no. Sí, perquè les he escollit molt, com molt, bueno, pensant-me-lo i...
1: Sí. I el dolor físic no et fa reparo, diguéssim, per tatuar-te, no?
0: No és tant.
1: Yeah.
0: Crec que les dones passem per moltes coses,
1: sí,
0: pitjores.
1: Bueno, hi ha molts nois que van així amb tot el cos tatuat. Saps?
0: Clar,
1: sí, també. Sí, també. També deuen ser soferts.
0: Sí.
1: Doncs, res, espero que segueixis tan contenta com fins ara aquí,
0: sí,
1: a Barcelona. Ja se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés.
0: No, moltíssimes gràcies a tu per
1: i que segueixis també entre nosaltres.
0: Sí, home, claro.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Esteu escoltant Esplugues FM. Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui em trobo a la delegació del Consorci de Normalització Lingüística de les Corts per entrevistar un grup de 3 persones que estan fent el curs intermedi 2 de català. Hola, us voleu presentar vosaltres mateixos? En tot cas, dieu el vostre nom i el vostre país de procedència.
2: Hola, em dic Flavio, soc de Porto Alegre, del sud de Brasil.
3: Hola, soc la Rocío, soc del Perú i m'agrada... no sé què dir. M'agrada viure a Espanya.
4: Hola, jo sóc la Margarita, sóc colombiana de Bogotà, la capital.
1: Molt bé. I quant temps fa que sou aquí a Catalunya?
2: Fa 7 anys i estic aquí amb la meva dona i la meva filla, que ara té 17 anys.
3: Fa 5 anys, ara mateix tinc una filla de 4 anys aproximadament i té una parella que és de la Índia.
4: I jo estic aquí també fa uns 6 anys i mig, també amb la meva parella, que també és colombiana, i el nostre fill, que va néixer aquí, és català.
1: Per quina raó vas venir aquí a Catalunya? En sabies alguna cosa de Barcelona, tu, Margarita?
4: Sí, sí que en sabia. Jo havia vingut una vegada com a turista i m'havia agradat moltíssim. I he vingut... No teníem pensat immigrar. Va ser una cosa més espontània, que hem arribat aquí per un any i després hem decidit... no sé com es diu, quedar-nos i tratar de començar una nova vida.
3: Primerament vaig arribar a aquesta ciutat per fer un treball d'investigació en proteòmica de la quinoa, que és l'aliment origen del meu país. Quan vaig finalitzar aquesta capacitació, vaig decidir estudiar el doctorat i actualment estic finalitzant i també estic fent-ho algunes hores de professor.
1: I de quina part del Perú ets tu?
3: Soc del sud de Perú, de Ayacucho, un petit poble, no? On la majoria de la població és quechua.
1: Parles quechua, tu?
3: No, una mica, perquè el meu pare va treballar en altra pobla, llum de la ciutat, i per aquesta raó no he pogut parlar bé el quechua, però m'agradaria, ja que és el meu idioma oficial d'origen.
1: Aquí a Barcelona hi ha possibilitats d'aprendre quechua?
3: Encara no he vist aquesta possibilitat, però en el meu país hi ha escoles online per poder fer-lo.
1: Tu, Flavio, ens pots explicar per quines raons vas venir aquí i com és el teu lloc d'origen?
2: Sí, molt bé. Crec que la meva explicació és molt dreta, perquè només per dir que la meva dona és catalana, així que alguna vegada tocaria, no? I la veritat és que nosaltres vam viure a molts països diferents, a Brasil, a Anglaterra, també una mica en Estats Units, i ja, per sense planejament o planejar molt, i un dia una vegada hem tenit una invitació i així. Sí, sí, sí.
1: Tu, Margarita, quina trajectòria acadèmica i laboral has seguit?
4: Jo sóc arquitecta. Vaig estudiar al meu país i també vaig fer una especialització al meu país. He treballat com a arquitecta allà per 10 anys, però aquí no estic treballant com a arquitecta, primerament perquè no sóc col·legiada, no puc treballar. Però no és per això. Hem decidit amb el meu amb la meva parella d'emprener. Sí. Doncs tenim unes botigues aquí a Barcelona i estem començant. Però sí que m'agradaria treballar com a arquitecta una altra vegada. Sí.
1: És molt difícil la convalidació dels títols i poder-te col·legiar aquí?
4: Un acord amb el meu país, doncs hauria d'estudiar tota la carrera i no vull. No, ja no.
1: Sí. Les botigues que teniu tenen a veure amb l'arquitectura o no?
4: Res a veure. Una miqueta, perquè és una cosa tècnica, són bugaderies, autoservei, però no l'hem dissenyat ni res a veure. No tenen res a veure.
1: Yeah. Però encara, pel que és la migració, fa poc temps que sou aquí, vull dir que segur que us podeu anar obrint camí, no?
4: Sí, sí, sí.
1: Mica en mica.
4: Ens agrada molt viure aquí, és molt, en comparació amb la nostra ciutat, és molt tranquil. És diferent.
1: Què us agrada d'aquí, la tranquil·litat?
4: A mi no m'agrada molt la calor, perquè la meva ciutat és fria, és freda, però sí que m'agrada molt el cel blau, perquè a Bogotà plou moltíssim i sempre és gris. Doncs això és l'espírit canvia amb el clima, doncs m'agrada molt, sí.
1: Tu, Rocío, ja us has explicat una mica, però quina trajectòria acadèmica i laboral has seguit?
3: Jo, quan vaig finalitzar els estudis, vaig treballar en un laboratori de certificat de qualitat en la meva universitat, i després, per guanyar més diner, vaig canviar al Ministeri d'Agricultura. En aquest lloc vaig decidir postular a una beca per fer els estudis aquí a Espanya. Sí.
1: I, sí, clar, la vas guanyar. I què et va seduir de Barcelona que decidissis quedar-te?
3: Ara, el principal objectiu és finalitzar els estudis de doctorat i postular a una altra beca, com a la Margarita Girgú, altres, Maria Curie, per exemple, per fer estudis de postdoc. M'agradaria fer-lo aquí a Espanya, però si no hi ha possibilitat, tindré que viatjar a un altre lloc. Okay? I la meva parella està disposta a apoyar-me.
1: Però seria una cosa transitòria, perquè amb la inversió que has fet aquí, ara que estàs aprenent català i tot, però no t'espanta el fet?
3: No m'espanta. Al principi jo volia tornar al meu país, però com els meus tutors de tesis em van motivar per fer els estudis doctorat, i per aquesta raó vaig tenir que aprendre català, perquè estic fent cursos en català. Doncs aprendre aquesta llengua és molt important per continuar els estudis tranquil·lament, no? i jo estic agraïda amb les meves professores de català que em van motivar per continuar als estudis de català i esta motivació ha dado frutos, no? Com per exemple, ja puc fer de professora per unes quantes hores, però ja puc fer-lo, perquè ja puc parlar i entendre català. No, una mica, no millor, no? M'agradaria fer-lo més millor, però jo crec que estic millorant, no?
1: Treballs i els exàmens t'exigeixen fer-los en català o pots fer-los en castellà?
3: La redacció de la meva tesi estic fent-lo, és en castellà i en anglès, que no és obligatori fer-lo en català, perquè és doctorat, no és una obligació. Però les classes sí, és necessari fer-lo en català.
1: Em sembla molt bé. I tu, Flavio, quina trajectòria acadèmica i laboral has fet?
2: Vaig estudiar economia a Porto Alegre i després vaig sortir per fer el màster a São Paulo, a la Universitat de São Paulo. Ha estat una migració molt més difícil quan ets més jove i has de sortir de la teva ciutat, és més difícil. Però després vaig anar a Anglaterra per fer el doctorat fa 30 anys. Fa 30 anys, sí, fa 30 anys, un temps. I no. I després, vaig quedar-me a Cambridge, a Anglaterra, per molts anys. Però vaig sortir per treballar a la ONU 2007-2008. Amb la meva dona vam vivir a Brasília, que és altra ciutat, a Brasil, totalment diferent de São Paulo i Porto Alegre, però bé, no parlàvem portuguès, no? I després, sempre anant a Anglaterra i vaig fer un postdoc als Estats Units fa 10 anys. I després, sí, per raons familiars, la meva dona va tornar i vam tots tornar a Espanya i aquí sí, a la universitat, però quasi tot de les classes imparto en anglès, però les reunions sí, la reunió ara mateix no puc estar a una reunió que ha començat fa una hora o així, és una reunió en català, que, però bé, i sí, així, és molt, crec que per la gent que està que fa una carrera acadèmica és molt tradicional, el màster, el doctorat i després un postdoc i després és sempre molt difícil trobar feina precisament en l'àrea, però en el camp, sí, però bé, sí.

0: I a part de les circumstàncies personals, què valores de Barcelona que després d'haver viatjat tant hàgiu decidit instal·lar-vos aquí?
1: És bona pregunta, perquè em recordo quan estava a Anglaterra que tots els estrangers tenien un hobby de reclamar, de parlar malament d'Anglaterra, no? Del menjar, del temps, no? Tot, no? Però aquí la veritat és que no. Crec que tothom valora molt la seguretat, que hi ha nens al carrer jugant, i és més tranquil. I clar, i tots nosaltres que tenim fills, és molt important. Estimem Barcelona molt perquè és un lloc segur, i la seguretat. Crec que tota la gent de Latinoamèrica que hi ha problemes de seguretat estima molt Barcelona, només per el menjar i l'ambient, sí, però també per la qüestió de seguretat, que és molt important pels fills. Sí.
0: I us va costar adaptar-vos aquí? O heu canviat molt d'hàbits? Hi ha alguna cosa que féssiu al vostre país d'origen que aquí no pugueu fer, que trobeu a faltar o que us hagi sorprès dels catalans? Bueno, tu, Flavio, que vens del Brasil, que allà la gent, no sé, té fama de ser com molt, molt festera, no? Que els agrada molt la festa, que tenen un caràcter molt obert, no? I els catalans tenim fama de ser més avallats, seriosos o això. Sí. Tu has canviat molt d'hàbits amb segons quines coses?
1: No, és que la veritat, Brasil és un país molt gran, no? I vinc d'una regió que la gent és molt seriosa del sud del país. Els catalans de Brasil, no? És que sí. No, és que la nostra celebració regional és quan hem perdut una guerra, com els catalans.
2: I
1: sí, d'independència, no? Nosaltres, que volien ser independents també, no? Però crec que sí, és que el país és molt gran, hi ha gent de tots els tips. Per exemple, la gent de São Paulo és molt diferent de la gent de Rio. La gent de Rio són com els sevillans, yeah, d'Espanya, que és el que coneixem de Brasil, que coneixem d'Espanya moltes vegades, són els sevillans, no? És el mateix. Però crec que no, crec que l'adaptació ha estat molt, molt fàcil i tot, i la gent molt simpàtica, i Barcelona és una ciutat molt internacional, sí, també, que és molt més fàcil viure. Sí, sí.
3: En el meu cas, els dos primers anys no vaig estranyar res, no? Però al tercer any ja he sentit aquestes enyorances de la cultura del meu país, el menjar del meu país és diferent, no? Els carnavals també, com en Brasil, són molt majestuosos. Sí, i per aquest motiu vaig tenir que viatjar l'any passat, en desembre, per recordar les meves costumbres, menjar el plat típic del Perú, no? que ha guanyat actualment, no? El primer puesto, i també és el millor país turístic per visitar actualment, no? aquest any, i també per estar amb la meva família, perquè aquí estic jo, la meva filla i la meva parella, i pues és complicat, no? Però com diu el meu company Farabi, que pues la seguretat ciutadana és millor, els servicis mèdics també és millor, el transport públic està molt bé comunicat en comparació dels països latinoamericans. Okay? Entonces, el passo a la meva companya.
2: És veritat, jo havia dit que el clima a Bogotà és trist i plou molt, i el que has dit és veritat. Els primers anys jo era molt contenta de tenir sempre el cel blau i el sol, però després comences a estranyar una mica aquesta pluja i aquest sentiment de tenir fred i de tenir una manta. És veritat, són com records també de la infància i la família s'estranya moltíssim. Quan tens un fill és més evident, perquè no tens aquest grup de persones que et puguin ajudar a donar suport. Sí, estem, és el mateix, som els tres i res més. Sí, és una mica trist. Doncs per això és important viatjar al país d'origen per ser amb la família, amb els amics de tota la vida que tampoc tenim. Que és curiós perquè nosaltres venim, algunes coses de la nostra cultura venen d'aquí, de Catalunya, però som diferents, som molt diferents, i és, si parlem la mateixa llengua, parlem, bueno, el català i el castellà, però som diferents, i no puc ser la mateixa persona aquí que soc en Colòmbia. Sí.
1: Només una cosa molt petitona, és que avui és molt més fàcil, està lluny, no? Perquè abans nosaltres només teníem telèfon, sí. I el telèfon era molt, molt car, molt, molt car. Parlàvem 2 minuts amb la família. Estem tots bé, sí, bé, i adeu. I, no, és veritat. I avui podem quedar-nos 2 hores al Skype o Zoom o qualsevol, no, cosa. És més fàcil, és més fàcil. És que abans era més difícil. Abans, nosaltres, jo... he escrit cartes, no, a la meva família per explicar, postals i cartes per explicar coses. I les cartes trigaven 2-3 setmanes per arribar, que era molt més difícil. No, és que avui, no, és que entenc, però és més fàcil. Avui és, sí. Abans era molt més dramàtic. Sí, sí.
0: I us han vingut a veure aquí alguna família vostra o amics? I què us agrada ensenyar de Barcelona?
2: Tots som arquitectes, tothom. Oh. Doncs Barcelona és la meca dels arquitectes. Doncs els meus pares van venir, des de que el meu fill va néixer, cada any venen per Nadal. Sí, per veure el meu fill créixer. Wow. I sempre fem algun petit viatge a Catalunya, a algun poble, a alguna ciutat de Catalunya per conèixer. Però sí, i els agrada moltíssim.
3: En el meu cas, la meva mare va arribar fa un any, aproximadament, no?, per donar-me suport amb la meva filla, que jo necessitava, no?, ajuda, no?, però ella no es va acostumbrar a aquesta cultura, només va suportar 6 mesos, sí. Uh-huh. I va decidir tornar al meu país. Li agrada més viure a Perú. Sí.
4: És lògic, perquè ja... És
3: major, sí.
1: Sí, sí. No, nosaltres... crec que 2 vegades per any anem a Brasil. Així que és que hi ha la família, però també els amics, i a mi m'agrada anar als metges de Brasil. A mi m'agrada, és la gent que conec fa temps, així que anem a Brasil, i poc la gent. Però la veritat és que molts amics paren a Barcelona, i tenim amics a casa. Ara mateix tenim amics de Colòmbia, sí, a casa nostra, i sí, i està molt bé. Sí.
0: Doncs mireu que se'ns acaba el temps del programa ja. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés i celebro que us trobeu molt bé aquí entre nosaltres i espero que tots els projectes vostres de futur es compleixin.
2: Acollidors aquí a Catalunya.
0: Sí. Gràcies. Gràcies. T'atreveixes a acomiadar-te amb quechua?
3: Pajarín cama a tothom.
0: Molt bé, doncs fins una altra.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gratis!
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
14: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
15: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

No recordo quan va ser, t'enyoro i ferida. Plores perquè no t'entenc, i gira, i gira. Sé que sóc un inconscient, i encara m'estimes.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts a la Xerrem de Reus, soc la Concepció Far i avui ens anem a Bulgària a parlar en català, amb la Ina Froy. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Conxita.
0: Bueno, hem anat a Bulgària, o sigui que Xerrem de Reus s'està fent internacional. L'altre dia vam anar a Brasil, ara avui a Bulgària, això ja és l'hòstia, no? Va, a Bulgària, com és que una persona de Bulgària li va tenir l'idea de voler parlar en català?
1: Com és que parlo el català?
0: Sí, com va ser que et va ocórrer aquesta parlar
1: bueno,
0: català?
1: Vaig anar quan tenia 25 anys, era encara bastant joveneta. Vaig anar a Catalunya per treballar i llavors un any després vaig trobar el meu marit. Llavors tot va començar una miqueta així. Primer perquè el meu castellà encara no era massa bo i primer ens comunicaven en anglès. Després d'uns mesos vam passar en castellà i finalment, com un any després de que ens vam conèixer, vaig començar a parlar el català. Per mi era molt millor perquè, aviam, tota la seva família, els seus amics, tot parlaven el català. I llavors em sentia una miqueta com fora de la conversa i fins que em pensava, no?, el que volia dir, expressar en castellà, i ells s'havien canviat de tema. Així que finalment vaig fer alguns intents i potser, sí, va costar uns mesos per poder fer unes converses normals amb el meu marit. I, però, vaja, tot és qüestió d'anar fent. Clar. I així, des de llavors, s'han passat més de 20 anys.
0: I com va ser l'aprenentatge del català?
1: Bueno, primer sentint, i després vaig anar a l'Escola Oficial d'Idiomes, i després, clar, perquè era molt millor posar el teu CV, el teu currículum, que parles el català. Podria trobar una feina més bona, tenir més oportunitats laborals. I llavors, pues era una de les coses que em donava més punts per tenir una feina més bona. I llavors, sí, així va ser.
0: Molt bé. I després vas tornar a Bulgària. Quin temps fa que has tornat a Bulgària?
1: Són 4 anys que vaig tornar a Bulgària. I, bueno, tinc atenció d'anar a visitar o potser també tornar a viure-hi. Però ja veurem com vagi la vida. De moment tinc feina aquí i estic treballant i així estic contenta.
0: Bé, ja saps que sempre seràs ben arribada aquí a Catalunya. Com te van tractar? Com te van tractar els catalans? Te van tractar bé, supòs, no?
1: Oh, sí, no, això és... sí. Primer vaig estar una miqueta com... no sabia com reaccionar perquè tothom m'empenyava a parlar el català i em sentia una miqueta com, bueno, ja vindrà, primer he d'aprendre almenys el castellà. Però després, en sentir-me encara dient una paraula en català, la gent era molt, molt, molt contenta de sentir i aplaudia. I llavors això sí que em va ajudar encara més a tenir ganes, perquè tot és qüestió de ganes. No és qüestió d'obligació. Vaja, pots trobar feina en castellà, pots anar al supermercat amb el castellà, pots fer tota la teva vida amb el castellà. Però si no poses una miqueta de gana per aprendre'l, no passarà res.
0: O sigui, que tu parles català, castellà, i quants idiomes més parles?
1: L'anglès i el rus. I el búlgar, clar.
0: Sí, 5 idiomes, és tota una políglota, no?
1: Vaja, crec que per polígon també fan falta dos més, però ja vindran.
0: Bueno, ja vindran, ja vindran. Quina semblança té, si és que té alguna semblança per tu, la terra on vas néixer, Bulgària i Catalunya, que va ser per tu una terra d'adopció?
1: Oh, les muntanyes. Les muntanyes, la naturalesa, els Pirineus, fins tot a baix cap al Castelló on he anat, cap a Vall d'Uixó, allà hi ha un parc natural. Tot això me'n recorda moltíssim a la meva terra. Aquí tenim moltes muntanyes i després el clima no és molt més diferent. El mar, aquí a Bulgària, on és la costa, més o menys les temperatures són les mateixes que hi ha, no?, a Tarragona, a Barcelona. Allà sí que, sí, això també. I perquè jo sóc de Sofia, que es fa, està, no està massa prop del mar. El mar és com anar de vacances a l'estiu. Sempre l'he gaudit moltíssim. El mar a Tarragona, allà on vivia.
0: El mar l'enyores, no?
1: Sí, moltíssim. Sí.
0: Tarragona és una ciutat molt maca, també.
1: Sí, sí que ho és, sí. Sí, em vaig enamorar els primers dies i era boníssim, sí, sí.
0: Sobretot el casc antic de Tarragona és preciós.
1: Sí, sí.
0: Sí, és la catedral i després també tot el circ romà, totes aquestes coses, sí. Que són molt, molt maco, sí.
1: Jo tinc molt bons records d'allà.
0: I parla'm una mica de Bulgària, les tradicions de la teva terra. Parla'm una mica de quines tradicions teniu, musical, de folklore, de cultura, en general.
1: Bueno, en general, la música és el que és més famós, la gent el que més coneix pel món, és la música tradicional. I jo crec que és un tema bastant interessant per molts músics que fan servir com motius de la nostra música tradicional búlgara per les seves cançons, perquè és una cosa que no és típica i és una cosa original que, posant alguns motius, donen alguna altra vida a la seva música.
0: Mm-hmm.
1: Nosaltres aquí respectem molt la nostra música tradicional i, és clar, hi ha escoles per la música. També tenim la dansa nacional, tenim joró, tenim rechenitza. I fins i tot a Tarragona hi ha un lloc on, si volen gent apuntar-se, hi ha una fundació, crec, que es dedica a això, a ensenyar a la gent la nostra dansa búlgara.
0: Mm-hmm.
1: I això jo crec que és interessant. Sí, que aquí estudiem també, hi ha escoles per això. És una cosa que es manté perquè és viva, bastant viva, igual com teniu vosaltres la sardana. Aquí també tenim la nostra rechenitza, que és semblant d'alguna manera, però nosaltres saltem molt més. És molt més intensa. Sí, la rechenitza és molt més intensa que la sardana. La sardana és més lleugera.
0: És més tranquil·la, no? Més tranquil·la, sí, la sardana.
1: Sí.
0: I a banda d'això, a banda de la sardana, quines semblances culturals, si és que n'hi ha, entre Catalunya i Bulgària? Semblances culturals, de folklore, de música, de literatura? Sí, no sé. Sé que són, bueno, dos idiomes molt distints, però aviam si tenim, sí, alguna cosa en comú.
1: Podria dir que sí, podria dir que no, però la veritat és que la sardana té un origen més... és més nou, per dir alguna cosa. La música tradicional búlgara ve de molts, molts, molts segles. I... Són coses molt diferents. Tu que he dit ja que té el comú, el joró, que tots ens agafem a les mans i ballem un darrere l'altre. Però la música té molta més història, molta més antiguitat, per dir d'alguna manera.
0: Més antic. Sí. A quina ciutat de Bulgària vius tu?
1: Jo visc a Sofia, i és la capital de Bulgària. Aquí tenim gairebé 3 milions de persones. Per dir alguna cosa, hi ha potser més gent a la ciutat, a la capital de Bulgària, que fora. Tenint en compte que som un país bastant més gros, som com 3 vegades i mig.

0: persones que parlen en català allà a Bulgària?
1: No gaires, no gaires. I jo en conec uns quants, que bàsicament conec només un búlgar, que personalment, que sí, parla el català, sí, sí, que ja ha estat a Bulgària, ha estat a Catalunya també, però n'hi ha més. Després hi ha catalans també que hi viuen. Aquí a Bulgària hi ha un grup de catalans que es van organitzar dels Catalans del Món, que bàsicament té contacte amb tots els catalans que viuen per tot el món. I aquí tenim el grupet dels catalans que viuen a Bulgària. I som com a 5 persones, més o menys, no? Que, els que coneixem d'aquest grup. És clar que n'hi ha d'haver més, però som aquests els que som el grupet.
0: I què tal és aquest grup? Com es porteu uns amb els altres?
1: Molt bé, molt bé. Sí, sí, molt bé. Parlem de tant en tant, anem a fer una cervesa, sortim, xerrem en català tot. I jo em sento una miqueta com si estigués a Catalunya, entre aquesta gent. A mi fa molt de goig, fa molt de goig, perquè trobo a faltar moltíssim allà. I és, per mi és una experiència molt positiva.
0: Bueno, has triat una cançó que triem els nostres convidats del Xerrem de Reu. Quina cançó has triat?
1: Bueno, això és una cançó que, bueno, se'm va acudir així quan estàvem fent la primera conversa, perquè vaig publicar fa poc un poema meu que vaig escriure perquè aquesta cançó em va inspirar. I vaig pensar, bueno, podria posar aquesta cançó i també llegir un poema meu, perquè, clar, bueno, soc poeta també, a més. I, bueno, no és una cançó típica, que a mi no escolto sempre aquest tipus de música, però crec que la idea de posar les dues coses a la mateixa bossa estaria bé.
0: Estaria bé.
1: És Tech N9ne, el cantant és Tech N9ne, és música rap, i la cançó es diu Demons, que vol dir dimonis.
0: Doncs ara l'escoltarem.
2: I'm an angel / demon, man, you know what I'm saying? What makes me a demon is lust. I'm girl crazy, and that's why I couldn't keep my wife. You know what I'm saying? And that's the lust demon lives within me. And but my heart, love big, you know what I'm saying? So I know a lot of demons come to my show as well as angels, you know what I'm saying? A lot of demons, a lot of demons, a lot of demons, a lot of demons.

0: to all the people at TheRealTech9.com and Sickness.net. It's no longer a joke. Demons is real.
1: I ens agradaria molt també escoltar, o sigui, que tu ets poeta.
2: Sí.
1: Però escrius en català o escrius en búlgar?
2: Vaig començar primer quan era molt jovencet en búlgar. Després vaig tornar quan estava, encara vivia a Catalunya. Vaig estar escrivint en català. I després en tornar a Bulgària en búlgar. Llavors tenia poemes del català que traduïa en búlgar i poemes de búlgar que tradueixo en català.
1: Val, doncs, perquè no ens llegeixes un petit poema que no sigui molt llarg, perquè tenim, anem curtets de temps, però perquè no ens llegeixes alguna cosa?
2: Sí, bueno, jo, la meva idea era llegir aquest que era el del dimoni, però tinc també algun poema que podria, si el trobo aquí per Twitter, algun poema bastant curtet que jo crec que podria anar a la gent que entengui més o menys l'estil de poesia que faig.
1: Sí, no, perquè a més que si està escrit en català, és que a mi me fa envoja que parlis també el català. No?
2: La veritat és que no el practico gaire i el meu accent ara es nota moltíssim. Quan vivia a Catalunya no, ningú podia dir que no era catalana. De seguida quan parlava el castellà, però deien, ah, tu eres de fuera, no? De dónde eres? Però quan parlava el català ningú podia dir que no era catalana. Mm. Em preguntava, ah, tu ets de Mallorca? O, perquè bueno, el meu accent una miqueta semblava que era de Mallorca o així.
1: Que com jo soc de Mallorca.
2: Sí, però ara no puc dir que parlo amb l'accent d'allà perquè, bueno, no el parlo gaire.
1: Però parla molt bé, però parla molt bé.
2: Els meus fills parlo molt, sí. I llavors puc llegir aquest que he escrit ara pel dimoni, que està relacionat amb la cançó,
1: sí.
2: la que em va inspirar, i això sí que puc llegir. Estaria bé?
1: Sí, i tant.
2: Es diu Alliberat. No el vaig matar. El vaig tancar a les fosques, a la part inferior de la meva consciència. Em quedava oblidar-ho. I ho faria si els seus crits no fossin amudits pel silenci que s'acostava. Puc sentir-te, crido. I el silenci desapareix esquinçat. Llavors es troba alliberat i em posseix de nou el dimoni que viu dins meu.
1: Molt maco. Moltíssimes gràcies per dedicar aquest poema a Sants 3 Ràdio, al Xerram de Reu. Bé, jo crec que ja t'he preguntat tot el que te tenia que preguntar. No sé si tu vols afegir alguna cosa en aquesta entrevista que t'hagi preguntat.
2: Sí, bueno, ara he trobat el meu compte, he pogut trobar, tenir accés a ell. I si trobo aquest poema curtet, que jo crec que sí que és molt jo.
1: És que el Twitter darrerament ens fa coses rares, doncs que hi ha el senyor Elon Musk.
2: És un poema molt curtet.
1: Sí.
2: Només els núvols ploren el seu propi funeral. Aquest és el poema.
1: Una frase molt preciosa.
2: Sí.
1: Molt bé. Bueno, i a banda d'això, a banda de que ens has de... No sé, és que m'he quedat una mica impressionada perquè m'agrada molt a mi la poesia. I a més, sí. Una persona que normalment no té el que no està parlant ara mateix en català. Molt, molt impressionat i la veritat que molt content.
2: Sí, bueno, jo estic contenta també que ho aprecieu, això, la veritat.
1: Sí, la veritat és que sí. Val, doncs, Inna Freud, moltíssimes gràcies per aquest temps que ens has regalat. Moltíssimes gràcies també per aquestes poesies. I nosaltres la setmana que ve seguirem xerrant d'arreu.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies per tot també. Bona sort amb tot.
3: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Uxío Meis, que va néixer a Galícia. Hola, Uxío.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Yeah. A quin lloc de Galícia vas néixer, tu?
1: Jo soc d'un poble petit de costa que es diu Ogrove, a la província de Pontevedra. Són 10.000 habitants, més o menys. I està el que es diu les Ries Baixes.
0: Sí.
1: I sí, vaig viure allà des de, bueno, que va néixer fins als 18. I és el meu poble, és on viu meus pares i yeah. la família.
0: Quins records tens més presents de la teva època allà?
1: Tengo grove?
0: Sí.
1: No sé, és estar al carrer sempre.
0: Yeah.
1: I és un poble que és urbanísticament té cosetes, però paisatgísticament és molt, molt bonic, i és una península. Per tant, d'alguna manera no ens relacionem massa amb la gent del continent, com li diem, i allí ens coneixem tots. I és una sensació, sempre que hi vaig, sempre tinc la sensació de molta familiaritat.
0: Yeah.
1: De que també a vegades és dolent, perquè tothom et coneix.
0: Sí, clar.
1: Facis el que facis. I, però bueno, sí, molta familiaritat i després em recordo molt dels estius, no? que és un poble molt turístic i tal, i anar sempre en bicicleta i tot allò, i perder-se
0: yeah.
1: a les platges i tal.
0: És un poble de pescadors?
1: Sí, sí. I diguem que, no ho sé amb les dades en la mà, però sé, prop del 50% viu del mar i 50% viu, bueno, 40 el que sigui, del turisme, per així dir-ho. Tenim conserveres, que algunes són d'ascendència catalana.
0: Mira.
1: La Massó, que no està a Ogrove, però està a Cangas, però vull dir que van ser dels primers que van començar i tal, i tenim la fàbrica d'Isabel, i bueno, no sé quantes persones treballen, però 500 o coses així. I després, bueno, hi tenim, és el poble que més mejillón,
0: ah, sí?
1: musclos sí. Exporta del món.
0: Yeah.
1: I n'hi ha moltíssimes famílies que no només són mariners i tal, sinó que, bueno, treballen en logística, en temes relacionats i tal.
0: Ah, que bé. I la qüestió del tràfic us va afectar a vosaltres, que en un moment va estar molt present a Galícia, el tràfic de droga i
1: sí,
0: de tabac
1: sí.
0: i tot. Sí, també en un poble tan petit també.
1: Bueno, tan petit i on està?
0: És ja, allà, clar, per això, sí. ho penso.
1: Sí, bueno, nosaltres, jo, no sé, no me va arribar més. O sea, ves coses i tal, però bueno, vull dir que hi ha vegades, pues, jo que sé, un col·lega de la teva escola o el que sigui, pues, no saps mai d'on és el pare. Bueno, el pare està a la càrcel, no?
0: Vull dir,
1: coses així,
0: ja.
1: No? Però sí, diguem que més, jo diria que més a la generació dels meus pares, no? Als anys 80 i tal, va ser bastant dolent. Va ser molt forta. Més que res perquè n'hi havia narcotraficants. Això es veu molt bé a Fariña, a la sèrie.
0: Sí,
1: que surt
0: la vaig veure, sí.
1: Pues, tots aquests pobles són Ogrove, Cambados i tal.
0: Mm-hmm.
1: Allò. I va per un lloc la pròpia gent que va estar ahí, que bueno, pues, després van acabar a la càrcel i malament i tal, i després sobretot a la gent que es va consumir, perquè per una desinformació tremenda van acabar sent, pues, drogadictes i molts morts.
0: Ja. Tu vas, bueno, devies fer fins a secundària a Ogrove?
1: Sí.
0: I després vas fer vida universitària?
1: Sí, després, com tantíssims altres, vaig fer ciències polítiques, però vaig anar a Santiago. Santiago és una ciutat que, bueno, molt bonica i tot allò, però que 15.000 o 20.000 estudiants, de 80, de 90.000 habitants, que vull dir que té una vida universitària molt present. I este és un lloc molt bon, molt bo per estar entre els 18 i els 22, 23 anys.
0: Ja m'imagino.
1: Sí. Yeah. I bueno, vaig fer allí política, sí.
0: Yeah. I també hi ha molta presència de peregrinatge, no? Tota la gent que arriba del camí, no? I això.
1: Mira, aquest any, 2022, i bueno, va ser l'any passat, però com el tema de la pandèmia, pues, li van donar un any més, és any Xacobeo.
0: Sí.
1: I jo vaig estar l'any 2010, que també va ser any Xacobeo, el darrer, a Santiago, i era, a vegades, insuportable. Ho he de dir, perquè és una ciutat molt petita i arriba moltíssima gent, però moltíssima.
0: Yeah.
1: Sí que s'ha de dir que el que és el, diguem, el peregrinatge i tal, és, encara que tot l'any n'hi ha, sobretot, jo què sé, pues, Setmana Santa, abril, maig, fins a octubre, per ahí. I aquest mes, pues, bueno, ja l'estiu no estava a Santiago, estava al meu poble, però sí que es veia molta gent, molta gent.
0: I després ja vas venir cap a Barcelona? No. Després d'acabar els estudis universitaris?
1: No, quan vaig acabar la carrera i vaig anar a Londres, i bueno, va ser una mica d'any sabàtic, que es van ser 2 anys sabàtics.
0: Mira que bé.
1: Sí, perquè bueno, no és que no sapigués que volia estudiar, però en aquell moment no estava molt segur. Doncs vaig arribar i mira, vaig a Londres, aprendo anglès, estic un any allà i bueno, i vaig estar treballant i tal, i després bueno, pues va passar l'any molt ràpid i vaig estar el segon any allà. Sí que ja sabia que volia tornar a estudiar, bueno, a fer un màster, i ja vaig començar ahir al Nadal per ahir a mirar. Mm-hmm. I sabia que hi havia aquest màster que vaig fer després, que és de gestió pública de l'Autònoma i de la Pompeu Fabra, i perquè es coneixia perquè un professor gallec em va parlar d'això, i no sé, quan va sortir la convocatòria, doncs vaig enviar la sol·licitud, em van agafar, i això va ser al març, i vaig venir aquí al setembre.
0: Mm-hmm. I et vas quedar aquí a treballar?
1: Sí, sí, perquè bueno, bueno, aquí tenia ja amics i amigues, i bueno, va estar bé, i bueno, vaig fer un any i de màster, i al febrer, o sigui, el màster va començar al setembre, però al febrer ja vaig fer unes pràctiques a la Pompeu Fabra, al Departament d'Economia, i fins ara.
0: Sí, jo sempre m'havia imaginat que si estudiava ciències polítiques, bueno, és perquè t'interessava la política, no? Però sempre m'imaginava la política com fer de polític, diguéssim. Clar, no m'havia imaginat que, clar, que hi ha molta gent de la que heu fet ciències polítiques, podeu treballar doncs de cara a l'administració pública.
1: Sí, sobretot,
0: perquè,
1: sí.
0: Per encaminar la política, diguéssim, perquè tot és política, no? I tu treballes en el Departament de Sanitat, no?
1: Sí. Sí. Dins del departament treballo més concretament a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària, que es diu AQUES, i treballo a la part d'innovació.
0: I llavors què feu? Aplicar la política, diguéssim, del govern a sanitat?
1: Sí, és a dir, bueno, aquesta setmana es va presentar el Pla de Salut 2021-2025, que són com les línies mestres que va fer el govern, i va aplicar la sanitat, diguem, el Pla de Salut de Sanitat a Catalunya. Nosaltres estem dins d'aquest pla, diguem, aquestes línies mestres, i el que fem més exactament, la meva unitat, és compra pública d'innovació. És a dir, totes les innovacions en termes de serveis i de noves tecnologies, comprar-les al mercat, i quan no existeixen, desenvolupar-les, i després les agafa, diguem, als hospitals, bueno, al Departament de Salut, i els aplica.
0: Suposo que la pandèmia us deu haver influït d'alguna manera, no?, de cara a fer previsions o aplicar correctius en relació a la política que teníeu.
1: Sí, bàsicament sí. Bueno, la pandèmia, com a tot arreu, bueno, no vull dir per sort, però nosaltres no som la part assistencial, és a dir, que n'hi ha metges, bueno, el director de l'agència és metge i de primària, a més, però nosaltres no vam estar ahí, però sí que ens va afectar en què havíem de canviar, diguem, bueno, pues, les metodologies, la manera d'enfrontar-se, no?, diguem, i després una mica el que ens va passar a nosaltres és que dins de l'agència es fa molta avaluació, i tots els projectes ara, bueno, els que estaven ja hi, encara hi són, però tots els projectes ara tenen un component Covid, que és com ha afectat la Covid o el confinament o no sé què a la salut de, i doncs és un poco, no sé, està tot arreu.
0: Clar. I teniu en compte l'opinió dels usuaris o del personal mèdic o sanitari que està treballant a la sanitat pública?
1: Sí. Dins de l'agència hi ha una unitat que es diu Participació, que són companyes nostres, i elles fan estudis de, bueno, sobretot de la relació de l'usuari, del ciutadà amb els serveis sanitaris. I fan, bueno, moltíssims informes, sobretot, però i estudis de com es relaciona i què pensem i com actuem davant dels serveis, per saber una mica no només l'opinió de què opinen i tal, sinó de com es relaciona, no? És a dir, som un país que anem molt al metge i anem molt a l'hospital, i després quan anem allà, i allò també és una crítica, però bueno, això passa, vol ser atès la millor manera possible i pensem que és gratuït. Uh-huh. I no, la paguem amb impostos.
0: Clar, clar, i tant. Sí,
1: per tant, bueno, tota aquesta relació i tal. És la que estudien elles.
0: Uh-huh. Tu vas aprendre català ja quan vas venir a fer el màster?
1: És una mica més tard. Una mica més tard. Bueno, sí. No me recordo ara les dates, però sí, a l'any següent, quan vaig començar a la Pompeu,
0: sí.
1: Bueno, sacant un col·lega que era italià, que és italià, el resto de la gent era catalana i era català parlant, i quan fèiem les reunions, pues, vaig dir, mira, he de posar-me, perquè sí que al principi no, bueno, estava ahí con el màster i tal, i no vaig tenir massa temps, però bueno, sí, després vaig començar a fer cursos al Consorci de Normalització Lingüística i no sé, vaig fer el A1, A2 i B1.
0: Uh-huh. I et vas decidir de seguida parlar,
1: sí.
0: No?
1: Sí. Saps què passa? Que jo una cosa que em trobava molt aquí, sí, és que, bueno, hi ha molta gent de fora i sí, de tot arreu, eh? No,
0: sí,
1: tal?
0: Sí, sí.
1: I només el màster també tenia una pandilla, i que encara tinc, que són col·legues, sí, de gent catalana i tal, i estaven tot seguit parlant català i giraven la cara i parlaven castellà, no? I jo els deia, no, però mira, parleu i tal, que ho entenc i tal, que jo sóc allà parlant de Galícia, saps?
0: Sí,
1: i no,
0: sí,
1: que,
0: clar.
1: I clar, no, em deia, no, però bueno, és que és la costum i tal. I vaig arribar un dia i vaig dir, mira, si no és per vosaltres ho faré jo. I
0: sí,
1: i m'he posat jo.
0: Molt bé.
1: Perquè era una cosa que volia fer, però sí que és cert que a vegades, pues, no ho sé, pues, no, o sea, sí que,
0: no ho prioritzes.
1: No, em refereixo que sí que ho feia, per exemple, si iba a una botiga o el que sigui i tal, ho feia, però després pensava, no, fes-ho amb els col·legues que són els que més parles, no?
0: Clar, clar, clar.
1: O a la feina, per exemple.
0: Clar, clar. I res, de seguida vas fer el pas, no?
1: Mm, sí. És cert que, bueno, que encara, bueno, no ho parlo tan bé com m'agradaria.
0: Bueno, sempre es pot parlar millor, tothom.
1: I em falta vocabulari i tal, però bueno. I suposo que això, tinc un col·lega de Banyoles que sempre em diu que tens tots els vicis de Barcelona, no?
0: I bueno, pues bueno, perquè ells també, segons ells, el català més pur és el que parlen ells.
1: Clar,
0: però bueno, això
1: igual,
0: és molt discutible. No sé si a Galícia també us passa que teniu diferents maneres de parlar, depèn del lloc d'on sou.
1: Sí, a Galícia diguem que si us poseu el mapa al cap, és un quadrat, no? Diguem,
0: sí,
1: tal. Pues hi ha com dos línies. A la part de la costa, que és on soc jo, que es parla més ràpid i més com bailando, no?
0: Sí.
1: I després al centre, que és la zona eminentment rural, que és més tancat, i després al est, que és la part de Lugo i tal, que passa que no és molt coneguda la manera de parlar, perquè està molt deshabitada aquella,
0: clar, zona, clar,
1: que és la part que toca amb Astúries i tal, i bueno, hi ha varietats dialectals i tal.
0: Uh-huh.
1: Però es nota, i després es nota moltíssim ciutat versus poble.
0: Ah, mira.
1: Sí.
0: Uh-huh. Doncs ara posarem la cançó que has triat, dels Chicharrón.

0: tu col·labores en un programa d'aquesta emissora que s'emet els dissabtes a la tarda en gallec, el Galiza, algo más. Com vas conèixer el programa?
1: Doncs mira, un dels nostres col·laboradors, que és el David, és col·lega d'Ourense i sí, va viure amb mi, bueno, vam viure junts 2015-2016, i ell va conèixer el Pablo perquè jugaven a futbol gaèlico, i bueno, com sabia que feia monòlegs i tal, pues li va dir, mira, vine a la ràdio i tal, i ell m'ho va dir a mi, i un dia fent una canya, pues mira, i a part el Pablo és molt graciós perquè va fer polítiques a Santiago i el mateix màster que jo aquí.
0: Ah, mira.
1: Tenim com vides paral·leles.
0: Sí.
1: I un dia, pues això, tomant, ostres, política, no sé què, van parlar de política, evidentment, i em van dir, vine tu també i tal, i parles tu de política i fer-les tu. I bueno, així.
0: I no havies fet mai ràdio?
1: No, havia participat en un programa a la universitat, perquè estava en un sindicat estudiantil, diguem, i fèiem debats, però com bueno, no com director, diguem, ni com... era com un polític més.
0: Sí. I teniu constància que us escoltin molts gallecs?
1: Sí, jo hi ha una, sempre hi ha una cosa que sempre penso del programa, que és que qui ens escolta, no? Perquè
0: sí,
1: jo a vegades dic, hòstia, és que estàs aquí a Barcelona i ho feus, tal, i està molt bé, i estem molt agraïts i tal,
0: sí,
1: però que, i després t'arriben gent que ja no sol al Twitter, sinó col·legues de col·legues de col·legues que et diuen, hòstia, mira, i aquest Nadal vaig tenir una trobada amb gent i tal, bueno, no massa perquè encara hi havia Covid,
0: sí,
1: i un va dir, t'escolto tots els dissabtes, i vas a quedar, i com has arribat allà?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I bueno, allò és per internet.
0: I no, i sortosament el gallec és fàcil d'entendre, vull dir que ho veus a vegades que hi ha gent que es nega a aprendre una llengua, no? I bueno, si per poc interès que hi posis, no? Doncs sobretot comprendre, parlar-ho ja és més difícil,
1: sí,
0: però entendre-la s'entén. Sobretot, clar, si ho poses en context, perquè feu informatiu, per exemple, les notícies, com que saps més o menys de què va, doncs no, clar, sé, és fàcil d'entendre.
1: Però... sí, li demana. I després, i també una cosa que em va sorprendre molt, de que la mateixa gent que t'escolta, no? O sea, ara estem a l'època del podcast, no?
0: Però sí,
1: tema és, i hi ha gent que tot seguit, i hi ha una comunitat molt gran, o bueno, curiosa, de podcast en gallec, no?
0: Uh-huh.
1: I bueno, es diu Podgalego el Twitter, la compte, el compte de Twitter i tal, i allí ho retuiteren tot. I ostres, arriba gent que a vegades quan veus les estadístiques dius, per què està un tio en Islàndia escoltant el programa?
0: Perquè un gallec allà, gallec, clar.
1: I és molt curiós, és molt curiós.
0: Clar que sí. I què t'aporta tu el programa?
1: Pues a mi m'agrada molt, és com un...
0: sí,
1: m'agrada molt el mitjà,
0: sí,
1: diguem, la ràdio a casa meva, bueno, els meus pares sempre estan amb la ràdio posada,
0: sí,
1: i el cotxe i tal, i m'agrada molt el, bueno, el veure els col·legues, perquè a vegades, pues, si no fem això, pues, van passant el temps i no els veus,
0: sí,
1: perquè tothom té la seva vida i tal, i després una mica del frenesí, no? del directe, no? De venir i tal, també m'agrada perquè bueno, també tinc una ment, un cap de productor, no? Pues anar pensant, no? Ara farem això, o podem entrevistar en aquest, l'escriviré en aquest, i o aquest grup gallec vindrà a tocar a Barcelona tal dia, pues intentaré parlar amb ells. Allò és una excusa,
0: sí,
1: per fer coses.
0: Sí. Sí. És com un repte, no?
1: Sí.
0: També, això està molt bé. I quines similituds i diferències hi veus tu entre, per exemple, el sentiment de pertinença que tenim els catalans i el que tenim els gallecs?
1: Uau. Podem parlar com em deia això, un professor em deia, puc donar una resposta 5 segons, 5 minuts o 5 hores?
0: Tenim 5 minuts, em sembla.
1: Bueno, el que veiem, perquè a part van estar molt lligats tots dos per una cosa que va ser el reixordiment a Galícia al segle XIX, va ser la Renaixença aquí també, perquè bueno, fins i tot estaven a dins del mateix regne, no?, que era Espanya, i dins de la mateixa formalització, diguem, i homogeneïtzació. Per tant, hi ha coses que són, evidentment, la cultura, la llengua, la pertinència a un lloc, és a dir, la gent diu, soc català, soc gallec, no? És una manera de ser. Després pot ser espanyol, pot ser també europeu, o el que vulguis, però m'ho fer que hi ha una pertinència molt, molt fort, i el tema de la llengua també, no?
0: Mm-hmm.
1: Perquè allò pues, també construeix, diguem, un tal. I les similituds, les que veig, són aquestes, que són pobles que nosaltres som menys, som 2 milions i 2,7 milions i aquí són 7 i mig, sí. Però que estem resistint-se a morir, bàsicament. Mm.
0: Per vosaltres la llengua també és un símbol identitari important.
1: Sí. Ahir sí que no hi ha tantes similituds amb el tema lingüístic. De fet, jo crec que, perquè al màster vaig tenir col·legues valencians i quan parlaven es sembla més al valencià la situació del gallec. És a dir, el gallec és la llengua cooficial o pròpia del territori que més es parla, proporcional a la seva població. Mm-hmm. És a dir, es parla més gallec a Galícia que català a Catalunya. Què passa? Que qui ho parla? Qui ho parla, no? A les ciutats molt poc. Nosaltres no tenim una ciutat tan gran, una metròpoli, diguem, com Barcelona, sinó que Vigo són 300.000 habitants i estan molt disperses i tal. Per tant, no hi ha una ciutat, diguem, que ho menja tot i que tal, sinó que estan repartides, però sí que és cert que hi ha 6 ciutats, 7, si comptem Ferrol, que es parla poc. Es parla poc, hi ha que reconèixer-ho. Però després, qui ho parla? Pues la gent a casa, la gent tal. Una cosa que veig molt aquí és que l'economia a Galícia no és tan gallec, és a dir, les eines, els softwares, els no sé què, els papers com els que fan les històries i tal, allò ha de ser una cosa que la Junta amb la seva secretaria de política lingüística ha de posar calés per dir-la al mercat, vale, està bé que facis tot allò en castellà però també en gallec, no? I aquí jo m'he trobat, i està bé que sigui així, pues allò, eines en català, eines per fer feina. Doncs hem passat d'un món a Galícia dels anys 60, dels meus avis, on tot el seu vocabulari de feina era en gallec. Tots els instruments que tenien per anar al mar, per fer tal, o les seves relacions comercials fins i tot eren en gallec, i van passar, bueno, a aquesta economia de serveis que tenim ara, en on desapareix. I tot quedes i dius, bueno, és que no, bueno. I després eso, no són similituds i tal, però bueno, que és allò de que nosaltres pues, bueno, no tenim, i a vegades està bé que no hi hagi una ciutat tan gran com Barcelona, però sí que és cert que una ciutat com Barcelona et posa al món. I a nosaltres no la tenim.
0: I el sentiment aquest independentista el teniu?
1: És minor, no, és minor. És a dir, sempre està en les enquestes i tal, sempre surt allà a prop del 10%, o 8-10%, diguem, el vot del nacionalisme gallec d'esquerres, no? O centre-esquerra, diguem, progressista, que és el BNG, està prop del 25%, i després està el Partit Popular, que tampoc és per dir, perquè, bueno, jo allà m'he barallat molt, però sí que hi ha un PP a Galícia, hi ha un PP, o sigui, és un rara avis dins de tal, no és que siguin menys espanyols, de fet el Feijóo ara serà el president del PP, diguem, estatal, però sí que és una cosa distinta, és a dir, hi ha un component galleguista raro ahí del Fraga que se va inventar i tal, i bueno, i són,
0: perdura,
1: sí, són conservadors, però bueno, però vull dir que també hi ha una pertinència allà.
0: Sí, sí, és a dir, sí, el quan, sentiment hi és identitari.
1: Sí, són, el meu avi és molt conservador, però també és molt gallec, es sent molt gallec, i bueno, és, no sé si es podria comparar a, no a ara, que hi ha un independentisme molt forta, sinó al que seria una convergència de fa 25 anys.
0: Sí, molt bé. Doncs mira, ja saps com va això de la ràdio, sí. Se'ns acaba el temps. Doncs et vols acomiadar amb gallec?
1: Vale, bueno, antes de nada, moltes gràcies per invitar-me a este programa. Ya lo diremos también de Nogaliz algo más, y larga vida a Radio en Galego en Cataluña, y larga vida también a Sastre Radio.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos.
0: Adiós.
2: Esteu escoltant Esplugas FM.
3: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
4: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquesta és la música d'en Jake Worthington, el protagonista del començament del nostre espai del dia d'avui, al costat de Mo Pitney, del qual també parlarem més tard. Es tracta del senzill Wake Up and Smell the Country que acabem d'escoltar. I és que en Jake és notícia perquè una de les personalitats que havien de dirigir el neotradicionalisme, el cantant de La Porta, nascut a Texas, i que va ser un dels que va mantenir la torxa de la música country el 2010, fins i tot quan les discogràfiques li proposaven de passar-se al Bow Country. Va guanyar la sisena edició de The Voice a la NBC el 2013. Sempre s'ha mantingut fidel al seu gènere musical, a les seves arrels tradicionals. Ha publicat dos àlbums de llarga durada, va signar amb el segell Big Loud a Texas de la Miranda Lambert el 2024. Ell era al costat de Zach Chop, que havien de mantenir la torxa de la música més tradicional. I ara ell diu que està treballant molt en si mateix i que vol fer un pas al costat de la vida d'estrella de la música country. Per tant, el que ha fet és retirar-se de manera musical de moment. Veurem si torna. Fins i tot ha suspès els concerts que han desaparegut de la seva pàgina web, on havia de fer de taloner d'en Luke Combs. El 2025 va editar el que és el seu segon treball discogràfic, When I Write This Song, del qual ara mateix escoltarem també alguna de les col·laboracions que hi havíem, com per exemple amb la mateixa Miranda Lambert.

sigui una aturada passatgera en la música d'en Jake Worthington, el cantant que us hem comentat avui, que per exemple va ser pare fa poc temps, a l'octubre del 2024, amb la seva parella, la Sophie, amb la Willian, la petita Willian. Doncs esperem això, que només sigui un trastorn momentani, però ja sabem que la salut mental, no només a la vida en comuna, sinó també a les grans estrelles, i sobretot la gent que ha obtingut l'èxit darrerament, doncs a vegades és molt preocupant. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc que va editar el 2025, i en aquest cas, després d'haver sentit el tema amb Miranda Lambert, Hello Shifty Day, escoltem amb I'm the One al costat de Marty Stewart.

Un altre dels grans tradicionalistes, l'hem comentat abans, va portar-nos cançons realment precioses, tot i que sense un èxit, diríem que espaterrant fa 10 anys enrere amb aquell country All Boy and a Girl Thing, que van ser èxits menors a les llistes americanes. Però va tenir excel·lent resposta també de la gent més involucrada dins el country més tradicional. És en Mo Pitney, que hem escoltat abans amb el primer duet que sentíem amb el programa d'avui. Nascut el 1993 a Cherry Valley, Illinois, va firmar per Corp Records, ha realitzat dos àlbums d'estudi i ara ens acaba de sorprendre novament amb un darrer senzill que s'ha publicat a maig de 2026. Escoltem aquesta preciosa cançó de Mo Pitney que es diu Fiddle Around.

Avui el nostre homenatge dins el Club del Country va per en Dennis Michael LeCourrier, nascut el 13 de juny de 1949 i que ens ha deixat el 16 de maig de 2026. Un músic americà nascut a Union City, en New Jersey, per ser membre fundador, guitarrista i habitualment vocalista solista d'aquell grup de country rock tan famós en els seus moments, Dr. Hook, abans també coneguts com Dr. Hook and the Medicine Show, una banda que va rebre més de 60 senzills d'or o de platí, guanyant-se el número 1 a més de 42 països diferents. A més, en Dennis LeCourrier, excel·lent compositor, amb les cançons seves gravades per gent com Bob Dylan, Crystal Gayle, B.G. Thomas, Willie Nelson, Olivia Newton-John o Jerry Lee Lewis, entre molts d'altres. Membre d'aquesta formació que va triomfar amb cançons fantàstiques, però que també va tenir el seu raconet, possiblement no en les seves cançons més conegudes per al gran públic, com aquell fantàstic Sylvia's Mother o moltes d'altres que de ben segur recordaríeu absolutament i a cada moment que les sentíssiu per la ràdio, aquell Sharing the Night Together o When You're in Love with a Beautiful Woman, que també va ser una cançó que podríem escoltar perquè també va ser un èxit a les llistes del US Country. Hem començat, però, recordant un tema que va ser el seu èxit més gran, un número 26, concretament l'any 1976, aquest If Not You, de l'àlbum A Little Bit More, i com dèiem, aquesta la més coneguda d'ells, When You're in Love with a Beautiful Woman, el 1979 arribava a ser un número 68 des de l'àlbum Pleasure and Pain.

0: Així hem volgut recordar la música d'aquest gran artista, compositor i cantant, potser més conegut amb aquesta tasca per al gran públic com a cantant i membre fundador de Doctor Who, però també amb cançons com aquesta preciosa veritat que ens acaba d'acompanyar. Però com hem dit abans, en Dennis Locorriere també va ser un excel·lent compositor amb les seves cançons enregistrades per a grans artistes, sobretot, per exemple, aquell A Couple More Years, una cançó coescrita al costat d'en Shel Silverstein, que ha estat enregistrada moltíssimes vegades, versions dels mateixos Doctor Who, però també hi varen portar el seu granet de sorra, per exemple, les versions de Waylon Jennings, de Donna Fargo, de Lou Rawls, Jerry Lee Lewis, Bob Dylan o, per exemple, Willie Nelson.
1: I've got a couple more years on your face, and that's all.

D'aquesta manera estarem amb el nostre programa la nova música, els nous senzills de gent com per exemple el cantant de Knoxville, de Tennessee, en Ronnie Atkins, que ens aportava aquesta cançó que acabeu d'escoltar, el tema The Years Are Short, els anys són curts, o també una altra de les noves cançons que ens porta en aquest cas l'Aaron Lewis, que també estrena aquest mes la seva cançó que us portem ara mateix, el tema anomenat Give My Country Back. L'exintèrpret de la banda de grunge o metall alternatiu Slane ens porta des de Rutland, Vermont, on va néixer aquesta cançó.

I know és el títol d'un EP de la Stella Lefty, però aquest és el anomenat In This Heaven. És un EP publicat aquest en 2026, del qual avui escoltem alguna de les cançons. Tot recomanant-vos amb aquesta jove cantautora establerta a Los Angeles, que s'ha convertit en una de les grans revelacions de la música indie folk i aquest country pop, amb una veu molt característica i lletres profundes. Ha assolit un èxit internacional gràcies al senzill de llançament global que va portar a terme i que era una cançó que s'anomenava Boston. Temes com aquests, el Boston, pertany precisament al seu EP I Know, I Know.

En primer terme havíem escoltat la cançó Something to Lose, que la cantava al costat d'en Vincent Mason, i en segon terme aquesta Boston, que ha estat una mica com el seu gran tema de presentació arreu del món. Però hi ha altres cançons destacades com I Know, Slow Dancing, aquesta col·laboració que dèiem amb en Vincent Mason, aquests dos EPs que ha publicat, algun senzill anterior, sobretot el senzill Revelació de 2024, que li va permetre començar a acumular milions de produccions i guanyar una base de fans molt sòlida a través d'internet. Els seus canals de Spotify, de TikTok o el seu Instagram, la veritat és que són molt concorreguts. Stella Lefty, amb aquest senzill, com dèiem, Revelació de 2024, la cançó Kiss Me.

Aquesta és la modernitat, però nosaltres avui volem tancar el nostre programa, la darrera part, amb un dels intèrprets que no són gaire recordats, però que la veritat podria ser tranquil·lament el pare de la música country, si en aquell moment hagués existit la música country. Va néixer el 25 de maig de 1893, fa 133 anys enrere, a Virgínia, l'Ernest Van Pop Stoneman, conegut sota aquest nom, i ell va ser un dels grans dels anys 20, va ser un dels primers amb aquell moviment comercial d'una encara no anomenada música country, un dels primers pioners d'aquest tipus de música que ens apreciem tant. Va néixer a Monterey, Carroll County, a Virgínia, com hem dit. Es va casar amb la Hattie el 1918. Diuen, jo no sé si creurem-ho, que van tenir 23 criatures de manera conjunta. El 1924 va decidir que es dedicaria professionalment al món de la música, va gravar amb Booker Records i va començar ja la seva carrera ben aviat, venent 2 milions de còpies als anys 20 amb una de les cançons més exitoses d'aquella dècada, Sinking of the Titanic.

Un personatge que va seguir els anys 20, sobretot el 1927, quan va ajudar a conduir aquelles famosíssimes sessions de Bristol més conegudes per ajudar a gent com, per exemple, The Carter Family a fer-se coneguts arreu del món. Va continuar gravant comercialment cançons molt exitoses i alguns historiadors musicals creuen que van registrar més de 200 temes només als anys 20. Després, la Gran Depressió el va apartar de la música, tot i que hi va tornar amb els darrers anys de la seva família, amb la seva banda, The Stones Men, just abans de morir. Ho va fer a l'edat de 75 anys, el 14 de juny del 1968. Un dels més grans de la història de la música country, Ernest Stoneman, que va ser incluït dins el Country Music Hall of Fame, al Saló de la Fama, l'any 2008. 1968, The Stonemans, amb aquest Christopher Robin.

Ruix final del nostre espai per al dia d'avui, que ens permetrà un parell de cançons d'una cantant i compositora de música country, originària de Houston, Texas, i que actualment resideix a Nashville, Tennessee. El seu nom és Julia Cole, que bateja el seu estil com a Sisterhood Country, una cantant independent que ha aconseguit un gran èxit internacional amb més de 700 milions de reproduccions a les seves cançons, a les plataformes, i una comunitat de seguidors, el Cole Team, que gairebé arriba als 3 milions de persones. Aquest és el seu darrer senzill, The Wedding.

Si escoltàvem les seves cançons, que són realment magnífiques, i ens portava els seus temes absolutament preciosos, Julia Cole, amb aquests senzills que estem escoltant, aquest que era el seu darrer At My Wedding, com deien, però també un altre dels temes que podem escoltar, What Could Go Wrong, va ser el senzill que va publicar el mes de gener de 2026. Per tant, són cançons que pertanyen al seu darrer àlbum, que es diu Love You To Death, publicat el 22 de maig d'aquest any. Julia Cole tanca el nostre programa amb aquest tema. Serà fins la setmana que ve al Club del Country, com no, amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

Tish pisant un xaval que està colat pel seu nòvio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig sent lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrel Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Si ja no et poses l'abric, dóna'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
3: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
4: És gratis!
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: havíem guanyat.
1: Pitja, pitja.
2: Però pareu-me agressiu. Ja està.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 8 del vespre.
1: Si us dic Can, Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
3: Bon dia.
1: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la 50a entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
2: D'acord.
3: Pues sí.
1: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims d'aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
3: Bé, aleshores, tu has dit aquí el llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Els altres han desaparegut.
1: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
3: Sí, sí, sí. No, no queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
1: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, Concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però ho destacaríem aquestes.
2: I les caramelles,
1: exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891 i 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
2: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, tant es feien al monestir de Montsió, uh-huh, i després a Santa Magdalena.
1: Sí, perquè clar, el Montsió ja no el podem fer servir perquè
2: ara ja no, però tot aquests anys es va fer també el Montsió.
1: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
3: Les caramelles és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua, la nit de Pasqua se sortia a cantar primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua a Pasqua eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hockey, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar perquè no hi serem, però bueno, llavors ho fèiem la setmana següent i anàvem pues, per la vila, en moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona.
1: I hi ha un repertori específic de cant per Caramelles, o és el repertori de tot l'any, traient Nadal, evidentment? Quines cançons es canten per les Caramelles, per exemple?
3: Fonamental, el que era Caramelles eren al·lusions a la Verge, a la primavera particularment, i a les flors, era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també als balcons i a les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
1: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
3: també es feia.
1: Per l'enamorada...
3: sí.
2: Això s'ha perdut, eh?
3: Home, jo ja no ho he viscut, això... Ja no he viscut.
1: I aleshores les Caramelles són els adults de la coral,
2: sí.
1: I canalla petita també, oi?
2: No, ara canalla no.
1: Ara no hi ha canalla, tots però anys enrere hi havia hagut alguna canalla petita, oi que sí?
3: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs, igual cantem habaneres, que cantem sardanes, que cantem... una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent pues, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
1: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Ansel Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Ansel Clavé. Si un cas ens fa 5 cèntims...
3: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
1: Sí.
3: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavors. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
1: És
3: que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavors quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
1: Clar, i s'ha de dir que Josep Ansel Clavé que volia fer era treure la gent de la taverna.
3: Treure la gent del vici, o sigui que cantar no és un vici, cantar és cultura, no és
1: Sí.
3: I aleshores, pues, sí. Nosaltres ni donem gràcies.
1: En Josep Ansel Clavé, doncs als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta política i lluita doncs li va portar a anar a la presó. Va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74 que va morir, que val a dir que Josep Ansel Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals, perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no beguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes, era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en Cel Clavé seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret, en aquest cas,
2: De totes maneres, ara sí. Ja existeix una federació dels cors d'enclaver
1: sí.
2: que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, eh? Sí. Ajuden a les corals, organitzen concerts, mm. o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar el...
1: En Anacel Clavé. Hem dit que en el centenari la coral li fa aquest monument el 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Uh-huh. Era un monument bastant gran, de pedra. Eh? Uh-huh. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua uh-huh. amb peixos, uh-huh. recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa uh-huh. de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Ansem Clavé, com es deia abans, també quan baixes pel carrer hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la coral.
3: Sí, sí, el centenari.
1: Exacte. Heu fet més coses, perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també veu fer
3: molta cosa.
1: Altres activitats, mm-hmm. que això va ser l'any
3: 1985.
1: Heu fet un CD, un DVD també, tinc aquí a les meves mans Cantat a Catalunya, d'en mm-hmm. Jordi Forest i Rivera, que això ho veu gravar amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics, d'en mm-hmm. Joan Palet. Mm-hmm. Era la coral La Coloma i la coral
3: Elisard
1: Sala de l'Hospitalet de Llobregat, sí? Mm-hmm. Que convidem a les persones que estiguin interessades. Mm-hmm. Podeu buscar avui en dia per internet, poses Cantat a Catalunya, Jordi Forest, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. Mm-hmm. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD mm-hmm. que van venir autoritats de tot el país, mm-hmm. de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Mm-hmm. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
3: Pues sí.
1: Molta feina totes aquestes coses, oi?
2: Home,
1: molta.
2: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
3: Moltes hores.
1: Sí, sí. Molta feina i molta gent al darrere, eh?
2: Molta dedicació.
1: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere, i un record molt fort per totes les sí. persones que han estat al llarg d'aquests anys en tots vosaltres.
2: Però bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, doncs tot tira endavant.
1: Assageu aquí a l'Avenç.
2: Sí.
1: Quins dies?
2: Ensagem dilluns, aquí a l'Avenç, de 19 a 21 hora.
1: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la coral, amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
2: Per Facebook.
1: Sí.
2: I bueno, i venint a... També hi ha un telèfon, per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte,
1: mm-hmm.
2: que val. És el 610, bueno, sí, 610 60 18 31, i bueno, llavors el que estigui interessat, pues bueno, s'ha de fer soci
1: per cantar, s'ha de
2: per cantar
1: soci.
2: Que són 20 euros anuals, uh-huh. i després hi ha una quota mensual de 10 euros.
1: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal, si tu et fas soci no cal que cantis.
2: No cal.
1: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant. No cal que cantin, no se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any en lloc.
2: No.
1: Això és molt important, perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
2: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió, que els gastos del viatge doncs entren dintre d'aquesta quota.
1: Està molt bé.
2: Hi ha com una gratificació, no? I llavors doncs, hi ha un viatge que es fa anualment, que no es paga aquest viatge.
1: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la coral, portes 9 anys.
2: Sí.
1: Ets la primera presidenta que va haver-hi
2: sí.
1: a la coral després de tants anys.
2: Sí.
1: En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
2: Home, això ha anat avançant, eh? Perquè amb les assemblees que hi ha amb la federació, tant de cors de clavell com de la federació de fer sec, i ja es va notant que hi ha moltes dones presidentes. Cada vegada n'hi ha més. Bueno, sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
1: Perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
2: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes per la coral. En canvi, de dones no hi ha tant problema.
1: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria, fa anys.
2: Això també depèn econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i a vegades que no s'arriben en aquests gastos, no?, de diners. Sí. Però bueno, sí que hem anat per tot Catalunya, hem anat per Girona, per Tarragona, i ens movem tot el que podem, no?
1: No sé si abans Alfons ha comentat, el 76 incorporen les dones a la coral.
3: Sí, bueno, el 76 vam fer la primera sortida junt amb la canalla que teníem llavors, a fer les caramelles, va ser la primera sortida que vam fer. La coral es va fundar mixta l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà a canalla que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no...

0: Ara diu, per què hem de ser paloma? I vam aconseguir, que ens va costar, vam molts passos, tornar a ser la coloma. Són coses d'aquelles que clar, feia la Junta i costava molts passos, costava, perquè les caramelles, en aquella època, quan jo vaig entrar, encara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin el vistiplau. I la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
1: Bueno, això va passar en la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
0: amb tot,
1: les publicacions,
0: amb tot.
1: Encara sí, que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat, eh?
2: Home, nosaltres ho hem viscut.
0: Ja.
1: Hem viscut.
0: Sí. Sí que...
1: Sí. Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'entitat el 1860, uh-huh. El 1960 feu el centenari, uh-huh. El 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos, perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys... Mm-hmm. És així, oi, Joana?
2: Sí. Hem tingut també el Premi del Pont, no?, a l'any...
0: Mm-hmm. 98.
2: 90, no?
0: 98.
2: 98. També vam tenir el premi de la... Vam guanyar el primer premi de música...
0: A la cultura.
2: A la cultura, aquí a Sant...
0: Del Baix Llobregat.
2: Del Baix Llobregat.
1: Mm-hmm. Molt bé.
2: I
1: alguna menció més que ara poder així de memòria?
2: Bueno, l'any passat vam demanar la Creu de Sant Jordi, però...
1: Mm-hmm. Finalment no va ser.
2: No va poder ser.
1: Doncs ho tornarem a intentar. Des d'aquests micròfons i des de l'avenç, que ara hi ha una junta molt potent, ho tornarem a intentar, perquè... Una pregunta. Sou secció de l'avenç? No.
2: No.
1: Però esteu sempre aquí a l'avenç.
2: Des de l'any 1949 que estem aquí a l'avenç.
1: Sí.
2: Sí, ja fa molts anys.
1: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'avenç. I estem molt agraïts de l'avenç, de tot el seu suport a la Junta actual. I abans la ràdio ja havia estat aquí a l'avenç, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'avenç sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'avenç, oi? La coral? Heu anat...
0: No. Però el que jo sé, més o menys, hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze. I aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que després va ser el Frente de Joventudes, i per allà a Can Clot, en algun bar, també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu en un bar. O sigui, allà reunia la Junta i feien... com ara estem aquí nosaltres, doncs, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avenç. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
1: Doncs ja farem memòria un altre dia, perquè hauríem de tornar a quedar més endavant.
0: Val.
1: I recordem que qualsevol persona que estigui interessada, a través del Facebook, poden venir aquí a l'avenç, que encara que no hi sigueu des de secretaria els poden informar els dies que hi sou i amb qui es poden posar en contacte, d'acord?
0: D'acord.
1: I donar-vos les gràcies a la Joana Fuster i a l'Alfons Sangra en representació de la Coloma, de la Societat Coral La Coloma, centenària, eh? I dir-vos que amb tots vosaltres, els micròfons, la Isabel Almató i el muntatge i l'edició, el Jordi Udina. Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Benvinguts i benvingudes a aquest nou podcast. Som Mireia, Nerea, Nora, Adrià i jo, en Xavi. Avui tractarem un tema urgent i profundament humà. Un tema que, tot i la seva gravetat, sovint queda invisibilitzat entre els grans titulars. Es tracta d'un dels grans reptes globals que encara tenim pendents, la fam i la inseguretat alimentària, una realitat que afecta milions de persones arreu del món. Des del 2015, el nombre de persones que passen gana no ha parat de créixer. Segons dades de la FAO, el 2023 hi havia 735 milions de persones amb fam crònica i prop de 2.400 milions patien inseguretat alimentària moderada o greu. Això significa que gairebé una de cada tres persones al món no té accés regular a aliments nutritius i suficients. L'any 2015, la ONU va establir els objectius de desenvolupament sostenible, un conjunt d'objectius globals per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom. Aquests objectius són una crida a l'acció per part de governs, empreses, societat civil i ciutadania. És una part essencial de l'agenda de desenvolupament sostenible i abasta àmbits com la salut, l'educació, la igualtat, el gènere, l'accés a l'aigua i, evidentment, l'alimentació. Durant aquest podcast ens centrarem en l'ODS número 2, Fam Zero. L'objectiu és clar, erradicar la fam al món abans del 2030. Però per aconseguir-ho calen canvis profunds en els sistemes alimentaris, polítiques socials efectives i accions conjuntes a tots els nivells. Això inclou transformar la manera com produïm, distribuïm i consumem els aliments, reduir el malbaratament alimentari i garantir que els petits agricultors tinguin accés a recursos, formació i mercats. Tal com diu la FAO, tot i viure en un món on es produeix l'aliment per alimentar 10 milions de persones, una xifra superior a la població actual del planeta, milions de éssers humans continuen passant gana cada dia. Aquesta paradoxa posa en evidència que el problema no és una manca de recursos, sinó la seva distribució, l'accés desigual i les condicions de vulnerabilitat que viuen moltes persones. Però com és possible que un món amb prou recursos per alimentar tota la població encara hi hagi persones que passen gana? Durant aquest episodi analitzarem aquestes causes, conseqüències i sobretot solucions que tenim al nostre abast. Per entendre millor com està evolucionant aquest problema a nivell global i europeu, ara donarem pas a la nostra companya Nora, que ens explicarà les dades més recents i els factors que estan condicionant aquesta crisi alimentària arreu del món.
1: Gràcies, Xavi. Bé, us explico. En el 2023, gairebé una de cada 11 persones al món passava fam. És a dir, prop de 735 milions de persones no tenen accés regular a aliments suficients per portar una vida saludable i activa. Aquesta xifra mostra un retrocés respecte als avenços que s'havien fet en els últims anys i posa en dubte l'assoliment de les ODS número 2, Fam Zero, per al 2030. Àfrica subsahariana és la regió amb més percentatge alt de fam, el 20,4% de la població. Però si ens fixem en les xifres absolutes, Àsia continua centrant la major part de les persones que passen gana, especialment al sud i al sud-est asiàtic. Això s'hi sumen problemes d'inseguretat alimentària moderada que afecten més de 2.300 bilions de persones arreu del món. Els factors clau que expliquen aquesta situació són múltiples. D'una banda, els conflictes armats, com la guerra d'Ucraïna o les crisis prolongades dels països com Síria, Sudan o Yemen, tenen un gran impacte en la producció i distribució d'aliments. També cal destacar la crisi climàtica, que provoca sequeres, inundacions i fenòmens meteorològics extrems que afecten especialment l'agricultura local. A més, la desigualtat social i econòmica, juntament amb les recessions econòmiques globals accentuades per la pandèmia, la Covid-19 i l'augment dels preus dels aliments i energia, contribueixen a agreujar la situació. A Europa, la situació és molt millor en termes relatius, però no es pot ignorar. Segons dades de l'Eurocitat, un de cada 5 persones tenen dificultats per accedir a una alimentació adequada. Això no vol dir necessàriament que passin fam extrema, però sí que poden tenir una alimentació insuficient o de baixa qualitat. Els motius principals són la pobresa i l'atur, i especialment la crisi energètica dels darrers anys, que ha reduït la capacitat de moltes llars de fer front a les despeses bàsiques. A l'hora de centrar-nos a Espanya, el nostre company Adrià ens donarà les dades exactes.
2: Gràcies, Nora. Creiem que aquesta problemàtica no ens pertoca per viure a Espanya, en un dels països anomenats països del primer món, però la realitat és totalment diferent. Més del 13% de les llars espanyoles pateixen inseguretat alimentària. En altres paraules, 6.362.984 persones no poden accedir de forma regular a aliments de qualitat i quantitat. Això provoca un factor perjudicial a la salut i al seu desenvolupament. És un factor de risc molt greu tenir el 5,2% de les llars, més o menys un milió de llars, que han hagut de reduir la seva ingesta d'aliments a causa de la falta de recursos. Els factors més destacats d'aquesta situació són la crisi econòmica, a conseqüència de la Covid-19 va augmentar el percentatge, i també a la seva desigualtat social que hi ha entre classes. Tot provoca que qui acaba patint més siguin els infants, que són els més vulnerables dintre de la nostra societat, no? Organitzacions com la Creu Roja han intensificat intervencions per abordar-ho, per tal d'abarcar o almenys reconèixer el problema estructural al qual requereix atenció continuada i implementació de polítiques públiques efectives. Si filem més prim, podem trobar-nos amb la situació de Catalunya. Catalunya és una de les comunitats autònomes d'Espanya on la vida és de les més cares. Aquesta regió és on resulta més car omplir la cistella de la compra. Existeix una gran preocupació. Segons Càritas, Catalunya, unes 268.000 persones han experimentat fam en els darrers 10 anys. A més, viure en situació d'exclusió social multiplica per 4 la probabilitat de passar fam. Com hem anat esmentant, la pandèmia ha causat un increment significant a les dades. A Barcelona van sorgir les anomenades cues de la fam. Llavors, organitzacions com Càritas i el Banc d'Aliments estan implementant iniciatives per garantir l'accés a una alimentació digna per a persones vulnerables. Un exemple seria la targeta Moneder. La targeta Moneder se li dona a les persones vulnerables per tal de que puguin triar aliments que desitgen, promouen la targeta Moneder, que els serveix per triar aliments que desitgen i així promoure la seva autonomia i la dignitat dels beneficiaris. Llavors, què podem fer per tal de donar resposta a tota aquesta problemàtica? La meva companya Mireia ens donarà la resposta a la pregunta de quines iniciatives i respostes locals hi podem trobar.
3: Gràcies, Adri. Molt bé, doncs, a nivell local es poden dur a terme diverses accions efectives. Moltes ciutats com Barcelona, Madrid o València estan impulsant iniciatives amb bancs d'aliments i cooperatives d'alimentació que treballen de manera directa amb les comunitats més vulnerables. A més, s'estan creant programes que redistribueixen els aliments sobrants de restaurants i supermercats a les persones que més ho necessiten. A Barcelona hi ha un programa innovador anomenat La Bossa Solidària, que amb la col·laboració de supermercats i xarxes locals ajuda a reduir el malbaratament alimentari i alhora subministra aliments frescos a les famílies amb més dificultats econòmiques. Una altra iniciativa local que funciona a moltes ciutats és la creació de mercats comunitaris, on els productes de temporada es venen a preus més assequibles per les persones en situació de pobresa alimentària, alhora que s'impulsa una agricultura més sostenible i responsable. Dit això, l'Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat una estratègia amb l'objectiu de transformar el sistema alimentari de la ciutat. Entre els objectius destaquen els següents: incrementar la producció, venda i consum d'aliments de temporada de proximitat ecològics i sostenibles, protegir i promoure espais per a l'agricultura urbana i periurbana, garantir el dret a una alimentació saludable i sostenible per a tota la població, prevenir les pèrdues i el desaprofitament alimentari, fomentar un canvi cultural i educatiu cap a hàbits alimentaris més sostenibles. Aquesta estratègia busca abordar de manera integral els desafiaments alimentaris de la ciutat, promovent la sostenibilitat i l'equitat en l'accés a aliments. D'altra banda, trobem l'existència de la participació ciutadana. El Banc d'Aliments de Barcelona organitza anualment el Gran Recapte d'Aliments, una campanya de recollida d'aliments que busca conscienciar sobre la precarietat alimentària i fomentar les donacions. En l'edició del 2024 es va fer una crida per a reclutar a 16.000 voluntaris i es va destacar que una de cada 5 famílies a Catalunya es troba en risc de pobresa. Pensem que aquesta problemàtica ens queda molt lluny, però és un problema social general. I ara em direu: molt bé, Mireia, però llavors jo què puc fer? Doncs podem fer diferents coses a nivell individual per a combatre la inseguretat alimentària i fomentar un sistema alimentari més just i sostenible. La primera cosa que podem fer és donar aliments i col·laborar amb organitzacions socials com participar en campanyes com el Gran Recapte o en bancs d'aliments. Donar aliments no peribles, com arròs, llegums i conserves, o diners perquè les organitzacions comprin productes frescos i convertir-te en voluntari en entitats com Creu Roja, Càritas o menjadors socials. Per combatre el malbaratament alimentari, pots planificar els teus menjars fent una llista de compra ajustada al que realment necessites, emmagatzemar correctament i congelar aliments sobrants i organitzar el rebost per a consumir el que es caducarà primer, així com aprofitar les restes i no llençar el menjar. Una altra cosa important és comprar de forma responsable i sostenible, prioritzar els productes de proximitat i temporada, optar per aliments ecològics i de petits productors locals, i comprar granel per reduir envasos i comprar només la quantitat necessària. Educar i conscienciar el teu entorn també és fonamental en aquest canvi. Hauríem de parlar amb la família i amics sobre la importància d'una alimentació conscient i ensenyar als nens a valorar el menjar i entendre d'on prové. Un altre tema clau, tot i que has de tenir cura amb qui el treus, ja que pots perdre molts amics per fer-ho, és la política. Recolzar polítiques públiques justes i participar en campanyes d'activisme ciutadà que promoguin el dret a una alimentació digna pot marcar la diferència. Des d'aquí t'animo a que vagis a votar i ho facis amb consciència. El teu vot pot canviar la vida de moltes persones i la teva. I per últim, però no menys important, podríem practicar la solidaritat directa, que no és altra cosa que ajudar veïns o coneguts en situacions difícils, compartint o oferint suport. Molt bé, Nerea, ara ens podries fer 5 cèntims de quin és el paper i el funcionament de la Creu Roja en tot això?
4: Hola, Mireia, clar que sí. La Creu Roja Espanya exerceix un paper fonamental en la lluita contra la inseguretat alimentària. Les seves accions van des de la distribució directa d'aliments fins a programes d'educació nutricional i assistència social integral. Les funcions i accions de la Creu Roja relacionades amb la inseguretat alimentària són les següents. La distribució d'aliments, programa d'ajuda alimentària del FEGA, Fons Europeu de Garantia Agrària, distribueix lots d'aliments bàsics, arròs, llegums, conserves, oli, entre d'altres, a persones i famílies vulnerables, menjadors socials i lliuraments directes. Organitzen lliuraments periòdics de cistelles d'aliments per a persones que no poden accedir a una alimentació adequada. Recolzament nutricional i dietètic. Assessorament sobre com aprofitar els aliments rebuts de forma equilibrada. Formació en hàbits d'alimentació saludables, especialment dirigida a famílies amb nens. Projectes específics en crisis econòmiques i emergències. Durant la pandèmia del Covid-19, Creu Roja va activar el seu pla Creu Roja Respon, que va incloure el lliurament de milions de quilos d'aliments a famílies en situació crítica. Assistència directa en contextos d'emergència, com a crisis energètiques o situacions de desastres naturals. La lluita contra el malbaratament alimentari. Creu Roja col·labora amb supermercats, mercats locals i productors per rescatar aliments que estan en perfecte estat però no poden ser comercialitzats. Assistència social integral. Els aliments es lliuren juntament amb un acompanyament social per a millorar la situació global de les persones beneficiàries. Orientació per accedir a ajudes públiques i altres recursos socials. I conscienciació i voluntarietat. Impulsen campanyes per a sensibilitzar sobre la importància de la solidaritat i la lluita contra la fam. Fomenten el voluntarietat en la recollida i distribució d'aliments. Bueno, nois i noies, ja estem arribant al final del nostre podcast. Com a conclusió, la fam i la inseguretat alimentària continuen sent problemes globals greus, amb un augment sostingut des de 2015, especialment agreujat per la pandèmia i altres factors. Pensem que l'objectiu de desenvolupament sostenible 2 no s'està assolint al ritme necessari. D'una banda, les dades mostren que la fam afecta tant en regions en vies de desenvolupament com regions desenvolupades, com Europa i Espanya, on milions de persones viuen en situació d'inseguretat alimentària. A nivell local, Catalunya i Barcelona també s'enfronten desafiaments importants. La pandèmia i l'augment del cost de la vida han disparatat de manera de la demanda d'ajuda alimentària, evidenciant la vulnerabilitat d'una part significativa de la població. D'altra banda, l'existència d'organitzacions com Càritas, Creu Roja i el Banc d'Aliments tenen un paper fonamental, tant en la resposta d'emergència com en la promoció de l'autonomia alimentària. Per finalitzar, creiem que és imprescindible transformar els sistemes alimentaris garantint l'accés equitatiu a aliments saludables, promoure polítiques públiques efectives i educar la ciutadania sobre el consum responsable i la lluita contra el malbaratament. L'acció individual i col·lectiva és clau per avançar cap a la fam zero. Què penseu vosaltres?
2: Bueno, a veure, realment, ojo, és heavy. Sembla que no té, que queda molt lluny, no? que aquí a Espanya no passem fam, que no, ningú té gana, però realment hi ha molta gent, saps, que està en aquesta situació, i és que està aquí a la cantonada, és a dir, tothom podem patir una situació. Mireu, si no, per exemple, el que va passar a València. A València vam tenir la inundació i tota Espanya es va abocar amb ells perquè no tenien res de menjar. Havien perdut tot. O sigui, aquelles persones en aquell moment no podien menjar. Ja estava passant fam. Saps? És a dir, qualsevol cosa pot passar, qualsevol desastre, catàstrofe, qualsevol cosa, i estem aquí. i creiem que queda molt lluny, que no, que només és a l'Àsia, que... No, no, no, no. També passa aquí, saps? A mi és el que més el sorprèn, la veritat.
1: Sí, sí, sí. A més, gràcies a moltes ONGs i moltes petites tendes de comerç, de menjar, molts forns de pa, també, totes les pastes i pans que no es mengen o que no es poden vendre o que s'han trencat, no es poden posar cara al públic, doncs això ho guarden i ho envien a hospitals que no els hi arriba el menjar o algunes pastes i a moltes organitzacions que fomenten la distribució del menjar a gent que no hi té.
0: I també el que no sabem, o sigui, perquè es produeix tant de menjar, però realment, o sigui, es produeix menjar per 10.000 milions de persones i la xifra al planeta és més baixa de persones. Llavors, com pot ser que no hi hagi suficient menjar per tothom? O sigui, no està distribuït de forma equitativa.
2: Totalment, totalment. És a dir, és que em sembla superinjust. Hi hem passat gana i d'altres tiren el menjar, no? Almenys el que a mi em deien els papes, no? No, no, això t'ho acabes perquè no ho pots llençar.
1: Sí.
2: Perquè hi ha gent que passa gana. Ostres, pues és real, saps?
3: A mi el que em ronda pel cap és que, clar, hi ha moltes ONGs que tu pots donar diners i participar i ser socis, però el que jo penso és, realment aquests diners van on diuen que van els diners o s'aprofiten de nosaltres o què està passant, saps? Amb això crec que és algo a nivell que social, que també és aquesta por que tenim, no?, de que ens com no s'impide el poder aportar més, potser. No sé si a vosaltres us passa.
1: Sí, bueno, igual la gent que demana diners als carrers, que es posen al costat de les tendes dels supermercats, tu no saps si li dones un euro, si entrarà dins del Mercadona a comprar pa o s'anirà o té diners realment i està demanant per demanar. Doncs aquesta por
3: social. Sí, perquè, a més, a moltes persones del carrer també li dius no, te compro el bocadillo, i no volen l'entrepà,
1: sí,
3: volen els diners.
1: Exacte.
3: Llavors és, bueno, una mica de por això, no?, també.
2: Sí, sí, o sigui, el que dius tu, no vull l'entrepà, vull els diners. Bueno, yeah. Jo si ho faig, jo primer te compro un entrepà, o sigui, te compro una beguda i ja està. Res més, o sigui, perquè prefereixo donar-te i que puguis alimentar-te directament en aquell moment, que no pas tinc els diners i a saber tu què fas amb aquests, saps? Mm. Però és molt heavy. Jo, on treballo, no vull dir marques ni res, perquè no me paguen, molta gent demana, vale, que els hi comprin menjar, i quan s'hi compren menjar, tornen a nosaltres i ens diuen no, perdona, vull la devolució. I com? La devolució?
1: Perdona.
2: En plan, si t'acaben de donar perquè has demanat això, saps?
1: Sí, com a experiència personal també, jo treballo en una panaderia, en forn de pa. I tots els dies, a 10 minuts abans de tancar, passa un home sense sostre, que jo el primer dia no sabia que no tenia sostre i li volia cobrar, i no, li donem una barra de pa i se'n va ben feliç. I sabem que se la menjarà.
3: Sí, a mi aquest tema també em sembla una mica injust, perquè realment la fam és una problemàtica real. A més, com hem dit abans, una de cada cinc persones aquí a Catalunya estan en precarietat alimentària. Llavors és algo que no és només del pensem los niños de l'Àfrica, no, que convivim amb persones que estan patint això, i és una mica injust, no, de dir no, és que no poder donar perquè realment no saps si la teva ajuda va per a una persona que s'ho mereix o realment pues, simplement s'està aprofitant de tu.
1: Sí, sí. Si tinguéssim la certesa de que això, que el nostre granito d'arena aportés realment, jo crec que moltes persones començarien també a aportar.
0: Doncs jo penso, en plan, el que esteu dient, estic d'acord, però també penso que, o sigui, no és fàcil demanar, o sigui, penso que les persones que ho fan ja tenen un procés darrere seu que és, o sigui, deu ser un límit, perquè penso que no, o sigui, si això no és res fàcil, pues, seure al carrer i demanar diners o el que faci falta, però sí que, o sigui, també estic bastant d'acord en el que dieu, de que, clar, si tu li dones menjar i llavors no el volen, llavors és que aquest diners no el volen per menjar.
1: Claro.
0: Ho volen, sí, per una altra cosa.
2: Sí, o sigui, sense anar més lluny, la veritat que ara me'n recordo, jo he patit una situació així, és a dir, jo tenia una situació mala de diners, jo estava a casa, o sigui, vaig haver de mudar-me de pis, anar a casa de la meva millor amiga, I clar, per no tal de, ostres, és que a dures penes arribo a final de mes, no puc comprar la compra, i en aquell moment estava treballant també a un fort de pa, saps? Llavors què feia jo? Com tenia el torn d'última hora, i havia de tirar tots els entrepans i tot,
1: sí, a
2: les escombraries,
1: molt,
2: jo el que feia era, bàsicament, me'ls emportava. I jo sopava, esmorzava i dinava amb allò, saps? Bueno, dinar no, perquè justament dinava al treball, però, ostres, sí que vaig estar 2 mesos així, i se'm queia la cara vergonya dir-li a la meva amiga, en plan, ostres, tu em convides a un plat de macarrons.
1: Sí.
2: O trucar amb uns pares i... que l'he liada i mira, que estic en aquesta situació. Se'm queia la cara vergonya, és a dir, jo no volia que ningú ho sapigués del meu entorn, la veritat.
4: Bueno, pues, abans de marxar, volem fer-vos una recomanació d'un llibre que tracta sobre la fam mundial. És L'hambre, 2013, de Martín Caparrós. Aquest llibre analitza les causes i conseqüències de la fam a diferents parts del món, exposant històries reals i reflexionant sobre les desigualtats globals. I ara sí, per acabar, volem despedir-nos amb una cançó que parla sobre la fam mundial, We Are The World. Aquesta cançó benèfica va ser escrita per Michael Jackson i Lionel Richie per recaptar fons per combatre la fam a l'Àfrica, especialment a Etiòpia. I amb això us desitgem un feliç dia. Adéu-siau.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 9.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: El passat mes de gener vam tenir aquí un grup d'alumnes del taller d'escriptura que es fa aquí a l'Avent Centre Cultural. I avui seguirem amb aquesta segona part. Aquests tallers d'escriptura creativa el que volen fer és endinsar a les persones que fan aquests tallers, que s'ha de dir que totes són dones, que no estava previst així, és una convocatòria que es fa des de l'Avent, és una proposta que ho porta la Ruth Estrada, doncs tots són dones i el que es vol és fer descobrir la imaginació i la creativitat d'aquestes dones i un cop s'ha fet el taller finalitzarem a la ràdio i aleshores fem aquests podcasts en el que cadascuna d'elles té alguna cosa a dir. Al final de l'espai el que us farem és una miqueta d'incentiu perquè qui vulgui poden seguir amb aquests tallers d'escriptura que es fan a l'Avent Centre Cultural. Per tant, és una aportació que des d'Esplugues FM fem, obrir els micròfons amb aquests tallers i amb aquestes dones que se'ls hi posa un paper en blanc i a partir d'aquí han de començar a fer servir el bolígraf, connectar-lo amb la seva ment, amb la seva imaginació i amb la seva creativitat. Així doncs que avui donem la benvinguda a la Cristina, a la Carla i a la Sara. Benvingudes a les tres, hola.
3: Bon dia. Bon dia.
4: Hola, què tal?
3: Bon dia.
2: Algunes de vosaltres ja repetiu taller?
3: Sí.
2: Val? Aleshores, faríem una miqueta d'experiència respecte al primer taller, perquè ja han hagut alguns canvis, eh? La Sara no solament fa creativitat d'escriptura, sinó que també fa aportacions noves a cada taller perquè us vol sorprendre. Per tant, expliqueu-me una miqueta l'experiència del trimestre anterior i el d'aquest.
5: Bueno, l'experiència de l'anterior, que va començar l'octubre, acabar el gener, bueno, era una altra, bueno, diguem, fèiem un té i era com un ritual diferent. Sí que és cert que al final doncs, es perdia una miqueta de temps i ara doncs, aquell temps l'hem guanyat per tenir més temps d'escriure perquè interessa també, però el caliu i vull dir, l'essència de lo que és el taller no s'ha perdut, vull dir, continua sent un espai creatiu, a més molt segur, sense judicis, que es deixa, la gent es deixa anar i surten coses que de vegades dius, uala, però com has pogut escriure això en aquest poc temps? I et quedes amb la pell de gallina de dir, buf, quin nivell, no? I és supermaco, és molt maco.
2: Perquè en aquests espais de seguretat que vosaltres esteu creant, també la ment se sent segura. Clar, és que és com una catarsi, no? De ment, cos, espiritualitat, eh?
5: De vegades pensem que és com un espai de teràpia.
2: També.
4: En certa perquè, manera funciona com espai estàs, terapèutic.
5: Sí, perquè com que et trobes tan segur i estàs tan bé, escrius coses que podem en un altre espai, en un altre lloc, no escriuries. Vull dir, de veritat, surten coses que et quedes, tenen ganes de dir, vos ho has escrit ara o ja t'ho portaves escrit de casa, saps?
3: Veritat.
5: Perquè
3: és
5: com molt... Uau, surten coses realment impressionants.
3: Tens raó.
2: Molt bé. Doncs, a partir d'aquesta experiència pròpia, que ja en seguirem parlant, la Ruth el que fa és que us dona alguns indicadors, algunes coses, ella li diu disparadors.
5: Disparadors, sí.
2: Val? Perquè vosaltres pugueu desenvolupar aquest escrit, val? Aquest text que heu de fer creatiu. A mi ella m'ha donat una pista d'un dels disparadors i jo, si us sembla, m'agradaria que escoltéssiu aquesta cançó i a partir d'aquí ja m'expliqueu quin és aquest disparador i hi ha un segon que també vull que me l'expliqueu vosaltres.
4: Perfecte.

Aquesta és una versió musical, però és una cançó que qui no ha reconegut aquestes notes, ara mateix us poso una altra, la mateixa cançó, però diguem-ne que per un cantant super, super, super conegut. Perdó. Ara.

0: El disparador no era una noia, era una nina, però sí, com diu la cançó, està buscant a dintre seu. I la ruta el que volia és que amb aquesta nina de porcellana vosaltres també busquéssiu dintre vostra. I voldria saber una miqueta quan ella us proposa aquest disparador, que és una nina de porcellana, us va portar físicament una
1: la va,
0: nina?
1: La va portar físicament.
2: Sí, sí, la va
1: era
2: portar.
1: Una nina seva de quan era petita, que li van regalar. Sí, sí.
3: Que de fet s'assemblava molt a ella.
2: Sí, perquè... sí, sí, jo penso que era... Sí, li van regalar justament per això.
3: Sí, sí.
1: Rosa, amb els cabells arrinxolats,
3: sí, sí, sí.
1: Molt, molt ben vestideta.
0: Sí, que bo.
1: Sí. I llavors havíem d'explicar, bueno, de fer un relat, a l'estil que cadascú tingués, de lo que ens transmitia aquella nina. Clar, hi ha la versió de les persones, doncs, que... els hi transmetia doncs una sensació de doncs, una nina dolça, la infantesa i tal. I hi ha altres persones doncs que les nines d'aquestes els hi fan por i clar, el text es transforma totalment en algú que no té res a veure ni amb la dolçor, ni amb la tendresa, ni i és molt xulo perquè cadascuna fa la seva
2: interpretació.
1: Exacte.
2: Era una descripció, era més aviat una descripció. Havíem de fer servir molts adjectius, intentàvem fer servir que després cadascú ho adapta al seu estil o el que amb ella experimenta davant d'aquella nina, no? Perquè cadascú fa la seva interpretació personal.
0: I després l'altra proposta va ser un quadre. Expliqueu-me també la proposta del quadre.
3: El quadre, la ruta ens va portar diverses impressions de diferents quadres, de diferents artistes, i el que havíem de fer era triar diferents verbs, i la proposta era com expressar sense dir, d'alguna manera. Havíem d'expressar aquests verbs sense enumerar, o sigui, sense enumerar-los com a tal. I la inspiració o el disparador era arrel d'això, d'uns quadres que sortien dones, totes eren dones, mirant a una finestra.
2: Mirant per la finestra.
3: Sí, hi havia quadres de Dalí, de... Qui
2: de Hopper, de Murillo, autors de totes les èpoques.
3: Sí,
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí,
2: sí.
0: Molt bé, doncs si us sembla, comencem amb els textos que vosaltres heu
3: Perfecte.
0: Realitzat i no sé si comencem per qui voleu començar, per la Sara o per qui voleu
2: Mira,
0: començar.
2: Mira, jo mateixa començaré, jo sóc la Cristina. El meu disparador no és cap d'aquests dos que hem parlat. El meu disparador era fer servir onomatopeies per descriure, i una altra cosa també era que havíem de triar paraules, totes nosaltres, que ens agradessin o que no coneguéssim el significat però ens cridessin l'atenció, i era traslladar-les al text que hem escrit, i cadascú, ja et dic, va sortir d'aquí de tot, perquè clar, allò era molt lliure, no? I en el meu cas és una miqueta fosc, però posarem, com diu el Carles Porta, llum a la foscor. I aquí ho estem. Endavant. Una tènua llum es colava per l'escletxa de la paret. Tancats a l'habitació, només ens intuïem. Podíem sentir el toc-toc dels nostres cors bategant amb força, les respiracions accelerades, toc-toc, i els sospirs ofegats d'impaciència. Tots érem desconeguts. La desconfiança i el neguit es palpava. Algú xiu-xiuejava, amagant la por. La resta estàvem quiets, muts, en un silenci angoixant. Només deixaven anar el frec-frec de la roba. Quan tot d'una, la porta s'obre de bat a bat. Algú des de fora la tomba d'un cop. Plof! I el sol entra, il·lumina la sala, i d'una llambregada descobríem els nostres rostres. Alliberats, els dels més vells. El somriure murri dels nois asseguts a terra. I un uf de tranquil·litat van fer tots. S'havia fet la llum.
0: Molt bé. S'havia fet la llum per la Cristina.
2: Sí.
0: Doncs ara, si un cas, anirem per la Carla. Tu quin text ens presentes?
3: Jo us presento el text de El mar.
0: Sí?
3: Que la inspiració del títol ve per una cançó dels Manel.
0: Molt bé.
3: I bueno, intenta descriure una mica el que em va inspirar el disparador de La noia a la finestra, el quadre de Dalí. I el text diu així. Com cada matí, des que va fugir de la fusiva i frenètica ciutat de Barcelona, després de fer-se el cafè, corre les cortines del seu racó preferit de la casa de Calella de Palafrugell i observa el mar. Li agrada tenir aquesta estoneta només començar el dia, per aturar-se davant la finestra i pensar. Observa com els rasos de sol es reflexen en l'anar i tornar de les ones. Avui fa un dia esplèndid. El mar està tranquil i es contagia d'aquest estat. El soroll de les onades és harmoniós i li fa pensar en una de les seves cançons preferides. Fixant-se en el mar, s'inspira i desitja algun dia poder ser tan lliure i esporàdica com ell. Poder desfer-se de totes les expectatives i totes les exigències del dia a dia. S'imagina sent un dofí, ballant el ritme de l'olatge, valorant la bona mar, el poder sortir a la intempèrie per agafar aire, i el seguir nedant, vingui el temporal que vingui. Perquè entén que el dofí no pot controlar les onades, simplement s'adapta i aprèn els passos i els ritmes de la seva dansa. En aquest precís moment del dia, on no s'espera res d'ella, on es troba acompanyada del mar, és quan es recarrega per afrontar la quotidianitat. Contemplant el mar, escoltant-lo i perdent-se en ell, es contagia d'aquesta harmonia, d'aquesta pau i d'aquesta serenitat davant la incertesa i la inestabilitat. Agafa forces per centrar-se més en els petons, les abraçades, les olors, el tacte, les cançons, el menjar, la companyia de la gent que s'estima, el poder dedicar-se estones a ella, el poder sentir i el poder ballar al seu propi ritme, igual que ho fa el mar. S'està molts segons, molts minuts, contemplant el mar i desitja que aquesta tranquil·litat que li ha traspassat no es vegi afectada pel mòbil, per la feina, per les discussions dels seus pares, per la impotència de no poder veure més sovint els seus amics, per la ràbia que sentia cada vegada que engegava la tele i veia les notícies. Finalment, respira profundament, diverses vegades, amb els ulls tancats, sentint el vent, escoltant el so de les onades i ensumant aquella olor a aigua salada que tant li agradava. Deixa la finestra oberta i marxa.

0: Una cançó molt inspiradora.
1: La veritat és que sí, sí, sí.
0: I el teu escrit, un escrit també que delata moltes coses, no?
1: Sí.
0: D'aquesta vida que portem avui en dia i d'aquesta serenor, que suposo que a totes ens passa, la serenor que ens dona a veure les onades del mar.
1: Correcte, sí, sí, sí. Això és el que volia transmetre.
0: Molt bé, doncs ara anirem amb la Sara. A veure, ens proposes també un text que ve d'aquest disparador que proposa la Ruth, de la Nina de Porcellana.
2: Sí, el text no és meu, és de la Mont, una companya que avui no ha pogut venir, però ens l'ha enviat i el llegiré.
0: Molt bé.
2: És un dels exemples de lo que et deia abans, que aquest disparador, que era una Nina de Porcellana, no inspira a tothom pues, la tendresa o els records d'infantesa que diríem habituals. Vale? Ara veuràs per què. Es titula La Titi.
0: Molt bé, endavant.
2: Si Dios quiere, decía siempre la tía Rosa cuando le daban las buenas noches y la rapaban en la cama hasta el día siguiente. Sí que quiere, tía, sí que quiere, le contestaba mi madre. De joven, a la tía la llamaban Titi por lo canija. Iba siempre muy limpia, delantal almidonado, gafas de sol de tenderete y un moño tirante que lo obligaba a la dulzura. Parecía una sonrisa, pero no lo era. Rara, o eso me parecía. Me daba miedo. Nunca pude mirarla a los ojos. Llevaba gafas oscuras todo el día, incluso en la cama, por su enfermedad. Yo de chica estaba convencida que era la encarnación de la medusa mitológica, que el día en que se las quitara iba a destruirnos a todas de un vistazo. Sonreír nos debilita, murmuraba de tanto en tanto. Se volvió una seca, contaba mi madre, en sus tiempos como institutriz en la Academia de Señoritas de San Roque. Ya de vieja, cuando se vino a vivir con nosotras, había noches en las que se levantaba antes del alba. A oscuras, encorsetada en su uniforme antiguo, el moño duro, la mirada escondida. Hacía sonar el cencerro de la entrada y nos arrancaba de la cama a mi madre y a mí como si estuviéramos en guerra.
3: Guau.
0: Guau. És que m'he quedat així com una mica aturada,
1: sí, sí,
0: en l'espai i en el temps.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I visualitzant totes aquestes imatges que ens estaves relatant. Perquè a més, les nines de porcellana les sempre identifiquem amb gent molt gran, perquè érem les nines que elles jugaven. Nosaltres ja, almenys jo ja n'he conegut, sí que les he vist,
3: no jugàvem amb
0: elles. Però jo ja tinc una edat i jo les meves nines ja no eren de porcellana, eren les de la meva mare.
2: Sí, sí, sí.
0: I tots aquests textos, tots aquests records, a vosaltres també us han fet una retrospectiva?
2: Bueno, es parlava de, bueno, moltes de les coses que treballem també, i un dels tallers que vam fer un dels dies va ser treballar les no les emocions en si, sinó paraules que descrivien emocions o sentiments.

0: Sí, jo penso que es veu una mica la personalitat o el moment de vida que està passant cada una.
1: També és veritat.
0: Es veu reflectit en aquests textos que escrivim, no? Que al final venen de propostes comunes, però cadascuna treu o expressa el que porta dins, no? I això és molt maco, perquè es crea com un espai segur, que dèiem, no?
2: Sí.
0: On podem obrir-nos d'aquesta manera que potser no podem fer, doncs, fora d'aquí, o no sé.
1: I la varietat de sentiments que ens provoca, no? El mateix disparador, la mateixa fotografia o la, no sé, totes les propostes, cadascuna l'adapta a la seva manera de ser o de viure en aquell moment.
0: Exacte.
1: Com diu l'escompanya, està molt bé.
2: Aquest ambient es pot crear, i ara és una aportació meva, gràcies a que la Ruth és una persona molt dolça. A més és psicòloga i sap perfectament com ha de conduir les sessions. I sap perfectament, un cop us coneix, els límits que podeu tenir cadascuna. I a més, com que la Ruth treballa molt les emocions, doncs és el que deia abans la Sara, que és un espai, també us sentiu com un espai de teràpia.
0: Sí. Sí, sí, sí.
3: Bueno, també perquè ella ho marca i ho diu, i des del primer dia, i la Carla ho sap perquè ho remarca moltíssim, no es jutja.
1: Sí.
3: I el primer és no jutjar-te a tu mateix.
2: Això ens va quedar clar en el, en
3: el repeteix sempre.
2: Primer programa que vam fer del vostre,
3: sí,
2: taller. No hi ha cap mena
3: de judici,
2: ni de prejudici. Ni de prejudici a l'hora d'escriure, ni de judici propi, ni de les companyes.
0: Exacte. Correcte. I jo crec que això és bastant trencador amb la idea que tenim a vegades d'escriure, no? Perquè moltes vegades l'escriptura està associada a tasques més acadèmiques o tasques més exigents, no? Que al final moltes vegades ens limiten a escriure o ens fa... No sé, moltes vegades ens fa por començar a escriure. Veiem un text en blanc i ens abruma, no? I crec que trobar un espai on s'utilitza l'escriptura com a eina per, no sé, per transmetre, per expressar-te, i en un entorn segur on tot el que escriguis és benvingut, tot el que escriguis està bé, és vàlid, no sé, dona com una llibertat, no sé, que poques vegades t'hi trobes, no? No sé...
2: Els tallers es fan els dissabtes al matí.
3: Un dissabte al mes.
2: Que això facilita molt per la gent que treballem, que podem assistir. El que passa que també hi ha unes responsabilitats familiars que a vegades el dissabte va malament.
1: Sí.
2: Però està bé que es faci una activitat en dissabte.
3: Està super, perquè, bueno, jo crec que totes, en general, és una cosa que més hem parlat als tallers, és el nostre espai i és el nostre temps.
2: Clar.
3: I és un algú que fem per nosaltres mateixes. Vull dir, al marge de les famílies i al marge de les nostres tasques.
0: Sí, jo també afegiria que és portable amb el dia a dia, perquè al final és un dissabte al mes. Vull dir que no és
2: cada dissabte.
0: I llavors això et dona bastanta llibertat de dir, no estic compromès a cada dissabte, sinó un dissabte al mes, i a més és de 10:30 a 12:30.
1: Us ho podem planificar, és a dir, que ho sabem amb temps, amb la qual cosa, si tenim altres activitats o altres tasques, de vegades ineludibles, però que intentem fer un forat per aquesta activitat que és tan reconfortant.
0: Sí.
2: Aquests tallers, suposo que us motiven fora del taller a seguir escrivint, a seguir creant, suposo, I després també hi ha una altra cosa que voldria posar en debat, és que si això també us ajuda a nivell professional, per exemple, si hi ha alguna, perquè si hi ha alguna que és professora o alguna persona que treballa fent textos molt administratius,
0: sí,
2: que els textos són molt repetitius, que no són gens creatius, no? I no sé si això a nivell personal, evidentment que sí, que per això heu fet el curs, però a nivell professional, si també penseu que us pot ajudar.
0: Bueno, jo a nivell personal, entro primer en lo personal i després parlo de lo professional, a nivell personal sóc una persona molt emocional, que sento molt, sóc molt sensible i estic molt connectada amb les emocions, i moltes vegades em costa posar nom a això que sento, i sí que és veritat que a través de l'escriptura trobes una manera de posar ordre potser una mica al teu cap, a les emocions que sents, i no sé, també el ser un espai compartit, el poder escriure com sents i poder compartir-ho i veure que hi ha més gent com tu o gent que entén el que sents és molt potent i

0: I jo penso que és de les virtuts més grans del curs d'escriptura. I a nivell professional jo em dedico, he estudiat, soc psicòloga, estic buscant feina, ara em trobo en un punt de la meva vida que, bueno, soc molt jove, llavors començar sempre costa, però, bueno, ja sortirà. Llavors, per mi ha sigut un espai, a nivell professional, també d'aprenentatge, no? El veure com la Ruth gestiona aquest grup, com van sortint conflictes i com ella els va resolent, o entre el grup també ens regulem. Bueno, conflictes, em refereixo a coses puntuals, vull dir, no...
1: Sí, no perquè un dia a la setmana hi ha un taller que deu durar una hora i mitja, sí, poder, no? Doncs tampoc no,
0: no poden haver-hi molts conflictes. No hi ha molts de conflictes, no, però sí que surten... No. Surten cosetes que no són negatives ni molt menys, però que es recondueixen i no afecta a l'ambient aquest creat. I sí, per part meva, jo penso que això és el que m'ha portat al taller.
1: I la Cristina?
2: A mi, Cristina, doncs mira, a mi m'agrada molt llegir i escriure m'agrada, i penso que he fet el curs com un repte personal de saber fins a quin punt, no anirà més enllà, no? Però que podia sortir de mi, no? Perquè ja et dic, m'agrada molt llegir, especialment, estic a dos clubs de lectura, imagina't, i comparteixo opinions de coses que llegeixo d'altres, no? Però fins aquí, jo, què podia fer jo per mi mateixa, no? M'agradaria que hagués continuïtat en el meu cas, sí, clar, quan compares el que fan altres i el que fas tu, doncs, et quedes una miqueta petita, però bueno, estic contenta, no? De veure que també puc desenvolupar, bé, coses que tinc a dins i que m'agradaria. No m'hi dedicaré professionalment, lògicament, però bueno, com a una vàlvula d'escapament, doncs sí, segurament ho faré.
0: Que no us enganyi, escriu molt bé, eh?
2: No,
1: sí,
2: calla,
1: sí que
0: ho fa. S'està infravalorant, però
1: sí,
0: no,
1: fa,
0: molt
1: sí que ho fa. Sol
0: no,
1: passar.
2: No, a veure, perquè m'agrada llegir, et dic, ja està, això sí, sempre.
1: I la Sara?
3: Bueno, jo crec que ja ho vaig comentar a l'altre, al gener, però jo estava, bueno, jo he escrit des de sempre, i he escrit poesia. No m'havia llançat mai a escriure textos normals, vull dir, de relats. I una de les coses que jo patia molt és que jo, i ho sap la Cristina, que porta més temps amb mi, no m'agrada gens, no em sento gens còmoda llegint en públic. I per mi era un repte, i bueno, era com això, una fita personal, de dir, bueno, pues ara escriuràs, t'escoltarà l'altra gent. I és per això que per mi és tan gratificant el fet del taller, de participar en el taller, perquè és que en cap moment m'he sentit incòmoda, m'he sentit...
1: Molt bé.
3: Saps? Vull dir, i ja et dic que per mi era... Jo llegir els meus escrits en públic era com que no, que no. I a la ràdio ja ni te cuento. Però, vull dir... I és això, és el fet de... Primer, que no sé com, ni per què, o és el destí o què, però la gent que ens hem trobat els espais en general, salvat alguna persona que no, poder no acabar d'encaixar pel motiu que sigui, la resta m'ha encaixat superbé.
1: I no us coneixíeu?
3: I no ens coneixíem.
2: Gens ni mica.
1: Molt bé.
3: I és, bueno, l'Agos i jo sí que perquè som d'Esplugues i hem estat en un grup de batucada juntes i tal, però la resta no ens coneixíem. I és com, de vegades penses, és com si l'hagués conegut de tota la vida,
0: sí,
3: saps?
0: Sí. Jo penso que aquests espais, en certa manera, en el moment que t'inscrius ja hi ha una predisposició,
2: clar,
0: no?
2: Clar, evidentment.
0: Ja hi ha cert filtre que passes, clar, només a apuntar-te, i ja són persones, doncs això, majoritàriament...
2: Que tenim unes mateixes inquietuds,
0: sí,
2: potser,
0: correcte,
2: no?
0: Correcte.
2: Perquè si no, no ho faries, sí, pas, no? No?
0: Sí, sí, en aquest sentit jo crec que és casualitat, però que també hi ha una part, doncs, decidida o triada.
2: És cert.
1: Ja per acabar amb vosaltres, perquè després donarem pas al segon grup, alguna cosa que vulgueu dir, que jo m'hagi oblidat de comentar o que sigui important de cara a les persones que ens estan escoltant? Després ja farem també al final la promoció del taller i de que la gent s'apunti, però alguna coseta que volguéssiu dir ara mateix?
3: No, bueno, jo comentar que, bueno, que cada taller és diferent, perquè els disparadors que fa servir la Ruth són diferents, que cada taller treballes un aspecte de l'escriptura diferent, que s'aprèn molt i s'aprèn també molt d'un mateix, vull dir... Molt clar.
0: Sí. Sí. Jo crec que tot ha estat dit. No sé si em reitero dient el que diré ara, però ho diré igualment. Jo penso que aquest taller a mi personalment m'ha ajudat molt a retrobar-me amb l'escriptura. Vull dir, sempre...
2: És veritat.
0: Sí, sí que és veritat que sempre he escrit, però diaris d'aquests que escrius, o moltes vegades quan ja no puc més, quan ja em noto en aquest moment catàrtic emocionalment, llavors és quan agafo la llibreta i escric. I gràcies a aquest taller, doncs, m'ha ajudat molt a ser més constant amb l'escriptura, a reconciliar-me una mica, a veure que sóc capaç d'escriure bons textos, que els puc compartir i que, no sé, que és una eina molt potent l'escriptura. I animo a tothom a fer el taller, i si no ve a fer el taller, que escriguin.
2: Que escrigui a casa, és veritat, sí. És veritat. És que és cert, és cert.
1: Val. La valoració de la Cristina ja la dones per dita, no?
2: Sí, sí, sí? Jo, val. Sí, sí, ja tot està dit, tot val. Molt bé per les companyes.
1: Jo només apuntar-vos que suposo que ja ho sabeu, que aquí a Esplugues hi ha una associació que és de dones escriptores que fan convocatòries de relats, sempre ho fan al desembre, però que aquí a Esplugues també hi ha altres grups de convocatòries, és per si voleu presentar-vos amb algun concurs, que no cal, que crec que no és la vostra finalitat. No,
0: a mi em queda una mica lluny, jo soc, vinc de Blanes. O sigui que...
1: Déu-n'hi-do. Sí, doncs allà, sí, sí. Allà també hi ha...
0: Allà fa falta, cosa així. Jo ho dic aquí en públic.
2: Anima't.
0: Ho dic aquí en públic, que necessitem moure's.
1: Doncs mira, és una de les coses que podries fer.
0: Això és veritat, això és veritat.
1: Sí, sí. Veus, ja tens una proposta.
0: Sí, sí.
2: Vinga.
1: Doncs, no sé, animar-vos a que seguiu escrivint, que evidentment que no ho feu per anar a cap concurs ni a cap certamen. Jo conec una persona que es va apuntar als tallers d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès i ell no es considera escriptor, pel que deia la Cristina abans, però ja ha fet 15 llibres d'autopublicació.
2: Déu-n'hi-do.
1: I cadascú d'ells totalment diferents. I bé, li va agafar això, la creativitat, i no podia parar. O sigui, els seus relats es anaven ampliant, fins que ja dic que al final ha fet 15 llibres en bastants anys, ja és un senyor gran. Animar-vos a que continueu, i animar-vos a que la vostra creativitat flueixi i que no s'aturi mai. Aquesta seria també una mica la petició que us faig.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies per donar-nos aquest espai també.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt. Ja sabeu que a la ràdio estem a disposició de les activitats que es fan aquí, a l'Avent Centre Cultural, perquè la ràdio som una secció de l'Avent Centre Cultural. Doncs vinga, moltes gràcies. Una abraçada.
0: Gràcies a tu.
2: A vosaltres. Adéu.

0: Doncs seguim amb aquest grup de dones que han fet aquest taller d'escriptura creativa aquí a l'Avent Centre Cultural amb la Ruta Estrada. I ara estem amb la Moni, Agos i Esperanza. Benvingudes a les tres.
1: Bones.
2: Hola, hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs ara justament pugeu de la sala on esteu fent aquest curs avui dissabte, o estem enregistrant, perquè aquests cursos es fan un dissabte al mes. Alguna de vosaltres ja sou repetidores, ja veu fer el trimestre anterior, ja heu estat aquí a la ràdio.
1: Sí.
0: Una miqueta que m'expliqueu aquest trimestre com ha anat, que la Ruth us ha posat uns disparadors diferents de l'altre trimestre, que era la Nina de Porcellana, el quadre i les paraules. I expliqueu-me, i farem a l'ordre, d'una miqueta aquests elements que us han provocat, que us han produït, i després llegirem els vostres textos.
3: D'acord.
0: Doncs comencem per l'Agost. Quan vas veure aquesta Nina de Porcellana, tot això et va remoure coses, passats, records o no?
3: Sí, tots els disparadors sempre inspiren, sempre et porten alguna cosa, o sigui, més personal, no?, d'una vivència real, o que et toqui més a una emoció, o alguna història més per crear-la, més literària, no?, més... potser no tan personal, però sí molt, molt inspiradora, amb matisos, pots crear situacions, personatges, situacions, és molt guai. Molt, sí.
0: I per l'Esperanza?
1: Igual, cada proposta que ens porta la Ruth és una cosa nova que no imaginàvem i que ens porta a mons interiors nostres molt interessants, tant com dic nostres com el de les companyes, que també és molt interessant sempre escoltar el que a cadascú se li remou.
0: I la Moni?
4: Sí, clar, comparteixo el que diuen les companyes, no? La Ruta, a part d'aquests disparadors, també ens dona recursos nous per fer un text, no? Llavors això et fa sortir també de la zona de confort, que a vegades costa més o menys, però sempre surt alguna proposta, no? I aquesta immediatesa que tenim a l'escriure i compartir-lo en el moment, no? Tot és un conjunt que suma, no? Sí. I també el que deia la companya, de sentir el que escriuen als altres, és molt enriquidor.
0: L'Esperanza ha dit que aquests disparadors us fan treure coses, i per això la paraula disparador, no? Perquè ja ho tenim a dintre, ho tenim, però fa falta que algú ens empenti, i que és aquest disparador que ens proposa la Ruth. No sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè hem parlat de la Nina, del quadre, els quadres que us va proposar la Ruth, els teníeu ja identificats, sabíeu una miqueta, no sé si ella l'havíeu vist, si sabíeu la història d'aquell quadre...
4: Jo, en el meu cas, el text que llegiré justament és del quadre, no? I no l'havia vist, ens va fer diverses propostes. Crec recordar que tot eren dones que miraven a través d'una finestra, i en el meu cas vaig triar un quadre de Murillo, que sí? És Mujeres desde la ventana, crec que es diu. I el que ens deia la Ruth, imagineu, no? Aquesta dona està a la finestra perquè desitja, sospita, critica, espera, amaga, no? I de tots aquests verbs crea la història. I a mi em recordar una relació, em va remoure una relació de mare i filla, no? La filla en primera fila, la mare darrere, observant-la, i a partir d'aquí vaig crear un petit diàleg entre elles. Wow. Que identificava això amb la relació inclús meva, no? De la meva...
0: Molt personal,
4: Molt personal, sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, si voleu, entrem ja en matèria, comencem amb els textos. Qui vol començar les tres?
1: La Ruta havia posat un ordre, pensàvem que faríem
0: doncs,
1: aquest
0: no,
1: ordre.
0: Doncs no, l'ordre que tingueu, val? Doncs vinga, va.
4: Començava jo?
0: Sí.
1: I era la vinga. Vale. Doncs vinga, començo jo. Des de la finestra. Saps, mama, crec que estic enamorada. No em diguis, i qui és? La mare no pot evitar que un somriure càlid i divertit aparegui espontani. No vol que la filla el vegi i aprofita la punta del mocador per amagar els llavis.
4: aquest és un tema molt seriós. El fill del peixater contesta la noia. El que ve cada dissabte i s'atura sota la nostra finestra. Està ara a punt de passar. Avui sardines, bacallà, aceitons. No puc deixar de mirar-lo, pensa l'enamorada. Somio amb una vida vora el mar. Segurament viu al costat de la platja, en una d'aquelles casetes de pescadors, blanques i blaves. Pel matí veurem sortir el sol i al vespre pujarem a la teulada per comptar les estrelles. La meva filla enamorada. S'ha fet gran i jove d'any. Aquest primer amor que et fa somiar i desitjar a parts iguals. Viu-lo amb tots els sentits i quan sigui el moment, deixa la finestra i trepitja el carrer.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta personalització i aquest contacte, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs ara la següent lectura serà l'Agos.
3: Vinga. Sí, ja el sento piar sobre la finestra de la cuina. Un piu-piu conegut torna cada any quan menys m'ho espero, perquè una s'oblida entre tanta manta, rutina i mitjons del rugit silenciós que va preparant la reconquesta dels colors i la carn tocada de brisa. Piu-piu fa de bon matí i m'agrada espiar-lo i endevinar l'idioma de les flors i dels bitxets de sota terra. Tot un moviment treballant clandestinament al sotabosc o als marges de les carreteres per de sobte un dia esclatar i sorprendre'ns. Piu-piu fa de bon matí. Afino els ulls, el nas, afluixo l'espatlla. Em deixo desencauar pel reclam de la festa, com un presseguer empaltat on maduren les penes verdes.
0: Molt bé. Gràcies, Pal. Moltes gràcies pel teu text i per aquesta aportació. I ara tocaria l'Esperanza.
2: Hola, formando parte del océano. A ella le gusta agradar a la gente. Eso la hace sentir que existe. Especialmente tiene en cuenta lo que agrada a su padre. Ella sabe perfectamente lo que a él y a la gente les gusta. Lo que esperan de ella. Que sea delicada, amable, risueña. Así que ella se fija en las princesas de los cuentos de hadas. Eso le gusta. Aprende y comprende cómo debe ser y comportarse ella. Cuando juega, y cuando nadie mira, practica cómo hacer. Y cada vez consigue ser más delicada, más bonita, más amable, más agradable, más perfecta. Y así gustar a todos. Ver el rostro de felicidad de los demás la hace sentir cada vez mejor, más realizada, más segura, más tranquila, más feliz. Algo suyo está raro en sí. A la vez, dentro suyo, muy dentro, casi imperceptible, hay una tristeza muy profunda, un vacío. Lejos de sentir conexión con los demás, es como si cada vez que se acerca más a darles su felicidad, se aleja un poco más de la suya propia. Se siente feliz y segura en el momento de agradarles. Eso sabe hacerlo a la perfección. Ella es fuerte y sabe adaptarse, pero a la vez tiene ese vacío que no se va, que se siente agotador. Le gusta reflexionar, así que ella recuerda. Ella es feliz cuando baila fuerte, como en África se baila. Siente esa libertad, su naturaleza, sus pelos moviéndose libres como ella misma. También le gusta cantar, divertirse, crear. Aprendió, pero, a no molestar y cambiar su felicidad por la de los demás. Pero, ¿y ella? Ya es hora de que los demás también sean felices si ella lo es. Como también es osada, tiene la valentía y la gran voluntad de proponerse ser ella misma. Ahora sí, encuentra el equilibrio, ser ella misma y mantener el respeto por el resto.

0: cançó de Noia de Porcellana, que la cantava en Pau Riba i en Joan Manuel Serrat, doncs ens indica, no?, aquesta noia que té alguna cosa dintre seu i que el vent l'ha de fer volar com a papallones. I és el que us ha portat a vosaltres aquest taller i és el que us ha portat també aquests relats d'aquest disparador que us va donar la Ruth.
1: Sí, sí.
0: No sé si... Quan he escoltat la cançó vaig pensar, ostres, és totalment indicadora d'aquest disparador de la proposta de la Ruth.
1: Sí.
0: Diu que sí, l'esperança.
2: Sí, de fet, de vegades també, avui mateix, mentre sí? esperàvem a que les sí? companyes estiguessin aquí xerrant, no?, sobre, sí, sobre els textos i el taller, hem fet un exercici i un disparador ha sigut una cançó.
0: Molt bé.
2: I la veritat sí. és que molt ben triada i molt, molt inspiradora també.
0: Perfecte. Doncs a partir d'aquí, i us preguntaré el mateix que el grup anterior, evidentment heu vingut per una motivació molt personal, no?, perquè les que ja ho veu fer el trimestre passat, doncs voleu desenvolupar aquesta escriptura. Entenc que no és el vostre objectiu a partir d'aquí dedicar-vos a escriure, val? Però sí que m'agradaria una mica que m'expliquéssiu i faríem la ronda i una miqueta de debat del que us està portant a cadascuna de vosaltres aquests tallers d'escriptura creativa amb la Ruth, i si penseu continuar, si hi ha nous trimestres o nous cursos, que després explicarem una coseta que ens ha dit la Ruth. O sigui, que què us ha portat aquest taller a vosaltres a nivell personal i també el que els he dit a l'altre grup a nivell professional, perquè suposo que això ja no t'ho emporta. Si t'ho emportes a nivell personal, t'ocupa en totes les facetes de la teva vida, no? Dic.
1: Sí. Sí, és molt interessant. Es pot dir moltes coses en aquest tema, no? El que deies de si ens dedicarem a l'escriptura, jo ja em dedicava, però perquè a mi m'agradava, no? Però és el que diu, de forma creativa. No és professionalment, però bueno, algun dia potser sí que faig alguna cosa. Però jo no m'he apuntat aquí per això, m'he apuntat perquè jo ja veig en mi mateixa com que em costa molt posar-me a escriure sobre mi mateixa. I jo, que conec a la Ruth, sabia que ens emportaria una mica cap a aquests llocs nostres profuns, no?, com dic en el meu text, sí, que al final t'ajuden a descobrir-te a tu mateixa una mica, no? I com dius, doncs a poder portar totes aquestes coses de tu que descobreixes, doncs, tant a la teva vida privada com laboral, perquè acaben formant part de tu. I com dic, també veure el que fan les companyes també et fa reflexionar. Llavors, sí, jo m'agradaria molt el proper... Bueno, si tornen a obrir aquest
0: taller.
1: Curs...
0: Molt bé.
1: Poder apuntar-me a un altre taller, sí.
0: No us coneixeu entre vosaltres?
3: No.
1: D'abans. Bueno, d'aquí, d'ara.
0: D'aquest taller, vull dir, no avui, sí, sinó abans del taller.
2: No,
0: vull dir que també ha sigut compartir amb desconegudes, que això també és una mica difícil, eh?
1: Sí.
2: Però és guai, no?
1: Jo crec que... El que hem rebut a les demés ha sigut molt... Ens ha fet conèixer-nos i apropar-nos molt.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
3: Jo crec que, bueno, totes tenim l'inquietud, no?, de l'escriptura i de l'escriptura creativa, no? Per això, quan ho veus, et crida i t'apuntes. Però, clar, el fet d'apuntar-te, tens l'oportunitat de que almenys un cop al mes t'assentes en un espai segur, tranquil, que estàs a gust i crees, no? Perquè si no, costa molt de trobar aquest temps. Almenys a mi em passa, que jo sola em costa molt.
1: Sí, és com quan vas al gimnàs, que necessites que algú t'aixutxi una mica, no? Doncs aquí és això també.
3: Es dona aquesta oportunitat, saps que t'has apuntat i vas, i venim molt a gust, perquè realment és un aprenentatge i compartir amb un espai que suma, no?
2: Sí, a més... A mi són els disparadors que proposa la Ruth, però també la dinàmica que es dona de... Hi ha un temps, no? T'explica els disparadors, compartim, però hi ha un temps. Igual són 15 minuts el moment d'escriure, de vegades més, de vegades menys, però comença, perquè el temps s'acabarà i tu comença i ja veuràs cap a on vas i veure les companyes que ja estan i deixar-te anar, no? No jutjar tant, no? És com molt més... Flueix, hi ha alguna cosa que es deixa anar i que no estàs jutjant, no? el full en blanc, o si no, no sé, si no haig d'escriure algo superbo, doncs millor no ho escric, no? Que de vegades ens porta bloquejos.
3: Sí, sí.
2: Doncs
3: sí.
2: Bueno, escriure i de vegades amb el temps que es dona i saber, ja vas buscant el final i alguna cosa encaixa, sí. No? I sí.
3: Això que deia és important, lo del judici, no? Que no hi ha cap judici, ni cap a tu mateixa, i saps que tampoc et jutjaran els demés, les demés companyes, no? I això, pues, t'ajuda, no? A ser més lliure i a crear el que et surt.
2: Total, sí, i a més sentir com un mateix disparador a cadascuna la porta cap a un lloc totalment diferent, amb el seu matís, això és meravellós.
0: Sí, és increïble, no?, que una mateixa imatge, un mateix quadre, el que pot produir és totalment diferent, però això ens passa sempre a la vida, eh? Vull dir, tu pots llegir un WhatsApp i dir, ostres, que bé, i una altra persona del mateix grup diu, però has vist què ha dit?
3: Sí.
0: Què ha dit? No? Si no ha dit res, és perquè l'entonació la posem nosaltres sempre, i la intencionalitat. I amb una imatge passa això, no? Que pots veure una nina de porcellana, tot porta a la relació entre mare i filla, o no. Una nina de porcellana, que abans s'ha comentat, la toques i és freda i et produeix calfred.
1: La gent que li té molta por a les nines de porcellana, per exemple. I altres és com, que bonica, la vull pentina, la vull cuidar, i és la mateixa nina, no?
0: Exacte. Molt bé, algun altre disparador, perquè ja ho hem comentat una miqueta abans, al principi, no? Dels tres disparadors que us ha donat, el de les paraules, com va anar, els mots que us va proposar? Perquè això ja és més difícil, eh? O sigui, crea a través d'una imatge, d'un quadre, que té molts elements de llum, de contrastos, d'imatges, no? Una dona a la finestra et pot suggerir moltes coses, però una paraula en concret, això ja és més difícil.
3: Sí, aquesta, la proposta que ens va fer va ser diferent, no? Perquè havíem d'escollir un valor o una emoció i fer una frase curta, però sense dir aquella paraula, o sigui, explicant el que volia dir sense dir la paraula, i els demés havien d'adivinar què és el que tu volies transmetre, no? I bueno, sí, tenia la seva complicació, però va ser divertit, no? I enriquidor, com sempre, sí.
1: A mi em va agradar perquè aprens a identificar com funcionen les emocions, i justament això que dèiem, no?, de les interpretacions, perquè a vegades era una emoció i semblava una altra, i les persones, el que acabàvem dient, és aquesta emoció, i l'altre dia, no, és l'altra, no? I potser no eren cap de les dues, no? I també podia encaixar dintre de les tres. I llavors t'adonaves de com funcionen les emocions, les interpretacions, és que és molt, molt enriquidor.
2: Sí, per una banda, aquesta part més que es va generar, no?, també a la sessió de que vam acabar compartint emocions, però també per la part de recurs literari. A mi m'agrada molt aquest exercici per adonar-me que són recursos que hi són, no?, a la literatura, i que fem servir, que, com li deia, el nombrar sin decir, no?, va dir.
3: Exacte.
2: Però prendre, no?, agafi consistència i dir, ostres, doncs sí, mira, aquest recurs ajuda a que un text tingui més profunditat, més capes, no?, més...
1: Sí, te'l fas més teu, et fiques a dins... I et fa més interessant el text, bàsicament. Igual que l'altre dia que vam fer les onomatopeies, toc, toc, toc, no? Per exemple, posa el toc, toc, toc en dintre d'un text, i t'havies d'inventar tot el text també per fer això, no? O les paraules que...
3: Ocells
1: d'animals, exacte. O una altra que també era de paraules, no? Una paraula que no coneguéssim el seu significat, busca-la per la següent sessió, i allà la compartíem, i clar, venien les companyes amb paraules que no sabies què eren, i ara fica-les dintre d'un text.
3: Wow.
1: Llavors també aprenies, no?, sobre paraules noves. Sí.
2: Sí.
0: És molt interessant, perquè realment estem perdent vocabulari en la nostra societat.
1: Exacte.
0: I aquest taller no solament és creatiu, sinó que t'impulsa a conèixer noves paraules.
3: Sí, és aprenentatge també, no?
1: És molt íntegre, jo diria, aquests tallers són molt íntegres, per moltes coses serveixen.
0: Molt bé. Sí. I ara, un cop esteu fent aquest taller, perquè aviat ja s'acaba aquest trimestre, diguem-ne, crec que ho acabeu ara el mes de maig.
3: Al juny, no?
0: Crec sí, que al juny
2: queda,
0: és...
2: queda una sessió. Sí,
3: queda, una sessió.
0: Queda, perquè és un cop al mes, exacte, les sessions que es fan. A la vostra vida quotidiana, a partir d'ara, us impulsa alguna cosa concret, un clic, no sé, m'invento, estic al metro i veig una persona asseguda amb les cames creuades i jo que sé, m'agraden els mitjons que porta. Això us impulsa a veure ara en el vostre dia a dia de que la vostra creativitat es vagi impulsant i de dir, ara no tinc temps d'escriure, però m'agradaria escriure-ho? Us està fent aquest clic?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. Sí, bueno, són exercicis o fórmules que igual ja estaven, no?, una mica, sobretot això de registrar un personatge, una situació, i deixar-ho per després. A mi m'has ajudat molt a que no es quedi tan per després, a fer-ho, sense el, bueno, sense procrastinar, no?
3: Sí.
2: Sí, i ampliant la quantitat de recursos o de camins per on entrar a fer un text, sí.
3: Sí, vas agafant més la forma, no? Com deien allò del gimnàs, no? Quan comences a anar més, sí, vegades, pues vas agafant, pues això et crea com més vici, diguem-ne.
0: Addictiu, és addictiu,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí. O sents alguna cosa i dius, hòstia, això és interessant, no? I apuntar-lo a la llibreta i a partir d'aquí, pues, poder crear un petit test o... Sí, i després a mi també em fa el compartir-ho. O sigui, perd aquesta por de compartir el que s'ha escrit, no? Sí, perquè ja ho has fet, no? Ja fas aquest exercici de sortir d'aquesta zona de confort, de dir, escric i ho comparteixo. Pues fora d'aquí, del nostre grup d'escriptura, també m'ha ajudat a compartir-ho.
2: Mm. Clar, és que això és l'altre, no? Una cosa és el moment de fer-ho, no? Com la cuina de l'escriptura i després amb qui ho comparteixes, si tu ho sents, perquè això és també la quantitat de judici o d'expectativa, sí, o de comparació que hi ha, no? Amb qui, o quina quantitat de públic, o quin públic, o a qui vull que arribi, no? Mm-hmm. També és un altre tema.
3: Sí.
0: I si a nivell quotidià us fa aquest disparador, a nivell professional també us està ajudant? Abans comentaven que a vegades tenim feines molt administratives en el que la nostra redacció en els textos és molt encotillada. A nivell professional no sé si també us està ajudant a l'hora de, no sé, de crear textos a la feina o d'impartir el que sigui, no sé.
1: Jo és que la meva feina no és de fer text, és més pràctica.
0: Val.
1: Però sí que no només aquest taller, no, sinó tota la vida t'ensenya. Però aquest taller, parlant-ne, doncs sí, m'ajuda també a veure com que veig que les companyes d'un mateix text o imatge se'ns ocorren coses superdiferents, m'ensenya a veure que realment el món interior de cada persona és superdiferent. I llavors això m'ajuda a com no aprendre-m'ho a personal, no? Les diferències de les persones, i com que també es tracta d'emocions i tal, doncs me n'adono que sí, que tot el que mou a les persones realment són les emocions. Tant si és per un aprenentatge, és perquè jo em sento realitzada potser amb aquest aprenentatge. O sigui, el que hi ha al fons de tothom són les emocions, és el que jo veig, i el respecte profund per aquest món interior de cadascú. Mm-hmm. Llavors aprens a tractar la gent com amb més cura. I si veus que ells potser es prenen les coses d'una forma més personal, doncs saber que potser doncs estan tenint por, qualsevol cosa, no? Llavors comprendre també això. I perquè veus molt com la comunitat, no?, en aquest taller de les companyes, i que res és personal i que pots no jutjar, si vols no jutjar. Mm. I si no, i si jutges és perquè no pots no jutjar. I això també és com per donar compassió. I m'ajuda, a mi m'ha ajudat amb això. Mm. Perquè ja dic, no escric res, és més pràctic. Doncs m'ha ajudat amb les persones.
0: Això és molt important, eh? O sigui, que aquest taller, a través d'aquesta mirada de no jutjar, ho pugueu traspolar a la vostra vida quotidiana, sí, professional, amb les relacions amb altres persones, doncs és molt important.
3: Sí, sí. Jo a nivell professional sí que m'ha ajudat a agafar fluïdesa a l'hora d'elaborar els textos i d'estructurar-los millor també. aquests dos aspectes sí que m'ha ajudat al taller.
0: I això que tu ets sempre una gran lectora, sí, i estaves molt acostumada a llegir textos.
3: Sí, sí, sí.
0: Ah, ja no de la feina, eh? Sí, parlo, sí, de la teva vida personal.
3: Sí, sí.
0: Val,
3: sí.
0: I per tant, sempre, qualsevol cosa que fem ens enriqueix i ens aporta. Mm. Encara que pensem que no. Encara que siguis professora i digues, ui, si jo això de parlar en públic, estructurar el meu diàleg, ho sé perfectament, però segur que si fem algun tipus d'activitat creativa i de taller, sigui amb la Rut o amb qui sigui, ens enriqueix i ens ajuda.
3: Sí. Sens dubte, sí.
0: Ja per anar acabant, alguna coseta més que tinguem que afegir?
2: Doncs,
0: per despedir-nos,
2: doncs, animar la gent, no?, a apuntar-se, a escriure. Jo estava pensant amb l'última pregunta, no? Jo estic a les aules, soc profe, i amb l'era de la IA, i també hi ha una qüestió, no?, amb l'escriure i amb l'art en general, que és com que s'apaga una mica. Sí. Llavors sí que continuar el taller, l'escriptura, aquestes propostes em continuen recordant la importància de portar-ho, de portar moments d'escriure, de no judici, de facilitar unes tones d'art.
3: Sí, clar, sí, de fer-ho tu, sí, mateix, que no, sí, se'n vagi, sí, la creativitat, sí, perquè al final, sí, és el que ens fa també humans.
0: Sí. Exacte.
3: No podem renunciar a aquesta part de creativitat pròpia que tenim cadascú, no?, d'artista, sigui en l'àmbit que sigui, no?, perquè ens completa, no?, com a persones, ens dona, sí, aquesta part harmònica, no?, i no podem renunciar encara ni illes ni perquè estem per sobre, no?, diguem.
2: Total, sí, el moment... Des que apareix el disparador, aquells 15 minuts, el que t'està passant al cervell, a tot el cos, no? En, sí, general, és una experiència que, sí, bueno, sí, sí, que no te la dona una, sí, no sé.
0: Doncs animem a tothom. Vosaltres acabareu ara aquest trimestre, ara al juny, ho hem dit, però les persones interessades, que sapigueu que la Rut està preparant un intensiu pel mes de juliol. Així que qui vulgui informació es pot adreçar a la Secretaria de l'Avent Centre Cultural, que estem al carrer Àngel Guimara 27, i qui vulgui que s'apunti per fer aquesta creativitat, sí, que va més enllà de l'escriptura.
3: Sí, sí.
0: Val? Així que ara ens acomiadem amb una cançó que hem escoltat abans, perquè una de les vostres companyes ens ha fet una proposta d'un text que m'ha dit que estava inspirat en una cançó, que era la Carla, amb una cançó del Manel que es diu El mar. O sigui, sí, que us deixem amb El mar. Sí. Gràcies,
2: gràcies
0: per estar.
2: Gràcies.

0: Són les 10.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Cultura. Notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim el Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
3: Hola, bon dia.
2: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
4: Bon dia, Isabel.
2: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el Cercle.
3: Bueno, va ser uns quants artistes del poble que van veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separar no aconseguíem res. I a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest el Cercle Artístic. Es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició, el Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'hi havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
2: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
3: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat la definició de l'escola o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant. Perquè a vegades el tipus d'art que fan a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Igual han vingut de joves, ara ja són, ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola, més que res, a vegades per unes hores i estar allà, treballar. Bueno.
2: Quants anys vas estar tu a l'escola?
3: 27 anys.
2: I et vas jubilar allà?
3: Sí.
2: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona, amb aquests assumptes, modesta. O no? Veus? No diu res perquè no li agrada. A ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el Cercle Artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del Cercle Artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al Cercle Artístic?
4: Perdona?
2: Com entres tu a formar part del Cercle?
4: Bueno, jo amb el Cercle mira que curiós, estava en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del Cercle, un membre del Cercle que es diu Rafael Rafa, i em va comentar que existia el Cercle Artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del Cercle, i a partir de ahir pues no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com Cercle Artístic es fan, i he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, com es diu, començar amb les conferències, i la conferència aquesta de la Casa Bernardal va a través de la pintura. Ell em va donar l'oportunitat de fer-la, pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues em va ajudar molt.
2: Sempre donant suport.
4: Sempre.
2: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
4: Sí.
2: Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues. Algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
4: Sí, perfecte.
2: Heu fet una conferència per parlar de Sorolla. Una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla, i com és que aquesta conferència ha format part d'un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant, i ho ha fet la Montserrat Cruz-Laegui.
3: Sí, explica-ho, de què va.
4: Bueno, a veure, sí, bueno, la Montse, a mi m'agradaria començar a principi, perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrió, va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat, perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven, i vam agafar precisament el de la Montse Cruz-Laegui, no surt el cognom. Llavors la Montse és la que es va atrevir a fer la conferència de Sorolla, i bueno, la vam fer aquí a la sala de teatre de Robert Brilles.
2: L'Àlex Agüera Pizarro també ha estat als nostres estudis i també ens va explicar els seus projectes, i ens va parlar evidentment del cercle artístic i a la seva entrevista, que la podeu trobar penjada a la carta a la pàgina web de la ràdio d'Esplugues FM. Doncs també et fa menció del Xavier Ribois i d'aquesta etapa de l'Àlex, bueno, amb el seu aprenentatge, eh? I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
3: Bueno, és l'Àlex Agüera, jo el coneixia de petit, perquè el vaig tindre d'alumne, el Robert Brilles. I clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, eh? I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, eh? I bueno, va continuar la seva carrera, i anys després pues es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura, perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida, per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses, per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé, eh? I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure, els hi deia, jo no, grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia als nens, perquè el primer que els hi feia és dir, dibuixeu-vos un als altres. I clar, es feien el seu autorretrato. I llavors dieu, i ara poseu-vos la nota. Eh? I sí, sempre. I ara els altres, corregiu-vos la nota als altres. Teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps. Eh? I llavors ells tenien un sentit, com dibuixaven, de dir, no ho facis això, perquè això et baixarà la nota, això et pujarà, això està mal fet, això tens... Ells mateixos, de dibuixar amb equip, encara que sigui un treball molt, molt individualista, i saber dir els defectes dels altres sense que l'altre se senti malament. Això és molt important.
2: Has parlat ja diverses vegades del cercle al carrer. Podríem dir que és el vostre punt de trobada?
4: El punt de trobada, bueno, sí, és l'últim diumenge de mes, que sempre pues, anem allà. És el punt de trobada de tots els artistes del cercle, sí.
2: Val, doncs, si un cas, convidem a les persones que ens estan escoltant que el darrer diumenge de cada mes excepte, suposo que el mes d'agost i per Nadals?
3: Juliol i agost, i no es fa. Val. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer.
2: Clar.
3: I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Eh? Llavors ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així, eh? Normalment ho fem per la fira de Santa Llúcia.
2: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
4: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que, així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge, l'últim diumenge del mes, que estarem allà, l'ensenyarem tot, i si vols ser membre...
3: I pot portar les seves obres, també.
4: Exacte.
3: No estem estem oberts. A vegades ens han trobat noies que han portat coses i els han dit, no, tu mateixa, eh? No, no és, vull dir, és una activitat que tenim el permís nosaltres de l'Ajuntament, però no és clausurada només per nosaltres. Tot el contrari, el que pinta a casa seva i vol ensenyar els quadres pot vindre a ensenyar-los. No té cap problema, estem molt oberts. Som el cercle artístic, sempre, tota la vida, som molt oberts. Qualsevol que ve amb una idea bona, nosaltres el recolzem, eh? I tirem endavant aquella idea, de la manera que sigui, com sigui. Ara, té que ser una idea que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré, però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert i mentre tocaven la música pintàvem els quadros relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney, i jo pintava uns paisatges i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, eh? Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un lligam, eh?
2: Val. Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert a tothom, sempre que sigui art i creativitat.
3: Sí.
2: Doncs ja està la resposta feta.
3: Això no vol dir, si puc tallar, que si hi ha alguna activitat que es té que pagar alguna quantitat per anar a algun puesto, per algo, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
2: d'això no n'hem parlat, les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals.
3: Sí.
2: Doncs va, parlem-ne.
3: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir, la faré jo, eh? Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer medicina i art. Que perquè parlava dels quadros, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i per què es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor, perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant, perquè era una altra manera de veure-ho, eh? Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, eh? Sí, és molt important, eh? I que no se't faci molt llarga, eh? I que la gent tingui ganes de tornar, eh? Perquè a vegades hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú, però procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
4: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, eh? Perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna cosa...
3: Bueno, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar. Eh? Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això, ni tant arròs, ni tanta sal, ni tan poca, la justa, eh?
2: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
3: Sí, clar.
2: I les clitxes de seguida.
3: Procurar conèixer les persones, a vegades tens que dir-los això que m'estàs explicant no m'ho expliquis perquè demà et farà vergonya i no i parar allà, perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no? I més d'una vegada li tinc que dir, el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no, dir-ho ben dit, amb bones paraules i ja està, Bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?
2: Sí,
3: I el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, no sé, la Neus Oró era?
2: La Neus Oró.
3: La Neus Oró era del cercle, no pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues. I les dues trobades que vam fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar. I la gent em deia, què pinta? No pinta, és del cercle. Però, vull dir...
2: Pinta molt, a vegades diu, i aquest què pinta? Doncs pinta molt.
3: Exacte. Per això dic que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això, comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim un record d'ells molt especial i molt... per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses... però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres, però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim un... Des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari. Cada any fem noi o noia, noi i noia, noi i noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim. Sí, en general sempre. Perquè tenen més clar el que volen i es té que tindre un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrallaria. Jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar... No. Un comissari... que tu vas ser
4: un any, sí.
3: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho, vaig dir, pues, bueno, ja ho seré jo, perquè em van dir, tu també tens que exposar que és el president, jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari, perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics, i llavors hi vaig deixar 6 quadros o 7 sense exposar, però vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part i li vaig... Va, anem a parlar sobre aquests quadros. I després de parlar sobre els quadros, ells van dir, no els penjo. M'entens, Perquè, clar, hi ha quadros...

0: A lo millor t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar la...
1: Tu fas aquarel·les.
0: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
2: Xavier, abans has comentat un tema de les dones comissàries que s'organitzen millor. Aquí a Esplugues, al Cercle Artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones, com
1: Sí, moltes més.
2: Més dones?
1: Més senyores, sí? que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any, pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, què va fer la família Utrillo, el Maricel va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec. I en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves compes, a part de fer una bicicleta artista, vull dir, de competició, també la gent la compra perquè tingui uns ritmes, tingui unes coses, i ens va parlar d'això. Per tant, han parlat de tot. Només que vingui algú que tingui una idea i sigui bona. I no, digues.
2: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'has esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
1: Sí, normalment cada any com fem les jornades culturals mai les han fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys anteriors les han fet a l'Ampel,
2: amb el fòrum,
1: sí, amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters i vull dir, i després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, vam fracassar de l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brilles, i clar, això és també, tens que a vegades tens que procurar que omplir, però...
2: No tant,
1: No cal tant.
2: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
1: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, el Musicòrum, els tres que hi ha.
2: La coral, el Musicòrum
1: la,
2: sí, i...
1: Tots van cantar allà dintre el Robert Brilles. El Robert Brilles, el petit, a l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu,
0: el Daniel Serón, que va fer una conferència de romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura, sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també, que ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se la

0: conferència.
1: La conferència que va fer sobre
0: el romànic.
1: El romànic va estar molt bé perquè tractava de saber llegir el romànic, no veure'l, ni si t'agrada o no, saber llegir aquella escultura, aquella obra, aquell això, el que t'estava dient, aquella, i entrar dintre d'aquella època.
0: Sí.
1: Perquè, clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana i aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
0: Sí, com influïva...
1: Com influïa en tot això, i els colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, per una altra manera.
2: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia, sí. I per tant, a través de l'art, es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
1: Sí.
2: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
0: Correcte.
2: Que va totalment, totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
0: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
2: sí.
0: Està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer, o a lo millor precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
1: a Calafell,
0: a l'ermita de Calafell també.
1: A l'ermita,
0: sí, sí.
2: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
1: No, a vegades hem fet concursos nosaltres, i hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el pati de la Solidaritat, el parc de la Solidaritat, allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la, després també l'altre que vas tu prendre italià...
0: Al parc de Can Vidalet.
1: De Can Vidalet. Allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat, i havíem pujat ja... El de la biblioteca també és molt maco, i hem pintat bastant.
2: Sí.
1: Normalment, el més important d'això, si es fa en el dematí, que s'acaba en un restaurant. És interessant
2: dir, clar, perquè si no omples la panxa al cap,
1: no,
2: li costa
1: però, no, és, bé, anem a, perquè llavors és com fa la xirinola, com pintes la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt, molt endintre, no? Estàs molt sol d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar al carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vi, no. I jo, clar, i vaig dir, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi. Però era l'aigua de fer l'aquarel·la. I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua. Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà. I era, no sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bevent. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant a vegades sol, després quan s'acaba tot, ensenyant-nos els quadros un a l'altre, la obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant no passa res.
2: Alguna cosa més que afegir?
0: No, jo...
2: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això, els diumenges.
1: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un puesto on de deixar...
2: No teniu ara lloc?
1: Ara, no, i ara... I ara per ara, pues, bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari, per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadres que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament. Però clar, m'entens?
2: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
1: Bueno, el té per aquí i per allà.
2: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però bueno, hem fet un silenci.
1: Vale.
2: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
0: Clar que sí.
2: Sí?
1: Bueno, esperem-ho que sí.
2: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
4: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Malgrat tot, ella va continuar treballant, fent especialment comèdies romàntiques, com per exemple Com casar-se amb un milionari, de nou els milionaris per aquí, o El príncep i l'egoista.
1: Sí, tot i que jo d'aquesta època destacaria sobretot Bus Stop, imprescindible per mi en la seva filmografia, una comèdia romàntica deliciosa, amb elements també però molt melodramàtics i que connecten molt directament amb la fragilitat de la Marilyn. És una pel·lícula de Joshua Logan del 1956 que ens explica la història d'un cowboy, diguem, com bastant ingenu, no?, i de formes no gaire correctes, que coneix a una cantant de cafè, evidentment la Marilyn, que té com a objectiu convertir-se en una estrella de Hollywood. I aquesta pel·lícula és molt interessant perquè justament ens parla d'aquests elements que connecten amb la Marilyn, però que ens parla també del somni americà, que la Marilyn òbviament també el va viure de molt directament, el somni barra malson, no?, les frustracions i la inseguretat que estàvem comentant al llarg d'aquest especial i que l'anirien acompanyant sempre, no? Ella, jo crec que està estupenda en aquest personatge. Serveix també per demostrar aquestes possibilitats interpretatives melodramàtiques barra còmiques, i en aquest cas doncs crec que està molt ajustada al personatge i a aquestes debilitats emocionals.
0: Clar, perquè en aquest moment, en aquest punt, la Norma, perquè recordem que estem parlant de la Norma, és que se'ns va menjant la Marilyn, la Norma ja tenia el personatge de la Marilyn molt controlat i diuen que era capaç d'entrar i sortir del personatge amb una facilitat que podia ser molt sorprenent.
2: Sí, de fet, hi ha una anècdota que a mi em sembla molt interessant, que és el testimoni d'Amy Green, que és la dona, el fotògraf i amic personal molt proper de Marilyn, Milton Green, que cap al final de la seva vida explica que un dia passaven juntes per Nova York i Marilyn li diu: "Vols veure com em converteixo en ella?" I va activar el personatge Marilyn al mig del carrer i tota la gent que fins aleshores al seu voltant no els hi havia fet cap cas, la massa va embogir en veure-la, no?, en veure aquell caminar, aquella caiguda d'ulls, aquella cosa que hi ha Marilyn, no? I sí, jo crec que hi havia, i una cosa que li valoro molt, que trobo molt interessant, és aquesta tècnica, no?, aquesta cosa afectista però també afectiva, no?, en aquest joc d'arquetips de feminitat, no? Ella, a més fora de les pel·lícules, també una feina que feia, no?, era plenament conscient del valor també que hi havia en promocionar les pel·lícules, s'interessava molt pels publicistes i la seva feina a la Fox i col·laborava, que en altres estrelles no era el cas, feia acte de presència de manera bastant calculada a les festes, no?, era com que també entrava en el personatge quan havia interactuar amb el públic, una cosa que fins i tot avui em recordava amb tot el tema de Timothée Chalamet i Martí Suprim, no? Mm-hmm. També una cosa que encara es fa, doncs ella ja ho feia llavors. També va tenir relacions properes amb columnistes, guionistes de l'època, i també es va ajudar d'ells, per exemple de Sidney Skolsky, per ajudar-la a crear la narrativa al voltant de Marilyn, no? Aquesta èmfasi en la sexualitat, el tema de Bombshell, Girl Next Door, tots aquests temes, no?, que ara fins i tot a dia avui se segueixen fent servir.
0: O sigui que ella continuava expandint la narrativa del personatge amb altres col·laboradors, podríem dir-ne així, no?, en aquest cas aquest guionista i columnista. I a mi el que em sorprèn d'aquesta escena que comentaves, Ofèlia, és que clar, es pot transformar en el personatge, això hi ha molts actors que fan el clic i entren en el personatge, però que la gent es giri quan tu fas el clic sense haver-hi cap transformació, diguéssim, física, em sembla una cosa absolutament espectacular.
2: Clar, que reconeguin el caminar, aquell motoret, sí, que diuen a Some Like It Hot, no?, com aquella cosa que reconeguin, no?, com es mou el cos, el to de veu, tot, crec que és molt difícil de fer.
0: Clar, això diu de com de treballar tenia ella aquesta transformació.
1: Sí, perquè a més ja és curiós com la mitologia d'alguna manera doncs ens pot generar una imatge que en realitat, doncs, o en alguns casos és molt oposada a aquesta realitat, no?, a aquesta veracitat. El cas és que la Norma no tenia res de rossa tonta, no?, aquesta imatge que moltes vegades s'ha anat estereotipant.
0: Sí, s'ha estereotipat, però és que estem veient que en absolut, perquè la quantitat d'elements que ella va afegint al personatge i com el controlava, ja t'està dient que era una persona molt intel·ligent i amb molt de talent.
1: A més, era una dona profundament tímida, molt introvertida, no?, una dona doncs amb uns coneixements intel·lectuals més que notables. De fet, es diu que disposava d'una biblioteca personal formada per més de 400 llibres, que es diu aviat. Era lectora de filosofia, de poesia i de literatura clàssica, i fixeu-vos que entre els seus autors preferits havia reconegut que s'hi trobaven Freud, Joyce i Dostoyevsky, característiques que segurament doncs poden sorprendre a més d'un, no?, degut a aquesta imatge de sexy ingènua que esdevindria la Marilyn, no? La timidesa torna a estar, diguem, molt vinculada amb aquesta infància terrible que hem anat recordant durant tota aquesta estona i que la va anar fent cada vegada més reservada.
0: Clar, és que tot el que hem explicat dibuixa una imatge d'una dona que era molt intel·ligent i que l'èxit del personatge de Marilyn no era en absolut un accident o una cosa que sorgís de forma orgànica, sinó una cosa molt ben pensada. De fet, va estar tan ben calculat que va tenir un èxit tan sensacional que després va fer que, el que comentàveu, que com a actriu li costés que se li reconegués el talent que tenia. No va aconseguir sortir mai de la imatge que ella mateixa havia creat.
1: De fet, va intentar precisament contrastar una mica tot això quan a mitjans dels anys 50, mirant d'allunyar-se d'aquests estereotips propis, no?, que es vinculaven amb la Marilyn Estrella, la norma es va incorporar a la prestigiosa i exigent Actors Studio de Lee Strasberg a Nova York, que segurament devia sorprendre més d'un la presència de la Marilyn Monroe justament en aquesta escola tan selecta i sembla que destinada, doncs, als Brando, Monty Cliff de l'època, no? Aquella formació li va servir per trobar, diguem, matisos artístics, no?, i aprofundir potser una mica més a nivell especialment personal als seus personatges, no?, trobar-li més sentits i dotar-los potser d'un aire això molt més personalitzat, no?, i fins i tot els més superficials, perquè ella justament que tenia ara pànic encasellar-se d'alguna manera a la superficialitat d'aquells personatges que segurament la menyspreaven una mica a ella en quant a les seves pròpies condicions com a actriu, no? L'aprenentatge de la tècnica del mètode la va ajudar justament a alimentar aquesta autoestima i a trobar un sentit també psicològic, això també era molt important per ella, òbviament, els personatges que aniria interpretant a partir d'aleshores, i a més es nota molt en la seva filmografia a partir d'aquell moment com hi han matisos molt més eloqüents i com ella és molt més controlada i com assumeix un grau de maduresa que fins aleshores no havíem vist.
2: Sí, de fet, com deien abans, no, que ella tenia sempre referents d'actrius dramàtiques, no? Comença a estudiar interpretació amb Michael Chekhov, perdó si no ho he pronunciat bé, però que ell era conegut per treballar sobretot, ajudar a treballar actors dramàtics i papers dramàtics, no? I que ella en entrevistes posteriors després explica que ella li deia, que ell li pregunta, però per què vols estudiar amb mi, no? Si no encaixa amb els papers que t'he vist fer. I ell diu, no, és que jo vull ser una actriu de veritat.
0: En aquest punt ja estava casada amb Arthur Miller, s'hi va casar l'any 1956, i en el seu moment es va considerar un emparellament impossible perquè ell tenia el prestigi intel·lectual i en canvi ella només era la bellesa o el cos. En canvi, com hem vist, els dos tenien molt més en comú del que la gent imaginava. I l'última pel·lícula acabada de l'actriu va ser justament una pel·lícula basada en una història del seu marit que es deia Vides Rebels i que va dirigir John Huston.
1: Sí, per mi una de les grans obres mestres de John Huston i si m'ho permeteu potser una de les meves pel·lícules preferides de la Marilyn. Crec que la seva interpretació d'aquesta pel·lícula és clau i és pràcticament tot. Va ser efectivament la darrera pel·lícula acabada de Marilyn Monroe i també d'una altra gran estrella, icònica absolutament, com Clark Gable. És un western crepuscular modern però alhora estranyament hipnòtic. A mi és una pel·lícula que sempre m'ha fascinat molt, no? És com molt especial, com una mena, dèiem, com una mena de tomba on van anar a parar les estrelles protagonistes, perquè a més de la Marilyn i del Clark Gable també va ser una de les darreres del Montgomery Clift, i també doncs una pel·lícula que ens parla d'un grup d'inadaptats. La Marilyn sempre va ser una inadaptada, no? Persones que viuen en un món que no és per ells, que no encaixen. És Marilyn pur, això, no? La melancolia serena del film, jo crec que és realment impactant. La carn de cavall com a representant metafòrica de la mort i la decadència que envolta tota l'acció de la pel·lícula, no? És terrible, és angoixant. Per mi és una pel·lícula indispensable, tot i que molt traumàtica i una experiència dolorosa a veure-la realment, no? I, a més, hi apareixen dues figures icòniques més amb personatges de repartiment com Thelma Ritter, grandiosa sempre, i Eli Wallach.
0: Segurament és la pel·lícula que ha fet Marilyn Monroe on més s'està explicant enorme gent dins de la pel·lícula, probablement. També va ser una pel·lícula molt dura per ella a nivell personal.
2: Sí, justament perquè crec que ella es va sentir exposada, no?, pel fet de que ella sentia... És una adaptació, no?, d'una obra escrita pel seu marit aleshores, Arthur Miller, i va haver molta tensió en el matrimoni perquè ella considera, per una banda, que l'estava exposant i, per altra banda, se sentia que en la manera com la retratava la menystenia d'alguna manera, no?, se sentia que va haver-hi conflictes, no? Fins i tot es va reescriure algunes coses, no? Perquè ella es negava a veure, no, el seu personatge, el seu parer maltractat versus els personatges masculins. És una història que és trista, no? Perquè aquest matrimoni improbable que dèiem entre l'escriptor intel·lectual, no? I la bombshell, no? En realitat tenia una cosa bonica, no? Arthur Miller posteriorment escriu que ell veia en Marilyn un idealisme revolucionari, no? Aquesta ingenuïtat, ell li veia una cosa molt, molt, molt poderosa, però de fet sí que van començar a xocar des de bastant al principi. Durant aquesta època, la Norma, la Marilyn, troba les notes de treball del seu marit, no? I veu que la descriu d'una manera molt crua també en la seva manera de treballar, no? Veu que parla de dificultats al rodatge i carrega contra ella i la seva dependència emocional amb ell, no? Anys abans, però, hi havia passat un altre episodi on Marilyn es troba al diari del seu marit obert i ha escrit: pensava que m'havies casat amb un àngel i m'he casat amb una meuca. O sigui que imagina't...
0: És difícil que una relació pugui superar coses així, eh?
2: Exacte, i és una cosa que és bastant trista, no? Sobretot perquè en el llibre aquest Fragments, que recull, no, aquests diaris de Marilyn, de Norma, ella al principi de la relació ja havia escrit: l'Arthur és l'única persona en qui confio més que en mi mateixa, que si veiem, no, la seva trajectòria, la seva vida, no és una cosa freqüent.
0: Per tant, sí que va ser un cop dur, i de fet es van divorciar el 1961, el mateix any que s'havia estrenat Vides Rebels.
3: Mr. President,

0: Un any més tard, tenim la Norma de nou en el paper de la Marilyn felicitant aniversari a John Fitzgerald Kennedy, un altre moment de la seva vida que ha quedat gravat per sempre.
1: Li va cantar el Happy Birthday, Mr. President, per sorpresa de gairebé tothom, a dalt de l'escenari del Madison Square Garden. Com dius, un moment que ha passat absolutament a la història i és un d'aquells episodis icònics que sempre acompanyaran a la Marilyn molt més enllà de les seves pel·lícules. El curiós del cas és que es va portar a terme durant una gala d'aniversari anticipada, és a dir, 10 dies abans del 45è aniversari del president, concretament el 19 de maig de 1962, un acte organitzat pel Partit Demòcrata amb una assistència que va superar les 15.000 persones. Aquell instant es recorda també pel vestit que va lluir la Marilyn, que va ser dissenyat per Jean-Louis, per cert dissenyador que la va vestir en moltes pel·lícules de la seva carrera, un vestit de color cru i envoltat de 2.500 vidres cosits, especialment cenyit per donar una sensació com de nuesa. Si recordeu la imatge, efectivament, doncs, ens porta, diguem, a aquesta sensació. Aquell acte es va convertir en una de les presències més famoses de Marilyn, evidenciant la seva relació amb el president i una de les seves darreres presències públiques, perquè la Marilyn moriria gairebé 3 mesos després d'aquell acte. Ella havia estat vinculada sentimentalment amb els Kennedy, i no només amb el John, el president, sinó que posteriorment també amb en Bob, el candidat. I per tant, és evident que la Marilyn podia saber molt més sobre els Kennedy de la majoria dels seus propers. Va morir el 4 d'agost de 1962 degut a una suposada sobredosi de somnífers, una teoria que encara avui en dia genera molts dubtes. També es diu que va ser assassinada per la màfia, que per cert estava vinculada amb els Kennedy, perquè no parlés més del compte per evitar l'escàndol polític al voltant d'una relació que tothom evidentment podia percebre.
2: Sí, jo trobo que aquí qui encara pensi que Marilyn, que Norma era aquesta noia ingènua que no sabia el que es feia, ja veure que no, perquè plantar-se no en aquest acte tan polític, amb tanta gent, amb aquest vestit, jo crec que és una decisió plenament conscient i estratègica i provocadora. O sigui que, un cop més, la Norma sobreposant-se a la Marilyn.
0: Ens quedarà sempre el dubte, jo penso, i crec que les teories són teories que, amb el que hem explicat avui, tant pot ser una sobredosi, perquè m'ha anat explicant la seva relació i a més en diversos moments que la trobaven inconscient a casa, és a dir, tant podria ser una cosa com podria ser l'altra.
1: Sí, això no ho sabrem mai, però també és cert que hi ha un moment que els Kennedy se n'adonen que la Marilyn probablement no era tan tonta com pensava, i això és el que porta segurament a analitzar unes teories que porten cap al complot o cap a l'aspecte no aclarit i generar molts dubtes sobre aquesta desaparició.
2: Sí, i jo també ja soc molt especulatiu per part meva, però com si veus, vas veient com la seva carrera, el que ella deia i el que ella volia explicar sobre ella mateixa, jo sempre veig aquestes ganes de superar-se, no? De superar-se ella mateixa amb els problemes que havia pogut tenir amb ella mateixa, i també recordar que Hollywood a aquesta època, i fins i tot fins a dia d'avui, era un ambient on a vegades aquestes solucions químiques de barbitúrics, del que sigui, no, també s'apretaven per part d'agents, no, de la mateixa indústria, per fer funcionar aquestes estrelles. O sigui que no sé si jo tampoc em crec del tot el tema del suïcidi.
0: En tot cas, la seva última pel·lícula va ser Something's Gotta Give, una pel·lícula inacabada.
1: Sí, de fet, parlàvem que The Misfits o Vides Rebels era la seva última pel·lícula, va ser la seva última pel·lícula sencera, però efectivament, Something's Gotta Give, que va dirigir George Cukor el 1962, és la seva última pel·lícula, malauradament, efectivament, inacabada, a causa, doncs, de la mort de l'estrella. Va quedar, finalment, com un migmetratge de 37 minuts de durada. A Cukor, que ja havia dirigit a la Marilyn el multimilionari, el caos i l'inestabilitat del comportament de la Marilyn el feia parar boig, com ja havia passat amb altres directors, com hem comentat, Billy Wilder, per exemple, no? Però malgrat això, és molt interessant com Cukor sempre va acabar reconeixent que va ser un privilegiat per haver pogut dirigir el que per ell va ser una de les actrius amb més magnetisme i talent amb qui s'havia creuat. Here we sit when we chatter. What are we thinking of? Let's
0: doncs aquesta és la història de Marilyn Monroe i de la dona que hi havia darrere del mite, la Norma Jean. Malgrat que hi ha moments en què és difícil separar l'una de l'altra, sospito que fins i tot per ella mateixa, crec que hem fet un retrat molt complet d'aquesta actriu icònica, que és història del cinema en majúscules. Gràcies, Ofèlia i Albert.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies, ha estat un plaer.
0: If you peruse the people in the news, the people that... I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més, espero que us haguem deixat amb moltes pel·lícules i sèries per mirar. Ja sabeu que podeu recuperar el programa quan vulgueu al web de la finestra indiscreta catradio.cat/finestra i al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Lemons.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions.